0: decisió.
1: El govern retarda com a mínim fins a l'estiu de l'any que ve l'aprovació del Pla Ter, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període de delegacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
2: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
0: Els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats, ha dit, en funció del color polític de cada govern. Els seus mandats seran de 7 anys prorrogables pel mateix període, si hi ha un informe d'idoneïtat. Així ho recull l'avantprojecte de llei que avui ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat.
1: S'eleva a 5 el nombre de morts pel terratrèmol d'aquest dilluns al Japó. Dues de les víctimes mortals les han trobat entre la runa d'un centre comercial que ha quedat parcialment esfondrat. Els altres morts els han comptabilitzat en diferents punts del departament de Kumamoto, a l'illa de Kyushu. El sisme va tenir una magnitud de 7,1 i va afectar sobretot el sud-oest del país. La precipitació dels viatgers per obrir les portes va ser el desencadenant que dilluns un comboi de la línia 1 del metro de Barcelona s'omplís de fum. El maquinista tenia l'ordre de tornar a l'estació del Clot.
0: Segons Transports Metropolitans de Barcelona, el maquinista del tren afectat va veure un incendi davant seu, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament, que li va demanar que anés a la cua del tren i el fes recular. A partir d'aquí tot es va precipitar, com explica Xavier Flores, que és conseller delegat de TMB.
3: Però el va trobar que mentre ell estava fent aquest canvi, aquest posició de conducció, canvi de cabina, doncs algunes portes es van obrir, cosa que va precipitar l'entrada de fum a dins del tren i cosa que va precipitar l'evacuació ja pels seus propis mitjans dels viatgers.
0: TMB descarta que es pugui repetir un incendi com aquest en un túnel del metro perquè el revestiment que es va incendiar no està instal·lat en cap altre tram de la xarxa.
1: A esports, el Barça ha completat el segon dia d'estar d'Anglaterra i ja prepara el partit de divendres contra el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i està hospitalitzat.
0: Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 9:15 i en directe per Esports 3.
1: En bàsquet, l'exjugador del Barça, Willy Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada.
4: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
4: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
6: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i Cat, units per la música.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Una nova tarda de ball. Una nova edició del Pista de fusta. Cada tarda de dilluns a dijous, sense excepció. De 8 a 9. Repeticions els caps de setmana. Miqui Puig els plats et diu hola. Arrenco una nova tarda a la discoteca d'ICAC, aquella la vella. Has de creuar tota l'emissora, arribar fins al final de tot i trobar-te amb una porta rovellada. Si hi ha un vespino al costat, que fa molts anys que està abandonat, és la senyal, com si fos un mapa del tresor. A partir d'aquí només has de baixar les escales, acostumar les teves ninotes a la foscor i un cop apartada la gran cortina de feltre vermell, et trobes amb la discoteca i Miqui Puig els plats. Des de la cabina et saluda i et diu que t'acomodis. Els parroquians de més edat et faran entrar fins a dins. I aquí és on comença el ball. I avui comença amb Lost Twin. La seva música de llibreria. El seu nou disco. Anomenat Diòcul i aquesta meravellosa. El laberinto hermético. Música de llibreria feta ara mateix per Lost Twin.

amb música de llibreria, arrenca el nou Pista de Fusta. El productor Lostoin, inspirant-se en les pel·lícules, en les grans sèries de cançons que es feien servir per llibreria, per omplir programes de ràdio, en regal aquest Laberinto Hermético. I això és God of the...

0: 17 singles. Així ens es treu de la màniga Hayley Williams. I aquesta, Good Old Days, senzillament et deixa amb l'esperança de que no s'esgoti el mojo d'aquest artista.
1: Servei de ball a ICAT.
0: Aquest és el nostre, el servei de ball, el dedicat, el de cada tarda, el que necessita sempre de la teva ajuda. Being Blue featuring Ivy Soli, One. La tarda d'avui m'està quedant pop, deliberadament pop. Cançons de ball que tenen, però, tota l'estructura d'una cançó de pop i que tu necessites.

0: One, W-A-A-N, en mayúscules, és el projecte del saxofonista Bart Woods i del teclisme Ernil Van Brihotten. Noms que nosaltres desconeixem, músics totadíssims, des d'Holanda, amb peces com aquesta Beam Blue, amb la col·laboració a les veus del rapper Ibi Sola. Sou ubicat a la Ràdio Inquieta, el programa es diu Pista, de fusta. Trajectòria intachable des de fa 8 temporades. Combinant jazz, hip-hop i una mica més el que calgui perquè balleu.
1: ¿Cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? ¿Cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Cómo te llamas?
2: Miki.
1: ¿Cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? ¿Cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? ¿Y cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? Funciona.
2: Pista de fusta amb Miki Puig.
0: Melody Secochamba.

darrere el projecte de Melody Seco Chamba, la veu de Melody Pochet, la francesa, en algun moment va ser qüestionada per ser nòvia de músics famosos, però la veritat és que té un estil únic, el de Melody Seco Chamba. El nou disco amb aquest Eyes Closed com una de les peces importants. Un Clouded Duel sortirà d'aquí uns mesos i a casa ja la tenim. I una de les sorpreses més boniques de la temporada ha sigut això. Lily Allen, la britànica, s'ha tret de la màniga un disc de despit, un disc on te parla de la relació turmentosa amb una actriu, amb un actor, perdó, dels Estats Units, amb un home molt famós, que a la pantalla és una cosa i a la vida real...

Hi. How are you? I miss you. Yeah. Huh? Yeah.

times. I want you to be happy.

senzillament una animalada. El que s'ha tret de la màniga, la nostra amiga Liliana Les, un disc de despit, un disc de refermació i, sobretot, deixant-nos clar que Liliana és molt gran. Western Girl té cançons de despit. Totes les has de buscar i trobar-les. I aquesta és una catalana que fa feina a Londres. El projecte es diu Periscopi Invertit.

darrere del projecte Periscop invertit, Mireia Carbonell, llicenciada a l'ESMUC, es va flipar de la Laietana, i aquest disc Amèlia és ple de referències als clàssics del folk català passats per aquesta manera de veure. Apunteu-vos el nom Periscop invertit. El poder del camp, una de les moltes cançons de folk, funk, psicodèlia i jazz que Mireia Carbonell manega. Quin goig que arribin coses fetes a casa nostra, inspirades en els clàssics.

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: Aquesta és una tarda plena de novetats. Angels of Labor. Aquests sempre tenen el soul entre seia i seia. Fell in Love és plena de picades de mans i de violins.

nòrdics de pell blanca. Els Àngels of Libra, amb un peu a Dinamarca i l'altre a Hamburg. I el seu col·laborador, Nathan Johnson. En aquest I Felt Love, la veu de Nathan Johnson, expressiva i bonica. I ara tens la versió de la tarda, es diu Say, la signa Spock i Ruben. I tu has de esbrinar.

és que m'ho denc. Amb una trajectòria enorme en el pop d'aquella contrada, col·laborant amb gent com els Broken Social Scene. Arriba a Los Angeles, sent les emissores dels mexicans, i es queda enamorat de Julieta Venegas. El reste és agafar la cançó, donar-li aquest pop lluminós i fer que soni com un gran clàssic, com el gran clàssic que és, com la gran Julieta, favorita de casa, de la part més pop, Spooky Robin. Més soul. Michelle David, els Trutons, i aquest Speak to Me.

imparable, aquest Speak to Me, Michelle David i els True Tones des de Nova York, amb l'esperit 60, agafant el tro que havia deixat Sharon Jones per fer aquest soul d'inspiració 60, com un tro. Una tarda de ball de pop de soul, de ganes de ballar tot el que tinc.

0: la passió per les bandes sonores de sèrie B d'aquests britànics de Bristol, The Allergies, jugant amb els monstres, amb els homes llocs que no existeixen, col·laborant un altre cop amb Andy Cooper en aquest Tear the Place. Saps que ets aïcat a la ràdio inquieta perquè són amb beats. Saps que són les 8 del vespre perquè ha arribat al ball, perquè el sacseig t'arriba i t'atrapa l'entrecuix, i perquè la veu del Miqui Puig als plats et diu que aquí tot és bo. The Allergies i una pila d'artistes que ens fan sacsejar.
1: Ladies and gentlemen,
2: aquesta és la pista de fusta d'Icat amb Miqui Puig.
0: I aquestes són les fiestes de Marinita Precària. Una mica de sintetitzadors per el que corre pels temps convulsos.

Ojo al dato, perquè això que ha fet la Marina amb aquestes festes és com si màgia bruta. La Isabel Rebigo, li hagués donat la vareta al testimoni. Pop inspiradíssim amb la Ronet, produït per l'Òmola de Superloma. I una d'aquelles cançons que et fa creure en el destí del pop. Caliza va escriure aquesta cançó, es va convertir en un himne no oficial de l'Underground i ara en fa la versió 2025 de Madrid. Madrid 2025. Caliza.

10 anys després, Caliza torna a gravar el seu himne. Madrid. Mediodía, medianoche, així ens es deia. El disc de debut. I ara pren la distància suficient com per veure que això és una gran cançó. Ens ha quedat una tarda de batecs de pop. Una tarda on tot gairebé pot ser possible. Cid de Palma, Cola de Vicio, més cançons del disc de debut.

muralles de guitarres, sintetitzadors i d'enigma, Syd de Palma presenta un disco que es diu París, on no necessita els duets absurds de noms que li han de donar més categoria. Ell per si sol ja en té de categoria. Marxem amb uns de Melbourne que tenen nostàlgia del seu Sony Ericsson. Així ens es diu aquesta cançó de High School. Jo em dic Miqui Puig, això és Pista de Fusta. I cada dia de dilluns a dijous tens ball del bonic. Busca'ns a Trascat Cultura i a les xarxes. Allà sempre es parla de la pista.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. L'onada de calor que a partir d'aquest dimecres afectarà a Catalunya farà pujar el termòmetre per sobre dels 40 graus en diversos punts del país. Les zones més afectades per la calor extrema seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. En declaracions a 3CAT Info, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, demana paciència i prudència perquè n'hi ha per dies.
3: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
2: Repassarà altres informacions, Òscar Callau.
4: El Tribunal Suprem ha amnistiat 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post 1 d'octubre i dilluns la beneficiada va ser la republicana Meritxell Serret, consellera del govern de Carles Puigdemont. Un cop conegut el moviment del Suprem, Pedro Sánchez ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut aquest moviment.
5: Actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
2: L'Iran ha trencat aquesta nit la treva tàcita de 3 dies en el conflicte amb els Estats Units i ha atacat amb míssils una base nord-americana a Jordània. Fonts de l'exèrcit asseguren que les defenses antiaèries han aconseguit interceptar tots els míssils i acusa la Guàrdia Revolucionària Iraniana d'estar al darrere del llançament. Aquest atac arriba després que el president Trump va anunciar una pausa en els bombardejos contra l'Iran per donar pas a negociacions.
4: L'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte. La data és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest.
2: Ha mort als 95 anys Josep Vilarassau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i el creixement de l'entitat. Vilarassau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions. El 99 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat fins a convertir-la en una de les més importants de l'Estat. L'adolescent que va matar 4 persones en un tiroteig en una escola dels Estats Units l'han condemnat a cadena perpètua sense possibilitat de llibertat condicional. Tot i que només tenia 14 anys quan va cometre la matança, se l'ha jutjat com un adult.
4: Els fets van passar al setembre del 2024 a la ciutat de Winder, a l'estat de Georgia. Equipat amb un fusell d'assalt que li havia regalat el seu pare mesos abans, va entrar a l'escola i va matar 2 alumnes i 2 professors. En la sentència, el jutge ha considerat que el noi estava motivat pel plaer de cometre un crim, perquè no coneixia ningú d'aquella escola ni era víctima d'assetjament. El pare del noi va ser condemnat l'any passat per assassinat sense premeditació i homicidi involuntari en un dels primers casos on un progenitor és acusat per un atac amb arma de foc comès pel seu fill.
2: Esports, el Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres contra el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca.
4: Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 3:15 en directe per Esport 3.
2: I també jugaran els dos equips catalans de segona. A 6:45 i també per Esport 3, Girona-Castelló. I a 9:15, Sabadell-Manresa. Disputat aquest dimarts, el Real Madrid ha guanyat 4-1 al Leganés.
4: En bàsquet, l'exjugador del Barça, Willy Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada.
1: Fins aquí les notícies.
0: Amb Enric Calpena.
6: A 1861, un ric propietari...
7: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
0: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
7: Una hora d'història que us captivarà.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Un dia més aquí a la sintonia Dicat FM. Abans, quan fèiem programa de dilluns a divendres, en guardàvem el divendres per fer coses especials. Però com que ara ja no tenim programa divendres, sinó que anem de dilluns a dijous, doncs fem aquests programes especials el dijous. I avui és dijous i avui en recrearem amb gent que fa música pensant en el passat o mirant enrere, mirant pel retrovisor. Gent que fa retro soul o gent que fa blues, com és el cas, per exemple, de Les Bailey, aquesta cantant britànica que hem començat avui per obrir el programa amb aquesta cançó que es deia Bitter Days. I és que hi ha molts artistes, molt joves, que miren molt al passat, ja no només com a influència, sinó a l'hora també de recrear la seva pròpia música i les seves pròpies composicions. Com, per exemple, aquest senyor, que a mi em sembla una barbaritat el que fa, que es diu Marc Broussard.

pot fer amb tota la banda, com el sentíeu aquí ara, ho pot fer sol o pot fer-ho de qualsevol manera. Sempre, sempre, sempre és efectiu Bark Broussard, un tipus que es va llogar a mig camí entre el que seria el soul i el que seria també el blues i el rhythm and blues. Està de gira aquest estiu, aquest 2026, però no hi ha, sembla que, ganes de que el porti ningú a Barcelona ni a cap punt del territori espanyol, ja que estarà fent gira per Europa, però no passarà per la península, amb la qual cosa es quedarem amb les ganes de tornar-lo a poder veure en directe. Sembla que aquí ens apassionen un altre tipus de coses i artistes com Mark Broussard doncs encara no acaben de satisfer a determinats promotors. Això es deia Stranger Lee i aquest que escoltareu ara es diu Brother Wallace.

that love ain't changed. But I do

0: Brother Wallace, i aquest tipus va estar actuant de taloner, jo diria, fa un parell d'anys a les Noches de los Jardines del Botánico a Madrid, amb una programació extraordinària que tenen. M'agradaria tenir-la aquí, és igual a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, però m'agradaria tenir-la aquí, una programació com aquesta, però insisteixo que sembla que aquí estem apostant per altres coses. Ell és Jalin Gonda, últimament ha estat publicant uns quants singles, però avui he recuperat una cançó més antiga. Això es diu All About Me.
1: Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

connectant soul i reggae en aquesta cançó que es diu All About Me, de Jalin Gonda, músic nascut als Estats Units però resideix a Anglaterra. A veure si tenim...

encanta poder-lo veure també en directe alguna vegada. Avui estem parlant una mica de retro soul, de gent que mira pel retrovisor a l'hora de fer la seva música, però estem parlant de gent molt jove, gent que en la majoria dels casos està sobre la trentena, aproximadament, i n'hi ha de més joves. Aquí teniu, per exemple, aquesta tripleta formada per The Womack Sisters.

com es diu en castellà, de casta le viene al galgo, i és que les germanes Womack Sister venen d'una família que deixa la corra. Elles són Vigi, Seimani i Cuchas, és el nom de les tres germanes, que són filles de Cecil i Linda Womack, que alhora són les nebodes del senyor Bobby Womack, i a més l'avi de totes elles era un tipus doncs, que de sol en sabia un rato, Sam Cooke. En definitiva, doncs, una d'aquelles famílies que si no t'adiques al sol, jo crec que et deuen fotre fora de casa. If You Want Me, es deia aquesta cançó de The Womack Sisters. Seguim endavant amb més projectes de retro soul. Això és la música de Sladek.

Sladek. Són un trio austríac, malgrat que el seu cantant no té massa pinta d'austríac, però una banda europea, diguéssim, no massa coneguda, que han debutat amb un àlbum, que és aquest que sentíeu justament ara, i un disc en el que hi ha retro soul per tots els quatre cantons. El disc es diu Things Gotta Change. Seguim repassant artistes en bona part desconeguts, perquè són artistes que moltes vegades ni els hem pogut veure en directe aquí al nostre país, però gent que està fent coses meravelloses, com podeu comprovar avui, immersos una mica en aquest retro soul que a vegades fa, doncs, farum en el bon sentit de la paraula, eh? A reggae, com sentíem abans amb Jalen Gonda, o, per exemple, a blues, com hem sentit també en alguna que altra ocasió. Aquest senyor també es belluga entre el soul, retro soul i el blues. Es fa dir Son Little.

Des de Pennsilvània, Son Little. Ell sí que el vam tenir ara fa no massa. El novembre passat va estar tocant a Barcelona, ho va fer de taloner a la sala Ràsmates de Barcelona i va obrir el foc per... ara no recordo. Ja ho recordaré, però això és el que passa per treballar sense guions, ni papers, ni res. Però un d'aquells tipus amb una sensibilitat realment magnífica. In Orbit és l'última cançó que ha publicat Son Little i, doncs, un altre d'aquests tipus jo crec que tenir molt i molt en compte. Ara intento parlar i recordar alhora qui, de qui va fer taloner, però no me'n recordo. En aquesta estona en la que escoltem la propera cançó ja em vindrà i després us ho dic. Aquest senyor té un nom una mica d'aquí, una mica d'allà. Es diu Johnny Burgos i això es diu Tired of Missing You.

Johnny Burgos. Evidentment, l'origen llatí és claríssim per al seu cognom. Ell és de Brooklyn, de la ciutat de Nova York, i sempre acompanyat de Jeremy Page, que és qui li fa la producció i també bona part de les composicions dels seus àlbums. El Retrosoul, que ja veieu que no té una denominació d'origen clara, ja que estem recorrent mig món escoltant propostes del tot diverses. I ara, música de Sekou.

veu de baríton amb un cabell afro d'aquests que si se't posa davant al cinema ja t'ha fotut la pel·lícula en l'aire. Un tipus en producció més elegant, com per exemple abans també passava amb Johnny Burgos, gent que tira pel camí del retro soul, però des d'una perspectiva així com, no sé si dir-ne més comercial, però amb arranjaments com molt més elegants, molt més de saló. Això es deia Never Gonna Give You Up. I aquest senyor sí que l'hem pogut veure en diverses ocasions. L'han portat molt sovint al Marula Café, que té una programació extraordinària. Ell, doncs, també es belluga a mig camí del rhythm and blues, del blues i del soul. Es fa dir de James Hunter. De fet, es diu James Hunter, però la seva nomenclatura artística és de James Hunter

molt més visceral, molt més orgànic, sense tanta producció, però acompanyat d'aquests músics extraordinaris, i anar publicant àlbums i anar fent gires, i dels que habitualment te'l pots trobar en petits clubs, que és allà on te passen les millors coses. James Hunter, amb la formació James Hunter Six. Avui, si us heu incorporat tard, doncs pitjor per vosaltres, perquè us esteu perdent un programa de retro soul i d'artistes que miren cap enrere sense cap tipus de mania, com per exemple Family Company.

Family Company. Habitualment són un trio instrumental dedicat en cos i ànima al soul, retro soul. Són Alex Kain al baix, el Josh Teitelbaum a la bateria i Jason Goldstein als teclats, però acaben de publicar un últim àlbum que es diu igual que aquesta cançó, Piece of Us, en el que han fitxat o han contractat els serveis del cantant Sam Pounds, qui defensava la veu d'una banda, com es deia, habitualment instrumental. I els que escoltareu ara són habituals aquí al Delicatessen. A mi és que aquesta banda em flipa. Es diuen The Altons. Són de Los Angeles i d'origen xicà, però sonen a les mil meravelles.

Nova Zelanda, insisteixo, els Altons, The Altons, des de Los Angeles. I aquesta banda és de les més peculiars que hi ha dins d'aquesta odissea, per dir-ho així, de... No, la posaré després. Després parlaré de... Abans, ara em saltava jo, em saltava el meu propi guió, que no és altre que la llista de les cançons que tinc previstes i preparades. Després us parlo d'aquesta banda així més peculiar en quant a moltes coses, orígens i demés, però abans, els Young Tones. 1, 2...

Fins aquí arriba aquest programa d'avui dedicat al retro soul, l'encos i ànima. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i no oblideu-vos mai de ser exigents amb la bona música. I, evidentment, que en un programa de retro soul no us podem deixar també un altre dels grans gurús, com és Curtis Harding.

0: l'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els incendis de la Comunitat de Madrid i Àvila ja no avancen i les flames comencen a donar una treva. A Madrid, aquest dimarts al vespre, s'ha aixecat l'evacuació de dos pobles més i ja poden tornar a casa els veïns d'un total de 10 municipis. A Àvila, la situació continua sent la mateixa de la tarda. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, confia en la feina que s'està fent aquesta nit.
3: Estamos conteniendo el fuego, algo importante. Desde en las últimas 24 horas, el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance. Con lo cual, esta noche se seguirá trabajando con la misma intensidad que se hizo ayer en las tres zonas y con el fin de que mañana, a ver si es factible ya proceder, si toda esta noche va bien, empezar la liquidación.
2: I al País Valencià, l'incendi que crema a la Vall d'Uixó continua actiu després que aquest dimarts s'han reactivat diversos fronts. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees en un terreny amb una orografia complicada que dificulta les tasques d'extinció. Repàs ara d'altres informacions, Òscar Callau.
4: El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i concedeix la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. Simó ho ha valorat a 3cat.info.
5: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
2: Els Mossos busquen l'home que hauria assassinat la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquest dilluns al vespre en un habitatge del carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut l'avís per una agressió i quan han arribat al lloc hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima de 34 anys ha estat atesa pels serveis d'emergència que no li han pogut salvar la vida. Si es confirma que es tracta d'una mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya.
4: L'alcaldessa de Ripoll i líder de l'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, nega haver intervingut en cap moment en el procés de selecció d'un agent de la policia local que va guanyar una filla seva de 18 anys. Orriols ha assegurat al ple celebrat aquesta nit passada a l'Ajuntament de Ripoll que la seva filla va obtenir la millor puntuació de tots els aspirants a la plaça.
6: No permetré que s'acusi la meva filla de ser una endollada quan ha obtingut la feina per mèrits propis i acreditables, ni que se m'acusi falsament a mi de tràfic d'influències ni de cap altra immoralitat, perquè és absolutament fals.
2: El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa de 271 municipis a 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, com ara Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. També en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres, perquè ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. El govern ha aprovat l'estratègia per a la llengua de signes catalana pel període 2026-2028. El nou pla integral conté 45 mesures i compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any.
4: La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat. Francesc Xavier Viles, el conseller de Política Lingüística.
7: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
4: Entre les mesures previstes, destaca l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per l'alumnat signant de batxillerat i formació professional o l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona.
2: Als esports, el Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit que jugarà divendres contra el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que s'està recuperant d'una arrítmia cardíaca.
4: Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus enfronten el Burnley a 3:15 en directe per Esport 3.
2: I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova es farà a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Fins aquí les notícies.
0: Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: A 1861, un ric propietari...
9: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
0: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
9: Una hora d'història que us captivarà.
10: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
11: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
10: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya Ràdio.

0: Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
2: En el capítol anterior...
3: Dilluns 9 de febrer del 2009. Maten Félix Martínez Tourinho, director del Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Li disparen un tret al clatell a la cruïlla de Sant Aló amb Travessera de Gràcia. La policia reconstrueix la vida de la víctima i descobreix que feia una setmana que l'assetjava un tal Òscar, que li volia comprar el cotxe, un BMW. Els Mossos investiguen l'entorn laboral de Martínez Tourinho. Es destapen problemes al Departament d'Audiovisuals, que dirigeix Manuel Moreno Blancas, i l'interroguen, però no hi troben cap motiu de sospita. La policia també s'assabenta que la víctima volia fer neteja d'alguns proveïdors i substituir-los per concessions més barates. Els investigadors fan un rastreig telefònic a fons i se centren en una cabina telefònica que està situada a prop de l'escena del crim. Les trucades que s'han fet des d'allà fan pensar que hi ha més d'una persona implicada en l'assassinat. I han identificat un tal Said Sánchez Zuluaga, que acaba sent l'enigmàtic Òscar, la persona que li vol comprar el cotxe a la víctima. I també un tal Yader Castro, que també havia trucat a Martínez Tourinho abans del crim i que es feia passar per Carlos. L'Òscar i el Carlos, que en realitat són el Said i el Yader, són les dues persones que contacten amb la víctima abans del seu assassinat. Quan la policia ja sap qui són, no els pot interrogar perquè tots dos han marxat a Colòmbia.
4: Benvinguts, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Encara hi ha moltes coses per resoldre i, com en el primer capítol d'aquest cas, caldrà estar molt atents als detalls i als números de telèfon. Félix Martínez Tourinho era un ciutadà modèlic i no se li coneixien enemics. La policia té un retrat robot de l'assassí i el Said i el Yader no s'hi assemblen. Però és un retrat robot fet amb les indicacions d'un testimoni que el va veure pocs segons, de passada, i la memòria pot ser traïdora. Qui va matar el Félix Martínez Tourinho i per què? La víctima amagava alguna cosa que encara no sabem? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
5: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
3: Crims. Per què matem?
5: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
3: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
4: Les úniques persones que la policia ha pogut identificar fins ara, el Yader Castro i el Said Sánchez Zuluaga, estan a Colòmbia, i això complica molt la investigació. La policia segueix mirant amb lupa les trucades telefòniques que tots dos han fet les últimes setmanes. En el capítol anterior vam explicar que el Said havia telefonat moltes vegades a un número acabat en 669 i a un altre que acabava en 100, però que encara no sabem de qui són. I ens havia quedat una cosa pendent que serà important: saber el nom de la dona del Said.
6: I la seva dona es diu Maria Pilar Moreno Blancas.
4: La dona del Said es diu Maria Pilar Moreno Blanques. Us sona aquest nom, o més ben dit, els cognoms? Avui tornarem a escoltar l'inspector Ramon Grassa dels Mossos d'Esquadra.
6: Evidentment és germana de Manuel Moreno Blanques, que seria el director de la part d'audiovisuals del CCIB.
4: Per tant, el Manuel Moreno Blanques i el Said Sánchez Zuluaga són cunyats. La policia sospita que el Said pot estar implicat en la mort del Martínez Touriño, però el fet que el Manuel en sigui cunyat no l'inculpa de res. Dies després de l'assassinat, una de les treballadores del CCIB havia declarat que el Manuel dirigia el Departament d'Audiovisuals de forma anàrquica, que no anava a les reunions ni presentava els projectes a temps i que, en general, ho duia tot de forma descontrolada. Últimament, havia canviat d'actitud i havia millorat la relació amb el seu nou cap, Martínez Touriño. En aquell moment, la policia no hi havia donat més importància, però ara, que ja han passat 4 mesos des del crim i el calendari marca el mes de juny, els Mossos decideixen investigar una mica més el Manuel. Els telèfons tornaran a ser part fonamental del puzzle. Per exemple, els Mossos estiren el fil del número acabat en 792, que pertany a una empresa que es diu Saibolt.
6: De les tarificacions del telèfon del 792 arribem al 669 i al 100. I el 669 és el telèfon que, quan van prendre la declaració a Manuel Moreno Blanques, ens el dona com el seu número de contacte.
4: Així doncs, el Manuel Moreno Blanques és el titular del telèfon acabat en 669, que rep trucades del 792. I el 792 és el telèfon de l'empresa Saibol, que va a nom del Said. És a dir, el Manuel i el Said van parlar força vegades els dies al voltant de l'assassinat, que va ser el 9 de febrer. Sent com són cunyats, pot ser molt normal que es truquin. Però hi ha una cosa que crida l'atenció a la policia.
7: És rellevant observar com existeixen un total de 19 trucades durant els dies 7 i 9 de febrer de 2009, freqüència que contrasta amb les trucades realitzades entre el 19 de gener i el 7 de febrer de 2009, on només es comptabilitzen 4 trucades. Aquests dos telèfons deixen de comunicar entre ells en data 10 de febrer de 2009, data propera a la desaparició de Said Sánchez Zuluaga.
4: L'assassinat és el dia 9. Entre els dies 7 i 9 hi ha 19 trucades entre el cap de l'àrea d'audiovisuals del Centre de Convencions Internacional i el seu cunyat, Said. 19 trucades en 2 dies, i resulta que els 20 dies anteriors, des del 19 de gener al 7 de febrer, només es truquen 4 vegades. I un detall més, l'endemà del crim, el 10 de febrer, les trucades paren en sec, no n'hi ha cap més. Sapiguem ara de qui és el telèfon acabat en 100.
6: I al 100, quan fem gestions, està associat amb una empresa que es diu J. Montaner, Societat Anònima, J. Montaner, Societat Anònima. I que casualitat, quan veiem aquest telèfon, dona posicionaments tant aquí a Barcelona com al País Basc. Que curiós. Però existeix, vull dir, que van fer un duplicat.
4: Qui duia el telèfon acabat en 100 amb la targeta duplicada i a qui el Said havia trucat més d'una vegada? De moment, la policia ha decidit escorcollar els domicilis de Manuel Moreno Blanques i també el seu despatx al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. I aquest és el resultat. Lídia Orriols.
8: Es requisa una còpia de baptisme del Said i una fotografia d'ell amb la seva dona, la Maria Pilar Moreno Blanques, i una nena petita. També una agenda de pell de la marca Media Tucci amb alguns telèfons apuntats, diversos llapis de memòria USB i un ordinador portàtil de la marca Toshiba. A priori, res que el comprometi amb el crim.
4: La policia pren declaració a l'entorn laboral del Manuel, des d'on s'insisteix que la relació entre ell i el Fèlix no va ser bona des d'un principi. Hi ha un fet que crida l'atenció als Mossos. El dia que van matar Fèlix Martínez Touriño, el Manuel no es va presentar a treballar fins al migdia. Va dir que no es trobava bé. El crim es va cometre a 8:45 del matí.
3: Crims.
4: Continuem. Tenim pendent saber qui és el titular del número de telèfon acabat en 100, un número que estava associat a una empresa que es deia J. Montaner S.A.
6: Aquest home, vam saber que el Manuel, abans de treballar al CCIB, va treballar a J. Montaner, Societat Anònima. Segurament es va fer un duplicat de via targeta SIM i li servia per utilitzar-lo també en aquest cas.
4: El Manuel Moreno Blanques feia anar 2 telèfons, l'acabat en 669, que és el número de contacte que va donar a la policia, i l'acabat en 100, que va ocultar als Mossos. ja heu vist com d'important és el rastreig telefònic que els investigadors fan en tot aquest cas. Recordeu que estan intervinguts els 50 telèfons que s'havien marcat des de la cabina telefònica que hi havia a Travessera de Gràcia. Per què va ser tan important aquesta cabina, Lídia?
8: Perquè estava situada a la cantonada entre Travessera de Gràcia i Sant Aló, molt a prop d'on es va cometre el crim. La càmera de seguretat d'una botiga de gimnàstica de la mateixa cantonada va filmar el moviment que hi va haver en aquesta cabina la nit abans del crim. Curiosament, la càmera no agafava la cabina completament perquè una paret de la mateixa botiga en tapava una part de la visió. Però els policies van poder veure gent que entrava i sortia de la cabina i dos cotxes que paraven al davant, un Nissan Pathfinder i un Citroën C4, que després van ser fonamentals per identificar els sospitosos. La cabina també va ser important per les telefonades que s'hi van fer. La policia la va vigilar durant una nit sencera per saber quanta gent hi entrava a trucar. Curiosament, la nit que la van custodiar no hi va entrar ningú, contràriament a la nit anterior del crim, que hi va haver moltes trucades. Els investigadors creuen que moltes de les trucades podrien estar relacionades amb el cas i amb l'autorització de la jutgessa intervenen tots els telèfons que s'hi van marcar.
4: Doncs ara escolteu bé perquè s'ampliï la llista d'actors. No perdem de vista que els Mossos tenien intervinguts els 50 telèfons als quals s'havia trucat des d'aquella cabina. El dia 12 de maig del 2009, a les 11 hores 49 minuts del migdia, s'intercepta una trucada d'una tal Doris. A priori, sembla que no té cap importància, però hi ha un element que serà clau per a la investigació. Escoltem la dramatització de la trucada.
9: Unión Fenosa, buenos días. Le atiende Lucía Rodríguez. ¿En qué puedo ayudar?
10: Gracias, mire, es que tengo una factura.
9: Facilíteme el número de identidad.

0: Alberto. Recordeu els noms, són de telenovela. Doris i Juan Alberto.
1: Porque resulta que él le contó lo de Barcelona al marido de Eliana, un tal John.
2: Sí.
1: Y el John le contó a su mujer. Y Eliana, como es muy chismosa y a todo Leganés sabe lo que Andrés hizo, pues entonces todo Leganés lo sabe. Entonces Mayra le contó a Andrés y él le dijo, tú boquiabierto, por bocón, que no puedes dejar la boca cerrada. Mira lo que está pasando. Y entonces él dijo, no, solo le conté a John y a Mayra. Le dijo, claro, pues contándole a John, le contaste a todo Leganés, el marido de la más chismosa de todo Leganés.
0: Destriem el gra de la palla. Parlen de lo de Barcelona y de que todo Leganés sabe lo que Andrés hizo. Ara surt un tal Andrés que no sabem què va fer, però que tot Leganés en va ple. Leganés és un municipi que està a 11 quilòmetres de Madrid i que actualment té gairebé 190.000 habitants. Després tornarem a la trucada entre la Doris i el Juan Alberto perquè diuen més coses. Des de l'assassinat de Félix Martínez Touriño fins a finals de juny, hi ha multitud de trucades enregistrades per la policia gràcies a haver intervingut tots els telèfons que es van marcar des de la famosa cabina telefònica.
3: En una altra trucada, la Doris parla amb una tal Mayra i comenten que l'Andrés va portar força diners a Colòmbia. I atenció, el 4 de juny del 2009. Han passat 4 mesos de l'assassinat i el Saïd truca al seu sogre, Manuel Moreno Sánchez. Ja veieu que pare i fill es diuen Manuel. Ara sentirem la dramatització d'una conversa entre el Saïd, que és el gendre i és a Colòmbia, i el sogre, el Manuel. El Saïd li diu això.
4: Manuel, necesito contactar con tu hijo. Solo nos ha enviado 5.000 euros y necesito más dinero para poder comprar lo que me falta. Porque la verdad, ya estoy cansado y aquí no estoy haciendo nada. Para desgracia, me subo allá y que Dios diga lo que haya de ver.
0: El Manuel fill té algun deute amb el Saïd i la Maria Pilar. La seva germana i el cunyat són a Colòmbia, on diuen que han de començar de nou i necessiten diners. Quina mena de deute és? Estirant el fil de les converses telefòniques, aconsegueixen saber que la tal Mayra, que la Doris anomenava en la seva conversa amb el Juan Alberto, és la nòvia de l'Andrés. Amb les titularitats dels telèfons intervinguts, han aconseguit el nom i el cognom de totes aquestes persones i això els permet consultar el padró i saber-ne l'adreça. Amb la Doris ho han tingut més fàcil perquè ella mateixa la va donar en una trucada amb Unión Fenosa. A Madrid, els Mossos d'Esquadra localitzen on hi ha els domicilis per si més endavant han de fer alguna actuació. Però qui és el Jorge Andrés Madrid García? Té alguna cosa a veure amb el crim de Martínez Touriño? O si no, de què en va ple tot Leganés? Han passat prop de 5 mesos des del crim i a la policia se li ha anat complicant la geografia del cas. Ara té 3 punts on mirar. El municipi madrileny de Leganés, amb el tal Jorge Andrés, Colòmbia, on hi ha el Saïd i el Iader i la Maria Pilar, i Catalunya, on hi ha el Manuel. En lloc d'estrenyes, el cercle s'amplia, si bé es van acumulant els indicis. Els telèfons continuen donant informació, adreces concretes, i Mossos, fiscal i jutgessa creuen que és hora de fer detencions.
5: Podem aportar informació de les dues persones que estan a Colòmbia. I mitjançant l'agregat, que en aquest cas és un, crec que era un comissari del Cos Nacional de Policia, agregat a l'ambaixada d'Espanya a Colòmbia, treballava amb la policia colombiana, perquè ja la jutgessa ja havia decretat les ordres de detenció, no? I nosaltres aportàvem la informació i vam saber que un estava a Bogotà i un altre estava a Medellín.
0: A Colòmbia ja s'han decretat ordres de detenció per al Iader i per al Saïd. La policia fa dies que vigila tots els sospitosos i saben que la Maria del Pilar Moreno Blancas té previst tornar a Barcelona el 27 de juny de 2009. Ja us hem explicat que el Saïd, el marit de la Maria Pilar, havia trucat al seu sogre per recordar-li que el Manuel, el cunyat, li devia diners. Els investigadors pensen que potser la Maria Pilar ha decidit tornar a Barcelona o bé per cobrar el deute pendent del seu germà o bé per escolaritzar els nens. Sigui com sigui, el 27 de juny de 2009 arriba a l'aeroport del Prat procedent de Colòmbia amb els seus fills i els Mossos la detenen just posar un peu a Catalunya. El seu marit, el Saïd, no ha tornat i ha fugit.

0: La policia creu que la Maria Pilar ha donat suport logístic a l'autor o autors del crim, com per exemple facilitar-los la fugida. A nom de la Maria Pilar consta la motocicleta Harley Davidson de característiques similars a la que portava el Said, el seu home, el dia que va anar a veure el Félix Martínez Tourinho amb l'excusa de comprar-li el cotxe. Arrestada la Maria Pilar, la resta de detencions venen en cascada. L'endemà es deté el seu germà, el Manuel Moreno Blanques, l'home del Departament d'Audiovisuals, a Roda de Barà, a Tarragona. I un dia després, el dia 29, es deté el Jorge Andrés Madrid García, a Leganés. Tres detinguts, però qui va disparar va ser un de sol. A més, cal provar la connexió entre ells.
1: Els investigadors no volen que se'ls escapi res i la llista de detinguts creix.
2: També vam detenir en un inici a totes les persones que també van estar intervingudes, les companyes sentimentals, perquè també sabien dels fets i tenien que declarar. Però una cosa és venir detinguts, tots els va rebre la jutgessa d'aquí, i després ja és una cosa ser ingressa a presó preventiu i una altra cosa és deixades en llibertat.
1: El que vol dir inspector és que van detenir molta gent, però no tots van anar a la presó. La majoria van acabar quedant en llibertat, però els havien detingut per assegurar-se que els podrien interrogar a comissaria o al jutjat. La jutgessa interroga primer la Maria Pilar, que es va acollir al dret a no declarar. La magistrada va decretar presó incondicional. Després van comparèixer 6 acusats més, tots colombians, entre ells Jorge Andrés Madrid García. Alguns dels denunciats també van declarar davant la policia, entre ells Manuel Moreno Blanques. Ara sentireu la transcripció d'una part de l'interrogatori.
3: ¿Tiene algo que ver sobre los hechos del 9 de febrero cuando murió Félix Martínez Tourinho?
4: No.
3: ¿Es cuñado de Said Sánchez Zuluaga?
4: Sí.
3: ¿Encargó a su cuñado que matara a Félix Martínez Tourinho?
4: No.
3: ¿Quedó con su cuñado los días 7 y 8 de febrero?
4: Sí, creo que sí.
3: ¿Said le presentó a dos hombres? ¿Uno con la cabeza afeitada de origen colombiano y otro con el pelo largo?
4: No.
3: ¿Estuvieron cenando en un Pans & Company cerca de donde vivía Félix Martínez Tourinho?
4: No.
3: ¿Sabe por qué se marcharon a Colombia?
4: Pues porque la madre de Said tenía problemas en Colombia.
3: ¿Sabe si su cuñado tenía o tiene una Harley Davidson? ¿La ha visto?
4: Sí, la tiene y la he visto.
3: ¿Su cuñado tiene o tenía un todoterreno de color verde?
4: Sí, tiene un todoterreno, pero no es verde, es de color gris oscuro.
3: ¿Ha mantenido el contacto con su hermana y con Said después del asesinato de Félix Martínez Tourinho?
4: Sí, pero solo con mi hermana. Antes del 9 de febrero nos veíamos de tanto en tanto. Lo habitual era que nos viéramos en las fechas señaladas.
3: ¿Trabajó en la empresa J. Muntaner?
4: Sí, hasta el 2003.
3: ¿Tenía usted asignado algún teléfono de la empresa que podría utilizar habitualmente?
4: Sí, creo recordar que empezaba por 649. Lo tuve hasta 2003.
3: ¿Sabe que el 27 y el 28 de junio se hicieron algunas detenciones?
4: Sí, sé que se detuvo a mi hermana.
3: ¿Accede a hacer unos reconocimientos fotográficos para saber si puede reconocer a los autores de la muerte de Félix Martínez Tourinho?
4: No, no les he visto nunca y no los podría reconocer.
1: El Manuel ho nega tot. Això que els detinguts confessin només passa a les pel·lícules o als calabossos de l'Audiència Nacional perquè després es pugui filtrar als diaris espanyols. Però bé, fora conyes. Els agents tenen una imatge de l'autor material del crim, una imatge de lluny. El va gravar a la càmera d'una botiga de gimnàstica que hi havia a la zona. És de complexió forta i va rapat. La imatge del Said i la del Manuel no coincideixen gens amb la de l'assassí. El retrat robot que en té la policia tampoc se'ls assembla. El trencaclosques, de moment, no encaixa. És juliol del 2009. Han passat 5 mesos i el cas encara està obert. El Iader i el Said, que els investigadors consideren clau per resoldre el cas, continuen fugits a Colòmbia. A finals d'aquell juliol, la policia colombiana deté el Iader a la ciutat de Medellín. I dos mesos després, el dimarts 22 de setembre, arrestaran el Said quan era a casa del seu germà a Cartagena d'Índies, al nord de Colòmbia. A tots dos els van tancar a una presó colombiana de màxima seguretat a l'espera d'extradir-los a Catalunya. Després que el govern d'Álvaro Uribe va donar llum verd a l'extradició, van arribar a Barcelona el 19 de maig del 2010. Amb el Iader i el Said detinguts, ara estaria bé que fem un repàs de qui és qui en el crim de Santaló. Lídia, tenim una llarga llista de sospitosos, oi?
0: S'han detingut 11 persones, la majoria són colombians. Els principals actors del cas són Manuel Moreno Blanca, subordinat de Félix Martínez Tourinho, la víctima. No tenien una bona relació. El Manuel ha negat que tingui res a veure amb el crim i quan l'ha interrogat la policia afirma que ell no va encarregar al seu cunyat, Said Sánchez Zuluaga, que matés el Fèlix. També està detinguda la germana del Manuel, Maria Pilar, que és la dona del Said. Els investigadors creuen que la Maria Pilar va donar ajuda logística a l'autor o autors de l'assassinat. Un altre dels arrestats és el Yader, que conduïa el Citroën C4 en què l'assassí va fugir després d'haver matat Martínez Tourinho. El seu padrastre, Juanet Gartamayo, que és el propietari del cotxe, també l'han detingut. Tots estan a la presó, juntament amb Jorge Andrés Madrid García, que el van arrestar a Leganés arran d'unes converses telefòniques interceptades on es deia que aquest municipi madrileny anava ple del que havia fet. 6 persones a la presó i 5 més detingudes que han quedat en llibertat. Són familiars i algunes nòvies de la resta de colombians que haurien actuat com encobridors.
1: La policia indaga sobre l'historial dels detinguts. N'hi ha algun que els crida l'atenció. I pareu bé l'orella perquè el que ara us explicarà la Lídia té molt a veure amb el crim de Santaló, encara que no ho sembli.
0: 12 anys abans del crim de Santaló, el 20 de desembre del 1997, el Said va ser detingut a l'aeroport del Prat amb gairebé 5 quilos de cocaïna a la maleta, amagats en paquets de cafè de Colòmbia. 2 anys després, el 99, l'Audiència de Barcelona el va condemnar a 9 anys de presó i a pagar una multa de 70 milions de les antigues pessetes per tràfic de drogues. El Said va explicar al judici que la maleta l'havien facturada terceres persones i que intuïa que duia alguna cosa il·lícita a l'equip, tot i que no sabia si era droga, maragdes, dòlars o armes. Va assegurar que es va veure obligat a transportar la droga perquè la seva família havia rebut amenaces quan no va poder retornar un préstec. El tribunal no el va creure i el va enviar a la presó.
1: Recordeu la Doris i el Juan Alberto? Els investigadors ja saben que la Doris és la mare del Jorge Andrés. La conversa que van tenir per telèfon i que els Mossos tenen transcrita era més llarga i amagava més sorpreses.
5: Y entonces parece que la Melina le puso un mensaje a Mayra.
6: Ah.
5: Y le dijo que si Andrés no le iba a responder por el niño. Es que Mayra le botó el teléfono a Andrés. Ese fin de semana se emborracharon.
6: ¿Qué?
5: Este fin de semana se emborracharon y Mayra le botó el teléfono a Andrés. Entonces la otra le puso un mensaje a Mayra. Que por favor le dijera a Andrés que se comunicara. Que no se esconda, que si no respondía por el niño, lo iba a denunciar a la policía. Le puso, dígale que le voy a poner una denuncia a la policía, que yo sé muy bien a quién mató y que de mí no se va a esconder, que yo le voy a denunciar a la policía para que le cojan de las pelotas. Entonces Mayra lo imprimió y se lo enseñó a Andrés.
1: Aquest Andrés sembla un personatge sortit d'una telenovela i el seu entorn també. En el tros de conversa telefònica que hem sentit abans hi surt la frase «allò de Barcelona» i que a Leganés tothom sap què ha fet. I per acabar-ho d'adobar, ara hem sentit que una dona diu que el denunciarà perquè sap molt bé a qui va matar.
7: Crims.
1: La policia ja té el document d'identitat del Jorge Andrés i ara ja té la seva adreça i sap quina cara fa. Els investigadors confronten la fotografia amb el retrat robot.
2: I és quan ens arriba la seva fotografia i és quan veiem que és clavat el del retrat robot, que és clavat que és per la seva corpulència, que és l'autor material.
1: Els Mossos han quedat sorpresos de la coincidència, de la memòria i precisió de la dona que va fer la descripció.
2: Que aquest retrat robot és que és idèntic, és fantàstic, no? Mostres. Hem fet i hem vist molts retrats robots, no? Però aquell va ser realment espectacular.
1: La policia creu que ja té l'assassí, Jorge Andrés Madrid, que té 22 anys. Però quina connexió té amb Félix Martínez Tourinho i amb la resta de detinguts? La connexió i molts altres detalls els anirem sabent escoltant les declaracions dels acusats durant el judici. Un judici que es va fer el 23 d'abril de 2012, 3 anys i 2 mesos i mig després del crim de Santaló. Quins van ser els protagonistes del judici, Lídia?
0: Manuel Moreno Blancas, director del Departament d'Audiovisuals del Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Tenia mala relació amb la víctima. Maria Pilar Moreno Blancas, germana del Manuel, se sospita que va ser còmplice o encobridora del crim. Said Sánchez Zuluaga, que contacta amb Félix Martínez Tourinho abans del seu assassinat amb l'excusa de comprar-li el cotxe. A està casat amb la Maria Pilar i, per tant, són cunyats amb el Manuel Moreno Blancas. Després del crim, el Said, la Maria Pilar i els seus fills marxen a Colòmbia. Yader Castro conduïa el Citroën C4 amb què va fugir l'assassí després de matar Martínez Touriño. També marxa a Colòmbia després de l'assassinat del Fèlix. I, finalment, Jorge Andrés Madrid. La seva imatge correspon plenament al retrat robot de l'assassí que la policia va elaborar a partir de les indicacions d'una testimoni. Viu a Leganés i els Mossos hi arriben a partir de la cabina telefònica que hi havia a prop del lloc del crim.
1: Situem-nos al principi de la investigació, quan la policia detecta que un home assetjava Félix Martínez Touriño amb l'excusa de comprar-li el cotxe. Ja sabem que aquest home era el Said. Aquesta va ser la seva declaració davant el jurat popular que va sentenciar el cas.
6: ¿Cómo contacta usted con Félix Martínez Touriño y cuándo contacta usted con Félix Martínez Touriño?
7: Lo llamé al teléfono de él, o con mi cuñado lo llamamos al teléfono de él para quedar en verme con él, porque él estaba vendiendo un coche, un BMW, entonces para quedar como si yo fuera a comprarle el BMW, pero se suponía que él ya sabía que yo iba a hablar con él.
6: ¿Quién es el que habla por teléfono con Félix? ¿Usted o su cuñado?
7: Yo soy el que hablo con...
6: ¿Y qué le dice usted en esa primera conversación?
7: A él me le presento, le pregunto que si está vendiendo un coche, me dice que sí, le digo qué coche, me dice pues un BMW y quedamos en vernos.
6: ¿Cómo se presenta usted? ¿Qué nombre da?
7: Doy otro nombre.
6: ¿Qué nombre
7: Oscar.
6: Da?
1: El Manuel es qui dona el teléfono de la víctima al Said. Continuem.
6: ¿En qué medio de transporte se desplaza usted a Castelldefels?
7: Mi camioneta.
6: En el Nissan Pathfinder. ¿Va solo o acompañado?
7: No, voy con mi cuñado.
6: ¿Va con Manuel?
7: Sí.
6: ¿Cuando llega usted allí, localiza enseguida a Félix?
7: Sí, yo dejé la camioneta aparte en otra calle y fui, y él llegó con un amigo.
6: ¿Félix llega con un amigo?
7: Sí, sí.
6: ¿Cómo sabe usted que es Félix?
7: Por el vehículo.
6: Félix está con un amigo.
7: Sí.
6: ¿Dónde se ha quedado su cuñado?
7: En mi camioneta.
6: ¿Su cuñado, cuando se queda esperando en la camioneta, cómo está? ¿Está tranquilo? ¿Está nervioso? ¿Está ansioso?
7: Ya le digo que él estaba muy nervioso siempre. Tenía mucha ansiedad esos días.
1: En el capítol anterior vam explicar que la primera vegada que es van veure el Said i la víctima per la compra-venda del cotxe queden a Castelldefels. El Said diu que hi va amb un Nissan Pathfinder, el mateix que les càmeres de seguretat de la zona del crim capten la nit anterior a l'assassinat. I ara sabem un detall important. El Manuel, el seu cunyat, també l'acompanya, però no baixa de la furgoneta. I, per tant, no es veuen amb el Fèlix. Per què no baixa del vehicle si tots dos es coneixen? Eren cap i subordinat. I per què el Manuel estava tan nerviós aquells dies? Recordeu que el Fèlix preparava una reestructuració dins del CCIB? Doncs contemplava l'acomiadament del Manuel. Ell ho sabia i sembla que intentava buscar-se la vida abans que el fessin fora.
6: ¿Y qué pasó en el rato que estuvo usted con Félix?
7: No, es que, a ver, yo le dije, oiga, yo soy el cuñado de tal para acá, y él frenó el coche, siguió andando y como a tres calles paró el coche y se puso a hablar conmigo.
6: ¿Y de qué hablaron?
7: De lo que le iba a hablar, de lo que Manuel me ha hecho que hablara.
6: ¿Del despido de Manuel?
7: De darle un tiempo para lo de la empresa, para todo eso.
6: A ver, concrétemelo más si me quiere contestar a la pregunta. ¿De aplazar el despido de Manuel?
7: Le digo, de aplazarlo, de lo de lo que iban a prescindir de la empresa esa que estaba montando Manuel, que se suponía que estaba, que era paralela al Fórum y todo eso, al centro de convenciones y todo. Es de eso, de darle un tiempo prudencial para que pudiera llevarla a cabo y todo.
6: ¿De darle un tiempo prudencial para que saliera de la empresa CCIB?
7: Me imagino que sí, porque iba a montar una empresa aparte. O sea, yo eso es lo que imagino.
6: ¿Qué es lo que le dice Félix?
7: En un principio que no, que no.
1: Ya una cosa que no cuadre.
6: ¿Por qué su cuñado se vale de usted para hablar con Félix y no habla su cuñado directamente con Félix?
7: Tengo entendido que no se llevan muy bien. Además, mi cuñado normalmente cuando está calmado está bien, pero cuando se altera, ¿me entiende? Es por la ansiedad. No es porque grite a nadie nada, sino porque, por ejemplo, hay personas que pueden hablar con otras personas muy así y hay otras personas que por la ansiedad no...
1: Continuem reconstruint els dies i hores prèvies al crim. Què més va dir el Said al judici?
8: A lo largo de esa semana, usted llama por teléfono a Yader Jair Castro Henao.
7: Yo es que con Yader hablaba de vez en cuando, lo llamaba a saludarlo, o cuando estaba la mamá de él también llamaba a saludarlo a él. Entonces, o sea, sí, lo tuve que haber llamado esa semana o algo.
8: ¿Lo llamó para algo concreto?
7: No, para saludarlo, o sea, para hablar con él.
8: ¿Lo llamó para pedirle que buscara a alguien para venir a Barcelona?
7: No, pero surgió el tema.
8: Pues explique.
7: Pues hablando de cosas así, pues me dijo de la situación de allá y todo, y yo le dije, ve, no conocí a una persona que pueda hacer una vuelta aquí en Barcelona.
8: No conocerás a una persona que pueda hacer una vuelta a una persona aquí en Barcelona.
7: No. Una vuelta aquí en Barcelona.
8: Aquí en Barcelona.
7: Sí, sí.
8: Eso le pregunta usted a Yader.
7: Sí, sí, sí.
8: ¿Eso lo pregunta usted porque le sale a usted de sí mismo o porque se lo ha pedido alguien?
7: Lo de la vuelta. Pues en principio sí me lo ha pedido alguien.
1: Sembla que parlin amb clau. ¿Qué es hacer una vuelta a una persona?
7: Una vuelta en Colombia normalmente es o hacer un cobro o ir a donde una persona a intimidarla o pegarle una cachetada a alguien o simplemente decirlo, amenazarlo.
8: ¿O romperle las piernas?
7: No.
8: ¿O matarlo?
7: No. Matar es diferente y dejar lisiado a una persona es diferente.
8: ¿Cómo se dice dejar lisiado a una persona?
7: Dejar lisiado a una persona es lisiar a una persona, lisiarla.
8: ¿Y matar a una persona?
7: Un muñeco.
8: ¿Y entonces usted lo que le propone a Yader, qué es en concreto? ¿Venir a Barcelona pues a dar la vuelta a una persona?
7: En principio le dije que era para hacer una vuelta.
1: ¿Qui vol hacer una vuelta aquí?
7: A ver, mi cuñado me había preguntado que si conocía una persona para intentar asustar o intimidar a una persona.
8: ¿Para asustar e intimidar
7: sí,
8: a
7: sí,
8: una persona?
7: Sí.
9: I'm ready, my lord.
10: Crims. Amb Carles Porta.
1: Abans de continuar, posem ordre a la declaració del Said.
0: El Manuel li pregunta al seu cunyat, el Said, si coneix algú per donar un ensurt a una persona a Barcelona. El Said fa gestions i truca a un conegut seu, el Yader, i li pregunta el mateix. I el Yader li contesta que mirarà de trobar algú disposat a fer aquesta feina i que, si ho aconsegueix, li trucarà per dir-li.
1: Fixem-nos ara en un altre moment del judici. Escolteu què declara Manuel Moreno Blancas en resposta a tot allò que ha afirmat el Said.
8: Usted niega haberle encargado a Said que contacte con terceros para que vengan a Barcelona a cobrar una deuda, a dar un susto, a dar la vuelta, a dar un escarmiento. ¿Es así?
11: Exactamente.
1: El Manuel ho nega. I ara escolteu què declara el Jorge Andrés, que ja hem explicat que és idèntic al retrat robot de l'assassí. Les converses telefòniques intervingudes l'assenyalen directament. Però què dirà? El Jorge Andrés va parlar clar i segur. I no era ni en una pel·lícula ni als calabossos de l'Audiència Nacional.
8: Usted mató a Félix Martínez Touriño en la calle Santaló de la ciudad de Barcelona valiéndose de una pistola?
12: Sí, senyora.
1: El Jorge Andrés diu que ella és l'assassí. Ja hem vist que no s'ha tractat de hacer una vuelta al Félix, sinó de convertir-lo en un muñeco. Matar-lo, vaja. Fixeu-vos ara en una cosa curiosa. Durant la instrucció del cas, el Jorge Andrés havia explicat a la policia que havia sigut el Said qui li havia fet l'encàrrec criminal i qui li havia donat una pistola i una foto del Félix per poder-lo reconèixer. Però durant el judici canvia la versió.
8: ¿Y qué dice que les entrega Manuel Moreno Blancas?
11: Él me entrega a mí la pistola con una foto. Una foto del señor Félix Martínez Sobrino.
8: ¿Y qué le dice?
11: Es ahí donde el señor Manuel Moreno Blancas me dice de que hay que matar a esta persona.
1: Per què canvia la versió? No ho sabem. Abans d'anar al detall dels fets, fem una recapitulació de totes les persones que han sortit fins ara. Hi ha el Yader i el Said, que s'estan a Colòmbia. Tots dos contacten amb el Félix Martínez Touriño abans de l'assassinat. El Said amb l'excusa de comprar-li el cotxe. A Colòmbia també hi ha la Maria Pilar, que és la dona del Said, i que la policia sospita que podria haver tingut algun paper en el crim. La Maria Pilar és germana de Manuel Moreno Blancas, que era subordinat del Félix al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. El Manuel és a Barcelona. Els investigadors tenen un tercer lloc per mirar, Madrid. Gràcies al rastreig de les converses telefòniques, localitzen a la localitat madrilenya de Leganés Jorge Andrés Madrid García, que és idèntic al retrat robot que té la policia. La seva nòvia és la Mayra i la seva mare, la Doris. La parella de la Doris és el Juan Alberto. Tots tenen el telèfon punxat. Continuem. Quan el van detenir, el Jorge Andrés va dir a la declaració davant la policia que tenia un amic de nom Yader, però que no en sabia els cognoms. Va dir que el coneixia amb l'apel·latiu de El Paisa, una paraula que serveix per designar qualsevol colombià. Doncs bé, dijous o divendres abans del crim, tots dos eren en una discoteca de Leganés i el Yader li comenta al Jorge Andrés que l'han trucat des de Barcelona per fer una cosa i que s'hi guanyaria 12.000 euros. El Yader se'n quedaria 3.000 i la resta serien per ell, per al Jorge Andrés, que accepta la proposta, tot i que no sap ben bé de què es tracta. Tots dos van quedar dissabte 7 de febrer del 2009 a les 6 del matí per sortir cap a Barcelona. El Yader el va recollir amb un cotxe Citroën C4 de color platejat que era del seu padrastre i cap al migdia ja eren a Barcelona.
0: Un cop van arribar, van contactar amb el Said, que conduïa una Nissan Pathfinder de color verd, i es van veure també amb el Manuel. El Jorge Andrés assegura que un cop arriba a Barcelona se n'assabenta que ha de matar el Félix. Diu que el Manuel no li va explicar el motiu, però que li va dir que no podia passar de dilluns al matí. El Manuel li hauria dit on vivia el Félix i li hauria donat la fotografia de la víctima i la pistola.
1: Al judici, el Manuel ho va continuar negant tot.
8: ¿Usted llegó a entregar a Jorge Andrés Madrid la pistola que utilizó para matar a Félix Martínez Touriño?
12: Andrés, con esa declaración que ha dicho, está mintiendo completamente. Yo jamás le he dado ni una foto ni una pistola.
1: O sigui que per una banda hi ha l'Andrés, o el Jorge Andrés, que ja hem dit que és el mateix personatge, que reconeix que va matar Félix Martínez Touriño a canvi de 9.000 euros. I per una altra banda hi ha el Manuel, que nega que fos ell la persona que va encarregar el crim. Si ell no el va encarregar, qui ho va fer? Fem la reconstrucció de les hores prèvies al crim basant-nos en el relat del mateix Jorge Andrés.

0: El dissabte 7 de febrer a la tarda, dos dies abans de l'assassinat, el Jorge Andrés va estar esperant la víctima davant la porta del pis de la seva nòvia. Els va veure sortir a tots dos, però en aquell moment no va tenir el valor de matar-lo perquè mai abans havia matat ningú. Aquella era la primera vegada. En la seva declaració, el Jorge Andrés va explicar que quan el dissabte no s'havia atrevit a matar el Fèlix, va pensar que el matarien a ell perquè en sabia molt de tot aquest cas. I a la seva terra la cosa funcionava més o menys així. El diumenge 8 de febrer, a la nit, va trucar la seva nòvia, la Mayra, i li va demanar que li desitgés sort perquè havia de fer una cosa a Barcelona. La va trucar des del telèfon mòbil i també des de la cabina telefònica que hi havia a l'escenari del crim. També va telefonar a la mare del seu fill de Colòmbia i el dilluns 9 de febrer del 2009 ja sabem què va passar, però ara ho sabrem amb més detall.
1: El Jorge Andrés i el Yader, que dormien en un hotel de Barcelona, es van llevar a les 6 del matí. El Jorge Andrés vestia una parca blava amb dues ratlles vermelles a les mànigues, un pantaló marró, que era llarg, i que ell mateix va dir a la policia que es trepitjava. Portava una braga polar que li havia donat el Said i que li tapava la boca, uns guants blancs que havien sortit del cotxe del Said i un passamuntanyes que li va donar el Yader. Segons el relat de l'assassí confés, el Manuel, el del Departament d'Audiovisuals, els havia advertit que el Fèlix sortiria de casa seva entre les 8 i quarts de 9 del matí perquè havia d'anar a França i era molt important no deixar-lo arribar al seu destí. Quan van arribar a Sant Aló, el Jorge Andrés va esperar el Fèlix al carrer i el Yader es va quedar al cotxe. Per fer temps, el Jorge Andrés es va prendre un cafè en un bar de la zona i va comprar el diari El Mundo per llegir-lo, però després el va utilitzar per tapar l'arma. De sobte, el Jorge Andrés s'adona que s'ha quedat sense bateria en els dos telèfons que portava i se'n va avisar el Yader. Després de parlar amb el seu còmplice, es gira i veu que el Fèlix baixa pel carrer i és llavors quan es treu la pistola i l'amaga sota el diari. Es col·loca al darrere de la víctima i quan gira la cantonada li dispara el tret al cap. Després surt corrents cap al carrer Casanova i quan arriba a la Diagonal gira a l'esquerra fins a la següent cantonada on l'espera el Yader amb el Citroën C4. D'allà ja van marxar directament a Madrid.
0: El Jorge Andrés i el Yader van marxar a correcuita i els va quedar pendent cobrar. Escolteu com va anar el tema dels diners. El Said ho explicava així al judici.
2: Antes de pasar al día siguiente, al día 8 de febrero domingo, ¿usted esa noche había recibido algún sobre con dinero de parte de su cuñado?
3: Sí, ya tenía un sobre con dinero.
2: ¿Cuándo le da el sobre con el dinero?
3: Cuando voy después por la noche a verme con él, antes de ir al restaurante.
2: Antes de intentar el segundo susto.
3: Antes de ir al restaurante.
2: ¿Este dinero qué tiene usted que hacer con él?
3: Dárselo a Jorge Andrés.
0: Aquell mateix dilluns del crim, el Said agafa el Nissan Pathfinder i se'n va a Madrid a portar els diners que li havia donat el Manuel. 9.000 euros en metàl·lic en un sobre blanc en bitllets de 50. Un total de 9 paquets de 1.000 euros cadascun. El preu pagat al sicari per la vida del Fèlix. També hi havia una quantitat menor per al Yader.
2: Más o menos, ¿a qué hora y dónde se reúne usted con Yader?
3: En Madrid, por el centro de Madrid, en una cafetería, para afuera de una cafetería. Creo que era ya en la noche.
2: ¿Y cuánto dinero le entrega usted a Yader?
3: Le di un sobre, el sobre que me dio Manuel.
2: ¿El sobre que le había dado Manuel?
3: Sí, sí, sí.
2: Según oímos ayer, y creo que usted también lo oyó, Yader hace referencia a que usted también le entregó 2.000 euros a él. ¿Es esto cierto?
3: Sí, señoría. A ver, no sé si eran 2.000 euros exactos o 1.900 o algo, pero sí le entregué. Porque él me comentó, y no solamente me comentó, yo lo vi. Si yo estaba asustado, él estaba más asustado. Qué pena la palabra, pero estaba mal, estaba muy mal. Me dijo que no estaba en la casa, que él no podía arrimar a la casa, que no tenía dónde quedarse y que él se quería ir. Le dije, es que yo también, le dije, yo me voy a ir, yo no sé en qué puta, qué pena la palabra, me metí en esto y yo me quiero ir, yo me voy a ir, yo me voy a ir.
0: I tots dos, el Yader i el Said, van marxar a Colòmbia. Ja veieu que el Jorge Andrés i el Said no han deixat d'assenyalar el Manuel com el cervell del crim. Al judici declaren molts testimonis. Això és el que va explicar el director financer del CCIB.
4: Félix me dijo que la salida del departamento del señor Moreno estaba programada. Se lo dijo a él en noviembre o en diciembre del año anterior y se aprovisionó en el presupuesto. Félix ya no soportaba la actitud de Manuel Moreno. Decía que estaba harto y no podía seguir trabajando con él. El despido estaba ya aprobado por Lyon. Incluso el señor Moreno ya no había cobrado ese año el bonus como trabajador de la empresa.
5: Crims, amb Carles Porta.
0: Per què un noi de 22 anys es converteix en un assassí?
6: Una persona jove, necessitada de diners, i que li va arribar aquest encàrrec, i ell, segurament necessitat de diners, va acceptar.
0: La sentència deixa clara la motivació del responsable d'audiovisuals.
1: La gestió de Manuel Moreno Blancas al frente del Departamento de Audiovisuales no era del agrado del señor Martínez Touriño, que decidió prescindir de sus servicios. El señor Moreno sabía de las intenciones de Félix Martínez Touriño, por lo que decidió acabar con la vida de este, urdiendo un plan con el que llevar a cabo dicho fin.
0: Encara ens queda algun serrell. El Jorge Andrés havia declarat que el Manuel li havia deixat molt clar que l'assassinat del Fèlix no podia passar d'aquell dilluns 9 de febrer del 2009 al matí. Ara sabreu per què.
6: El senyor Fèlix viatjava el dia 9, el dia dels fets, a Lió, on està l'empresa mare, no? Anava a explicar l'acomiadament d'aquest senyor.
0: I què és el que al final va considerar el jurat? Escoltem el veredicte.
1: El veredicto del jurado considera que la intervención en estos hechos de Said Sánchez Zualaga lo fue al objeto de urdir un plan con el que acabar con la vida de Félix Martínez Touriño, instado por Manuel Moreno, de modo que el señor Sánchez se ocupó de contactar con personas con las que materializar dicho encargo. Los sucesivos contactos que tuvieron lugar terminaron con la muerte de Félix Martínez de manos de Jorge Andrés Madrid. El jurado razona de excesiva envergadura los seguimientos hechos a la víctima para tratarse de la simple voluntad de dar un susto a Félix Martínez, a lo que se une el incremento exagerado de llamadas en el teléfono de Said desde el 19 de enero hasta el 10 de febrero del 2009. De hasta incluso 15 llamadas en un solo día. Todo lo cual demuestra una complejidad en los actos que evidencia que no se trataba de asustar o amedrentar al señor Martínez.
0: El 4 de juny del 2012, el jurat popular condemnava 4 dels 5 acusats.
1: A Manuel Moreno Blancas, com a inductor del crim, li van caure 18 anys i 6 mesos de presó. El jurat va considerar provat que, a més d'aconseguir influir en uns altres per matar Martínez Touriño, va intervenir en els seguiments que se li van fer a la víctima i va facilitar dades que asseguraven l'objectiu. El que no va considerar acreditat és que Manuel Moreno sabés de quina manera el sicari mataria el Fèlix, ni que la intenció era fer-ho amb una pistola semiautomàtica d'EBU. L'autor material dels fets, el Jorge Andrés Madrid García, es va endur la pena més alta. El van condemnar 24 anys i 6 mesos de presó. A Said Sánchez Zuluaga, com a cooperador necessari, el van condemnar a 13 anys de presó. I a Yader Castro, també com a cooperador necessari, se'l va condemnar a 16 anys de presó. La Maria Pilar, la dona del Said i germana del Manuel, va quedar absolta perquè el jurat va considerar que no havia sabut mai res del pla per matar el Fèlix i que no hi havia col·laborat de cap manera.
0: L'era dels telèfons mòbils, una cabina telefònica va servir per posar llum a la foscor en el crim de Santaló. I voleu una curiositat increïble? Paradoxes de la vida, aquell crim va sorgir d'una història d'amor. La d'una infermera i un pres per narcotràfic que es van conèixer en una presó catalana a finals dels anys 90.
6: El Said va conèixer la seva dona, Maria Pilar, a la presó. Ell va estar a la presó i ja crec que era a infermera.
0: Com juga la vida amb nosaltres, eh? Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.

Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergio Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i concedeix la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Aborrofet i Lluís Guinó. Tots 4 els havien condemnat a 4 mesos d'inhabilitació i 1.200 euros de multa per desobediència. El Tribunal, en canvi, no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, l'advocat de l'expresident Gonzalo Boye està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagi impedit l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
3: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
2: Més notícies, Òscar Callau.
4: El Consell de Ministres ha acordat aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs, condemnada per prevaricació i falsedat documental. La pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia se li commuta per una altra de 2 anys. Amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. L'indult se li ha concedit en els mateixos termes que proposava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que la va condemnar a 4 anys de presó, però que alhora admetia que la pena era desproporcionada i excessiva.
2: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu després que al llarg d'aquest dimarts s'han reactivat diversos fronts. El foc ha calcinat unes 10.000 hectàrees en un terreny amb una orografia complicada. El director de l'extensió, Fernando Pérez, adverteix que les tasques van més lentes la que preveien i queden moltes hores perquè el foc estigui estabilitzat.
5: Mantenemos esos objetivos, lo que pasa que vamos con retraso a la planificación que teníamos de la extinción. Esta noche las condiciones, en un principio la humedad nos favorece, el viento no es un viento muy preocupante.
4: L'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que les PISA estaven excloent més alumnes del compte. La data és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís.
2: Els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats a dit en funció del color polític de cada govern. Els seus mandats seran de 7 anys prorrogables pel mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Així ho recull l'avantprojecte de llei que ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 alts càrrecs a l'administració catalana. Un vol d'assaig d'un Airbus A350 ha aconseguit recórrer 23.067 quilòmetres en un vol sense escales que ha durat 24 hores i 24 minuts, un rècord absolut per un vol de prova comercial.
4: L'aparell de la companyia australiana Qantas va sortir de Melbourne i ha aterrat a Tolosa del Llenguadoc, on Airbus té la seu. Aquest vol simulava les rutes comercials més llargues que l'avió pot assumir, com ara el trajecte entre Londres i Sydney sense escales que Qantas vol estrenar l'any que ve. Durant el vol, l'avió ha sobrevolat 3 continents, 2 oceans i els 8 tripulants han pogut observar 2 postes i 2 sortides de sol. Aquest nou model de la sèrie A350 pot desplaçar 238 passatgers i s'hi ha instal·lat un dipòsit addicional de 20.000 litres de combustible. El vol comercial més llarg que es pot trobar actualment és la ruta de Singapore Airlines que uneix Singapur i Nova York. Són 15.350 quilòmetres i dura més de 18 hores.
2: Esports, el Barça ha completat ja el segon dia d'estada a Anglaterra i prepara el partit que divendres l'enfrontarà al Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del club ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca.
4: Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 8:45 en directe per Esport 3.
2: I en bàsquet, l'exjugador del Barça, Willy Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada.
1: Fins aquí les notícies.
6: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
1: Aquest estiu, crims.
6: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
1: A Catalunya Ràdio.
7: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
1: Posem llum a la foscor.
8: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
1: Què va passar? Qui ho va fer?
9: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
10: Ho sabem.
1: I per què?
11: No sé per què cogí el martillo i el pegue.
1: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
8: Comencem.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
12: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
12: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Sí, res de bo. Qui dius que ve avui?
0: Avui ens visita en Sicus Carbonell, de Sabó de Gràcia.
1: Ai, que bé! La rumba catalana sempre posa de bon humor.
0: Home, mira, hem trobat alguna cosa que no et queixes, eh?
1: El que vols dir?
0: Home, tu que dius
1: que queixes? Si em queixo, que... A veure, queixar-se va bé per la salut, eh?
0: Bueno.
1: Vull dir, tot el dia content tampoc s'hi pot estar.
0: Ja, tampoc es vol queixar-se sempre, eh?
1: Bueno, ara...
0: Feina, és igual. Avui també farem allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens, ja ho saps.
1: Ara ets tu que et queixes.
0: Collons, a veure, si no m'agrada, no m'agrada.
1: Bueno, doncs no et queixis, que em queixo jo, si tu també et queixes.
0: No em queixo pas, jo.
1: Oi, tant que queixes, t'estàs queixant ara.
0: Tu que t'estàs queixant. A veure, avui dedicarem el capítol a la torradora de pa.
1: A la torradora de pa?
0: No et queixis, eh?
1: Hòstia, si no el suporta, la torradora de pa.
0: Veus, ja et tornes a queixar.
1: No, però ara tu que et queixes.
0: No, és tu que... No, tu... Calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: He vist el Danger!

0: Avui vull començar amb una dada absolutament preocupant i que diu molt del nivell intel·lectual de l'ésser humà en general. Segons un estudi fet a la Gran Bretanya, un 60% de la gent admet que se li cremen les torrades de pa almenys un cop al mes.
1: Bueno. Hasta més.
0: Més?
2: Jo trobo que no és tan,
0: eh? Bueno, no està... Déu-n'hi-do, eh? És més de la meitat. Sí. Només hi ha un 40% de la gent que sap torrar el pa sense despistar-se.
3: És la Gran Bretanya,
2: eh? Ah, sí, la Gran Bretanya. Vull dir, una cosa són els anglesos i l'altra molt diferent són els catalans, eh?
0: Sí, sí, valdria la pena fer l'estudi a Catalunya, ja en com anem, també.
2: Exacte.
0: Hi ha una dada encara més preocupant d'aquest estudi, que diu que el 13% de la gent se li crema el pa gairebé cada dia.
2: Home, hosti. Sí. Amb aquest sí que m'agradaria tenir una xerrada.
1: Parlem quan vulguis. No.
0: Però què fots, Mercè? Què fots?
1: Bé, perquè un dia els fas amb gluten, els altres sense gluten. És molt complicat.
0: Ja,
1: molt
0: complicat. Ja. Que jo que se cremin les torrades a un lloc on no les fas habitualment, que et conviden a dinar a casa d'algú i fas un pa, i, però amb la teva torradora...
2: A l'hotel?
0: Hòstia, a l'hotel.
2: Una vegada amb la meva família vam anar a Malta.
0: Sí.
2: Des d'aquí us dic, no hi aneu mai a Malta.
0: Per què?
2: Vam quedar foc a l'hotel... Us ho prometo. Vam encendre el pa. Jo corria per allà aquell menjador cridant "The bread is on fire".
0: És bon títol d'una cançó,
2: The bread is on fire. The bread is on fire. La torradora encesa.
0: Hòstia, de...
2: Merder, vam cardar.
0: És que les torradores de l'hotel...
2: No, en general, les torradores.
0: Les de l'hotel, sobretot, perquè estàs allà esperant i amb una passada no n'hi ha prou de la llesca.
3: No.
0: Hòstia, si tu ets un hotel, que cada 10 anys que tens la mateixa torradora,
2: sí,
0: cada 10 anys que gastes el mateix pa, no pots tenir calculat que amb una passada el pa quedi torrat? No?
3: Ara?
0: Hòstia.
3: Jo li foto els dos guiris.
0: Què vols dir?
3: Hi ha un tio allà, un anglès, alt, al meu costat, que està fent torrades. Sí. Fot rata quan ha de fer voltes, a l'acabada, li foto la torrada.
0: Li cardes la torrada. De veritat, no sé quants enginyers hi deuen haver a Catalunya, però, hòstia...
2: Molts.
0: No, és que t'ho dic perquè ho he buscat. Hi ha 117.000 enginyers a Catalunya. I entre hotels, hostals i pensions hi ha 3.000 establiments. Toquen 40 enginyers per hotel, eh? O sigui, em sembla una vergonya que el 2025 encara no estigui solucionat, que la torrada de pa quedi perfecta amb una sola passada en aquell collons de màquina de l'hotel.
2: Ja tens raó.
0: 40 enginyers per hotel, eh?
2: Ja tens raó.
0: Torno a dir-ho, eh?
2: Sí.
0: 40, eh? Una màquina, per cert, la torradora de pa elèctrica, que s'inventa el 1893. Vull dir que hem tingut temps també per anar-la perfeccionant.
3: Ja, però és la de l'hotel que va malament.
0: Bueno, la de casa va mig-mig, la de casa, eh?
3: Depèn
0: també.
3: De quina tinguis, també.
0: La de casa hi ha la molla que les disparen amunt, que allò no sé quin psicòpata ho ha inventat. Per què tanta força, aquella molla?
2: Sí.
3: El meu sogre ho vam haver d'ingressar. D'un cop de torrada,
0: bueno,
3: al front, i va obrir 3 punts.
0: Ara parlo seriosament. No us ha passat mai que hi ha una llesca que es perd?
3: Sí.
0: Tu sents la torradora i vas allà i n'hi ha una que no saps on t'ha de
1: reparar. Darrere la cafetera.
0: Una que no la trobes. Hòstia. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: volia fer una recomanació cultural relacionada amb la torradora de pa.
1: Ah, sí?
0: Sí. Mira, l'any 1987, Disney va fer una pel·lícula protagonitzada per una torradora de pa.
1: Mira,
2: com ho dius?
1: És la teva pel·lícula preferida, Xuri. Oh,
2: hosti, una torradora, de veritat?
0: Una torradora, sí, sí. Algú de Disney, l'any 1987, va creure que seria una bona idea fer una pel·lícula on la protagonista fos una torradora de pa. Quines, què passa?
3: Quines ganes de veure la que tinc.
1: Bueno.
0: Doncs mira, si vols la pots veure a Disney+.
3: I tant.
1: Coses
3: i
1: més tontes han funcionat.
0: Exacte.
3: També és veritat.
0: Per si us interessa, es titula The Brave Little Toaster.
1: Que maco.
3: Bueno, molt bé.
0: La petita torradora valenta. Mm.
3: Que si això hi fots la cançó de Brave is Fire...
2: Brave is on fire!
3: On fire, on fire.
0: Té escenes que semblen més pròpies d'una pel·lícula de terror que d'una d'animació infantil, eh? També us ho he de dir. El fracàs de la cinta va provocar que acomiadessin de Disney la persona que hi havia darrere aquest projecte. Un senyor, sí, el van fer fora, un senyor que es diu John Lasseter.
1: Despatxat. Vinga, per fer una pel·lícula d'una torradora de pa.
0: Sí, bueno, però espera't, perquè el John Lasseter, un cop acomiadat de Disney, va fer carrera. És dels creadors de Pixar... i va fer Toy Story. Encara ja no us fa tanta gràcia.
2: No? Com has dit que es deia?
0: John Lasseter.
2: Està a la terra.
0: O la torradora. Què? Com es deia, què?
2: No, ja està.
0: John Lasseter.
1: John Lasseter.
0: La pel·lícula de la torradora de pa va d'uns electrodomèstics que parlen.
1: Sí.
0: El seu amo se'n va a viure a una altra casa i els abandona. I llavors s'organitzen per recuperar el seu propietari.
1: Canto, però això és l'argument de Toy Story, això?
0: Claro. No.
1: En comptes de joguines amb electrodomèstics?
0: Ara.
1: Hòstia.
0: Però en comptes de joguines, fa servir una torradora de pa.
1: Està bé. Escolta, bon descobriment. La petita torradora la mirarem. Sí, la buscarem i la mirarem.
4: No la perdré.
1: Arnau, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Avui boig conegut. Un músic que ha crescut envoltat de referents de la rumba catalana com podrien ser el mismíssim Peret. Va néixer i viure tota la seva infància i joventut a la Vila de Gràcia, un lloc on es feia vida al carrer, al mateix punt on va néixer la rumba catalana que ell porta per bandera amb el seu grup Sabor de Gràcia.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Sikus Carbonell.

0: Sikus, què has esmorzat avui?
1: Avui, t'ho diré clar, dos iogurts i un cafè amb llet.
0: Hòstia!
2: Mira.
1: Estic a dieta, fill meu.
0: Estàs a dieta?
1: Sí, estic una mica massa gros.
0: I dos iogurts?
1: M'agrada molt la llangonissa, el fuet, sí, sí, sí, sí. Saps què vull dir?
0: Dos iogurts i un cafè amb llet. Receptat per un dietista, això?
1: No, jo mateix.
0: Tu mateix.
1: Ja, he fet tantes dietes que...
0: Ja te les saps de memòria.
1: Anar amb un dietista, els respecto i...
0: Ha picat el freno de mala,
1: clar. No, perquè després tothom interpreta malament.
0: Clar, clar, clar.
1: Fa molt bona feina,
0: sí.
1: Però quan hi ha un problema... Jo tinc un problema amb el dolç, a mi el dolç m'agrada molt.
0: Et tira el dolç, eh? M'has dit la llangonissa, sí, també, per això, eh?
1: Bueno, clar, a veure, és que...
3: El salat també.
1: També, també.
0: Ah, sí, sí.
1: Saps què passa? Que els gitanos ens agrada menjar.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, a tothom.
4: Sí,
0: els
4: paios també.
1: I et diré una cosa, Quan naixem, tots els bebès que neixen,
0: sí,
1: si no feu la prova, i mireu, naixem amb els punys tancats.
0: I què té a veure això?
1: Vol que tenim gana, que volem agafar tot, menjant. I quan morim, morim amb les mans obertes, perquè d'aquí no ens en portem res.
0: Carai, tu.
5: Sempre poesia.
0: Sempre s'aprèn alguna cosa.
4: Portem un minut d'entrevista i guaita ja.
0: Hi ha més interessant que el que havíem fet fins ara.
4: I tant.
1: Sí, sí, home,
0: sí,
1: home.
0: Sí, sí. Antoni, et dius Antoni de nom.
1: Sí, però per Antoni només en coneix el meu pare i la meva mare.
0: Sí?
1: Sí.
0: En quin moment et comencen a dir Sikus?
1: Pues des de que vaig néixer.
0: Sí.
1: Els meus avis havien emigrat, amb la meva mare, quan era una nena,
0: sí,
1: a Argentina. Hi ha un instrument que toca molt bé aquí els peruans, però que no és del Perú, és del nord d'Argentina, que és aquest instrument...
0: La flauta peruana?
1: Sí, allò que...
0: La flauta peruana no és peruana?
1: No és peruana, es diu Sikus.
3: Mare de Déu.
4: Dos minuts, eh? Dos minuts de vida!
1: Trial. I allò és un Sikus.
0: Cada frase és un titular.
1: I quan vaig néixer...
0: Sí.
1: Era primet, que encara no ho soc, i la meva àvia, mira, em va dir, és un Sikus, i em va vaticinar també que seria músic.
0: Mira, veus? Perquè tu volies ser músic de petit o volies ser una altra cosa?
1: Home, jo als 6 anys em porten els Reis una guitarra.
0: Sí.
1: Jo no sabia tocar. I als 8 anys ja estava al balcó del casa dels meus pares, el carrer Francesc Giner, número 28, fent els meus concerts ja. O sigui, ja cantava jo, que s'ha fet molt famosa la pandèmia, i ja ho feia fa 40 i pico d'anys enrere.
0: Vull dir que cantar al terrat no és una moda d'ara. Tu ja ho havies
1: fet. Jo ja ho havia fet, i assajava amb un terrat del carrer Progrés, que tenim hasta fotografies i tot. Vull dir, això ja ho havíem fet. No?
0: Llavors vau crear Sabor de Gràcia,
1: va passar
0: entenc. Temps. Sí, perquè entenc que primer tinc entès que volia ser arquitecte, també, no?
1: Sí. Sí, jo anava a l'escola, se'm donava molt bé les matemàtiques i m'agradava l'arquitectura i poder dissenyar, i poder, saps?
0: Sí.
1: I bueno, és allò, a vegades l'empresa familiar del meu pare, que abans ell estava fent tot el tema de la venda ambulant i li anava molt bé, no com ara, que ja, pels pobres els venda ambulant va com va.
0: Ja no funciona.
1: Ja no funciona, ja. Com abans. I va dir, nen, escolta, m'has d'ajudar, bueno, lo típic. Això em va servir per tindre una hèrnia discal. És que t'ho vull dir. I el que portava un any amb ell em va dir, nen, no serveixes per això. Dic, no, ja ho sé. Perquè jo les mans, clar, me les cuidava. Feia fred, això és un jalè.
0: Sí que te les cuido. Tens unes ungles espectaculars,
1: sí, no, per parlar... Si no, no podria fer això.
0: Són teves o...?
1: No, són meves. Són del veí, que me les deix. No, són porcelana.
0: Són de porcelana.
1: Sí, sí, perquè jo tinc el mal vici de
0: menjar-te-les. Menjar. Bueno, així no te les menges i toques la guitarra.
1: No, aquestes no me les puc menjar.
0: No, clar, clar, és impossible. No, bueno, una...
5: Cagaries, saps?
1: Ai, em faria un més gran del món.
5: Sí, sí.
0: El barri de Gràcia actual el reconeixes com el lloc on vas créixer tu?
1: No.
0: No?
1: Malauradament, no. És el barri de Gràcia, són les mateixes parets, els mateixos carrers, algun que altre veí encara queda.
0: Sí.
1: Però no és el barri que vivíem abans, que no era un barri, allò era un poble. Allò, jo me'n recordo que sortíem allò, no?, que anaves a l'escola.
0: Sí.
1: I allà, pues, hi ha moltes casetes baixes, eh? I bueno, allò que passaves, així, mig dormit, i la veïna al costat, nen, mal educat, digues bon dia, ai, perdoni, que no l'havia vist. O quan tornaves de l'escola, que abans no teníem el telèfon mòbil,
0: sí,
1: i a casa els pares no estaven, no havia anat a comprar o qualsevol cosa, i la veïna et deixa aquí la cartera, aquí tens pa i xocolata, i quan vingui ta mare ja d'això, vale?
0: Com ara?
1: Que, sí,
0: com ara, com ara.
1: Igual.
0: Ara m'ha passat per Es Basc, em paren a Barcelona. Que no dius bon dia, noi, o què?
1: Sí.
0: Hòstia.
1: Sí.
0: Bueno, un moment.
3: No, hòstia, però si el que diu un bo xocolata, això sí que m'han dit, sí, prou.
1: No, a veure, jo sempre dic que ja no és només Gràcia, és el món en general.
0: Sí.
1: Jo sempre dic... Mira, et donaré un altre titular abans que el digui.
4: Calleu, sisplau.
1: Ens han educat per un món que ja no existeix. O sigui, jo he estat educat per un món que ara ja és un altre. Aquell món que jo em van educar abans no existeix.
0: Sí. I el trobes a faltar?
1: Molt, sí, molta nostàlgia. Jo me'n vaig a Gràcia, em dóna molta alegria, i la majoria...

0: reggaeton no, reggaeton no. No, perquè primerament no és el meu. I segona, bueno, a mi els boleros m'agraden molt i m'agrada... La música en general m'agrada molt. Jo escolto també música clàssica. La música tota. No té fronteres.
1: O hi ha algun gènere que diguis això no m'agrada gota?
0: Bueno, prefereixo no dir-ho, vale?
1: El reggaeton.
0: I llavors, clar, el que passa que, clar, sí, mira, ja, et donaré un altre titular.
1: Aviam, no, hòstia, no anem pel quart, ja.
2: És un no parar.
0: Vale?
2: No
0: para. Si ets bo amb algú, fins al fons, nen.
2: Sí.
0: Vale? No vulguis canviar, que la cagaràs.
1: No. Home, tu ets un professional de la rumba, un dels referents. Uh-huh. Quin van ser els teus referents? Tu vas conèixer personatges...
0: Sí, jo els he conegut tots.
1: Tots, eh?
0: Menys amb Gato Pérez i amb el Piscaïlla he tingut la sort de treballar amb tots. Amb tots els grans, amb el Paret, amb el Chacho, amb l'Osamaya...
1: Quants anys tenies tu, però?
0: En quant?
1: Quan tocaves, havies treballat amb el Paret, per exemple.
0: No, amb el Paret.
1: Perquè quants anys tens, ara es pot dir això, no?
0: Sí, home, i tant, no tinc cap problema.
1: És que ets d'aquesta gent que no... Jo t'he vist sempre igual.
0: Però digue'm quina edat em poses.
1: No? Jo foto 40 anys.
3: Sí.
0: Ets un fenomen.
3: 40?
1: Sí?
3: 40,
1: sí o no?
3: 40. 40.
0: Ja, tu està bé?
3: 40, 40. Sí.
0: Ara després us convido a sopar.
3: Sí.
0: En tinc 51.
1: 51, no ho sembla.
0: Sí. I soc àvia, eh?
1: I ets avi? Ah.
0: Hòstia. Amb un net de 3 anys.
1: Hòstia de Déu. Com es diu el net?
0: Ell es diu Josep,
1: sí.
0: Però el seu pare li diu Rudi, però és que el nen li diu, com et dius? I fa, Sico Júnior. I el pare té una cuaros que breja. Però jo això no l'he ensenyat.
1: No, no.
0: Passa
1: no.
0: Que al nen li agrada la guitarra, li agrada... Ja canta.
1: Bé,
0: i
1: bé,
0: jo no l'he ensenyat res, però bueno...
1: Ja.
3: Ai, carai, Davi.
0: Ara no me'l deixaran durant 3 mesos.
1: Quina diferència hi ha entre la rumba catalana i les altres rumbes que existeixen? Què té d'especial?
0: Això, mira...
1: És la percussió, el picar la guitarra.
0: Bueno, el picar i el rascar. Això és com si fóssim un bombo de bateria negres,
1: sí.
0: Vale? Del rock and roll,
1: sí.
0: I el rascar. Això es feia amb un güiro cubano. Ho traduïm perquè els nostres oients ho sàpiguen.
1: Un güiro cubano.
0: La botella de l'Inns del Mono.
3: L'Inns del Mono.
0: Del Badalona.
1: Sí.
0: Si no és de Badalona, no.
3: No, sona diferent.
2: No vol res.
0: Sona diferent, no...
1: Això ho inventem aquí.
0: Home, clar.
1: Clar.
0: Amb Paret i tant, eh? Sí. Això és quan fem aquest ventilador,
1: sí.
0: El fem sempre quan fem els estribets.
1: Val.
0: Després hi ha altres tipus.
1: De ventiladors n'hi ha diversos.
0: Sí.
1: Per exemple...
0: Mira, per exemple, l'acompanyament. Aviam.

0: Bravo!
1: Moltes gràcies. Peyu, això és un altre preu.
2: És un altre preu?
1: Sí, t'ho dic pel taló, que
2: no
1: han de pujar un número
2: no
1: més.
2: No pateixis, perquè com que no hem, com ho fem tot en negre, ja t'ho donarem.
1: Ah, vale. Així, com a va a l'antiga escola, nen.
2: T'has dit que tenies enyorança d'abans.
1: Això és el millor.
2: Aquí ho fem tot com
1: jo,
2: abans.
1: Jo encara me'n recordo que anàvem a fer concerts,
2: sí.
1: I venien els de l'Ajuntament,
3: sí, sí, sí,
1: o et portaven un talonet, ells ho saben,
3: sí,
1: també,
3: sí, sí, sí.
1: O t'ho donem un sobre. Quan sí. Venien amb el sobre, tots feien... Oh! Cap a casa, que se'ls emportem calents, saps?
4: Anem així.
2: I tant, i tant. Com vas de català?
1: Bueno,
2: bé.
1: Intento anar bé.
2: Bé, anem a posar-lo a prova, sí, cus.
1: Ui, no comencis a dir coses rares, eh?
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Jo tinc una paraula del diccionari i tres possibles definicions i has d'encertar què vol dir. La paraula és mirambell.
1: A. Mirambell?
2: Mirambell, tot junt, en ve alta. Mirambell. Mirambell. A. Part interna de l'ull humà responsable de la visió central i detallada.
3: Si vaig perdent visió, m'hauran d'operar el mirambell.
2: B. Mirambell. Part mecànica dels telers propis de la indústria tèxtil utilitzats just després de la revolució industrial.
4: S'ha tornat a trencar el mirambell. Fins que no arribi l'operari, no podrem fotre res.
2: O C. Mirambell. Planta herbàcia de flors verdoses emprada per fer escombres.
6: La iaia sempre recollia mirambell, la secava i en feia escombres. Llavors no escombrava mai, eh? Però sempre feia escombres de mirambell.
1: Jo crec que és la B.
2: La B?
1: Diria jo, no ho sé.
2: La C!
1: Ai!

0: que dormir amb ell.
1: És una planta que es fa servir per fer es compres. Jo tampoc ho coneixia.
2: No, jo tampoc, eh?
1: No, no, no.
0: Ara us rumbeixeré això.
1: Mira, mira amb ell.
0: Podem fer-ho fàcil.
1: Ah, mira amb ell.
3: Mira amb ell, mira amb ell.
0: Això és fàcil, oi?
1: No, això és acollonant, eh?
2: Sí, és perfecte.
1: La pròxima cançó de Sabor de Gràcia dedicada al Mira'm Vell.
0: Mira'm Vell, sí, sí. Gent... M'ha fotut amb evidència.
1: No, home, no. Ens agrada també que la gent se sàpiga els presidents de la Generalitat de Catalunya.
0: Però els que són d'aquí?
1: Els de la Generalitat.
0: Sí, però hi ha algun que no...
1: No, n'hi ha algun que no el contem nosaltres.
0: Som més català jo que ell.
1: Ah, això sí. De moment comencem pel 133è, que és l'actual, i anem tirant enrere a veure quants en recordes de memòria. Bueno. 133è?
0: Sí.
1: El saps?
0: L'actual, no?
1: Sí.
0: L'Illa.
1: Salvador Illa, 132è.
0: L'altre, com es diu?
4: Ahí som.
0: Ai, no a l'aragonès.
1: Sí, senyor.
2: Molt bé.
0: Sí.
1: 131è.
0: Després, clar, aquest... Ai, no me'n recordo el nom, noi. Aquell home de les gafes.
1: No? Aquell home de les gafes. Sí, senyor.
2: Sí, les gafes.
0: Sí, que va estar abans de Puigdemont. Ai, després de Puigdemont.
1: Sí, senyor.
2: Molt bé.
1: Sí,
2: sí, bueno.
1: Sí, sí. Si vols, el podem agafar per bo, el de després de Puigdemont.
0: El de després de Puigdemont, perquè va ser circumstancial.
1: Sí, Quim Torra era.
0: Quim Torra. Això, Quim Torra.
1: Després Carles Puigdemont.
0: El Carles Puigdemont.
1: Abans de Carles Puigdemont.
0: Abans del Carles Puigdemont.
1: 129è.
0: Bueno, tenia el Mas, no?
1: El Mas, sí, senyor. Oh, bé, sí. Bé, bé. 128è.
0: Abans del Mas estava Montilla. Però...
1: Sí, senyor.
0: Veus com sóc un gitano? Em sap una miqueta. Això que m'has dit d'abans no m'agrada.
1: El Mira'm Vell no.
0: Ara, Mira'm Vell m'ha quedat aquí, jo.
1: 127è, abans de Montilla.
0: Abans de Montilla, 127. Que jo recordi el Pasqual Maragall.
1: Sí, senyor. 126è.
0: El Jordi Pujol.
1: 125è.
0: El 125è no el sé perquè no havia nascut jo.
1: Bravo. Ja t'avanço que...
0: T'he dit tots els que jo he vist.
1: Escolta, ets dels que ha arribat més lluny en aquesta llista de presidents de la Generalitat.
0: Bueno, he tingut el lapsus aquest del Quim Torra, però és que aquest home tampoc ha sigut molt conegut.
1: Pensa que hi ha gent que el lapsus ja el té amb el Salvador Illa. Vull dir que...
0: Anem apanyats.
1: Has arribat bastant lluny. Sicus, ens fa molta il·lusió que hagis passat avui per la Renaixença.
0: No, i a vosaltres per convidar-me.
1: I que et sumis ara a fer una actuació en directe. Avui ens interpretaran Sicus Carbonell amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck. Gitanos català.
0: No, gitanos en català.
1: Ara sí.
0: No diguis en castellà, gitanos. Ja m'has dit dos avui, eh?
1: Què he dit?
0: Jo he fallat el
1: Mira'm Vell. El Mira'm Vell.
0: Eh?
1: Ah, perquè abans
0: a l'assaig...
1: A l'assaig t'he dit apujar i m'has dit recolzar.
0: No, recolzar.
1: Té una pressió. A més, avui entra el públic...
0: Per això s'ha vengat i m'ha dit allò del Mira'm Vell.
1: Bueno, és que entra el públic... Has dit vengat tu ara, eh?
0: Sí, és veritat. Veus? Estem empatats, Peyu.
2: Jo havia dit es va vengat.
1: Vinga, va, Sicus Carbonell, Arnau Tordera, Laia Gluck interpreten Gitanos catalans.
0: Gràcies.

0: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral portal i omple el formulari. Tenim un col·laborador del Baix Llobregat.
1: A veure, avui no parlàvem de la torradora de pa.
2: Encara de rato que no s'ha dit res de la torradora de pa.
3: Ara hi anem. A més, bueno, ens hauríeu de dir alguna cosa vosaltres sobre aquest objecte avui.
2: Home,
3: no?
2: Avui aprendrem a treure partit de la vostra torradora.
3: Mira. Què fas? Això és el dels gossos. Això va més tard, això.
1: No, bueno, com que tot el programa hi ha gossos, així...
2: Ja no sabíeu què era això, si era un gos o els que havies enrampat amb l'entorradora.
3: Què ens donareu, consells per treure-li rendiment a la torradora?
1: Bueno, d'entrada jo haig de dir que estic en contra de la torradora.
3: Sí. Sí.
1: És que no entenc el servei, ni entenc...
3: Home, torra el pa.
1: No és veritat, crema el pa.
3: Val.
1: El llença al sostre.
3: Sí.
1: Una torradora, o sigui, ha substituït la llar de foc. A les cases abans hi havia llar de foc.
3: Sí, senyor.
1: S'ha perdut.
3: Sí.
1: El pa s'ha de torrar a la llar de foc.
4: A mi també se'm crema la llar de foc, eh?
1: Bueno,
3: sí, però...
4: Se'm crema tot arreu.
3: La gent que viu a l'àrea metropolitana no podem pas tenir una llar de foc a cada pis a Barcelona.
1: Doncs que no mengin pa. Torrat.
3: Torrat.
2: Se'l mengin del dia, no? Que se'l mengin... Jo no estic en contra de la torradora. Estic en contra... De la torradora aquesta que llença el pa amunt.
3: Sí.
2: Jo vull torradores d'aquesta que és...
3: La plana.
2: La plana, però no la que va sobre la taula que posa el pa. No, la lateral, que tu poses lateral.
4: S'enganxa.
2: Saps que hi ha les resistències, sí. I tu poses la torradora...
1: Ah, però sí. Llavors l'has de girar.
2: L'has de girar.
3: Sí.
2: És sensacional.
3: Girar-lo?
2: Allò, aquella torradora...
1: Té una vida tan avorrida.
3: Sí.
2: Jo, té una torrada i la tens i la veus que es va fent, mica en mica, mica en mica. Hi ha un moment que vades, un moment surt aquell fum negre que l'has d'agafar ràpid, ja la cremes els dits i et cagues amb tot.
3: Sí, ha de ser avorridot tot l'altre que faci.
2: I et diré més, ara perquè ja no fumo. Quan acabes de fer la torrada, agafes el cigarro.
4: No,
2: t'amorres allà a la torradora.
3: Home, no.
2: Jo ensenyo el cigarro a la torradora.
3: Quin fàstic.
2: No, boníssim aquell cigarro.
4: No, home, no.
2: Mira, des d'aquí...
1: Hi ha electrodomèstics de primera, hi ha electrodomèstics... Una nevera. Una nevera, collons.
3: De primera, de primera.
1: Una rentadora. Hòstia, hem avançat.
3: Sí.
1: Una torradora, que és una merda.
2: No.
1: Una iogurtera.
3: No, una iogurtera no.
1: Clar, no, estem aquí, eh? Estem aquí.
4: Jo tinc la màquina de fer gelats.
1: Màquina de fer gelats.
2: Una bona merda. Jo et dic, una torradora. Tu estàs amb una feina que no t'agrada.
3: Sí.
2: I estàs allà a l'empresa, que tenen aquests llocs de menjar, de dinar, i t'estàs avorrint, aquella feina no t'agrada.
3: L'office, en diuen.
2: L'office. I et puteja una mica la feina. Tu vas allà, fotent una torrada, els hi pots cardar foc a l'empresa. Tinc un altre electrodomèstic que permeti tenir l'empresa tancada un mes...
3: Perquè... Ah, no.
1: Un ull a pressió.
3: Sí.
2: No pots anar a la feina amb un ull a pressió.
3: És raro.
1: A menys que no estiguis a la cuina, saps? Si és cuiner.
3: És l'espai.
1: Una oficina, entrar amb un ull a pressió.
3: A Catalunya Ràdio. Avui en Feli i en Xuri han vingut amb un ull a pressió.
1: No sé. Val,
3: cuidado.
2: I un, quan han sigut allà, s'han posat una caputxa.
3: Raro.
2: Saps? Dius, hòstia, aquests no venen a fer l'escudella aquí. Saps què vull dir?
3: Ja fa sospitar.
2: Després hi ha altres coses. A mi, a la torradora de jove, quan anàvem amb els pares, m'enviaven de colònies. Jo que feien, la meva mare em posava una torradora per assecar la roba.
3: A què? A dins la motxilla?
2: Sí, portava la torradora.
3: Què diu?
1: Ja ho veus? No, perquè aquest és dels que s'escalfa els peus amb la torradora.
2: Esclar, a casa meu a l'hivern la calefacció l'engeguem poc i tenim quatre torradores i cadascú té la seva.
3: I us escalfeu els peus?
2: Els peus, sí.
1: Mira la tele. Miren el Barça, el miren...
2: Amb la torradora. I a vegades, clar, poses la torradora, t'has escalfat els peus, ara sopem i fots el pa.
3: Després dels peus.
2: Sense haver-te de moure... Amb aquella torradora...
1: A la torradora t'has assecat els mitjons.
2: Sí. No, clar, és la mateixa torradora. Què passa? Són nets els mitjons.
3: Aquests són els consells que ens havíeu de donar per la nostra torradora.
2: I l'últim és que si tens gana i vas a la banyera,
3: sí.
2: Aparta-la una mica, la torradora. Aquest sí que és important.
1: Sí, és el consell màxim.
3: Nois, preparem-nos més bé les seccions. Aquesta secció...
2: Més servei que això no pot pas...
3: O sigui, és que... Creieu que a Catalunya algú, a partir d'ara, d'ençà d'haver sentit la secció...
1: Que havíem de parlar.
3: S'escalfarà els peus
2: si
3: amb la torradora?
2: Si vols creure, demà truca a un centre d'aquests logístics que venen electrodomèstics, com la venda de l'electrodomèstic... Disparada.
3: Sí?
2: De torradores, a partir de demà, Peyu?
3: Demà trucaré.
2: Ara això sí, veuràs tot de peus escaldats.
3: Feu el faixer d'Escarles Xuriguera, moltes gràcies.
2: A vosaltres, Peyu.
1: A vosaltres.

0: Aquesta és un clàssic. No sé com es diu, Arnau, però la sé reconèixer.
1: Això és Here's Come the Sun. Probablement l'èxit més destacable de George Harrison.
0: Això són els Beatles, no?
1: En efecte, resulta que Sue Houghton, un fan seu, va conservar un tros de pa torrat que Harrison va deixar al plat després d'esmorzar. I bé, aquesta estranya inversió li va sortir prou bé perquè el tros de pa torrat es va vendre a una subhasta l'any 92 per 1.500 euros.
0: Mare de Déu.
2: Hi ha gent per tots.
0: Quin fàstic.
3: Doncs el meu fill va guardant tot el meu torrades que faig a casa, les guarda.
0: Algun dia
3: estarà forrat el meu fill.
0: Sí, o tancat en algun puesto. Escoltem Here Comes the Sun i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: Avui tindrem una raça de gos que encara no hem passejat.
1: Ah, no?
0: No? Un pastor alemany.
1: Mira!
0: Es diu Sara. Mireu com dona la puteta, la Sara. Mireu-la. Quina cosa més guapa.
1: Que maca.
2: És una pastora.
0: Una pastora alemanya.
3: Sí. Sara, es diu?
0: Sara. Sí, la Sara.
1: Es diu Sara.
0: La Jana i l'Aran, que són els seus responsables, sí, de l'ella, ens diuen...
1: El de la família, el nom més clàssic, el gos.
4: Sí. Sí, sí, és que...
1: La Jana, l'Aran, i la gossa li quedarem Sara. Molt bé.
0: Diu que la Sara és una ànima lliure, que és molt independent, i que també és molt llesta. Perquè resulta que quan espera dins el cotxe i creu que la Jana i l'Aran trigaran massa a venir,
1: sí,
0: salta al seient del conductor i es posa a tocar el clàxon. Què et sembla?
1: Hòstia.
0: Què et sembla?
4: És més llesta que molts amics meus.
0: Molt bé, segur. Però això no és tot, eh? Perquè si encara és dins del cotxe i no li fan cas, la Sara sap com baixar la finestra i sortir del cotxe d'un salt.
4: Sí, ara s'ha de donar carnet de moto, ara, no?
1: Home, amb Raül...
0: És que és un pastor alemany, són molt intel·ligents.
1: Amb Raül li han posat Sara, tu, és com una filla més. És una...
4: Sí, sí,
0: Sara. O sigui que la tia, si es cansa de nosaltres, potser fotrà el camp i anirà a la seva, eh? Ah, i un últim apunt. Com a bon pastor alemany que és, li agraden els frankfurts.
1: Oh, sí, i qualsevol petaner també.
0: Exacte.
1: A qualsevol dos li agrades un frankfurt a la cara.
2: El xucruc.
0: Al meu fill també li agraden els frankfurts.
1: A tothom. No conec ningú que no li agraden els frankfurts.
5: No. Som a principis de maig de 1945, els últims dies de la Segona Guerra Mundial. Les tropes de l'Exèrcit Roig han capturat Berlín. A l'est, les tropes aliades també han entrat per Àustria. L'Alemanya nazi ha perdut la guerra i la rendició incondicional es firmarà en qualsevol moment. Per la passejada d'avui ens situem a la població austríaca Títer, que serà l'escenari de l'última batalla de la Segona Guerra Mundial a Europa.
1: Avui passegem el gos per la batalla del castell Títer.

0: Hem anat a patar una època massa dramàtica per gaudir de la passejada amb la Sara.
1: Pobre Sara.
0: És una llàstima.
2: Sí.
0: Perquè la població d'Iter és al vell mig del Tirol. El paisatge és impressionant, l'aire és pur i la Sara pot córrer lliurement pels camps sembrats. El que més crida l'atenció del poble és el seu magnífic castell. És una imponent construcció situada dalt d'un turó rodejat de boscos. El castell d'Iter presideix tota la vall i la passejada fins a la fortificació val molt la pena. Haurem de fer una rampa de mig quilòmetre, però la Sara hi pujarà com si res, no patiu. Durant la guerra, els alemanys han fet servir el castell d'Iter com una presó per gent il·lustre. Ara mateix, els seus presoners són diversos exministres francesos, la germana gran del prestigiós militar Charles de Gaulle i també en Jean Vorotre, un famós tenista francès del Partit Socialista, que va ser detingut per la Gestapo. El castell d'Iter és una presó de luxe. Els presoners no tenen cel·les, sinó que dormen en habitacions individuals. Qui està tancat en aquest castell gaudeix de certs privilegis.
1: Sí, hauria anat l'inclor d'engarín de turno.
0: Exacte,
1: no?
0: Sí senyor.
1: Ho volíem sí, tot aquí.
0: Em consta també que és tenista i socialista.
1: És igual que aquest, sí, sí.
0: Avui els presoners s'han llevat i de seguida han vist que en passava alguna. El castell és buit. A part d'ells, no hi ha ningú més.
3: Hola! Hola!
4: Eo! Eo! Que hi ha algú?
3: Eo!
5: Em sembla superfort, eh? És que aquí no queda ningú.
4: O sigui,
5: els guàrdies han tocat el dos, però molt fort, no?
0: Efectivament, els soldats alemanys que eren responsables del castell han tocat el dos. Les tropes americanes són a pocs quilòmetres de distància i han decidit marxar a cames, ajudeu-me. Pels nazis, la guerra està perduda.
1: Collons, ens han deixat aquí tirats.
5: Però ben tirats, és que, o sigui, a veure, a mi em sembla molt desconsiderat, eh? O sigui, han marxat sense dir res i nosaltres som presoners VIPs o no som presoners VIPs? Que ens ho diguin,
1: no? A veure, una cosa, senyora, vostè qui era?
0: Exacte, qui collons és aquesta pizza? Ja fa rato que ho penso. Qui és aquesta pizza?
5: A veure, jo sóc la germana del de Gaulle, no? És el meu brother, saps? A veure, o sigui, una mica de respecte, que no sabeu amb qui esteu parlant.
4: Mira, voleu callar, sisplau?
5: Ja callo, ja callo. Tinc-ho per dir-me que calli, però ja callo. Callo perquè no tinc més text.
0: Bueno, no has callat encara, hòstia.
5: Ja callo.
4: És que si ningú...
5: No dic res més, però estou cada dia algú.
0: Calla.
5: Bueno, és que si no dic res ningú,
0: és igual,
5: parlo jo.
0: El silenci i la...
5: Vale, ja callo.
6: Admetrem, eh? Estem en una època que no estem d'hòsties, eh?
5: No, ja és veritat.
4: Va, és que no caldrà... És que ens morirem de gana si ningú ens rescata.
0: Bueno, en aquest aspecte els presoners poden estar tranquils. Ja hem dit que el castell d'Iter era una presó de luxe. Les mesures de seguretat eren tan laxes que podien voltar pel castell, amb tota llibertat. Ara que no hi ha guàrdies, s'han fet els amos del lloc.
1: Tu, ho han deixat tot obert, eh? Podem marxar del castell quan vulguem.
5: Jo agafaré un encostipat amb aquesta corrent d'aire.
1: Però, hosti, si ella marxa, nosaltres ens quedem, eh?
4: Mireu que he trobat el celler.
0: Què?
4: És vi, un parell d'ampolles de vi.
1: Deixa't el vi. Hem d'intentar saber què ha passat aquí. No és pas normal, això.
0: Els presoners entren a cada habitació del castell a veure si poden trobar alguna ràdio o algun document que indiqui on són els soldats alemanys. De moment tenim la Sara ben tranquil·la. Hem pogut entrar al castell i menjar uns quants frankfurts que els nazis han deixat a la cuina. La Sara és la gossa, eh? No us perdeu.
4: Sí.
0: No us penséssiu que és la pija.
4: No. La Sara és la gossa.
0: La Sara és la gossa.
4: Sí, ja m'ha quedat clar.
0: Es nota que han marxat amb molta pressa i ho han deixat tot a mitges. Els presoners decideixen baixar fins al poble a veure si es pot saber què coi ha passat. Nosaltres agafem la Sara, la gossa, i els acompanyem. A l'entrada d'Iter, una veïna surt corrents de casa seva. Porta males notícies. Resulta que alguns combatents de les Waffen-SS encara estan actius i es dediquen a executar tots els civils que troben. Entren als pobles i executen a qualsevol veí que considerin un traïdor.
4: Quina por, eh? Quina por.
5: Vosaltres sou els presoners del castell?
1: Exacte. Vostè sap què coi passa?
5: Els guàrdies del castell han fugit perquè saben que la guerra està perduda. Però encara esteu en perill, eh? A veure, hi ha rumors que al poble del costat, els soldats de les SS han executat tots els homes.
0: La situació és ben estranya. La guerra s'ha acabat, però alguns soldats de les Waffen-SS continuen lluitant. Heu de tenir present que Adolf Hitler fa 5 dies que s'ha suïcidat. Sí. Però els soldats de les SS són uns fascinerosos que prefereixen morir abans que acceptar la derrota.
1: 5 dies que en Hitler es mor i continuen donant pel sac.
5: Ben malparits, tu.
0: Veient el perill, els que fins ara eren els presoners decideixen tornar a pujar la rampa i a trinxerar-se a dins del castell.
4: A veure, no fotem. Ara que hem baixat, ara hem de tornar a pujar?
0: No, no, és que té... A Vincar d'una mandra, deu tornar... Hi ha una pujada fins a dalla, mig quilòmetre,
1: no,
0: eh?
1: No, no, no estigueu desgraciats, ja és mig quilòmetre.
0: Collons, mig quilòmetre és mig quilòmetre, amunt, ja, però, de pujada, eh?
1: Hòstia, però sisplau...
0: No, amaguem-nos a casa aquesta mossa.
5: No, no, a mi no m'emboliqueu, eh? Que si venen els nazis jo faré veure que no us he vist mai a la vida.
1: Escolteu, vinga. Va, collons de ganduls. Vinga, va, anem amunt. Hòstia, no hem estat 5 anys aquí, sobrevisquem perquè ara ens matin.
0: Com, ah. No, precisament, ara s'havia acabat, anava a cardar per Coca-Cola, jo ja.
1: Ja te'l fotràs després a Coca-Cola. Tira amunt, va, passa.
4: Bueno, vas buscar les ampolles de vi.
0: Ens toca agafar la Sara i tornar a pujar cap al castell. Les vistes són precioses, però el passeig comença a fer-se una mica repetitiu.
4: Sí, amunt i avall, però érem locos.
0: La Sara ens comença a mirar amb mala cara. Ja fa estona que estira la corretja per marxar cap a una altra banda.
4: És que tocarà el claxon, eh?
0: Sí. A la que s'emprenyi aquest gos...
4: Que tocarà.
0: Tocarà el claxon. De nou al castell, els presoners agafen rifles i munició que els guàrdies han abandonat. Qui més qui menys, tots aquells homes saben disparar i si cal lluitar contra els nazis, ho faran. Però també són conscients que les Waffen-SS estan ben equipats i preparats. I ells només són 14 persones. I entre ells hi ha la germana de Charles de Gaulle, que és ben inútil.
5: Sí, a veure, inútil. A veure, és que a mi això que m'heu donat em fa molt fàstic, eh? Perquè jo aquesta escopeta tan bruta, de veritat és que ni me l'acosteu, perquè és que em fa molt de fàstic.
0: 13 persones per defensar un castell i una pija. El millor serà anar a buscar ajuda.
1: No, escolteu, hem d'anar a buscar ajuda. Algun voluntari?
0: Oh, sí, aquest tio, ara vol que anem... Ara que hem de tornar a baixar el poble.
1: Ara hem de tornar a baixar?
0: Tu has dit que no baixessis.
1: Ara has de tornar a baixar?
5: Jo estic en talons, no puc baixar.
1: Però si de baix m'ho fet pujar, m'ho baixar i ara he de tornar a baixar?
0: El passeig s'ha convertit en una missió. Hem d'anar fins a la població d'Innsbruck. Un dels presoners agafarà una bici per arribar fins on hi ha les tropes aliades. A la Sara, la gossa, ja li va bé cansar-se una mica. La passejada serà llarga.
4: Bueno, si hi ha una bici, ja hi vaig jo. No, no, ja agafo la bici i cuida't, que vingui aquest cos alemany i que m'acompanyi. Ja.
0: Exacte. Després d'uns quants quilòmetres en bici aconseguim contactar amb els americans. Aquell home els explica que les SS estan rodant pel poble i que el castell està ple de presoners VIP. Llàstima que l'oficial americà té altres plans.
2: Entenc les vostres preocupacions, però ara mateix defensar el castell d'Iter no seria una missió prioritària.
4: Oh, bueno, senyor militar, però és que al castell hi tenim presoners molt importants, eh?
3: Sí. Ah,
4: tenim la germana d'en De Gaulle, eh? Que no calla.
2: No em faig càrrec, però les ordres són les ordres. Els meus homes tenen altres plans. Quan acabem, vindrem al castell d'Iter.
0: Després de discutir una mica, com a mostra de bona voluntat, el militar americà li cedeix 10 soldats.
4: Només 10 soldats?
0: Sí, noi.
4: 10 soldats?
0: Bueno, 10 soldats i li deixa un tanc de combat.
4: Bueno.
0: Amb un tanc ja em veig en corda de defensar un castell. Sí. Tornem cap al castell, acompanyant els 10 soldats i el tanc. Hem arribat just a temps, que no sé quanta gent hi cap a dins un tanc.
4: Sí.
0: 10 no hi caben a dins.
4: No.
7: Fora penjats.
0: Suposo que han d'anar
4: sobre.
7: Enfilats.
5: Com una rua de carnestolfes. Sí.
0: Hem arribat al castell just a temps perquè els nazis podrien atacar en qualsevol moment.
4: Ep, què tal que porto? 10 soldats i un tanc.
0: No, t'has comptat tu, idiota. Sí. Ah, no.
5: Ja ho has fet bé,
4: Som
0: 11. Som en total
5: 11. I una bicicleta. Sí,
1: sí. Bueno, no sé quants sou, però això és collonut. Però... Hòstia, qui ve per allà?
0: De cop i volta, els defensors del castell d'Iter veuen que pel camí estan pujant diversos soldats alemanys. Arriba l'hora de la veritat. Però per sorpresa seva, els alemanys porten una bandera blanca.
7: Ah, bueno.
5: Mira.
0: Ara són del Madrid, tu, cada mena. A més, de nazis del Madrid. A veure, que els va, quin fa, quin, de veritat.
7: Ja és bastant, això.
4: Oi.
0: No arribarem a Nadal, nois. Hi ha de tot.
4: No hi ha de tot.
0: No.
4: Estan bé. Ja està.
7: Una broma.
4: No, és broma. No, t'has equivocat. Demana perdó.
7: Perdó.
5: Ja està. Feina feta, no fa destorn.
0: Una abraçada als, a la gent del Madrid que ens segueix, que em consta que són...
7: Oh.
0: Tres. Quedaríeu parats de la gent del Madrid que hi ha a Catalunya. Hi ha molta gent que és seguidora del Madrid.
4: Home, eh?
5: Molts nens.
0: Ah, sí? Ja ha començat...
5: Perquè van estar un temps guanyant-ho tot, el Barça no feia gairebé res.
0: Els
5: i
0: de la generació
5: nens...
0: aquella perduda. Són la generació perduda. Sí. Són aquelles...
4: Com hem anat a parar del castell?
0: No sé.
5: Seguim.
4: El Bernabéu.
0: Perquè arribaven els nazis amb la bandera blanca.
5: Ara. Emocionant.
0: Però que és la bandera de rendició, no és la del Madrid.
7: Ah, vale. Així tot el que hem dit no val.
0: No. Els alemanys són desertors que volen canviar de bàndol. Volen lluitar per defensar el castell, també. No dispareu! Que no sóc del Madrid!
5: Madrid.
2: Dóna'm una bona raó per no matar-te, collons de nazi madrileny.
3: No, que no sóc cap nazi, de veritat, jo... Em vaig veure obligat a lluitar amb ells. Jo, la meva dona ja li vaig dir, no, ho hem de fer-ho, no, però... jo sempre els he odiat, en especial les SS. Deixeu-nos entrar.
0: Durant els últims dies de guerra, aquest discurs del soldat alemany penedit es repeteix constantment. Ara mateix tenim un total de 36 persones defensant el castell. Entre ells hi ha els presoners il·lustres francesos, els soldats americans i els soldats alemanys desertors. I el nostre pastor alemany.
4: Molt bé. I un tanc.
0: I un tanc, sí senyor.
4: I un tanc.
0: És una barreja curiosa.
4: Sí.
0: Tenim un gossa que es diu Sara.
5: A veure, que m'has dit a mi...
0: Uns nazis que ja no són nazis.
5: M'has dit a mi...
4: La filla d'en De Gaulle?
0: La pija, germana.
5: Sí, germana. Que aquí ha fet molta feina,
6: Hi havia algú que devia estar allà mirant i em sap què collons foto jo aquí amb tota aquesta colla.
0: Es reparteixen per tota la muralla. La tripulació del tanc col·loca el blindat just davant de la porta principal del castell. Aquell tanc és la seva gran esperança.
4: Vinga, va, que podem.
0: Ja. Ara sí, ara arriba una divisió de les SS amb ganes de gresca. No accepten la derrota, estan ben equipats i transporten diversos canons mòbils. Comencen els trets.
5: Ai, ai, ai.
4: Xupa't, xupa't.
0: Ja és mala sort que el primer tret dels canons impacti de ple en el tanc americà i el faci volar pels aires. El blindat ha durat 2 minuts.
2: Tinc males notícies. Ens han rebentat el tanc.
6: A veure, són uns malparits, però el que els va parir tenen bona punteria.
4: Bueno, amb els viatges que he fotut amunt i avall per anar a buscar aquest tanc. I rep, 2 línies més avall ja no tinc tanc?
0: Ja no tens tanc. Ara ja només queden 36 persones, però no ens queda cap tanc. La muralla i les finestres del castell ofereixen una posició privilegiada per disparar. L'únic problema és que al cap de mitja hora els defensors ja s'estan quedant sense municions.
2: Tinc males notícies. Ens estem quedant sense municions.
0: Sí, ja ho havia dit jo, això, eh? Algú ha de baixar al poble a demanar ajuda. No. Si no, actuen de pressa i deixaran la pell.
2: I deixarem la pell.
0: Ja ho he dit, també.
2: Algú ha de baixar al poble.
0: Ja ho he dit. No. Al final, en Jean Borotra, el tenista que estava també entre els presoners il·lustres,
4: sí,
0: recordeu,
4: sí,
0: que hi havia un tenista francès, socialista.
5: Catxes.
0: Sí. Aquest s'ofereix voluntari. Ah. És una missió molt perillosa. En veure moviment, la Sara, la nostra gossa, surt disparada darrere seu.
4: Carai, quina gossa tan valenta.
0: Sí. Els gossos els oloren els tenistes. Passaven que tenen pilotes i de seguida... oloren el Dunlop, l'oloren. Allà tampoc és tan valenta, la Sara, perquè s'ha cansat de pujar i baixar al castell tantes vegades. També s'ha cansat de nosaltres. Ah. Ja ens han avisat que era una ànima lliure. La Sara està corrent directe cap a les línies enemigues. Diria que el nostre pastor alemany vol canviar de bàndol.
5: No, no. A veure, puntualitzem. Jo he dit que era una ànima lliure.
0: Sí.
5: No que fos una nazi.
0: Bueno, mentrestant, el tenista francès amb les seves poderoses cames aconsegueix travessar les línies enemigues i contactar amb els americans. S'ha jugat la vida, però li ha sortit bé. Serà ell mateix el que guia els americans cap al castell. El combat s'acaba amb els nazis fugint cap a les muntanyes. Els queden pocs dies abans de la rendició final. Malauradament, la Sara els ha seguit.
4: Què dius?
5: No.
0: Sí.
5: No.
0: Sí. La gossa se n'ha anat amb ells, eh?
6: Què dius, ara?
0: Acabem de viure l'última batalla del castell d'Ítar. És l'última batalla de la Segona Guerra Mundial i una de les més curioses. Heu de saber que del bàndol que defensava el castell només van patir 5 morts i la destrucció del tanc.
5: I la Sara?
0: La Sara?
5: Què? Tornarà.
0: El pastor alemany?
5: Era molt simpàtica.
0: Mira, la Sara segurament és viva, però per mi... com si s'hagués mort.
5: Què vols dir?
0: S'han anat amb els nazis.
5: No!

0: Qui ho deia que els pastors alemanys són de fiar? Tornem a casa sense la Sara. Hem defensat el castell d'Iter i hem participat en l'última batalla de la Segona Guerra Mundial a Europa, però hem perdut el gos que hem sortit a passejar. De fet, la foto inicial no ens hi hem fixat, però ja feia preveure alguna cosa. Mireu com saludava la Sara. Quan l'heu vist el primer cop, ai, la puteta. Sí, sí, ai, Hitler, eh? Ai, Hitler, eh?
1: Home, pastor alemany, pres en l'aire.
0: Ai, Hitler! I fins aquí la Renaixença, ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
2: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Són les 6.
1: El govern espanyol indulta parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté la inhabilitació. Borràs, que estava condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la Mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera a petició dels governs autonòmics del PP. Aquest dimecres s'hi havia de debatre el nou model de finançament. La consellera d'Economia, Alícia Romero, retreu als populars que demanin més temps per negociar i des d'Esquerra, Oriol Junqueras exigeix a Pedro Sánchez que no deixi passar més temps per reformar el sistema de finançament. Una dona de 34 anys ha mort assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat a l'interior de l'habitatge familiar al districte de Sant Martí i ara els Mossos busquen l'agressor. Si es confirma que la mort és per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El perímetre dels incendis de Madrid i Àvila ja no creix i s'ha aixecat l'ordre d'evacuació d'una quinzena de pobles. Els focs, que continuen actius, però amb més bon pronòstic, han cremat fins ara prop de 75.000 hectàrees. A la Vall d'Uixó, al País Valencià, els bombers admeten que encara queda molt per poder estabilitzar el foc que ha calcinat 10.000 hectàrees. En total hi ha 10.000 evacuats. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa dels 271 municipis als 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, com ara Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt, i en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres. La directora d'escena i besneta de Richard Wagner, Katharina Wagner, presenta una gira excepcional de l'orquestra del Festival de Bayreuth que arrencarà a Barcelona. El concert, que tindrà lloc al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost, oferirà fragments emblemàtics de l'Anell del Nibelung, amb un centenar de músics i veus de primer nivell. Esports.
2: El Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arritmia cardíaca i no viatjarà. Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart partit amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 8:45 del vespre en directe per Esport 3. També jugaran els dos equips catalans de segona divisió a 7:15 i per Esport 3, Girona-Castelló a 9:15, Sabadell-Manresa.
1: I pel que fa al temps, a partir d'avui una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès.
0: 3CAT Info.
1: El Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
3: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
1: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. Joan Vilaplana.
3: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3Cat Info.
4: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
3: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post 1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació, que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
3: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut al moviment del Suprem.
6: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
3: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres per tractar el nou model de finançament. Ho ha fet després que les comunitats autònomes del PP demanessin més temps per estudiar la proposta, que consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans. La reunió se celebrarà finalment el 4 de setembre. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Des d'Hisenda lamenten aquest ajornament, però diuen que mai tancaran la porta al diàleg i defensen que el canvi de data reflecteix la bona voluntat de l'executiu. Confien que aquest cop les comunitats del PP prioritzin els interessos de la ciutadania als dictats de Gènova. Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
8: Yo no sé cuál es el modelo del Partido Popular. Entonces, yo creo que deberían de hacer un ejercicio de reflexión y que no antepongan los intereses electorales del señor Feijóo a los intereses de sus ciudadanos en cada uno de sus territorios.
7: En tot cas, el govern se sorprèn de la petició dels populars i més després que el govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP, comuniqués el seu vot favorable al nou model de finançament. Les comunitats governades pel PP argumenten que volen tenir més temps per estudiar el nou model de finançament territorial. No el veuen amb bons ulls, perquè consideren que la proposta s'ha negociat únicament entre el Ministeri d'Hisenda i els republicans. Diuen que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya, i que ara no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis.
1: La consellera d'Economia, Alicia Romero, retreu al PP que demani més temps per negociar el nou sistema de finançament quan no ha mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat.
9: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o, com a mínim, perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament, que, insistim, és bo per Catalunya, però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
1: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, lamenta que s'hagi suspès la reunió i exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb els compromisos si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3Cat Info.
10: Convocar el Consejo de Responsabilitat del Govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
1: Des de Junts, la seva portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat a la xarxa X que, quan el PSOE ha de triar entre Catalunya i el PP, tria els populars i que el model que s'havia d'aprovar era clarament insuficient.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una dona morta assassinada a mans, presumptament, de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquest dimarts a la tarda a l'interior d'un habitatge situat al carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut un avís per una agressió i quan han arribat a l'habitatge hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima, de 34 anys, ha estat atesa pels serveis d'emergència, però ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i els Mossos busquen l'agressor. No se sap si hi havia denúncies prèvies per maltractament. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. La llista passa de 271 municipis a 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
11: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funciona. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen, doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
1: En canvi, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del mapa.
12: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
1: Ara el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el seu vistiplau.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, dos punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Des de la patrulla el de la petita i mitjana empresa Pimec, Sílvia Miró, considera que encara hi ha marge per reduir més l'atur.
13: Una zona d'ada excepcional, hem tingut dades de taxes d'atur millors al llarg de la sèrie històrica i, per tant, tampoc no dona per resolts molts dels dèficits que tenim i que arrosseguem del mercat de treball. Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
1: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que es va iniciar el juny. I és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total. Activada l'alerta del pla Procicat per la calor extrema que tornarà a afectar Catalunya a partir d'aquest dimecres. S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Ima Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, explicava en declaracions a RAC3CAT Info que les previsions tornen a apuntar una onada de calor llarga.
14: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
1: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Aquest dimecres continuaran restringits els accessos a tres espais naturals: la Serra del Montmell Marmellà, les Muntanyes de Prades i el Parc Natural de la Serra de Montsant.
0: El temps.
1: La crònica meteorològica és de Néstor Gómez.
15: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més, i tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, a Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus, i en el cas també de Solsona poden arribar els 39 graus. Màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic, màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu, un pèl més amenaçador, que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
1: Després del temps parlem dels incendis. El de la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu després que al llarg d'aquest dimarts s'han reactivat diversos fronts. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees en un terreny amb una orografia complicada que dificulta les tasques d'extinció. Hi ha unes 10.000 persones evacuades i l'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espelt.
16: S'amplia el nombre de veïns que poden tornar a les seves cases, als seus habitatges. A la Vall d'Uixó i Vilavella s'hi afegeixen els pobles de Batxí i Onda. No obstant, encara hi ha milers de persones desallotjades. I a Vilavella no es podrà veure aigua de l'aixeta fins aquí a 72 hores. En canvi, s'han tancat els accessos a pobles evacuats, és a dir, pobles que encara estan buits, i on fins ara es podia entrar amb el sistema d'emergències per recollir, per exemple, medicaments. Els comandaments consideren i ressalten que el foc segueix actiu i hi han hagut diversos rebrots per inversió tèrmica a la zona, sobretot del Parc Natural de la Serra d'Espadà. Fernando Pérez és el cap d'extinció.
17: Cuando está caliente tiende a subir, y cuando hay inversión térmica es como si tú le pones una tapadera y el humo se queda ahí, lo que hace que en los valles no salga, no coja oxígeno, por lo cual el incendio es como si se asfixiase, pero evidentemente cuando tú le quitas esa tapadera y aparece el aire con oxígeno, genera como una especie de rebrote virulento.
16: I afegia textura. Actualment queda molt per l'estabilització o per fixar el perímetre, i aquest dimecres venen temperatures altes. Mentrestant, milers de persones continuen evacuades, estan reubicades a polígons o hotels. Alguns pocs no es van veure capaços d'abandonar casa seva tota la seva vida. L'Elias és un veí de la Vall d'Uixó. La seva casa va fer de muralla pel foc i ell no va ser capaç de marxar.
18: Decid lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy porque toda la vida ha sido a mis tres hijos hacerle su casa y estar todo junto.
16: Una de les dificultats ha tornat a ser el vent, que no ha permès treballar als mitjans aeris justament a la zona més difícil.
1: I els bombers estan aconseguint contenir els focs de Madrid i Àvila perquè el perímetre ja no està avançant. Els incendis encara estan actius i l'objectiu és atacar els focs definitivament aquest dimecres. Les bones perspectives han fet que els veïns de 15 pobles de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila hagin pogut tornar cap a casa, però encara n'hi ha que no ho poden fer. Els focs han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és Aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid. Enviada especial Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna.
19: Aquí, a Aldea del Fresno, un poble d'estiueig, l'evacuació els va agafar en una de les setmanes més fortes de feina, però ara ningú lamenta el negoci perdut. Tothom celebra que després de 5 nits en poliesportius, cases de familiars i d'amics tornen a casa.
20: Pues la mejor alegría del mundo. Yo, vamos, he estado teletrabajando estos dos días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
19: Immediatament després que s'aixequés l'ordre d'evacuació, han començat a arribar cotxes, la gent ha obert les

0: Otros que están tranquilos i dicen que se sienten a salvo i bien.
1: Les ordres d'evacuació s'han aixecat perquè al voltant d'aquests pobles ja no queden punts calents ni tampoc s'han detectat revifades. La desescalada de l'operatiu de protecció de la població també es nota a les carreteres. S'han aixecat la majoria de talls i el trànsit ja s'ha animat.
2: A tot això, el govern espanyol ha declarat 211 zones afectades per emergències de protecció civil, 54 de les quals a Catalunya. Entre aquestes, els territoris afectats per l'incendi de les Gavarres, el de Sant Quirze de Safaja, el de Tàrrega o el de Tiana, entre d'altres. Per això s'activa un sistema d'ajuts que s'ampliarà en funció dels danys. També beneficis fiscals i una prestació extraordinària per emergència extrema, inèdita fins ara, de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat per als que no poden anar a treballar. Així ho ha informat el president espanyol, Pedro Sánchez. I a França els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda no se segueixi expandint. Aquest dimarts 60.000 persones evacuades han pogut tornar a casa, però encara n'hi ha més de 160.000 que estan desallotjades. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees. L'arribada d'una nova onada de calor aquest dimecres preocupa els cossos d'emergència perquè podria complicar les tasques d'extinció. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
3: La situació sobre els incendis a la Gironda continua entre l'optimisme i la prudència. Prudència amb l'evacuació encara aquest matí dels càmpings del municipi de Lacanau, que representa 4.000 persones evacuades suplementàries a causa dels canvis de direcció del vent i la pujada de les temperatures, que haurien de tornar a pujar encara més per aquest dimecres. I bones notícies, optimisme, doncs, amb la possibilitat de tornar a casa per 60.000 persones, les que viuen a Eginas, Merignac i Ayan. No és el cas, malauradament, a Saint-Médard de Jales, on viu la Sabrina.
4: Esperem tornar a casa nostra el més aviat possible, perquè és una situació prou difícil, malgrat hi hagi molts voluntaris, moltes donacions, i no ens falti de res.
3: I és que al llarg de les darreres hores aquest dimarts encara hi han hagut moltes revifalles, fins a 14 d'importants contra les quals han hagut de lluitar els bombers. Això sí, dins del perímetre ja afectat, i doncs no varia el balanç de 42.000 hectàrees. 3CAT Info.

0: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol impulsada per Caterina Wagner, directora del festival i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Wagner ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
1: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
0: El concert que tancarà el 40è aniversari del Festival Peralada estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell com la soprano Catherine Foster o el tenor Klaus Florian Vogt. S'interpretaran fragments de l'Anell del Nibelung de Wagner com la Cavalcada de les Valquíries.

0: I ara esports.
1: Esports.
0: En Francesc Ripoll.
2: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada.
1: 3CAT Info.
2: El Barça ja porta dos dies a St. George's Park i aquest dimarts ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana encara està pendent de Valde, que continua al marge del grup perquè arrossega unes molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa, i no hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra.

0: un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
1: It's difficult.
2: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
1: Still enjoying the holiday, of course.
0: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Com dèiem, des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol. L'equip de Manolo González ha entrenat a la Ciutat Esportiva del Barley aquest dimecres a 8:45 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Barley, equip propietat també de l'Ampeix. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubió, perquè es busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la seva Ciutat Esportiva. El partit és a 7:15 i es podrà veure en directe per Esport 3. Més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de Segona Federació. Precisament el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades al Sabadell i ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
3: Però primer accepto aquesta oportunitat que et dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veies preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més futbol. El Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
5: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
0: Zidane substitueix el càrrec a Didier Deschamps. Si tornant a primera divisió masculina, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requisits. El Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres, que començaran dimecres.
4: L'actualitat esportiva a fons.
0: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova que s'havia disputat a Qatar es farà finalment amb un meló pel conflicte a l'Orient Mitjà. En bàsquet, l'exjugador del Barça, Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada, i el nou tècnic del Barça, Sekulić, reconeix a un mitjà eslové que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell i demana paciència perquè és un equip totalment nou. Un últim apunt en hoquei patins: Dani Alonso serà l'entrenador de l'Hoquei Club Palau per la propera temporada a l'Hoquei Lliga Femenina.
4: 3CAT Info. Són 7:15.

0: Repassem ara 3Cat Info, els nostres principals titulars, les principals informacions de la jornada. El govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté, però, la inhabilitació. Borràs, condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha partit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. A partir d'ara, entre altres notícies, us explicarem que el govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori. Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i expansió de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions i va ocupar-ne la presidència fins al 2003. I en l'àmbit cultural, l'Institut d'Estudis Ilerdencs ha rebut la donació del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que té un valor històric i bibliogràfic excepcional. Es tracta d'un dels pocs exemplars coneguts al món i un dels llibres més rars que s'han imprès mai a Lleida, que ara ja forma part del patrimoni públic. En esports, Francesc?
1: Que el Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca.
0: Pel que fa al temps, una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat, amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès. Doncs tal com us explicàvem al sumari, el Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
2: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
0: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guino havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència.
2: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3cat.info.
3: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
2: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post-1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació, que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
2: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut el moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
2: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte. Això és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament. El govern espanyol va avisar un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fonts del Ministeri asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. El govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plàter, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
7: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
0: Una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre s'han concentrat a Miravet, a la Ribera d'Ebre, perquè diuen que el Plàter segueix sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i reclamen que es refaci el pla de dalt a baix. Tarragona, Clara Chavarría.
8: L'alcalde de Miravet, Miquel Morales, ha demanat al govern més diàleg amb el territori i ha recordat que al sud del país la quota energètica està més que saldada.
9: Tenim 3 reactors nuclears aquí a la vora. La quota energètica la tenim més que saldada. Llavors fem les coses bé, comptem amb la gent, comptem amb la gent del territori i segur que aconseguirem fer un Plàter magnífic.
8: GPEC ha denunciat que es continua castigant les comarques que ja són productores d'energia. Per tot plegat, els concentrats aquest dimarts a Miravet han reclamat que el pla es refaci des de zero.
0: També el sector agrari continua reclamant replantejar el Plàter. L'entitat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, denuncia que el pla posa en risc 300.000 hectàrees de sol agrari per destinar-les a parcs eòlics o solars. Lleida, Júlia Albacar.
10: JARC critica que el pla s'ha fet d'esquena al territori i posa en perill la sobirania alimentària del país per la gran quantitat d'hectàrees de conreu que quedarien anul·lades per fer-hi energia. Lamenten que no s'hagi apostat per espais ja urbanitzats o terrenys forestals. Cisco Esquerdes, el responsable de Transició Energètica de JARC.
11: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt al risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
10: I demanen que el Departament d'Agricultura defensi els interessos dels pagesos davant la Conselleria de Territori, qui és qui lidera el Plàter.
0: Els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats a dit en funció del color polític de cada govern. Els seus mandats seran de 7 anys, prorrogables pel mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Així ho recull l'avantprojecte de llei que ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 els càrrecs a l'administració catalana. Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar al Parlament, és un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta legislatura.

0: Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i creixement de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions, després d'ocupar diversos càrrecs a l'administració de l'Estat i també en institucions econòmiques i empreses estatals. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera, tal com explicava ell mateix ara fa uns anys.
1: Que la Caixa solament pogués tenir oficines a Catalunya i Balears era condemnar la Caixa amb un lloc que era un 20% de la riquesa, i menys i tot, de la riquesa espanyola. I va ser necessari que Brussel·les digués que qualsevol entitat financera podia obrir o on volgués del mercat comú.
0: El 2003 va haver de deixar la presidència per l'aprovació d'una llei que limitava el temps durant el qual els consellers de les caixes podien tenir aquest càrrec. Va continuar vinculat a empreses relacionades amb la Caixa com Repsol, Gas Natural o Abertis. També va ocupar responsabilitats en entitats del món cultural i científic, com per exemple el Patronat del Palau de la Música Catalana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: Repassem ara la qualitat internacional. La Casa Blanca i Israel qualifiquen d'excel·lent i molt productiva la reunió que aquest dimarts han tingut el president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. No hi ha hagut roda de premsa després de l'entrevista entre els dos mandataris al despatx Oval, però Netanyahu ha penjat un vídeo amb una declaració en què diu que és una de les millors converses que ha tingut mai amb un president nord-americà.
3: Acabo de tenir una reunió excel·lent amb el president Trump. Van dir que excel·lent no són només paraules. Ha estat una conversa de plena col·laboració i suport mutu, i sabent que l'objectiu comú és garantir que l'Iran no tingui armes nuclears, a més d'altres qüestions. Aquesta conversa amb el nostre amic Donald Trump ha estat una de les millors converses que he tingut mai amb un president dels Estats Units.
0: Abans de veure's amb Netanyahu, Trump s'ha reunit també a la Casa Blanca amb Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha explicat a través d'un missatge al seu compte a X que la reunió ha anat molt bé i que ha pogut parlar de la producció ucraïna de míssils Patriot i de la reactivació de la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Els tres mandataris, Trump, Netanyahu i Zelensky, han assistit després al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. Graham havia donat suport a la guerra de Trump contra l'Iran i també va fer costat a Ucraïna en nombroses ocasions, a més d'un viatge a la capital ucraïnesa. I no deixem de parlar d'Ucraïna perquè s'acarnissa contra Wildberries, l'Amazon rus, amb l'argument que abasteix l'exèrcit rus. Per això ha bombardejat els seus magatzems 11 cops en 10 dies, l'últim aquest dimarts, una campanya que ha provocat el debat de si són objectius legítims o si es tracta d'un crim de guerra. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solies.
4: Aquest juliol els drons ucraïnesos han matat 9 treballadors de Wildberries i n'han ferit desenes. Zelensky ho justifica perquè aquesta empresa no només ven GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales als soldats russos, sinó que fins i tot comptava amb una secció a la web dedicada a la guerra d'Ucraïna, que ara ha desaparegut. En canvi, l'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, denuncia que colpejar aquests magatzems i els seus empleats és un crim de guerra.
5: No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
4: El Kremlin nega que Wildberries subministri a l'exèrcit rus, però evita fer-se responsable dels danys provocats per la guerra, tal com ha assegurat el seu portaveu, Dmitri Peskov.
6: Pel que fa a l'ajuda a l'empresa, la situació està sota el control del govern i continuem dialogant. Fins ara no s'han pres decisions concretes sobre aquest assumpte.
4: Wildberries gestiona més de la meitat de totes les demandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
2: El temps.
0: La previsió amb Néstor Gómez.
7: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més. I tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus, i en el cas també de Solsona poden arribar als 39 graus, màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic, màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu, un pèl més amenaçador, que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Anem ara cap al Japó, on es busquen supervivents d'un terratrèmol de magnitud 7,1 que s'ha sacsejat la prefectura de Kumamoto, al sud del país. El sisme també ha obligat a evacuar 150.000 persones i ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat. Les autoritats focalitzen ara els esforços en un centre comercial on s'ha ensorrat el segon pis i on una trentena de treballadors continuen desapareguts. Per ara, oficialment, no s'ha confirmat un nombre determinat de morts, però les autoritats parlen de diverses víctimes mortals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha fet una crida a la prudència.
8: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
0: L'Agència Meteorològica del Japó preveu que les rèpliques es puguin mantenir durant aproximadament una setmana i alerta del risc d'esllavissades de terra a les zones més afectades.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Transports Metropolitans de Barcelona descarta que es pugui repetir un incendi com el d'aquest dilluns en un túnel del metro perquè el revestiment que es va incendiar no hi és en cap altre tram de la xarxa. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat que s'estan revisant les restes de l'incendi, així com les imatges gravades del moment en què va aparèixer el foc i d'uns minuts abans per intentar aclarir-ne les causes.
9: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
0: Segons TMB, el maquinista del tren afectat va veure el foc, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament, que li va demanar que anés a la cua del tren i el fer recular fins a l'estació de Clot. Alguns passatgers van prémer el botó de sortida d'emergència, les portes es van obrir i el tren es va omplir de fum. Això va fer que es precipités l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. L'incident va mobilitzar 22 dotacions dels bombers, Guàrdia Urbana i 19 ambulàncies per atendre 136 persones. 39 passatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum. Pas endavant per millorar la circulació i la seguretat a la travessera de la C-65 a Llambilles, al Gironès, i reduir les cues que genera el semàfor per anar i venir de Girona i la Costa Brava. Es construirà una nova rotonda i el semàfor només es mantindrà per vianants. El projecte del Departament de Territori s'ha presentat aquest dimarts. Ens ho explica des de Llambilles Maria Rovira.
10: La reordenació dels accessos a la travessera de la C-65 inclourà una nova rotonda i vials locals per redistribuir els accessos al municipi i millorar la seguretat, i mantenir el semàfor només per vianants farà que estigui menys temps en vermell i que redueixin les cues. El projecte l'ha explicat la consellera Sílvia Paneque.
11: Jo crec que tindrà de ben segur uns bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles es va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat. Hem de permetre una circulació més fluida.
10: Per l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, la mesura hauria de ser temporal per avançar cap a un nou traçat.
12: És una proposta satisfactòria tant per al poble de Llambilles com per tots els usuaris de la C-65. Nosaltres sempre hem defensat un nou traçat de la C-65 que havia d'acostar-se a Cruïlles dels pobles.
10: El projecte preveu una inversió d'uns 3 milions d'euros.
0: I ara anem cap a Lleida perquè un dels llibres més rars impresos mai a la ciutat ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Ilerdencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485 que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat. Lleida, Pau Rovira.
13: Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'Estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental, Sílvia Ferrús, explica de què tracta i també per què és tan important.
14: Un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, pues, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne, i doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, i en teníem un del Llerat Areny també precisament, i es pot datar al 1485.
13: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics de l'IAI en condicions especials de preservació i es digitalitzarà en alta resolució perquè investigadors i ciutadania hi puguin accedir sense posar en risc l'original.
0: Més cultura, el festival TNT Terrassa, noves tendències d'arts vives i nous formats, aposten aquesta 19a edició per obrir-se més a la ciutat i programa 6 espectacles de carrer gratuïts. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre amb un cartell provocador: prohibit no jugar. Terrassa, Marta Vallès.
4: La directora del Festival TNT, Marion Batriu, explica el leitmotiv d'aquesta edició.
15: Una referència que tots tenim al cap, que són aquests cartells que prohibien justament jugar a l'espai públic per donar-li la volta, no? Convertir una prohibició, doncs, en una invitació. El lema que a mi més m'agrada és aquest, el de prohibit no jugar, perquè crec que transmet molt bé, doncs, l'esperit del TNT, no? Aquesta idea, doncs, de jugar, com inventar-se un món nou, com desafiar la lògica existent, com inventar, imaginar.
4: 18 propostes a espais com teatres i també carrers, places i parcs de Terrassa. 5 estrenes, 2 espectacles internacionals i 6 de carrer, gratuïts com aquests.
15: La Chachi, que ja va estar al festival fa 3 anys, ella juga, doncs, a partir d'un pal flamenc com el Taranto, doncs, entre l'humor, la improvisació, l'atzar, la irreverència, no? És una artista, doncs, molt divertida, molt potent. Chicho Tamayo, ell és un exfutbolista colombià professional que presenta Oxímoron, que és una performance participativa. És intentar parlar del futbol des d'una altra perspectiva. Intentar com lligar el futbol a un llenguatge més artístic.
4: Apostes atrevides i participació del públic. A la pàgina tnt.cat trobareu tota la informació.
0: El govern ha aprovat l'estratègia per la llengua de signes catalana per al període 2026-2028. El nou pla integral conté 45 mesures i compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat. Ens ho explica Francesc Xavier Vila, que és el conseller de Política Lingüística.
16: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
0: Entre les mesures previstes, destaca l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per l'alumnat, signant de batxillerat i formació professional, o l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona. I la Federació Llull vol transformar-se durant el 2027 en una organització europea per abastar tots els territoris de parla catalana. Més enllà del Principat, el País Valencià i les Balears, també vol estendre la seva activitat a Andorra, la Franja de Ponent, la Catalunya del Nord i l'Alguer, i representar i defensar els interessos dels 10 milions de catalanoparlants que hi ha a Europa. Amb aquest objectiu, les tres entitats que la formen, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear, volen convertir-se en una nova entitat europea transestatal que enforteixi la capacitat d'acció conjunta en un moment de màxima complexitat.
2: Esports.
0: Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
17: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada. El Barça ja porta dos dies a Sant George Park i aquest dimarts s'ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana està pendent de Balde, que continua al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa. No hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
18: It's difficult.
19: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
18: Still enjoying the holiday, of course.
17: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
17: L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Burnley aquest dimecres a 9:15 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Burnley, equip propietat també d'Alan Pace. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició hi ha 25 jugadors de l'Espanyol, només hi falten dos membres, Javi Puado, que recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, perquè es busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Arret, el central francès Adama Timera i el lateral dret José Ángel López. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la ciutat esportiva gironina. El partit és a 7:15 i es podrà veure per Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades. El Sabadell ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
20: Però primer accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veies preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió. Evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
2: 3CAT Info.
17: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol. Zidane signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec Didier Deschamps. A la selecció italiana també hi ha hagut canvis. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini. Inicialment havia d'ascendre a Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Tornant a primera, el Rayo no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que es disputarà al circuit de Monza al novembre.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Aquesta hora ens llevem amb 15 graus a Sant Pau de Segúries, 20 a Fornells de la Selva i 24 graus a l'Ametlla del Mar. I a l'Ametlla de Mar. I no és per desanimar-vos, però aquestes temperatures aniran cap amunt. Avui començaran a pujar. I molt. Tenim al damunt una nova onada de calor que farà que es tornin a superar els 40 graus en alguns punts de Catalunya. Molt especialment al Prepirineu Occidental, les Terres de Ponent, Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i també les comarques prelitorals. Aquí és on l'onada de calor es notarà més. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: I a més ens diuen que aquesta onada de calor durarà més que les anteriors, eh?
1: Bé, veurem l'evolució d'aquesta situació d'aglopada d'aire càlid, si acabarà sent una onada de calor. De fet, avui pot haver-hi algun primer valor de 40 graus, sobretot al Pla de Lleida, i avui hi ha avisos, especialment a les comarques lleidatanes, perquè les valls del Pireu i Prepireu, es poden superar amplement els 35 graus. Situació, doncs, anòmala amb aquesta calor que comença a intensificar-se de nou en aquests indrets. A la resta sí que pot pujar una mica el termòmetre, però no tant. Mm-hmm. Per tant, tindrem un panorama bastant similar al d'ahir, potser un grauet més, amb aquesta xafogó que s'incrementa a la façana litoral. I bé, al llarg dels propers dies, doncs, serà aquest una mica l'escenari. Sobretot, doncs, aquestes temperatures una mica desbocades cap a l'interior i comarques de Lleida. La resta potser no tant, tot i això no vol dir que no faci una calor intensa. I, en general, l'episodi no serà tan important com els que hem tingut darrerament, cosa que tampoc, insistim, molt vol dir que la temperatura no quedi clarament per sobre del que seria habitual. Jornada de sol, bàsicament, algun núvol baix en punts de la costa, on la xafua, doncs, com dèiem, s'intensifica, i alguna nuvolada a l'Alt Ripollès que podria donar, doncs, alguna gota de manera molt aïllada.
0: Aquestes són les, el programa de les últimes hores, de les pròximes hores, i això que diuen que l'onada durarà més que les anteriors, està per veure, no, Jofre?
1: Bé, és que en principi no és... s'ha de veure si acaba sent una onada de calor, no?
0: D'acord.
1: Perquè
0: d'haver
1: una persistència de superació de llindars, de manera més general, de 3 dies com a mínim, i en principi no estaríem en aquest escenari.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara, una abraçada.
1: Fins ara.
0: Per tot plegat, els agents rurals preveuen activar el pla per perill molt alt d'incendi en uns 200 municipis, 218 per ser exactes, i sobretot el pla per perill extrem en 43 municipis més de Catalunya. Es torna a insistir una vegada més en la necessitat de respectar les restriccions que hi ha ara mateix, per exemple, per entrar segons quins parcs naturals, i sobretot, de vigilar molt, de ser molt, molt, molt prudents, sobretot si heu d'anar a zones de muntanya, sobretot, ja fa dies que ho diem, tenint en compte com tenim el panorama del nostre voltant.
2: Línia 1, línia 1, línia 2, vale, línia 1, per allà, línia 2, per allà.
0: A les últimes hores, l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu, ha arribat ja a les 10.000 hectàrees cremades. L'incendi de Madrid i Àvila com a mínim no avança. Veurem què ens diuen després d'aquesta nit, després que els bombers l'hagin pogut contenir. I això, que no avanci, és també la gran prioritat, és també el gran objectiu de l'incendi de França, a la Gironda, on 60.000 persones evacuades ja han pogut tornar a casa. Aquesta és la bona notícia, però encara en queden més de 160.000 que no ho han pogut fer. 160.000 persones evacuades. Avui parlarem molt d'incendis al matí de Catalunya Ràdio. Seguirem aquests focs que estem comentant, per descomptat el risc de focs forestals que tenim ara mateix a Catalunya, i connectarem en directe amb aquests tres incendis importants i greus que tenim actius encara ara mateix. L'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, el de Madrid i el d'Àvila, i també el de la Gironda a França. I connectarem en directe, però parlarem de la calor no només des d'aquest punt de vista, parlarem dels altres efectes de la calor. Així sonava la concentració ahir en record de la treballadora de la neteja de Barcelona que va morir l'estiu passat mentre treballava en plena onada de calor. La seva família ha confirmat que demanda l'Ajuntament de la capital i l'empresa.
3: L'autòpsia seguint sense tenir-la. Tots són troncs a les rodes i, veritablement, estem molt cansats ja.
0: És el que explicava la germana d'aquesta treballadora, que, ho recordareu, va morir ara fa un any en ple episodi de calor. Quan fa referència a l'autòpsia és perquè no s'ha arribat mai a confirmar que fos com a conseqüència de les altes temperatures, però és la tesi que té la família i d'aquí aquesta querella que presenten. Avui, en tot cas, al matí de Catalunya Ràdio parlarem dels efectes de la calor, perquè a les últimes hores també sabíem que des de l'1 de maig s'han comptat més de 2.500 episodis d'insolacions i cops de calor a Catalunya. 2.500. L'augment de les jornades de calor extrema ha fet que la Generalitat desplegui noves eines per monitoritzar l'impacte de les altes temperatures en la salut. I avui parlarem d'això, dels efectes en la salut. Ens acompanyarà a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mengueroz. Avui, que també continuarem parlant un dia més de l'amnistia.
4: Yo creo que hay que dejarle respirar un poco, ¿no? Un amigo escalador me decía siempre que era más peligroso descender que ascender en la montaña, y aquí venimos de una altura muy alta, entonces la bajada yo creo que tiene que va a ser gradual.
0: De tota manera, ¿vostè creu que anem pel bon camí?
4: Sí, porque al final, ¿qué van a hacer? ¿Dejar solo a cuatro personas, tres personas fuera de la amnistía? Jo crec que això no va passar.
0: Així ens ho deia ahir al matí de Catalunya Ràdio l'advocat del president Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, preguntat si s'acabaria amnistiant l'expresident o Toni Comín, per exemple. Després de l'entrevista, sabíem que el Tribunal Suprem aplicava l'amnistia a quatre persones més, quatre dels membres de la mesa del Parlament l'1 d'octubre, Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. I també després sabíem una altra decisió que no està directament vinculada amb l'amnistia, però que també d'alguna manera està vinculada amb els casos judicials oberts arran del procés sobiranista.
5: Continua la tortura, diríem, forma part d'aquest mecanisme, i per tant no és fàcil dia a dia aixecar-te amb aquesta espasa de Mocles al damunt.
0: Laura Borràs finalment ha rebut l'indult, parcial però indult. Recordem que és un indult que va proposar el Tribunal Superior de Justícia, que és el mateix que la va condemnar per aquells contractes de la Institució de les Lletres Catalanes quan la presidia Laura Borràs, però els jutges parlaven també d'una pena desproporcionada, i d'aquí aquesta petició d'indult que finalment, mesos després, ha atès el Consell de Ministres. Ha acordat aplicar un indult parcial a Laura Borràs, l'expresidenta del Parlament, amb la qual cosa no haurà d'entrar a la presó. I encara alguna cosa més, encara alguna novetat aquesta nit passada.
6: We do have some breaking news coming out of the Middle East as U.S. forces intercept multiple Iranian missiles. We have this coming from U.S.
0: L'Iran ha atacat amb míssils una base nord-americana aquesta matinada a Jordània. Fonts del Pentàgon asseguren que les seves defenses antiaèries han aconseguit interceptar-los tots. En esports, la notícia de les últimes hores té el nom i el cognoms de Joan Laporta, el president del Barça, ha explicat a les xarxes que li han revertit una arrítmia cardíaca, que es troba bé, que s'està recuperant, però que li han revertit una arrítmia arran del qual no podrà viatjar a Anglaterra amb l'equip. I encara parlant de futbol...
7: I think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years around the world, we should be apologizing.
0: Sentim el president de la FIFA, Gianni Infantino. Doncs bé, l'organisme ha fet un pas més en la descaradíssima explotació comercial i té previst vendre una participació del 20% de la FIFA en una nova entitat comercial valorada en 20.000 milions de dòlars. 20.000 milions de dòlars, que per cert, amb això hi hauria la participació del banc JP Morgan. I encara parlant de diners.

Ariana Grande ha presentat una demanda contra dos pirates informàtics que, segons ella, van filtrar música inèdita després d'obtenir accés als ordinadors dels seus col·laboradors.

0: 7 i 9 minuts, així comença el dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja, Aitor Arriaga, Alicia Puig, Joan Guirado i Carlos Tavera. Però, de moment... Sílvia Solanes, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, com esteu? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Fronts reactivats.
3: A l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, que continua actiu després que hi els bombers s'enfrontessin a una tarda complicada. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. L'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes.
0: Enviada especial a la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel.
4: Bon dia. Ja són 4 els pobles on els veïns han pogut tornar a casa seva. Batxí i Onda s'afegeixen a la Vall d'Uixó i Vilavella, però en aquest durant 72 hores no es podrà veure aigua de l'aixeta. Al foc de la vall hi ha hagut diversos rebrots, sobretot a la zona del parc natural de la Serra d'Espadà. Els bombers deixen clar que l'incendi continua actiu. Fernando Pérez és el cap d'extinció.
5: En un principi nos quedan muchas horas de trabajo hasta que se haya estabilizado.
4: Des de la Vall d'Uixó, Xavier Espel i Coia Ballester Brumós pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No avança.
6: El perímetre dels focs de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila després que els bombers l'hagin pogut contenir. L'objectiu és atacar-lo definitivament avui, després que ahir els veïns d'una quinzena de pobles ja poguessin tornar de mica en mica cap a casa. Els focs han cremat ja 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila.
0: Enviada especial també en aquest incendi, Montse Poblet amb el suport de Xavi Luna.
7: Els 3.500 veïns d'Aldea del Fres no han dormit a casa després de 5 nits repartits per poliesportius, cases d'amics i familiars i hostals. Quan ahir a les 5 de la tarda es va aixecar l'ordre d'evacuació, van començar a arribar cotxes, alguns pitant amb el clàxon per celebrar-ho. Poc a poc es van obrir els comerços i es van aixecar les persianes de les cases. L'alegria, després de comprovar que aquí les flames no han arribat, era general.
8: Pues la mejor alegría del mundo. Yo, vamos, he estado teletrabajando estos dos días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
9: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que no seguía, que se apagaba, que no se apagaba, y ahora pues contento de que podemos volver a casa.
7: Des del dia del Fresno, Montse Poblet i Xavi Luna pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a França?
10: Els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda no segueixi expandint-se. 60.000 persones evacuades ja han pogut tornar a casa, però encara n'hi ha més de 160.000 de desallotjades. El foc ja ha cremat a 42.000 hectàrees. L'arribada avui d'una nova onada de calor preocupa perquè podria complicar les tasques d'extinció.
0: Bordeus, Laura Bertran.
11: Tota l'atenció dels bombers és portat sobre aquesta jornada, una altra vegada clau pel futur de l'incendi a la Gironda, perquè les condicions s'endureixen, les temperatures pugen, el vent canvia de direcció i augmenta també al llarg del dia, en tot cas és el que diuen les previsions. Això sí, també hi ha bones notícies. Ahir a la tarda la prefecta de la Gironda ha pogut anunciar que 60.000 persones ja han pogut tornar a casa seva. Es tracta dels pobles de Essinàs, Merignac i Aian. Des de Bordeus, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ajudes.
3: Les que ha activat el govern espanyol per les zones afectades per focs, en concret ha declarat 211 zones, 54 de les quals a Catalunya, i els territoris afectats per l'incendi de les Gavarres, el de Sant Quirze Safaja, el de Tàrrega o el de Tiana. Pedro Sánchez, president espanyol.
12: Con esta declaración comenzamos a desplegar todas las ayudas destinadas a paliar los daños personales, también los daños materiales, y abrimos a ayudas adicionales como son los beneficios fiscales, las exenciones de cuotas a la seguridad social, ayudas para reparar las infraestructuras.
6: També es posa en marxa una prestació extraordinària per a emergència extrema, inèdita fins ara, de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat per als que no poden anar a treballar.
0: Calor extrema.
10: La que es preveu a partir d'avui i que per això Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat per calor extrema.
3: S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc l'incendi.
0: Més detalls, Oriol Pujador.
2: Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en 118 municipis de 19 comarques, mentre que el nivell 4, el màxim, per perill extrem, afecta 43 municipis de 7 comarques. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, assegura que la possible nova onada de calor serà llarga.
13: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
2: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho dèiem ara, avui parlem amb Jacobo Mendioroz, que és el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències Públiques, dels efectes de la calor en la salut i del monitoratge que n'està fent la Generalitat. Ara mateix ens acostem a un quart de vuit, falta només un minut. Indultada.
6: Laura Borràs, parcialment. El Consell de Ministres ha acordat aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament, condemnada per prevaricació i falsedat documental. Amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó, ja que la pena passa de 4 anys, 6 mesos i un dia de presó a 2 anys. Li mantenen la multa i inhabilitació.
10: L'indult se li ha concedit en els mateixos termes que proposava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que la va condemnar. Alhora admetia que la pena era desproporcionada i excessiva.
3: A través de la xarxa X diu que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. També ha piulat Carles Puigdemont per denunciar que aquesta causa contra Borràs té una evident naturalesa política. Des del PP denuncien que potser és un primer pagament a Junts a canvi dels pressupostos de l'Estat.
0: S'accelera.
6: L'amnistia. Ara el Tribunal Suprem ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Anna Simó, d'Esquerra, a aquesta casa.
14: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
10: Els últims dies ja va perdonar les condemnes dels membres sobiranistes de la Mesa del Parlament post 1 d'octubre i també l'exconsellera Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Puigdemont.
0: Convençut.
3: L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que al final el Suprem seguirà els mateixos passos i amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagi paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions ahir al Matí de Catalunya Ràdio.
15: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
6: Per ara, el tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació. Pedro Sánchez ha tret pit de la llei d'amnistia en el balanç de final de curs.
0: I nou capítol.
10: En l'escàndol de l'informe PISA, el Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que a les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte. Això és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament.
0: Maria Costa.
16: El govern espanyol va avisar l'abril de l'any passat, un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fonts del Ministeri d'Educació asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. El cert és que dilluns al Parlament la consellera Esther Niubó va reiterar que no en van tenir constància de tot plegat fins fa 4 mesos. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ajornat.
3: Finalment, el Consell de Política Fiscal i Financera es reunirà el 4 de setembre. A petició de les comunitats governades pel PP, el govern espanyol ha decidit suspendre la reunió prevista per avui per tractar el nou model de finançament. Demanen més temps per estudiar la proposta, que consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans.
0: Sense excuses.
6: És el que adverteix el president Salvador Illa al Partit Popular per seguir-se oposant a la reforma del model de finançament. Des del Vietnam, on és de gira institucional, Illa els ha exigit responsabilitat.
0: Enviat especial de Catalunya Ràdio a Ho Chi Minh, Albert Prat, bon dia.
17: Què tal, bon dia. Sí, el canvi de data del govern espanyol per satisfer el PP no entrava en els plans de la Generalitat. De fet, Salvador Illa hi defensava que la reunió se celebrés el més aviat possible, però avui ha evitat fer-ne sang i ha tancat files amb el nou calendari del Ministeri d'Hisenda. Això sí, el president creu que després d'això, el PP ja no pot seguir posant traves a la reforma del finançament.
18: Menys excuses i més responsabilitat. S'acta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg
19: ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
17: I la consellera d'Economia, que és qui havia d'anar a la reunió d'avui amb totes les comunitats, dubta que el Partit Popular tingui unes ganes reals d'arribar a un acord sobre aquest tema. Des de Ho Chi Minh, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: També ho lamenta.
10: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, són declaracions a aquesta casa.
20: Convocar el Consell de Responsabilitat del Govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
3: Des de Junts diuen que quan el PSOE ha de triar entre Catalunya i el PP, tria els populars i que el model era clarament insuficient.
0: S'ha acabat.
6: Tria, ha dit, els principals directius de la Generalitat i de les empreses públiques. A partir d'ara hauran de passar un procés de selecció.
10: Els mandats dels alts directius seran de 7 anys prorrogables. Ho recull l'avantprojecte de llei que ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 alts càrrecs a l'administració catalana. Ara s'haurà d'aprovar al Parlament.
0: Zones tensionades.
3: El govern amplia el mapa dels municipis que es consideren zones tensionades. Els municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa de 271 municipis a 302. A l'actualització també n'hi ha que surten d'aquesta llista com Granollers.
0: Més detalls, Roger Santaló.
21: Se n'incorporen una cinquantena de nous, com Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm i Agramunt, però també en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus i Figueres, perquè ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. El portaveu del Sindicat de Llogaters, Enric Aragonès, ho considera un error.
22: Perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
21: Ara, el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi, caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora en parlarem amb el Javier Burón, que és expert en habitatge, que gestiona justament una part de l'habitatge públic de Navarra, ho va fer a l'Ajuntament de Barcelona, i comentarem amb ell aquesta i altres mesures. De mínims.
6: L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació, segons l'enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. Les últimes dades comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que es va iniciar el juny, i és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers.
0: Haurà d'esperar.
10: El pla per la implantació d'energies renovables a Catalunya, el conegut com a Plater. El govern l'ha retardat com a mínim fins a l'estiu que ve, per vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis.

0: president de la Caixa i de la seva fundació, i va impulsar l'expansió de l'entitat financera fins a convertir-la en una de les més importants de l'Estat. El 2003 va deixar el càrrec per una llei que el limitava el temps.
1: Avui el president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, li dedica una necrològica que publiquen la majoria de diaris. Es titula Josep, no exagero, diu que el seu llegat és únic i que ens ha deixat un dels millors banquers del segle XX.
2: Doncs justament, 3.200 milions.
3: És el que ha guanyat CaixaBank fins al juny. Això és un 8,5% més que en el període igual de l'any passat, de gener a juny. Segons els resultats que acaben de sortir, aquest benefici es deu a un creixement de l'activitat comercial i també dels ingressos per serveis.
2: Plega.
0: L'empresari Joan Gaspar deixa Turisme de Barcelona després de formar part de l'ENS des dels seus inicis ara fa 33 anys i haver-lo presidit durant més de dues dècades. L'ENS es va crear just després dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 per impulsar el sector turístic a la ciutat.
2: I l'altra cara de la moneda. Plega perquè el fan plegar.
1: Renfe aparta de la primera línia l'històric portaveu i cara visible de la companyia catalana Catalunya, Antonio Carmona. Fa un any el van cessar com a director de Rodalies i ara com a director de Relacions Institucionals. Passa ocupant noves funcions als serveis comercials.
2: I és notícia de fa ben pocs minuts, detingut.
3: Els Mossos han detingut l'home que hauria assassinat la seva parella ahir a Barcelona, al districte de Sant Martí. Diversos mitjans apunten que hauria malferit la dona de 34 anys davant els seus fills i hauria fugit. Els Mossos van rebre un avís per una agressió, però els serveis d'emergències no li van poder salvar la vida. Si es confirma que es tracta d'una mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya.
2: I vist per sentència.
0: El judici del cas Kitchen a l'Audiència Nacional, al Banc dels Acusats i a la cúpula del Ministeri de l'Interior de Rajoy per les clavegueres de l'Estat.
2: Txell Ollespí.
4: La majoria d'acusats per la suposada operació parapolicial que va servir per robar informació compromesa pels dirigents del PP, l'extresorer Luis Bárcenas, entre ells l'exministre Jorge Fernández Díaz, no han volgut fer ús del seu últim torn de paraula. L'excomissari José Manuel Villarejo, en canvi, l'ha aprofitat per insistir que l'han processat per ser un personatge que ha molestat els poderosos.
5: Aún me pregunto cómo se me ocurrió pisar, digamos, callos tan importantes para haber terminado donde he terminado.
4: Després de 4 mesos de sessions, la Fiscalia manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre de l'Interior, pel seu número 2, Francisco Martínez, i l'exdirector adjunt operatiu de la policia, Eugenio Pino. A l'excomissari Villarejo, la Fiscalia li demana 19 anys de presó. Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I anem als esports amb el Pau Dax. Què tal, Pau? Molt bon dia.
6: Bon dia.
2: Avui tenim partit de l'Espanyol.
6: Sí, els blanquiblaus juguen avui el seu quart partit de pretemporada, el primer en terres britàniques contra el Burnley. El duel és a 3:15 i el podreu seguir en directe per Esport 3. L'equip de Manolo González va arribar ahir al migdia a Anglaterra i a la tarda ja es va entrenar a la ciutat esportiva del Burnley, un club que acaba de baixar a la segona divisió anglesa i que, recordem, pertany també a Alan Pace, el màxim accionista de l'Espanyol. A l'expedició blanquiblava hi ha 25 jugadors amb dues absències, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, per qui el club busca una sortida. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc compta amb ell, i del filial només hi ha 3 jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timera i el lateral dret, José Ángel López.
2: I el Barça, Joan Laporta, es queda a Barcelona per una arrítmia.
6: El president del Barça ha explicat que el cor ja li batega amb normalitat, però que ha de fer repòs i no viatjarà a Birmingham per unir-se als de Flick. L'equip de futbol masculí blaugrana porta 3 dies a St. George Park amb el lateral esquerrà Alejandro Valde al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Ahir va parlar amb els mitjans el central danès Andreas Christensen, que ha renovat per 2 temporades com a culer i té ganes de redimir-se després que en els últims 2 cursos l'hagin marcat les lesions.
7: It's difficult.
8: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió.
6: El Barça jugarà divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa.
2: Avui també juguen el Girona i el Sabadell.
6: Contra el Castelló, el Girona, la ciutat esportiva gironina, el partit és a 6:45 i es podrà veure Esport 3. I més tard, a 6:45, jugarà el Sabadell contra el Manresa de la segona federació. Precisament el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip arlequinat posa punt i final a 2 temporades amb els vallesans. Ara, però, s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
9: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
10: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de 8 a ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
11: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Boí.
10: Tota la informació a 8aull.cat.
11: 8aull, muntanyes d'adrenalina.
7: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol...

0: jackpot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
3: l'11, el 25, 40, 41, 45 i els sols, l'1 i el 5.
2: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Minuts i arribarem a 8:15 al matí de Catalunya Ràdio. Com sempre a aquesta hora, repassem alguns dels protagonistes de l'any amb el Giovanni i companyia.
7: Bon dia, control policial. Tot correcte?
8: Consellera Parlon, bon dia.
9: Hola, bon dia, què tal?
8: Sí. Quina valoració em fa d'aquest primer any de la campanya Campai?
9: Pues, así asá, ¿no?
8: Así asá.
10: No se la veu gaire contenta.
9: Bueno, es que si vostè recorda, ¿no?, ja vam fer un anàlisi de la campanya quan feia 6 mesos, ¿no?
11: Sí, 6 meses.
9: D'acord. Aleshores, pues ja vam identificar, ¿no?, tots els multireincidents, ¿no? Llavors, què ha passat?
11: Què ha passat, no? Què ha passat?
9: No, pues ha passat que 6 mesos després, o sigui, ara...
10: A favor de callar, vostè, no? Guarro.
9: Sí, calli, guarro, ¿no? Pues vam identificar tots els multireincidents, sí. ¿No? Llavors, què ha passat? Pues ha passat que 6 mesos després, o sigui, sí. Ara, no?
11: Ara va dir.
9: Exactament els mateixos identificats que fa 6 mesos, precisament per què? Perquè són multireincidents.
10: Ja, em sembla que l'estic seguint, no?
9: O sea, clar, és que la delinqüència no augmenta, no? Perquè sempre són els mateixos reincidents, però no l'haurem de tenir més malfactor,
11: malhechore.
9: No?
11: Anem a veure, jo, jo, com moltes vegades l'he implicat, jo estava a la Guàrdia Civil, però quan em vaig enterar que...
10: aquesta història ja la sabem, és igual, no ho torni a explicar.
11: Era vaig fer número la senyora i vaig dir, me tinc que fer mosso de quatre.
9: Ara guanyo més.
11: Però l'error en la campanya s'ha donat perquè, a veure, com se llama la campanya?
10: Campai, campai, campai.
11: No, el subtítulo, el subtítulo.
10: Ah, sí, campai, campanya contra la multireincidència.
11: Ah, no, entonces, allà veuran què és lo que jo, com a sergent, he ordenat a los mossos sota el meu comandament. No? Què? Sota el meu
10: comandament. Comandament, molt bé. No, ja ho havia dit bé,
11: Bueno, allò de que un rellotge dona la hora bona, ni que sigui una...
10: Bueno, el tema, senyor, què està
11: dient? Li he ordenat a pillar a lo multireincident, li he dit a los mossos, aneu a por lo multireincident. Multireincident. Què ha passat? Porque lo malo, lo lladre que sustraen la cosa, lo morillo de la Rambla, todo eso, s'han dado cuenta del fallo en Madrid, que ha habido, ¿vale? Y cuando la patrulla del Mosso a la vena procedía a efectuar una detención campai contra la multiresidencia, la romana, por ejemplo, decía siempre, es mi primera vez. És mi primera vez. Entonces, el mosso pensava, hòstia, si és la primera vez...
10: Morillos, romana,
11: no,
10: tot això...
11: Los romanos sembla que no, però són... Cuidao, los romanos, ¿sabes? Són persones...
6: Arribem a 8:15.

0: És dos quarts, són dos quarts de vuit i és notícia ara sí. De fa ben poca estona, ho dèiem, els Mossos d'Esquadra han detingut l'home que hauria assassinat la seva parella ahir a Barcelona, al districte de Sant Martí. Són diversos els mitjans que apunten que aquest home hauria atacat la seva dona davant dels seus dos fills i després hauria fugit. Els Mossos d'Esquadra, després d'aquesta operació de recerca, l'han pogut detenir. Mentrestant, ens llevem un dia més mirant els incendis i la calor. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla per la previsió, del pla Procicat, per la previsió que les temperatures avui superin els 40 graus en alguns punts del país. I Massoler, sots directora de Protecció Civil.
1: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
0: Avui parlarem dels efectes de la calor amb el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, i és que des de 1 de maig s'han comptabilitzat més de 2.500 episodis d'insolacions i cops de calor a Catalunya. Una calor extrema que va lligada per descomptat al risc d'incendi. Justament el foc de la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu, ha arribat a les 10.000 hectàrees cremades. El de Madrid i Àvila, com a mínim, no avança. Veurem què ens diuen del balanç d'aquesta nit. I a França, a la Gironda, treballen justament perquè no segueixi avançant aquest incendi que manté milers i milers de persones desallotjades. A banda d'això, avui parlarem molt d'indults i de l'amnistia. Sobre l'amnistia, quatre membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre se n'han vist beneficiats. Estem parlant de Lluís Corominas, d'Anna Simó, de Ramona Barrufet o de Lluís Guinó. Ahir, en el seu balanç de l'any polític, Pedro Sánchez treia pit d'aquesta llei d'amnistia.
2: Actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
0: És el que deia Pedro Sánchez i també de les últimes hores el Consell de Ministres ha atorgat l'indult parcial a Laura Borràs, com havia proposat el mateix tribunal que la va jutjar i que, d'aquesta manera, s'estalvia entrar a la presó. Tot això en un dia, amb un nou capítol del fiasco de les proves PISA, ara el Ministeri d'Educació assegura que va ser fa un any quan va avisar la Generalitat de l'error. I en esports, Pau Dax.
3: El Barça segueix entrenant a Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta, perquè ha de fer repòs després que li hagin revertit una arrítmia, i l'Espanyol juga avui el seu quart partit amistós de pretemporada, el primer del seu estatge a Anglaterra, a 8:45 i en directe per Esport 3. També juguen el Girona-Castelló i el Sabadell-Manresa.
0: I el que deia amb el temps, aquesta calorada, Jofre Genué, bon dia.
4: Bon dia, avui la calor comença a intensificar-se de nou i això es traduirà, bàsicament, que especialment a les comarques de Lleida el termòmetre s'acostarà als 40 graus o es pot assolir fins i tot aquesta xifra de manera puntual al voltant del Pla de Lleida. També déu-n'hi-do cap a l'àrea de les Valls del Pireu, punts de l'Aran, dels Pallars, també zones de l'Alta Ribagorça, la Noguera, Solsonès, a l'Urgell. En definitiva, aquí es pot superar àmpliament els 35 graus. Hi ha alguns avisos en aquest sentit per la calor que s'intensifica doncs, en aquest sector del territori. La resta, el termòmetre pot pujar una miqueta, però en definitiva amb valors bastant similars als d'ahir, amb una mica més de xafó a la façana litoral i amb domini del sol.
0: Gràcies, Jofre. Repàs a la mobilitat aquesta hora amb la Maria Fernández Noguera. Maria, què ens expliques? Bon dia.
5: Bon dia. Hi ha hagut un nou robatori de cable de coure entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià a l'Alt Empordà. I Adif avisa que això pot provocar retards a l'R11 que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. D'altra banda, pel que fa a la resta de la xarxa ferroviària, els retards habituals, com per exemple els 20 minuts de demora a l'R15 en el tren que ara mateix està anant de Reus a Barcelona.
0: Gràcies, Maria. I a les carreteres, com les tenim? Mariluz García, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs amb algunes cues habituals d'hora punta, l'autopista AP7 entre Bellaterra i Barberà del Vallès en sentit nord i també de Santa Perpètua a Barberà, direcció sud, la C-17 a Parets del Vallès per anar cap a Barcelona, la C-59 a Caldes de Montbui en sentit sud, la C-58 i C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, sobretot la ronda litoral, amb cua entre Fòrum i la Barceloneta.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Passen ara mateix 5 minuts de 8:15, moment de fer un cop d'ull als diaris. I comencem amb les portades i les opinions destacades amb el Carlos Sanandrés i el Pau Bertrolí. Què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui les portades venen bastant variades. L'indult de Laura Borràs a l'Ara, el Periòdico i el País, els incendis a la premsa editada a Madrid i la gestió de les proves PISA i també la baixada de l'atur a les capçaleres catalanes.
8: Sí, però si hi ha un article que comparteixen la majoria de diaris d'avui és el de l'empresari Isidre Feiner, que elogia la gestió del banquer Josep Vilarassau.
9: Sota el títol de Josep, no exagero, Feiner defineix l'exdirectiu de la Caixa com un dels millors banquers del segle XX, un professional de la banca, admirat treballat pels seus empleats i que deixa un llegat únic i irrepetible.
8: I parlant de treballadors, al periòdico la directora de l'Observatori de Dona, Empresa i Economia, Carme Poveda, es fa ressò de la nova llei per a la gestió pública de Catalunya que es basa en els mèrits dels candidats.
9: La directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona diu que l'administració necessita millors directius públics i apunta, com a dada, que amb cada canvi de govern es nomenen 400 càrrecs públics, principalment per afinitat política i sovint sense experiència acreditada.
8: Al diari Ara, l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, reflexiona sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia.
9: Segons Mas, no hi ha dubte. Quan Europa parla, Espanya ha d'obeir i passa la pilota al Tribunal Constitucional perquè apliqui la llei de Catalunya sense escletxes.
8: I a La Vanguardia, el periodista Màrius Carol dedica l'editorial a l'enquesta de valors que cada 4 anys publica l'Ajuntament de Barcelona. Els últims resultats confirmen que el jovent cada cop és menys progressista.
9: Segons les dades que recull l'article, en 2 dècades el percentatge de joves que defensen la democràcia ha caigut un 13%.
0: Continuem repassant la premsa amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital, amb el Pau Bartrolí i la Sílvia Comet. Estirada d'orelles a la marca de roba H&M.
9: El gegant suec no podrà revisar les bosses personals ni els armariets dels seus treballadors, tal com feia fins ara per controlar si havien robat. L'Audiència Nacional ha declarat nul·la aquesta pràctica i ordena a l'empresa que la deixi dur de terme immediatament. La sentència constata que en els últims 3 anys només hi ha hagut 6 expedients disciplinaris per furts d'una plantilla de 4.600 treballadors. Una dada que evidencia que no justificable aquesta mesura de control. Ho llegim al Confidencial.
0: I confessió del director de cinema del moment.
7: Christopher Nolan, que acaba de firmar l'estrena més gran de la seva carrera amb l'Odissea, ha explicat en una de les entrevistes de promoció de la pel·lícula que no utilitza telèfon mòbil i que tampoc en permet el seu ús durant els rodatges. El cineasta britànic confessa que si en tingués en seria absolutament addicte i en conseqüència es perdria moments de creativitat de mirar per la finestra i pensar. En una època en què fins i tot els grans directors promocionen les seves pel·lícules a les xarxes socials, la manera de treballar de Nolan resulta gairebé excepcional. Ho ha explicat al Late Night nord-americà de Jimmy Fallon i ho llegim a La Vanguardia.
0: I robatori de pel·lícula al Museu d'Albacete.
9: Sí, la policia continua buscant els 4 encaputxats que es van emportar més de 200 monedes d'or al Museu Provincial d'Albacete en 1 minut i mig. Els lladres van trencar una finestra per accedir a les vitrines de la sala i es van emportar 2 col·leccions d'un valor incalculable. La primera conté monedes d'or de les èpoques de Carles III, Carles IV i Ferran VII, i la segona col·lecció conté peces de l'època d'Isabel II. El robatori va ser tan ràpid que els lladres es van deixar escampades pel terra algunes monedes. Ho llegim al Espanyol.
0: Girona recupera 2 atraccions emblemàtiques per als Fires de Sant Narcís.
7: La Nòria Monumental, de 60 metres d'alçada, i els toros mecànics per a adults, els Toro Tequila, que l'any passat no van poder funcionar perquè no complien les condicions. L'Ajuntament de Girona ha adjudicat fins a 162 parades i atraccions per les fires dels 3 propers anys. Ho llegim al diari de Girona. L'atracció que pagarà més per ocupar el Parc de la Devesa és el Ratón Vacilón, amb una taxa de 10.825 euros. La taxa de la Nòria Monumental és de 8.159 euros i els Toro Tequila abonaran 4.799 euros. A Fires tampoc no hi faltaran els emblemàtics camells, els autos de xoc i les casetes de tir.
0: I 8:15, repassem aquesta hora també els internacionals, els destacats en internacional i economia, ara, amb Maria Fernández Noguera i Sílvia Solanes.
5: El New York Times explica que l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes dels Estats Units, intensifica les detencions als aeroports i obre així un nou front en la campanya de deportacions. Els agents federals estan detenint cònjuges de ciutadans nord-americans, treballadors del sector tecnològic i altres persones amb visats caducats, fins i tot aquelles persones que tenen en tràmit sol·licituds actives per poder continuar residint legalment al país. Mentrestant, el Washington Post destaca que els sol·licitants d'asil, també dels Estats Units, podrien ser enviats directament a un procés de deportació amb la nova norma federal de l'administració Trump, que facilita el camí perquè els jutges d'immigració desestimin 450.000 peticions d'asil. A Venezuela, la premsa es fa ressò de l'anunci de la presidenta Delcy Rodríguez que la banca pública i privada atorgarà crèdits per a la compra d'habitatges després que milers de persones perdessin la casa arran dels recents terratrèmols del 24 de juny.
10: 5 dies errats fixen els plans d'Alemanya, el país amb més llogaters d'Europa, per buscar remei a l'escassetat d'habitatge. El govern de Friedrich Merz ha posat en marxa una promotora pública i reforça els topalls de preus. D'altra banda, aprovarà també una llei per evitar que alguns parcs privats de lloguer de Berlín es converteixin en públics, ja que l'executiu argumenta que la nacionalització podria frenar la construcció privada. Expansión fa un reportatge sobre els grups hospitalaris privats, un negoci que segueix creixent a Espanya amb grups com Quirón Salut, Akema i Rivera al capdavant. El valor de mercat de tots els grups en conjunt va arribar l'any passat als 14.600 milions d'euros. És un 5% més en relació amb el 2024. I l'Economista publica que l'Audiència Nacional ha conclòs que les empreses han de pagar als treballadors els plusos lligats a la feina també per vacances. Això sí, hauran de ser retribucions que s'abonin periòdicament, ho diu una sentència que estableix que hauran d'abonar complements com presencialitat o jornada partida.
0: Vinga, repassem la premsa esportiva amb el Pau Dax.
3: Ho fem amb el Zveri Pomelo de fons i comencem amb La Vanguardia, on llegim «La FIFA es ven l'ànima». La notícia explica que la Federació Internacional de Futbol, presidida pel polèmic Gianni Infantino, ha iniciat el procés per crear la societat anomenada FIFA Forward Enterprise, que s'encarregarà d'organitzar grans esdeveniments. Un 21% del capital d'aquesta societat serà a llarg termini de grups inversors privats. Aquest nou invent d'Infantino, bon amic de Donald Trump i encaparrat a reduir el futbol a un negoci immens, valdrà, atenció, 20.000 milions de dòlars, dels quals 4.200 es vendran. Al periòdic expliquen que la Comunitat de Madrid deixa el Rayo sense estadi a dues setmanes de començar la Lliga. La Conselleria de Cultura, Turisme i Esport ha suspès cautelarment la concessió de l'estadi de Vallecas després de detectar greus deficiències de seguretat a les instal·lacions. Les obres per corregir-les començaran avui i podrien allargar-se fins a 6 mesos. I acabem amb l'esport, on ens revelen que Marc Cucurella ha complert la seva promesa i ja s'ha tatuat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente. La imatge que acompanya la notícia és, si més no, inquietant, amb un de la Fuente seriós que sosté el trofeu del Mundial a la pell del jugador del Real Madrid. Si us en moriu de ganes, a les xarxes podeu veure com el tatuador Ganga fa la seva feina amb Cucurella i com l'influencer Ceci Army va explicant la seqüència amb una mena de passamuntanyes blanc al cap per acabar-ho de fer tot més sòrdid.
0: I la premsa del cor amb el Carlos Sant Andrés.
8: Doncs sí, parlem d'incendis i tot i que la premsa generalista estan donant una treva, avui els focs són els protagonistes de les notícies roses. I és que són molts els famosos que han vist com les seves propietats han patit per les flames. Entre les socialites afectades, Tamara Falcó, la filla de la Prisler, que ha patit pel Rincón. La finca heretada pel seu pare i per la televisió es troba encerclada pels focs de l'aldea del Fresno a Madrid. El presentador David Broncano i el nou seleccionador francès i d'incident també han viscut aquests dies amb nerviosisme, sobretot quan la situació s'ha complicat al pantà de Sant Juan, on tots dos tenen macropropietats al mig de la natura. Qui ha decidit posar a distància el foc ha estat la periodista Núria Roca. La presentadora ha marxat a Menorca de vacances, tot i que l'incendi s'ha acostat molt al municipi de Vila, on ella i el seu marit, l'escriptor Juan Dalbal, havien comprat una casa rural amb els diners del Premi Planeta. I al contrari, a l'altra banda, tenim l'actriu Nadja Nimri, coneguda per sèries com La Casa de Papel o Vis a Vis, que ha viscut els incendis en primera persona. De fet, ha vist com part de casa seva es cremava. Una casa un pèl curiosa, ja que és un vagó de tren dels anys 40. Com és habitual en ella, la protagonista de Los Amantes del Círculo Polar té respostes per tot i ha enviat un missatge molt crític a les xarxes socials contra la gestió d'aquests focs. I un apunt ràpid, ara que les dades d'ocupació sembla que són favorables, segons Informàlia, l'antic número 3 del PSOE, Santos Cerdán, està valorant la possibilitat de començar a treballar com a camioner a la seva Navarra natal, tot per accedir a la prestació de l'atur. A la carretera, amb els focs i amb la política, el millor sempre és anar amb precaució.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, notifiquis i fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants, no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
0: César, com estàs? Bon dia.
13: Molt bon dia.
0: Qui fa anys avui, va?
13: Doncs un artista que va marcar la programació televisiva durant uns quants anys. Preparat?
0: Sí, home.
13: Som-hi. Oh. Home, perquè t'acabis de despertar.
0: Oh, tremendo.
13: El cantant i estrella mediàtica de Girona, el Josmar, avui fa 51 anys. Feia temps, que no senties aquest hit.
0: Sí, sí, sí.
13: També
0: sí.
13: Faran festa la periodista Sandra Sabatés, 47, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, 75, o Pati Schialfa, cantautora, guitarrista, membre de l'E Street Band i parella de Springsteen, en celebra 73. Tanquem la llista amb el campió de Fórmula 1, Fernando Alonso, que bufarà 45 espelmes, i amb el metge epidemiòleg més famós de l'estat, Fernando Simón, que fa 63 anys.
0: I després dels aniversaris, el Santoral.
13: Avui una santa que l'estiu deu tenir molta feina, Santa Marta, patrona dels hostalers i taverners. També heu de felicitar els Adam, Flora o Llop. I uns que m'han agradat molt, el Sant Tranquilí i el Simplici. Fem-ho tot fàcil i tranquil.
0: Sí, molt important. Són 3:15, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio i escolteu la recomanació literària que cada dia, a aquesta hora, ens arriba des d'una llibreria.
14: Soc l'Oriol Picas, llibreter de la Capona a Tarragona. I aquest estiu vull recomanar el llibre de Canto jo i la muntanya balla, d'Irene Solà. És una novel·la contemporània on ens explica la vida d'una família dels Pirineus. Però el guai és que ho fa des de diferents punts de vista, fins i tot arribant a veus d'animals o de la mateixa muntanya dels Pirineus. La seva manera única en la narració fa que sigui una novel·la molt original. És una obra sobretot pensada per adults, ideal per als amants de la natura, de les llegendes o de la literatura contemporània en general.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Famílies com la nostra.
7: Sèrie danesa que ens acosta a hipotètiques conseqüències del canvi climàtic en un país on la pujada del nivell del mar pot ser devastadora. Les inundacions augmenten i el govern pren la decisió més dràstica possible, deixar que l'aigua l'engoleixi el país i evacuar tota la població. Això es tradueix en famílies i amics separats per força, s'accentuaran les desigualtats socials i es generarà odi i divisió. És la primera sèrie de Thomas Vinterberg, cofundador del moviment cinematogràfic Dogma i director de pel·lícules com Otra Ronda. És interessantíssima. Busqueu-la a Movistar Plus.
15: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
16: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat, amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
11: Catalunya Ràdio.
0: 3:15 de 8. Avui ja ens llevem amb aquests sons del matí.
15: Els sons del matí.
18: Ja són 4 els pobles on els veïns s'han pogut tornar a casa seva. Batxí i Onda s'afegeixen a la Vall d'Uixó i Vilavella.
19: En un principi nos quedan muchas horas de trabajo hasta que se dé por estabilizado.
20: Els 3.500 veïns del Dea del Fres no han dormit a casa després de 5 nits repartits per poliesportius.
21: La verdad es que cuando lo han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
22: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
23: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
24: Perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Mireia Isard. Esquivar.
13: Evitar, procurar de no incórrer en alguna cosa o de no ser afectat per alguna cosa. Amb l'indult parcial que el Consell de Ministres ha acordat aplicar a Laura Borràs, l'expresidenta del Parlament, no caldrà que entri a la presó. Borràs, condemnada a 4 anys i 6 mesos i un dia de reclusió per prevaricació i falsedat documental, es queda ara amb una pena de 2 anys, multa i inhabilitació.
0: Afartament.
13: Acció de fartar-se o estar fart o farta, estar satisfet d'una cosa fins a sentir-ne fàstic. Catalunya ja ha registrat 12 dies aquest estiu on s'han superat els 40 graus i avui comença una altra onada de calor. A aquestes alçades podem dir que la majoria de la població està farta d'altes temperatures. A l'Àgora parlarem de com ens afecta la calor amb Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
0: Impotència.
13: Qualitat d'impotent, mancat de potència, força, prou mitjans per fer alguna cosa. Un nou assassinat masclista a Catalunya, el quart des d'inicis d'any, confirma que encara no tenim com a societat mecanismes eficients per erradicar la violència contra les dones. La víctima tenia 34 anys i va ser atacada davant dels seus fills. El presumpte agressor hauria estat detingut en les últimes hores.
0: I posem-hi 3 xifres, també. El dia amb el mar presseguer. 4.
25: La d'avui és la quarta onada de calor en els 37 dies que portem d'estiu. El Meteocat apunta que pot durar almenys fins al dimecres 5 d'agost. El 2025 hi va haver 16 dies en què es van superar els 40 graus a diferents punts de Catalunya. Aquest any, amb l'agost encara per arribar, en portem 12.
0: 10.000.
25: Són les hectàrees que han cremat i les persones que continuen evacuades per l'incendi de la Vall d'Uixó. Tot i que s'ha aixecat el confinament a alguns municipis, la mesura preventiva d'evacuació es manté amb milers de persones dels pobles de l'interior del Parc Natural.
0: 24.
25: És el nou rècord d'hores de vol sense escales. El va establir la companyia Qantas Airways amb un viatge des de la ciutat de Melbourne, Austràlia, al municipi de Tolosa, França. La durada exacta del vol va ser de 24 hores i 24 minuts, un rècord que es podria convertir en una realitat pels passatgers que tinguin a Austràlia com a inici o destinació.
0: I en les imatges del dia amb la Sílvia Comet? A la primera, s'hi veu un grup de gent carregada, un home porta un nadó en un cotxet i la resta traginen moltes, moltes bosses i maletes. Tots surten d'un edifici.
1: Podria semblar que se'n van de vacances, però no és el cas. Som part dels 90.000 veïns afectats pels incendis de Madrid i Àvila que van ser desallotjats i que en les últimes hores han pogut anar tornant a casa seva. Concretament, els protagonistes de la foto són veïns de Burgoondo, que surten de les instal·lacions de l'escola de policia d'Àvila, on han estat allotjats durant 5 dies. A banda de les 29.000 persones autoritzades a tornar als seus domicilis, s'ha aixecat el confinament al voltant de 20.000 persones més.
0: A la segona imatge del dia hi veiem la persiana d'un comerç abaixada i a les portes un ram de flors, vi en cartons, llaunes de cervesa i espelmes.
1: És a l'Hospitalet de Llobregat i vol ser una mena d'espai commemoratiu just davant del lloc on dilluns un home d'uns 40 anys va morir apunyalat de matinada. Els Mossos van detenir el presumpte autor del crim ben a prop del lloc on es va cometre. Els investigadors atribueixen els fets a una baralla entre delinqüents. Tant la víctima com l'atacant tenien antecedents policials, però descarten totalment que l'acte criminal estigui vinculat a una confrontació entre bandes juvenils o violentes o llatines. De resultes de l'incident, una tercera persona va quedar ferida i va haver de ser traslladada a un hospital.
0: I a la tercera, a la foto, la tercera imatge, s'hi veu com un grup de persones amb unes ulleres especials a cartró als ulls, com les que es fan servir per veure un eclipsi. A més, porten una parella a les mans que enfoquen cap al sol, cada un cable connectats a uns auriculars. Déu-n'hi-do. Manel Sastre, què són i què estan fent aquesta gent?
2: Doncs són invidents o gent amb discapacitat visual severa que estan provant un curiós sistema perquè també puguin viure l'eclipsi de sol del pròxim 12 d'agost. El sistema es farà servir en 13 municipis de la demarcació de Tarragona, com Cambrils, Prades, l'Aldea o Móra la Nova, un dispositiu que s'anomena LightSound. L'ha desenvolupat la Universitat de Harvard. És una tecnologia que permet sentir el fenomen amb uns auriculars que emeten sons diferents, de diferent tonalitat, en funció de la fase d'ocultació solar fins al silenci absolut en el moment de l'eclipsi total.
0: Ara mateix falten 8 minuts per arribar a les 8 del matí. Moment de repassar els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bertrolí. Els Mossos, és notícia d'aquest matí, detenen l'home que hauria assassinat la seva parella a Barcelona ahir al districte de Sant Martí.
4: Diversos mitjans apunten que hauria malferit la dona de 34 anys davant dels seus fills i hauria fugit.
0: Els incendis al País Valencià, Madrid i Àvila continuen actius, però amb millors perspectives.
5: A la Vall d'Uixó es van reactivar fronts en una tarda complicada i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. I a Madrid i Àvila el perímetre no avança i els objectius dels bombers passen per poder-lo contenir avui mateix. Només aquest foc ha cremat 75.000 hectàrees.
0: L'Ajuntament de Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat per la calor extrema.
4: S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi.
0: I el Consell de Ministres ha indultat, parcialment, l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs.
5: Condemnada per prevaricació i falsedat documental, amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Ni mantenen la multa i la inhabilitació. El mateix Tribunal Superior de Justícia admetia que la pena era desproporcionada i excessiva.
0: I s'accelera l'amnistia. El Suprem la concedeix a 4 membres de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre.
4: Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Anna Simó, d'Esquerra.
22: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
0: El Ministeri d'Educació assegura que fa un any va avisar la Generalitat de l'error a les proves PISA.
5: Així és, un any abans del que va dir la consellera Niubó dilluns al Parlament.
0: I ajornen el Consell de Política Fiscal i Financera, que en teoria s'havia de fer avui, doncs el deixen al setembre.
4: Ha estat a petició de les comunitats governades del PP que demanen més temps. Salvador Illa, president de la Generalitat, aquesta matinada.
23: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
0: I el govern amplia el mapa dels municipis que es consideren zones tensionades, per tant, els que tenen més problemes d'habitatge.
5: La llista passa de 271 municipis a 302, de 271 a 302. I a l'actualització també n'hi ha que surten de la llista com Granollers.
0: I és notícia del matí també. CaixaBank guanya 3.200 milions d'euros fins al juny.
4: És un 8,5% més que el mateix període de l'any passat. Expliquen que es deu a un creixement de l'activitat comercial i dels ingressos per serveis.
0: I ha mort Josep Vilarassau, expresident justament de la Caixa, artífex del creixement de l'entitat.
5: Avui el president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, li dedica una necrològica que publiquen la majoria de diaris. Es titula Josep, no exagero, i diu que el seu llegat és únic i que ens ha deixat un dels millors banquers del segle XX.
3: Bon dia. Les temperatures continuen aquesta remuntada, però d'això és que aquesta matinada ja hem tingut valors tropicals a l'interior del territori de manera puntual i també les temperatures a la costa s'han anat aproximant als 25 graus, aquests valors tòrrids que han dominat, per exemple, la ciutat de Barcelona. I avui esperem que la temperatura fins i tot s'acosti ja als 40, almenys de manera puntual, a les comarques de Lleida, Pla de Lleida, especialment. De fet, hi ha avisos de calor a totes les comarques lleidatanes i a les valls del Pireu, Prepireu, poden sobrar-se en ple als 35 graus. Per tant, la calor de plena canícula que s'intensifica amb sol, algun núvol baix puntual a la costa amb una mica més de xafogó i tarda amb alguna núvola del Ripollès que si dona algun ruixat serà, en principi, fenòmens molt puntuals a la zona de l'Alt Ripollès.
0: I actualitzem el panorama del trànsit. Mariluz García, bon dia de nou.
6: Hola, bon dia. Doncs es mantenen les cues a la P7 de Bellaterra a Barberà, direcció Girona, de Santa Perpètua a Barberà, direcció Tarragona, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la B20 la Pota Nord des de Santa Coloma, C17 a Parets del Vallès en sentit sud, C59 a Caldes de Montbui, la B23 a l'altura de Sant Feliu i també d'Esplugues a l'entrada a Barcelona per la Diagonal, l'autopista al Garraf, la C32 entre Viladecans i Sant Boi, les rondes, ronda a dalt del nus de la Trinitat a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, sentit Llobregat i de zona franca Montjuïc en sentit Besòs i l'eix transversal, la C25 a Santa Maria d'Oló, direcció Girona.
0: Gràcies, Mariluz. I pel que fa al transport públic, com el tenim? Maria Fernández Noguera, bon dia de nou, també.
5: Bon dia de nou. Doncs hi ha hagut un nou robatori de cable de cobre entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià, això és a l'Alt Empordà. A dir Fabif avisa que, de fet, això pot provocar retards a l'R11 que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou i, de fet, ja veiem alguns retards, algunes demores d'uns 20 minuts en aquesta línia i també el tren que ha sortit a 6:45 de Barcelona Sants i que va cap a Figueres té un retard de 35 minuts, però això és per un altre motiu, per una incidència en l'operativa. També, d'altra banda, el tren de l'R15 que va de Reus a Barcelona va amb un retard de 20 minuts.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
15: Vanguardia, amb Enric Calpena.
10: 161, un ric propietari de Batea...
12: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
15: Vanguardia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
12: Una hora d'història que us captivarà.
15: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Vinga, moment de dedicar una cançó. Ja sabeu que si voleu dedicar-li una cançó, la cançó original, perquè el Manu té festa, però si la cançó original la voleu dedicar a qui vulgueu, pel motiu que vulgueu, l'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-36-0609.
26: Hola, bon dia. Em dic Susana i voldria dedicar aquesta cançó de Estaré millor demà dels Tiets a la Nioli i a la Marta perquè doncs, els hi vagi molt bé en aquesta nova etapa tan il·lusionant que comencen junts. Seria una...

0: Molt bon dimecres, molt bon dia a tothom. Comencem amb una notícia de fa ben poca estona. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home que hauria assassinat la seva parella ahir a Barcelona, al districte de Sant Martí. La detenció d'aquest home hauria estat després que, segons el relat que s'ha fet dels fets, l'home va fugir després d'atacar la seva parella. Segons diuen alguns mitjans, un atac que hauria estat davant, literalment, dels dos fills de la parella, de 4 i 8 anys, respectivament. Després de l'atac, que va acabar amb la dona morint, tot i l'atenció mèdica que li van prestar, l'home va fugir i la notícia d'aquest matí és que els Mossos d'Esquadra ja l'han pogut detenir. Si es confirma que això és un cas de violència de gènere, seria la quarta víctima mortal per violència masclista a Catalunya en el que portem d'any. I recordeu el que ens deia la Generalitat aquí al matí de Catalunya Ràdio, que ens confirmava que després de la final del Mundial, el mateix endemà, es van notar i van percebre un augment de les trucades o dels correus electrònics de les atencions, en definitiva, que la Generalitat presta a les víctimes de violència masclista va passar just després de que acabés la final del Mundial. Bé, aquesta és una de les notícies amb la qual ens llevem avui. L'altra continua sent els incendis. Els incendis que ens envolten, l'incendi del País Valencià, el de Madrid, el d'Àvila, el de la Gironda, França, tots aquests continuen actius, continuen sense control. És veritat que les perspectives són notablement millors del que era fa 48 hores, però ara mateix continuen actius tots aquests incendis. I anirem en directe tots ells d'aquí uns minuts, aquí al matí de Catalunya Ràdio, per conèixer l'última hora. Però és que el risc d'incendis avui a Catalunya torna a pujar, es torna a disparar. Perill molt alt d'incendis en 218 municipis, perill extrem d'incendis en 43 municipis més. Això com a resultat de les temperatures que avui tornen a pujar. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Fins a quin punt pugen? Com anirà aquesta pujada de temperatures?
1: Molta calor, molta calor.
0: Sí, eh?
1: Tornem a tenir un episodi de calor intensa, sobretot un primer episodi que podríem començar avui amb alguna primera xifra de 40 graus cap al Pla de Lleida. De fet, hi ha avisos a l'interior del país, sobretot comarques lleidatanes i de l'interior de Barcelona, perquè bé, els termòmetres queden ubicats entre els 35 a 40 aproximadament. Per tant, la calor que torna a apretar a l'interior del país, potser la resta no tant, tot i així també puja una miqueta, i amb aquesta xafó a la façana litoral. Aquest primer episodi seria més o menys entre avui i divendres, no és que hagi de fluixar gaire, divendres, dissabte, i un altre entre diumenge i dimarts. Ara com ara, doncs, tindríem aquests dos pics de calor intensa, especialment a l'interior del país. Al llarg dels propers dies tornem a ubicar-nos, doncs, en un panorama de canícula, de ple estiu, i la tornada, per tant, entre avui i demà, d'aquestes xifres de 40, almenys a les zones més càlides del territori. Tot plegat amb sol, amb alguns núvols baixos puntuals, alguna boirina, sobretot a la costa amb aquesta humitat elevada, i algunes nuvolades al Pirineu. De fet, avui podria haver alguna gotellada al Ripollès, però sobretot serà entre divendres i dissabte amb un petit front que les tronades de tarda en el Pirineu, sobretot a l'Alt Pirineu, guanyin una mica més de terreny.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Són les 8 i 4 minuts. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Doncs la calor és un dels temes del dia i el risc d'incendis que porta adherit. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat per calor extrema a Catalunya. Com deia ara mateix el Jofre, s'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts del país i això, malauradament, vol dir que puja i molt el risc d'incendi. Oriol Pujador.
2: Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en 118 municipis de 19 comarques, mentre que el nivell 4, el màxim, per perill extrem, afecta 43 municipis de 7 comarques. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, assegura que la possible nova onada de calor serà llarga.
3: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
2: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Alerta, per tant, el risc de focs forestals, com deia l'Oriol, perquè torna a pujar el risc d'incendis forestals, segons avisen des de Protecció Civil, amb aquestes altes temperatures i, evidentment, amb aquesta combinació de vent en alguns moments, o d'humitat, fins i tot. Per tant, molta, molta, molta prudència. Si insisteix, recordeu que, ens ho deia ara l'Oriol, hi ha parcs naturals que estan tancats, no s'hi pot entrar. Recordeu també que hi ha determinades activitats a la muntanya que estan prohibides, que no es poden fer. Alerta amb les guspires, alerta amb els petards, no cal dir-ho, perquè la situació dels incendis havia millorat molt a Catalunya, però el panorama del nostre voltant doncs és francament, francament complicat. Ho dèieu només començar, L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu, ha arribat a les 10.000 hectàrees cremades. L'incendi de Madrid i Àvila és veritat veritat que no avança, però continua sent el pitjor de la història d'Espanya, i l'incendi de França, a la Gironda, 60.000 persones evacuades han pogut tornar a casa, però és que en queden 160.000 fora de casa seva. 160.000 persones desallotjades. En fi, repassem-ho tot plegat i busquem l'última hora. La primera parada és justament al País Valencià, a la Vall d'Uixó, amb la Colla Ballester i amb el suport tècnic del Xavier Espel. Colla, què ens expliques? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs explico que comencem el cinquè dia d'incendi després d'una nit molt complicada. Hi ha hagut diversos rebrots. Es treballa sobretot dins de la zona del Parc Natural de la Serra d'Espadà, que està envoltada de pobles. En aquesta zona l'orografia és molt enrevessada, de les més complexes de la Comunitat Valenciana. Via terrestre no s'hi pot treballar i ahir els mitjans aeris no van poder arribar a aquesta zona, que és la més difícil. Ara preocupa quan, a més, avui, com dèieu, pujaran les temperatures. L'incendi, per tant, segueix actiu, ha cremat 10.000 hectàrees i té 75 quilòmetres de perímetre. La zona de la Vall d'Uixó segueix envoltada i tapada per una boirina de fum, i aquest matí l'olor a cremat torna a ser molt intensa. Hi ha veïns de quatre poblacions que ja han pogut tornar als seus habitatges, però en queden 14 de municipis desallotjats. Això significa més o menys unes 10.000 persones que encara dormen fora de casa seva.
0: És a dir, Colla, que ho deies tu al principi, el panorama continua sent molt, molt complex, per les pròximes hores.
4: Sí, moltíssim, perquè més en aquesta zona no hi poden arribar de via terrestre els bombers, i per via aèria, que hi ha més d'una trentena de mitjans de diferents punts d'Espanya i de comunitats autònomes, com per exemple de Catalunya, que també n'hi ha un, és molt difícil perquè hi ha la inversió tèrmica que tapa la zona amb el fum. Quan el fum es destapa pel canvi de temperatura, hi ha com una explosió del foc i no hi poden arribar, no hi poden treballar. Per a qual cosa és molt i molt complicat. No hi ha bones notícies de moment aquí a la Vall d'Uixó. Tot i això, esperem, perquè els bombers estan arribant de tota la nit, i a les 9 hi haurà una nova reunió de tots els comandaments i podrem valorar una mica més afinadament. Però el que ens arriba de la nit, de diverses fonts i de diferents pobles, és això. I des de fet, des de la Vall d'Uixó, del centre de comandament, ja es veia ahir la nit bastant de fum, que tornava una mica envolta al poble, i avui també es nota que la nit ha sigut difícil.
0: Colla, mil gràcies. Parlem després d'aquesta atenció que dius que us faran a les 9 per veure l'última hora. Moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Fins ara, la Colla Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel. Bones notícies, no precisament, No arriben bones notícies d'aquest incendi de la Vall d'Uixó, amb aquest panorama complex, per aquestes zones de difícil accés, per aquesta fumarada. En fi, francament, un escenari que continua sent molt, molt complex en aquest incendi al País Valencià. Anem ara a l'incendi de Madrid i Àvila per veure com ha evolucionat la nit. Enviada especial, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna. Montse, com està el panorama? Bon dia.
5: Una mica millor. Durant la nit el foc no ha tingut revifades i els bombers han pogut dedicar-se a consolidar el perímetre i a remullar els punts calents que encara quedaven. A les 10, el president del govern, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, explicaran en el centre de comandament de Navalcarnero si s'han assolit els objectius fixats, és a dir, arribar a la onada de calor que comença avui amb la situació controlada. Penseu que avui s'esperen unes condicions pitjors que les que hi havia quan va començar el foc, fins a 40 graus, humitat baixa i vent. Ahir els senyals ja van ser molt positius i es van aixecar, com sabeu, les ordres d'evacuació de 15 localitats. El delegat del govern a Madrid destacava el fet que el retorn a casa dels milers i milers d'evacuats es va fer sense cap incident remarcable.
0: Per tant, Colla, avui és un dia clau, no? Perquè ahir ens ho deies, que ahir ja deien que la jornada d'ahir, les últimes 24 hores, eren claus per mirar d'avançar tant com sigui possible abans d'avui, quan es preveuen que les temperatures doncs tornin a ser molt altes amb tot això, amb tot el que això implica.
5: Sí, un dia clau. Veurem quina és la situació. Penseu que la situació encara no s'ha resolt per tots els evacuats. Queden 11.000 persones evacuades a Madrid i a Àvila. Només han pogut tornar a casa a 5 de les 16 poblacions evacuades. No tenim tampoc el balanç total de danys, però el que ja sabem és que hi ha moltíssimes cases cremades, vehicles, boscos i també camps de cultiu.
0: Montse Poblet, fins ara, moltes gràcies.
5: Fins ara.
0: Aquesta és l'última hora de l'incendi de Madrid i Àvila. Una miqueta millor, ens deia la Montse, només connectar-hi, a diferència de l'incendi del País Valencià, que les últimes hores no han estat positives, no arriben bones notícies del País Valencià. Una mica millors de l'incendi de Madrid i Àvila a l'espera d'avui, perquè se'ns havia dit, ja se'ns va dir dilluns, això. Alerta en dimecres, perquè dimecres pugen les temperatures i, per tant, les condicions per apagar aquest incendi o per mirar de, com a mínim, estabilitzar-lo, tornen a ser francament complicades. Sobre l'origen d'aquests incendis, avui llegim al diari El Mundo que un uns treballs il·legals podrien ser l'origen d'aquests focs, particularment d'aquest incendi a Àvila, que, com deia, és dels més importants dels últims anys. Sílvia Solanes, molt bon dia.
6: Bon dia, sí, doncs, segons destaca el diari, una màquina amb un martell hidràulic feia treballs il·legals per obrir un nou camí a la serra de Gredos. El foc, que ja és el més gran de la història d'Espanya, s'hauria originat en aquesta zona.
0: Veurem quina repercussió té això, si això es confirma. El Mundo destaca a la seva edició digital aquesta informació. En fi, ens falta un incendi. Ens falta un altre dels incendis que preocupen i molt, perquè l'extensió és monumental, l'afectació personal és en milers i milers de persones que continuen desallotjades. És l'incendi de la Gironda a França. Repassem també aquí l'última hora, enviada especial, Laura Bertran. Molt bon dia.
7: Bon dia. La nit, doncs, també ha estat tranquil·la. Abans d'una jornada aquí també molt important, amb un còctel dels pitjors, és a dir, temperatures que arribaran fins als 38-40 graus a la zona. El vent que es reforçarà i, a més, girarà durant el dia, segons indiquen les previsions, i és tot això amb poca humitat. Actualment encara parlem d'aquestes 42.000 hectàrees, com des del diumenge. Aquesta és la bona notícia, perquè hi ha hagut moltes revifalles, però a l'interior mateix del perímetre ja cremat, doncs no ha augmentat aquesta avaluació de les hectàrees cremades. La bona notícia que va arribar ahir a finals de tarda és que tres municipis, la prefectura va autoritzar els habitants de tres municipis a poder tornar a casa seva, i el que representa 60.000 persones. Són els pobles de Essinàs, Merignac i Aïllant. El balanç del nombre de bombers ferits, en canvi, ha pujat, malauradament, fins als 126.
0: Gràcies, Laura. Fins ara.
7: Adéu.
0: Per tant, el panorama que continua sent complexa en el millor dels casos. Insistim que tot això ho hem encapçalat amb la notícia que avui es preveu un augment de les temperatures a Catalunya i que per això mateix Protecció Civil reforça els plans per aquestes circumstàncies, que tenim diversos municipis en risc alt d'incendi, en una quarantena de municipis en risc extrem d'incendi, i és per això que es demana vigilar molt perquè no hi hagi casos com els que tenim ara mateix a la Gironda, a França, a Àvila i a Madrid, i a l'incendi al País Valencià, a la Vall d'Uixó. Tots aquests continuen actius, tots aquests continuen fora de control, a l'espera que les pròximes hores puguin portar bones notícies. Però a banda dels incendis forestals, també de les últimes hores, TMB, Transports Metropolitans de Barcelona, continua investigant, el recordareu, aquell foc al metro, el foc a la línia 1. Investiguen bàsicament si el va causar un material, un revestiment, que no hi ha cap altre túnel. De fet, TMB descarta que es pugui repetir un incendi com el de dilluns, precisament perquè aquest revestiment que es va incendiar no es troba en cap altre punt de la xarxa. Cèlia Forment.
8: El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat que s'estan revisant les restes de l'incendi, així com les imatges gravades per les càmeres.
9: Un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades.
8: Segons TMB, el maquinista del tren afectat va veure el foc, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament, que li va demanar que anés a la cua del tren i el fes recular fins a l'estació de Clot. Alguns passatgers van premer el botó de sortida d'emergència. Les portes es van obrir i el tren es va omplir de fum. Això va fer que es precipités l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. 39 van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sobre aquesta xifra de ferits, com ara deia la Cèlia, TMB apunta que, en bona mesura, aquesta alta xifra de persones ferides, que van ser 137, com deia la Cèlia, hauria estat més baixa si els passatgers no haguessin obert les portes per sortir corrent del túnel. El conductor, pel que sabem, ha declarat als Mossos que va seguir els protocols, avisant per megafonia que retrocedirien el vagó cap a l'estació més pròxima. En fi, a banda d'això, començàvem parlant de la calor, començàvem parlant de les altes temperatures i del risc d'incendis, però aquesta calor, aquestes altes temperatures, també deixen efectes en la salut. Des de l'1 de maig hem sabut que s'han comptabilitzat a Catalunya més de 2.500 episodis d'insolacions i cops de calor, Sílvia.
6: Sí, a urgències han arribat mig miler de casos i una trentena van acabar amb hospitalitzacions. Les insolacions i cops de calor han afectat principalment el segment de població que va dels 15 als 44 anys i els han atès principalment en centres d'atenció primària. En aquest mateix període també s'han atès prop de 2.000 casos de deshidratacions, 200 dels quals van acabar ingressats.
0: Avui parlarem dels efectes de la calor en la salut. Ens acompanyarà a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendiorov. Segurament recordeu el seu nom per la pandèmia, però ell és també una de les persones que està a càrrec de monitoritzar els efectes d'aquestes altes temperatures en la salut, perquè, evidentment, amb el canvi climàtic, aquests efectes són cada vegada més notoris i cada vegada més habituals. I encara parlant de calor. Així sonava la concentració que es feia en record aquella treballadora de la neteja de Barcelona que va morir l'estiu passat, poc després d'acabar una jornada laboral en plena onada de calor. És cert que no s'ha arribat mai a confirmar que la seva mort estigués directament relacionada amb les altes temperatures, però la seva família així ho creu, i de fet la seva família hi va confirmar que presenta una demanda contra l'Ajuntament de Barcelona i l'empresa que tenia subcontractada la neteja.
10: S'ha presentat la part de l'empresa, no ha parlat, només ha donat el seu DNI, i no n'ha volgut acceptar. Aleshores es va haver mal judici.
0: Això és el que explicava la germana d'aquesta treballadora de la neteja. Hem arribat a 9:15.

0: banda d'això, en l'esfera política, les últimes hores ens han aportat un altre capítol en aquest d'autèntic desori que és les proves PISA. El Ministeri d'Educació va sortir ahir per dir que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat. L'abril de l'any passat. Per avisar-los que les proves PISA s'estaven excloent més alumnes del que permet l'OCDE, que és qui organitza aquestes proves. Per tant, els van avisar un any abans del que va dir al Parlament la consellera Esther Niubó. Maria Costa.
1: El govern espanyol va avisar l'abril de l'any passat, un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fonts del Ministeri d'Educació asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. El cert és que dilluns al Parlament la consellera Esther Niubó va reiterar que no en van tenir constància de tot plegat fins fa 4 mesos. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Maria. Aquest és un dels punts que marca l'actualitat política. L'altre és el degoteig de casos d'aplicació de la llei d'amnistia, perquè la novetat de les últimes hores és que el Tribunal Suprem ha concedit l'amnistia a 4 dels membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. En concret, a Lluís Corominas, a Anna Simó, a Ramona Barrufet i a Lluís Guinó.
2: Tots 4 els havien condemnat a 4 mesos d'inhabilitació i 1.200 euros de multa per desobediència. Anna Simó ha valorat l'amnistia 3CAT Info.
3: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
2: La setmana passada el Suprem ja va perdonar les condemnes dels membres sobiranistes de la Mesa del Parlament post-1 d'octubre. El Tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui se li aplica la llei.
0: Tots els amnistiats fins ara pel Tribunal Suprem estaven condemnats per desobediència. És un matís important, eh? Recordem que el Suprem no veu amnistiable el delicte de malversació, que és el que afecta líders independentistes, sense anar més lluny, Carles Puigdemont o Oriol Junqueras.
2: Tot i això, l'advocat de l'expresident, Gonzalo Boye, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els consellers Comín i Puig, tots 3 a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
2: Són declaracions de Gonzalo Boye al matí de Catalunya Ràdio.
0: I poc després d'aquestes declaracions i poc després d'aquest degoteig de casos del Suprem, Pedro Sánchez sortia per fer balanç del curs polític i deia això de l'amnistia.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
0: És el que deia Pedro Sánchez ahir en la seva roda de premsa de balanç de curs polític abans de començar vacances. Tot això va tenir una altra novetat d'aquesta qüestió. És veritat que no té directament relació amb l'amnistia, però també és novetat de les últimes hores.
6: Continua la tortura, diríem, forma part d'aquest mecanisme, i per tant no és fàcil dia a dia aixecar-te amb aquesta espasa de Mocles al damunt.
0: És Laura Borràs, fa uns mesos, referint-se a tortura, així es referia al fet i al retard que hi havia des de la petició del seu indult fins que el seu indult es materialitzés. Doncs bé, finalment, Laura Borràs ha rebut l'indult parcial. El va proposar el Tribunal Superior de Justícia, que és qui la va condemnar per allò dels contractes a la Institució de les Lletres Catalanes. Els jutges parlaven de pena desproporcionada. Finalment, el Consell de Ministres ha acordat aplicar un indult parcial, amb la qual cosa Laura Borràs no haurà d'entrar a la presó. Madrid, Tani Tapia, bon dia.
7: Bon dia. Sí, va ser el propi tribunal que la seva sentència ja avançava que demanaria l'indult parcial. Considerava que els anys a què havia de condemnar-la pels delictes de prevaricació i falsedat documental, recordem-ho, 4 anys, 6 mesos i un dia, era una pena desproporcionada i excessiva, literal. Això s'agafa ara al govern espanyol, que tenia la petició indult sobre la taula i també l'última paraula per concedir-ho. Ahir ho va aprovar el Consell de Ministres, però va ser que pràcticament una sorpresa. Vam conèixer a última hora de la tarda. Li canvia la pena per una de 2 anys, evita, per tant, la presó Laura Borràs, però no li perdona els 13 anys d'inhabilitació, per tant, no podrà tornar a la política activa ni tampoc la multa. A les xarxes, Borràs ha reaccionat, diu que acaba el malson de poder veure's a la presó sense haver comès, diu, cap delicte, i manté que lluitarà fins al final per demostrar que la seva és una causa injusta. La seva causa és ja en mans de la justícia europea.
0: Gràcies, Tània. Fins ara.
7: Fins ara.
0: 8 i 20 minuts, aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana, o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio

0: General per l'Erradicació de les Violències Masclistes, Olga Jiménez, ens confirmava aquí al matí de Catalunya Ràdio que els serveis de la Generalitat que tenen víctimes de la violència masclista van registrar un augment de consultes just després que acabés la final del Mundial entre la selecció espanyola i la selecció argentina. Gràcies.
1: No és un fenomen nou. Hi ha estudis internacionals, especialment en el Regne Unit, haureu vist, doncs, però també en altres països, que el que analitzen és un augment d'episodis de violència en context d'esdeveniments futbolístics o d'esdeveniments de masses. No?
0: És el que ens deia l'Olga Jiménez al voltant d'aquesta final. Hem tingut el lapsus amb qui jugava Espanya a la final del Mundial, però intenció amb això, perquè les dades apuntaven a un augment de les trucades d'un 30% en el cas del telèfon d'atenció a la víctima de les violències masclistes del govern espanyol. En fi, a les últimes hores també hem sabut que 2 de cada 10 agressions sexuals a Barcelona es cometen a bars i discoteques.
2: D'aquestes, el 60% són tocaments i gairebé totes les víctimes sempre són dones. Segons dades dels Mossos del primer semestre, les denúncies per violència sexual a Barcelona han baixat en comparació amb l'any enrere.
0: Avui, d'altra banda, tindrem una mobilització a Barcelona per rebutjar i condemnar l'atac que aquests últims dies hem vist a Berlín.
3: Pride Barcelona i diverses entitats es concentren a la plaça Universitat per expressar el rebuig a qualsevol forma de violència contra persones LGTBIQ+, després de l'atemptat de Berlín.
0: I encara alguna notícia més d'aquesta mateixa matinada, d'aquesta mateixa nit.
4: We do have some breaking news coming out of the Middle East as US forces intercept multiple Iranian missiles. We have this coming from...
0: L'Iran ha atacat amb míssils una base dels Estats Units aquesta mateixa matinada a Jordània.
5: Fonts del Pentàgon asseguren que ha estat un atac sorpresa i que les defenses antiaèries han aconseguit interceptar tots els míssils. L'atac que trenca la relativa calma que es viu els últims dies a l'Orient Mitjà, mentre hi ha contactes diplomàtics entre Teheran i Washington a través de la mediació pakistanesa.
0: I també de les últimes hores, Toyota suspendrà les operacions a 3 de les seves fàbriques del sud del Japó a causa del terratrèmol que hi ha hagut en aquella zona.
2: El sisme ha deixat 13 persones mortes. El govern ha qualificat de carrera contra rellotge les operacions dels equips de rescat per buscar més supervivents entre els edificis esfondrats. El sisme va tenir una magnitud de 7,1 graus.
0: Cinc minuts i arribarem a 8:45. Parlàvem abans de Pedro Sánchez, que hi va fer el balanç del curs polític en l'habitual roda de premsa després del Consell de Ministres. Doncs bé, avui veurem una d'aquelles imatges clàssiques de l'estiu. És allò que se'n diu despatxaran. Despatxaran a Mallorca el rei i Pedro Sánchez. Això després d'aquest balanç del curs polític on, evidentment, el president espanyol va fer referència als casos de corrupció que envolten la seva família.
6: Evidentemente, Begoña Gómez es mi mujer y David Sánchez es mi hermano. Pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar, formarse.
0: És el que deia Pedro Sánchez. El Partit Popular ha parlat de triomfalisme insultant per referir-se en aquesta roda de premsa ahir de Pedro Sánchez. Això l'endemà mateix que el govern espanyol decidís ajornar el Consell de Política Fiscal i Financera a petició precisament de les comunitats on governa el Partit Popular.
3: S'havia de fer avui. Finalment es reunirà el 4 de setembre. Les comunitats del PP demanen més temps per estudiar la proposta que consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans.
0: Recordem que ara mateix Catalunya i les Canàries s'han afegit a les comunitats que li fan costat en aquest nou finançament, la resta s'hi oposen. El president Salvador Illa, aquesta mateixa nit, ha retret al PP que segueixi oposant a la reforma del model de finançament. Ho ha dit des del Vietnam, on continua la seva gira institucional. Des d'allà, Illa diu que no hi ha excuses possibles. Enviat especial a Ho Chi Minh, Albert Prat, bon dia.
7: Què tal, bon dia. Sí, el canvi de data del govern espanyol per satisfer el PP no entrava en els plans de la Generalitat. De fet, Salvador Illa hi defensava que la reunió se celebrés el més aviat possible, però avui ha evitat fer-ne sang i ha tancat files amb el nou calendari del Ministeri d'Hisenda. Això sí, el president creu que després d'això el PP ja no pot seguir posant traves a la reforma del finançament.
8: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
7: I la consellera d'Economia, que és qui havia d'anar a la reunió d'avui amb totes les comunitats, dubta que el Partit Popular tingui unes ganes reals d'arribar a un acord sobre aquest tema. Des de Ho Chi Minh, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Albert. I per cert, encara en l'actualitat política, tenim polèmica a Ripoll pel procés de selecció d'un agent de la policia local i que va guanyar una filla de l'alcaldessa de 18 anys.
5: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, nega haver intervingut en cap moment. Ha assegurat al ple ahir a la nit que la seva filla va obtenir la millor puntuació de tots els aspirants.
9: No permetré que s'acusi la meva filla de ser una endollada quan ha obtingut la feina per mèrits propis i acreditables, ni que se Anem a cosir

0: falsament a mi de tràfic d'influències ni de cap altra immoralitat, perquè és absolutament fals.
1: És el que deia l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, en aquest ple municipal. D'altra banda, avui tenim matí de resultats i hem sabut que CaixaBank ha guanyat 3.200 milions d'euros fins al mes de juny.
2: Això és un 8,5% més que en el mateix període de l'any passat. Segons resultats que acaben de sortir, aquest benefici es deu a un creixement de l'activitat comercial i dels ingressos per serveis.
1: I parlant de la Caixa.
3: Jo em vaig donar compte que m'havien posat en una institució molt sana, amb unes inversions molt, molt importants per cases per pobres, però que li faltava anar ràpid, li faltava agressivitat.
1: És la veu l'any 2012 de Josep Vilarasau. N'hem conegut la mort en aquestes últimes hores.
4: Expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i el creixement de l'entitat als 95 anys. I va arribar al 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat.
1: I avui l'actual president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Feiner, publica el mateix article a pràcticament tots els diaris o a bona part dels diaris. En aquest article Feiner recorda Vilarasau com un dels millors banquers, es diu, del segle XX.
5: L'article titulat Josep, no exagero, el publiquen el periòdico L'Ara, El País o La Vanguardia. Feiner diu que no exagera quan diu que el llegat de Vilarasau és únic i irrepetible. A banda dels objectius financers, recorda també que va ser qui va convèncer Joan Miró perquè dibuixés el logotip de la Caixa.
1: I també els diaris, en aquest cas el periòdico. Llegim a la portada una dada que s'ha destacat altres vegades, però que no deixa de ser important, que és que el lloguer públic a Espanya està molt, molt, molt lluny dels nivells europeus.
2: És d'un 1,7% quan la mitjana europea és del 8 i hi ha països com Dinamarca que el parc social públic arriba al 20%. Una de les causes és la falta d'inversió i l'altra la falta de com cooperatives o entitats sense ànim de lucre hi col·laborin.
1: I mentrestant, el govern amplia el mapa de municipis que es consideren zones tensionades.
4: Són els municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa de 271 municipis a 302. A l'actualització també n'hi ha que surten de la llista com Granollers.
1: Més detall, Roger Santaló.
6: Se n'incorporen una cinquantena de nous com Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm i Agramunt, però també en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus i Figueres, perquè ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ho considera un error.
7: Perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
6: Ara, el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi, caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Roger. Avui en parlarem a l'Àgora d'aquesta qüestió amb el Javier Borón, que és expert en habitatge, que gestiona una part dels habitatges públics justament a Navarra, que va tenir una feina semblant a l'Ajuntament de Barcelona i que coneix molt bé aquesta qüestió. De fet, acaba de publicar un llibre molt interessant sobre aquesta qüestió. De moment, però, fem un cop d'ull a la informació de servei, arrencant per la mobilitat d'aquest matí. Maria, com tenim això? Bon dia.
8: Bon dia. Avui hi ha hagut un nou robatori de cable de coure a Sant Miquel de Fluvial, a l'Empordà, i Adif avisa que això pot provocar retards a l'R11, que és la que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. De fet, ja veiem demores d'entre 15 i 30 minuts en aquesta línia, i també el tren que ha sortit a 6:45 de Barcelona-Sants i que va cap a Figueres acumula una demora de 35 minuts. D'altra banda, a l'R16, el tren que havia de sortir a 7:45 de Barcelona a Estació de França, en direcció a Tortosa, ha començat el seu recorregut finalment 3:15 més tard del previst per una incidència.
1: Gràcies, Maria. Ens falta el transport bé privat, diguem-ne, les carreteres. Equip viari, Mariluz García, què ens expliques tu? Bon dia.
9: Bon dia. Doncs que hi ha algunes cues puntuals a la P7 de Bellaterra a Barberà, en direcció Girona, també a l'Ampolla, en direcció Castelló, perquè hi ha obres que tallen un carril, l'N340 a l'Arbust del Penedès, en tots dos sentits. Compte, perquè aquí sembla que hi ha alguna incidència, i les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada, la B20 la pot a Norton des de Santa Coloma i la B23 des d'Esplugues.
1: Gràcies, Marilu. Fins ara.
9: Fins ara.
10: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
1: Amb el Jofre Genué. Jofre, bon dia de nou.
11: Bon dia i bona hora.
1: Calor, avui?
11: Sí, de fet, mira, ara començat la jornada amb la tornada dels brots tòrrids a la costa. No s'ha baixat dels 25 a Sitges, a Barcelona. 26, a Tarragona també 25, a Vinebre també 25. I, de fet, a l'interior amb més valors que ja no baixen dels 20, més valors tropicals. Però en conjunt encara amb un ambient força agradable de matinada. De fet, a l'àrea del Pirineu, moltes xifres de 12 a 13, 12 a Barruera, a Ger, a Núria, alta muntanya, 2.000 metres, 11 graus seria un dels valors més baixos. Avui el termòmetre puja una mica més respecte ahir, i a més comencen a assolir-se ja aquells llindars de temperatura extrema. Torna la canícula, la calor s'intensifica, prova d'això és que hi ha avisos de calor. Comarques de Lleida, nord de Barcelona, és on el termòmetre pot quedar ubicat entre els 35 a 40. De fet, podria arribar, per tant, la primera xifra de 40, almenys de manera local, cap a la zona del Pla de Lleida. Amb una jornada bàsicament de sol, hi ha molta humitat a la costa, xafogó, per tant, a la façana litoral, i aquesta tarda algunes nuvolades poden créixer en el Pirineu, sobretot cap a la zona del Ripollès podria haver-hi alguna primera gotellada. Aquest primer ascens del termòmetre doncs arriba al seu màxim entre avui i demà aproximadament. No és que hagi de baixar gaire a partir de divendres, però podria regular un palet, sempre en un context de calor extrema, i entre divendres i dissabte, doncs alguna petita tronada en el Pirineu per tornar a haver-hi un repunt de calor, sobretot entre diumenge i dimarts de la setmana que ve.
1: Gràcies, Jofre. Fins ara.
11: Fins ara.
12: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
10: Esclat. El matí de Catalunya Ràdio.
1: Dos quarts i tres minuts de nou, de seguida la informació esportiva. Però, justament, parlant d'esports, o més ben dit, dels diners que generen els esports...
13: Think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years around the world. We should be apologizing.
1: La FIFA avança un pas més en l'explotació comercial.
5: I té previst vendre una participació del 20% en una nova entitat comercial valorada en uns 20.000 milions de dòlars. Ha confirmat que ja parla amb el banc JP Morgan.
1: I de les últimes hores, Ucraïna ha declarat la guerra a Wildberries, que perquè ens entenguem és l'Amazon rus.
2: Ha bombardejat els seus magatzems 11 cops en 10 dies, argumentant que abasteix l'exèrcit rus. En canvi, alguns analistes creuen que és una greu vulneració del dret internacional humanitari.
1: Moscou, Cristina Solias.
14: Els drons ucraïnesos han matat aquest juliol 9 treballadors de Wildberries. Ucraïna justifica els atacs perquè aquesta empresa de comerç en línia ven GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales dels soldats russos. Mentrestant, l'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, adverteix que això és un crim de guerra.
15: No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
14: Wildberries controla més de la meitat de totes les comandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
1: Gràcies, Cristina Solies, des de Moscou. I encara alguna cosa més que volem explicar al matí de Catalunya Ràdio. El pla Plàter, que és el que està dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, no s'aprovarà abans de l'estiu que ve. El govern ha decidit retardar-ho per obrir un segon període d'al·legacions.
4: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ho ha justificat vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis.
16: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon un període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
4: Una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i representants econòmics de les Terres de l'Ebre van denunciar ahir en una concentració que el Plàter continua sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i van reclamar que el pla es refaci de dalt a baix. També el sector agrari demana replantejar-lo, un argument que posa en risc 300.000 hectàrees de sòl agrari per destinar-les a parcs eòlics o solars.
1: I una altra polèmica, en aquest cas el canal d'Urgell, després que el jutjat de Lleida hagi canviat de criteri i hagi qualificat el seu tancament durant la sequera per motius de força major. Els usuaris hi estan molt, molt en contra, Julià Albacar.
17: El canal va tancar l'any 2023 per la falta d'aigua i molts pagesos van acabar perdent collites de cereals senceres perquè no van poder regar. Acusaven la comunitat de no informar amb antelació sobre esta possibilitat. La primera demanda es va resoldre a favor del regant, però ara el jutjat contenciós administratiu de Lleida ha canviat el criteri i assegura que la comunitat va actuar de manera justificada. Amadeu Ros, president de la comunitat, en declaracions a l'ACN, defensa la gestió feta durant la sequera.
18: 23 van fer 13 juntes de govern de la distribució de l'aigua, totes van estar aprovades per unanimitat i 3 assemblees generals avalant la nostra gestió.
17: Les sentències no es poden recórrer. Des de Lleida, Julià Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: I el govern, d'altra banda, també ha aprovat l'estratègia per la llengua de signes catalana. Pel període 26-28 hi ha 45 mesures i té un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any, Marta Vives.
19: Entre les mesures previstes destaquen l'atenció en llengua de signes al 112 per vídeo videoconferència un programa d'intèrprets per a l'alumnat signant de batxillerat i formació professional o l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat. Francesc Xavier Vila és el conseller de Política Lingüística.
20: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
19: El pla també contempla la creació d'un nou vocabulari general de la llengua de signes catalana, que serà l'eina de referència, i l'impuls de beques per a creadors signants de continguts a les xarxes socials. A més, s'ha declarat el 3 de juny com a Dia de la Llengua de Signes Catalana. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Marta. I parlem, evidentment, de festivals. Ja sabeu que l'estiu és època de festivals, però la tardor també. Al setembre, per exemple, arrencarà la nova edició del Festival TNT, Terrassa Noves Tendències, amb 18 espectacles, 6 dels quals gratuïts. Marta Vallès.
21: La directora del festival, Marion Betriu, ens avança alguns dels espectacles de carrer que fomenten la participació del públic.
22: La Chachi, que ja va estar al festival fa 3 anys, ella juga doncs, a partir d'un pal flamenc com el Taranto, doncs, entre l'humor, la improvisació, l'atzar, la irreverència, no? És una artista doncs, molt divertida, molt potent. Chicho Tamayo, ell és un exfutbolista colombià professional que presenta Oxymoron, que és una performance participativa. És intentar parlar del futbol des d'una altra perspectiva, intentar com lligar el futbol a un llenguatge més artístic.
21: Entre les 18 propostes hi ha 5 estrenes i 2 d'internacionals. Tota la informació del festival a tnt.cat. Des de Terrassa, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
23: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
24: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
23: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
25: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
25: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 5 minuts i arribarem a 3:15. Anem als esports.

0: Doncs anem als esports. Pau Dax, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Joan Laporta es recupera d'una arrítmia.
1: El president del Barça ha explicat que li han corregit aquesta afecció i que el cor ja li batega amb normalitat, però ha de fer repòs i no viatjarà a Birmingham amb l'equip. Els de Hansi Flick porten 3 dies a St. George Park amb el lateral esquerre Alejandro Valde al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Avui també s'ha de reincorporar el brasiler Rafinha. Ahir va parlar amb els mitjans el central danès Andreas Christensen, que ha renovat per 2 temporades com a culer i té ganes de redimir-se després que en els últims 2 cursos l'hagin perjudicat les lesions.

0: I avui juga l'Espanyol, Pau.
1: Els blanquiblaus juguen el seu quart partit de pretemporada, el primer en terres britàniques, contra el Burnley. El duel és a 3:15 i el podreu seguir en directe a Sport 3. L'equip de Manolo González va arribar ahir al migdia a Anglaterra i a la tarda ja es va entrenar a la ciutat esportiva del Burnley, un club que acaba de baixar a la segona divisió anglesa i que, recordem, pertany també a Alan Pace, el màxim accionista de l'Espanyol. A l'expedició blanquiblava hi ha 25 jugadors amb dues absències, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, per qui el club busca una sortida. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timera i el lateral dret José Ángel López.

0: Next, we take away Regina's only achievement.
1: I avui també juguen el Girona i el Sabadell.
2: El Girona ho fa contra el Castelló, a la Ciutat Esportiva Gironina. El partit és a 7:15 i es podrà veure Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de la Segona Federació. Precisament el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez, capità de l'equip, es retira del futbol professional als 36 anys. L'Arlequinat posa punt a final a 2 temporades amb els vallesans i ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
4: Crec que ens hem perdut.
5: Sí, sort que he portat festucs.
6: La teva vida necessita l'Esto. 250 grams de festucs a 2,75. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena. Ai, sangria, sangria.

0: Compartiu-me lo d'Aldi a l'estiu és el millor.
1: No ho comparteixo.
0: El que he dit?
1: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,79 al quilo.
0: I el tomàquet de branca 1,35 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
1: Que poc que costa comprar bé.
2: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar. Ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima. Ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem.
3: Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
4: Joc de cartes estiu. Aquesta nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquarius. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquarius Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquarius Ponés, Aquarius
3: Ponés. Com més calor fa,
4: més fresca et fem la tarda.
3: Les millors tardes d'estiu
4: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
3: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
4: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
5: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
6: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
6: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
7: S'apagaren tantes veus.
8: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és...
9: Quan el cel es torna negre.
1: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
9: Els veïns desemparats.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: L'estiu és tu.
11: Catalunya Ràdio.
10: La llum dins dels meus ulls.
1: Som 3Cat.
10: L'estiu ets tu.
6: L'estiu ets tu.
10: Quan em mires i somrius.
6: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
12: Doncs avui a l'Àgora tenim Aitor Arriaga, Alicia Puig, Joan Guirado i Carlos Tavira. I Freddy, aquesta setmana estem parlant de coses... Avui d'associacions de veïns, que el Carlos havia sigut president de l'associació...
13: No facis a mi president de res. Prou feina tinc. Era l'Aitor.
12: Doncs mira, ben mal entès.
14: Sí, vaig fer de friqui durant 5 anys.
15: De l'associació de veïns?
14: Sí, però per no parlar de mi i ser justos, això venia d'una altra cosa que abans estàvem parlant, que em sembla més interessant, que era, i ara que ve aquesta una de calor, parlàvem d'aquelles paraules que va fer el tinent d'alcalde Albert Batlle en alguna audiència o consell de barri sobre anar al Corte Inglés com feia la seva tieta. Aleshores, reflexionàvem fins a quin punt permetem als nostres polítics poder obrir-se una miqueta, no?, i compartir alguna vivència, alguna batalleta personal. I jo deia, siguem justos, perquè tenen dret també a ser persones i ser humans, no? És a dir, aquell dia ell no estava recomanant a gent que anés al Corte Inglés, al Mercadona, on sigui. Ell el que estava dient era que en el seu dia això havia passat, com fem molts tertulians, que moltes vegades anem a la profunditat dels temes, però moltes vegades anem a les nostres batalletes, no?
15: Carles.
13: També és veritat que s'ha de dir que amb la calor que està fent, si no tens aire condicionat a casa, si estàs passant calor, si no pots anar a la piscina, sentir aquestes coses a vegades tampoc no ajuda. Sí. És cert que els polítics han de ser persones, explicar batalles està molt bé, però anem amb compte, sobretot els dies que diem.
4: El que se li estava dient al Batlle és que hi ha un problema a Ciutat Vella, que hi ha regió de Ciutat Vella, amb que no hi ha espais de refugis climàtics, no hi ha espais verds, que realment molt poques famílies tenen aire condicionat, llavors la sortida fàcil de dir que vagin al Corte Inglés justeja.
15: Joan, com ho veus?
16: Sí, perquè a més, jo soc molt fan d'anar al Corte Inglés, però soc molt com la Paqui, del Santo Cerdán, però és veritat que, cony, enviar algú que no té per posar aire condicionat al Corte Inglés com a refugi climàtic també es promoure una mica el consumisme, perquè un cop estàs allà dins, vas veient coses que t'agraden i tampoc les pots consumir. Per tant, no sé si és bona idea.
15: Doncs avui parlarem de la calor, D'aquí uns minuts es acompanyarà el Jacobo Mendiorov, que és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Aquests episodis de calor fan doncs, que ja s'hagi muntat un sistema nou de monitoratge de les altes temperatures i en parlarem amb ell de seguida aquí a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Però abans d'aquesta hora volíem saludar en Jaume Giró, exconseller d'Economia i que va estar 30 anys al grup La Caixa, a banda de Casa Toral i de Repsol, i va ser director general de la Fundació Bancària La Caixa. Senyor Giró, com estem? Molt bon dia.
11: Molt bon dia.
15: Avui volíem parlar amb el Jaume Giró, evidentment, perquè ahir coneixíem la mort de Josep Vilarasau, l'expresident de La Caixa, i avui ens llevem amb un article que és a tots els diaris, és a La Vanguardia, és al Periódico, és a l'Ara, és al País, de l'Isidre Feiner, on diu que és un dels millors banquers del segle XX. No sé si això ho subscriu, senyor Giró.
11: Sí, home, i tant, evidentment que sí, jo crec que objectivament és així i està molt bé que l'actual president, el senyor Isidre Feiner, ho recordi, no? Perquè el Josep Vilarasau doncs, va canviar completament el mapa de la banca, primer amb les caixes d'estalvi que tant li deuen a Josep Vilarasau i més enllà de tot el que s'ha dit fins ara sobre ell, tant amb el sector estrictament financer de caixes d'estalvi especialment i també de la creació del gran grup industrial de participacions del grup La Caixa, també el Josep Vilarasau va fer un pas per mi determinant amb el que és la proximitat amb Catalunya, la complicitat amb el país, que això potser no és tan conegut o no és tan recordat i crec que seria de justícia també recordar-ho.
15: La proximitat en quin sentit?
11: Doncs miri, en el sentit que el Josep Vilarasau és nomenat president de la Caixa al març de l'any 76. En aquell moment hi havia de president de la Caixa el Narcís Carreras i el Josep Vilarasau entra com a director general. Ens trobem a l'any 76. Penseu que en aquell moment no hi havia ni tan sols aprovat l'Estatut d'Autonomia de Catalunya ni tampoc la Constitució. I, en canvi, el Josep Vilarasau va fer una aposta molt important i plena de riscos per la proximitat de Catalunya i la Caixa, amb un compromís, sensibilitat i complicitat de la Caixa amb Catalunya en aquells moments en què el país estava sortint del túnel fosc del franquisme. Hi ha una sèrie de decisions a favor de la llengua, de la cultura i de les tradicions del país que en aquell moment, insisteixo, no era gens fàcil i que el Josep Vilarasau, a més de la seva faceta de banquer i de creador del grup industrial, doncs té aquesta visió tan important, no? Podríem posar molts exemples, però potser el més significatiu, l'exemple més significatiu i valent per aquest nervi catalanista de la Caixa i de proximitat amb el país són les retransmissions de futbol en català,
15: Li anava a demanar això, perquè ahir m'ho recordaven. Ahir em deien, has de pensar que el Vilarasau va tenir un paper molt important en les retransmissions del Puyà, allò de Caixa de Pensions, La Caixa, tot això, aquell patrocini que senties una vegada i una altra, el nom del Josep Vilarasau va ser un dels noms fonamentals en aquestes retransmissions en català, entre d'altres a Catalunya Ràdio.
11: Sí, doncs, per això li comentava que aquest, a més de molts altres, d'implantar la llengua, que no era fàcil en aquell moment, perquè, evidentment, a Madrid no agradava tant amb les comunicacions externes amb el client com les comunicacions internes amb els empleats, va fer un gest que era molt més que una acció comercial. No era una acció comercial de patrocini, sinó apostar a l'any 76 per la retransmissió del futbol i concretament del Barça, que també no és qualsevol cosa, en català. Primer a Ràdio Barcelona, Cadena SER, i després, de seguida, a Catalunya Ràdio, sempre amb el Joaquim Maria Pujal, fins fa pocs anys, doncs això era, evidentment, un gest de compromís, perquè si alguna cosa uneix més de manera transversal a tots els ciutadans del país és el futbol i el Barça. Sí. I lligar la llengua del país. En aquell moment, insisteixo, any 76. Ara aviat celebrarem 50 anys de la primera retransmissió de futbol en català en aquest cas concret a Ràdio Barcelona, i després, com amb la continuïtat durant molts anys que li ha donat Catalunya Ràdio. Per tant, això, juntament amb tot el tema de biblioteques, de la cultura a tots els països, també a la Catalunya, no només Barcelona, a tota la Catalunya, també Catalunya endins, tradicions pròpies del país. Això, en fi, ara segur que sembla fàcil, no? Però no ho era, i no ho era gens en un moment, insisteixo, en el que la Caixa venia d'una presidència terriblement fosca i grisa, d'un procurador en Cortes, que era el senyor Enrique Luño Peña, i que havia fet purgues d'empleats només per ser sospitosos de ser catalanistes o d'esquerres, doncs veníem d'aquí. I en un Espanya, insisteixo, on el dictador Franco acabava de morir i que tothom es mirava de reull. Aquestes apostes, diguem-ne, per vincular la Caixa, amb tot el que significava i significa la Caixa, amb el país, amb Catalunya i amb la llengua del país, crec que és també, a més de tot el que ja s'ha dit i s'ha escrit avui, un element que també cal destacar i recordar.
15: És un dels motius pels quals volíem recordar el Josep Vilarassau amb el Jaume Giró. Senyor Giró, em permetrà, vostè que va estar conseller d'Economia, un altre dels temes d'actualitat és que avui hauria d'haver-hi hagut el Consell de Política Fiscal i Financera. S'ha ajornat, en principi, per les discrepàncies de les comunitats governades pel Partit Popular per donar més marge a negociar. Com veu aquesta qüestió del finançament i el fet que s'hagi ajornat aquesta trobada pel desacord d'una part important de les comunitats autònomes?
11: Miri, jo ho veig amb tristesa de que un cop més no es pensi en el benestar i en la prosperitat dels ciutadans i es vagi, doncs, a la política tacticista i de desgast permanent que està fent el Partit Popular i la seva crossa, que és Vox, per intentar torpedinar tot allò que pot. Tot allò que pot, sigui temes d'acords per canvi climàtic com temes de finançament. Aquesta proposta d'acord que hi ha sobre la taula, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva. I, per tant, escolti, jo el que vull és que s'aprovi pel bé de tots els ciutadans, voten el que votin i pensin el que pensin, el més aviat possible. Tant de bo aquest endarreriment a setembre sigui perquè es vol realment aprovar, perquè, insisteixo, sense ser que no és el concert econòmic, sense ser l'acord que necessitem al país per tot allò que aportem, que no ho és també, de la mateixa manera li dic, objectivament, una passa endavant que donarà més recursos a Catalunya, més capacitat normativa i més capacitat de recaptació fiscal. Mentrestant, podem, diguem-ne, muscular l'Agència Tributària de Catalunya, que encara no ho està.
15: Jaume Giró, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
11: Gràcies, bon dia.
15: Aviam, una altra de les qüestions de la setmana, diria jo, des de divendres, és aquest desori amb les proves PISA, i per acabar-ho de rematar, les últimes hores hem tingut un altre episodi, que és aquesta setmana compareixia la consellera dient que això ho van saber el mes de març, doncs compareixia, sortia al Ministeri per dir nosaltres els vam avisar fa un any. Un any abans nosaltres ja vam avisar que això no s'estava fent bé. En fi, Madrid, Tània Tàpia, com estàs? Bon dia.
17: Què tal, bon dia.
15: Què diu exactament el Ministeri?
17: Doncs, i fons del Ministeri d'Educació, el que diuen és que van contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que les pistes estaven excloent més alumnes del compte. Això és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament. Segons aquestes fonts, diuen que es va avisar perquè s'havia detectat, doncs, que l'OCDE els havia alertat d'incidències, que eren uns contactes que van ser tècnics entre les administracions i que no va ser fins al març del 2026 que la OCDE comunica ja els resultats de les proves. I cal destacar una dada, i és que 4 mesos després no se sap encara per què es van excloure el 23% dels alumnes quan la OCDE marca que han de ser com a màxim el 5%. Per cert, hem demanat a la ministra Tolón que ens expliqui més aquest posicionament del ministeri, però ens remeten en aquestes fonts, de moment no volen fer declaracions.
15: Gràcies, Tània. Fins ara.
17: Fins ara.
15: Com deia la Tània, hem demanat a la ministra si volia intervenir i ens ha remès aquest comunicat. També hem demanat a la consellera si volia intervenir i ens va remetre a la seva compareixença d'aquesta setmana al Parlament. En fi, Alícia, aquesta història que cada dia porta un capítol nou.
4: Sí. A veure, en primer lloc, jo no acabo d'entendre com no està sortint ningú, quan dic ningú vull dir directors d'escoles que van examinar alumnes, a explicar què va passar. Perquè si no és una cosa seva, d'algun lloc devia venir, que... La meva pregunta és, ells sabien que només podien excloure el 5%? O potser no ho sabien, no ho sé, però pot sortir algú a explicar alguna cosa? Perquè si no, bueno, entre que no surt ningú i després que és un escàndol tan gran, que es fa difícil justificar per què Niubó no hauria de dimitir. Hi ha coses explicables, hi ha coses raonables. Amagar-se'n que això és un error tècnic, que s'havia d'excloure el 5%, però al final va ser el 23%, és realment matusser i no és propi d'un govern que es vol considerar solvent, bon gestor... I, per tant, no tenim molta experiència en la política catalana i espanyola de les dimissions, no? No, si pensem en la memòria recent, tenim al cap algun ministre, algun conseller que dimitís per mala feina o que un president el fes dimitir? A mi no em ve cap al cap, potser n'hi ha algun. Però en coses com aquestes és un costum que hauríem de començar a assumir. Aquesta és una cagada grossa i, per tant, només com per fer un senyal a la ciutadania de dir això és intolerable, s'hauria de poder fer un pas endavant i que Niubó dimitís.
15: No és una dimissió, però la consellera Martínez Bravo ha renunciat al govern fa poc per motius, vaja, de conciliació, diguem-ne.
4: Sí,
15: no, però tècnicament... No em miris així, home.
4: No, sí.
15: Vull dir que tècnicament no, ja entenc que no és una dimissió en els termes que deia l'Alícia. Carlos, com ho veus tu?
13: A veure, jo penso que l'Alícia té força raó en tot el que explica. I aquí hi ha un tema que hi ha una manca d'explicacions flagrant, perquè primer ens donen unes explicacions la consellera al Parlament i ràpidament surt el govern espanyol a dir ei, es va anar a la plana i dir que això no és ben bé així. Vaja, diu que no és per res així, sinó que tenien les dades molt abans. Jo crec que responsabilitats polítiques en calen. Em fa l'efecte també que el president del govern, que està de gira institucional a l'Àsia, al Vietnam, també hauria de dir alguna cosa sobre aquesta qüestió. Al final no deixa de ser el president, és el màxim responsable del govern, i com deia l'Alícia, això és una cagada grossa, i faig servir la teva expressió, si se'm permet, perquè realment té conseqüències importants. És a dir, Catalunya ja venia d'uns resultats PISA molt deficients, ja portem arrossegant uns resultats que no són els que voldríem com a societat, i aquí hauríem de tenir totes les dades ben actualitzades per mirar de veure si tot el que s'està fent o s'està intentant fent des de la Conselleria d'Educació està donant resultats o no, i ara ens trobem amb que no podrem comparar-ho internacionalment. Per tant, és un fet greu. Jo crec que calen explicacions al president i hi hauria de dir alguna cosa. I...
15: Més de les que s'han donat, vols dir?
13: Jo crec que sí, perquè és que les que tenim ara mateix no quadren. Per tant, tenim dues versions que són contradictòries i, per tant, algú no està dient tota la veritat o no està explicant ben bé què ha passat. I, per tant, jo crec que cal més transparència i, a partir d'aquí, un cop se sàpiga què ha passat i què no ha passat, hi hauria d'haver responsabilitats polítiques. Jo penso que una mena de fet tan inexplicable i tan greu com aquest hauria de tenir responsabilitats polítiques i conseqüències polítiques, sí.
15: Aitor.
14: Sí, em ve al cap la paraula responsabilitat, no? Que moltes vegades la sentim quan, per exemple, des d'un govern, no?, es fan uns pressupostos i els demana a l'oposició que per responsabilitat donin suport en aquells pressupostos. I jo sempre dic que la responsabilitat pot ser tant votar a favor com votar en contra, perquè és legítim en democràcia votar a favor o votar en contra. Però aquest discurs que, per exemple, el president Illa el fa moltes vegades, no?, que apel·la a la responsabilitat, no?, dels polítics i les polítiques, resulta que precisament quan les coses no funcionen, i passa massa sovint en aquest govern, que jo no li dic un govern del PSC, és un govern tripartit de facto, és un govern que falla molt, no?, que viu de crisi en crisi, crisis no externes, no?, no són amenaces externes, sinó que són debilitats internes. I aleshores, en aquí diu que no hem de buscar responsabilitats ni excuses, sinó que hem d'anar a solucions. Clar.

0: l'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Bon dia, són les 9 i 3 minuts. El retaule de Sant Ermengol incorpora una nova escena històrica i amplia les projeccions visuals i la música. L'organització espera consolidar la recuperació de l'any passat mentre prepara el 70è aniversari de la primera representació. L'espectacle es podrà veure del 7 al 15 d'agost al claustre de la Catedral de la Seu. I precisament pel que fa al conjunt catedralici de la Seu, el govern acaba d'aprovar incloure en la condició de bé cultural d'interès nacional tot el recinte de la catedral. L'actualització unifica la protecció del temple i la del claustre, el deganat i les esglésies de Sant Miquel i de la Pietat. L'any 1931 ja havia estat declarat monument històrico-artístic, però sense una delimitació concreta. Avui també explicarem que aquest estiu el Museu Catedral segueix oferint visites guiades. Algunes d'elles s'han vinculat enguany a l'actual candidatura conjunta amb Andorra i Foix perquè aquest i d'altres monuments esdevinguin patrimoni de la humanitat. Municipis de l'Alt Urgell estan endurint l'accés a gorgs i riberes per reduir la massificació i el risc d'incendis. Ajuntaments com els de Bassella i Coll de Nargó segueixen les indicacions dels agents rurals per controlar millor aquests espais, on s'hi ha detectat, per exemple, gent fent-hi barbacoes a prop del bosc. Organyà del CEPA restringeix el pas a les bases de Fontanet i a la Font Bordonera a causa de l'incivisme d'alguns visitants. L'Ajuntament de Peramola preveu cedir la seva documentació a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell. El consistori tramitarà mitjançant un acord de ple després de descartar la moció que havia presentat Compromís perquè considera que aquesta no és la via per prendre una decisió com aquesta i perquè s'incluïen d'altres temes que no hi tenen a veure. L'oposició lamenta el rebuig de la proposta i d'un prec sobre l'ús de la documentació registral. L'atur a Lleida del Pirineu i Aran se situa per sota del 7%, tot i tenir el percentatge més baix de Catalunya i haver baixat el darrer trimestre, ha augmentat en prop de 2 punts respecte d'ara fa un any. El sector serveis lidera la creació de llocs de feina i representa 148.000 dels 228.000 treballadors en actiu. I els esports. Sort que ha començat ja les obres de l'estadi d'estil lliure de caiac que acollirà proves dels Mundials 2027 d'Aigües Braves. Aquest estiu s'ha restringit l'accés a un tram del riu Noguera Pallaresa perquè la instal·lació estigui a punt. L'any vinent, la capital del Pallars Sobirà acollirà la competició al juny, mentre que al setembre la Seu d'Urgell serà escenari de les proves d'eslàlom i caiac cross. Precisament ahir, el Parc del Segre va rebre Oklahoma City el relleu de l'organització dels Mundials.

0: el temps amb una calor que no afluixa, amb valors en alguns punts del Pirineu, sobretot més al sud, a prop dels 40 graus. Ahir a la Seu ja es va arribar als 37, una temperatura que es preveu que es repeteixi avui i que podria arribar fins als 38 com a mínim demà dijous, quan la calor tocarà sostre.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: La 51a edició del Retaule de Sant Ermengol incorpora enguany una nova escena històrica. És l'ampliació de... També inclou l'ampliació de l'escena dedicada a la Batalla de Còrdoba i noves projeccions visuals. L'organització aspira a consolidar la recuperació en l'afluència de públic que van experimentar l'any passat quan van duplicar el nombre d'espectadors del 2024, mentre que ja preparen l'edició del 2027, que volen que sigui especial perquè es commemoraran 70 anys de la primera representació de l'espectacle que va tenir lloc l'any 1957. La presidenta de l'associació del Retaule, Sònia Lanau, el director artístic del muntatge, Xavi Piguillem, i l'alcalde de la Seu, Joan Barrena, han presentat les representacions d'enguany, que estan previstes del 7 al 15 d'agost, cada nit a les 10. L'acte s'ha fet al claustre de la catedral de Santa Maria d'Urgell, que, com és habitual, es convertirà en l'escenari d'aquestes sessions al llarg de 9 nits consecutives. L'organització aspira a, com a mínim, igualar els 700 espectadors que van assistir al Retaule l'any passat. Sònia Lanau recorda que el Retaule segueix sent un projecte de ciutat que implica 100 persones de totes les edats i condicions.
1: Que bé que al darrere hi ha molta gent, som unes 100 persones que estem entre actors, actrius, regidors, regidores, això dels tècnics que estan també a lo que és llum, so, vull dir que som una bona colla de moltes persones de la Seu, que si no fos pues aquí, en aquest indret, no ens trobaríem. És una representació intergeneracional, perquè hi ha des d'infants fins a gent molt gran que ha estat des de la primera representació. Vull dir que és una bona mostra de la ciutadania que tenim al nostre municipi, que fem pinya i que la veritat que ens ho passem molt bé, perquè darrere de lo que es veu també som una gran família i la veritat que s'agraeix.
0: Pel que fa a les novetats, Xavi Piguillem ha explicat que s'han proposat reforçar el ritme i l'interès de l'espectacle, i la nova escena històrica està dedicada a la recreació de la consagració de l'església de Sant Pere de Frontanyà, actual Sant Pere de la Portella, situada al municipi de la Quarra, al Berguedà. L'escena mostra una conversa íntima i paternal entre el bisbe Ermengol i el jove comte Ermengol II, un fet documentat que aprofundeix en la dimensió humana i civil que va tenir el personatge. Parlament s'amplia la ja existent escena de la Batalla de Còrdoba. Concretament, per primer cop s'incorpora damunt l'escenari una part directa del combat que s'afegeix a escenes existents de preparació i conseqüències. Pel que fa a les innovacions tècniques, enguany cada escena comptarà amb projeccions visuals específiques, alhora que es renova i s'amplia la música que acompanya l'espectacle.
2: S'ha fet una escena nova basada en un de les efemèrides del bisbe, que va ser faig una mica spoiler, però no massa, està basada en la consagració de l'església de Sant Pere de Frontanyà. No la confonguem amb Sant Jaume de Frontanyà, no? Sant Pere de Frontanyà, que està al Berguedà, i que al cap de 70 o 80 anys ja es va dir Sant Pere de la Portella, que és com es diu avui. Fa pràcticament 1000 anys que es diu Sant Pere de la Portella, però en aquell moment es deia Sant Pere de Frontanyà. I el bisbe, Sant Ermengol, la va consagrar amb la presència de moltíssimes personalitats del món eclesiàstic i polític. En aquell moment tenia moltíssima més importància que la que té ara. I creiem que estaria bé situar una escena allà, a Sant Pere de Frontanyà, amb una conversa que tenen amb el comte Ermengol II.
0: El Retaule també segueix apostant pel relleu generacional i actualment entre el 20 i el 25% dels participants són infants i joves. Hi ha una dotzena de nens i nenes i 7 joves, cosa que garanteix aquest futur. Joan Barrera ha volgut agrair el compromís de la Junta, del director i d'aquest centenar de voluntaris que garanteixen la continuïtat de la celebració.
3: És evident que el Retaule Sant Ermengol és un esdeveniment, és un acte, és una celebració que ja és imprescindible al nostre calendari. Per tant, un any més, per 51a vegada, es torna a repetir aquí en aquest marc incomparable, com deia el Xavier Piguillem, que és el claustre de la catedral, a la nostra ciutat.
0: Més enllà de les representacions que hi haurà aquest agost, una de les grans novetats d'enguany serà la voluntat d'apropar la figura del bisbe Ermengol als escolars des d'un vessant pedagògic i civil, tot posant en valor el llegat que va deixar pel que fa a la construcció d'infraestructures, ponts i camins a l'antic comtat d'Urgell, i per aconseguir-ho l'associació ha encarregat l'elaboració d'una auca a la historiadora, il·lustradora i soprano Laura de Castellet, que a més també és membre de l'equip del Retaule. Tal i com ha avançat Sònia Lanau, aquesta iniciativa es presentarà als centres de primària el 3 de novembre vinent, tot coincidint amb el dia de Sant Ermengol. L'auca es distribuirà com a recurs educatiu perquè els alumnes puguin pintar i treballar les escenes a classe, i també se n'editarà una versió completa en color pel públic general. I no deixem de parlar de la catedral, del conjunt catedralici, perquè la Generalitat ha acordat aquest dimarts de limitar la condició de bé cultural d'interès nacional, el BCIN, del conjunt de la catedral de Santa Maria d'Urgell en la categoria de monument històric, incloent-hi l'entorn de protecció. El temple ja va ser declarat monument històric-artístic ara fa prop d'un segle, l'any 1931, però aquella declaració llavors no tenia una delimitació concreta. Amb aquesta nova delimitació es vol unificar, doncs, en un únic BCIN tot el recinte catedralici que comprèn, a més de la catedral, el claustre i les esglésies de Sant Miquel i de la Pietat i el deganat. L'actual edifici ha conservat grans trets la seva estructura des del segle XII, amb algunes modificacions exteriors, i això la converteix en l'única catedral íntegrament romànica de Catalunya. Des del govern han esmentat que les catedrals tradicionalment no eren edificis aïllats, sinó que formaven part d'un conjunt episcopal més ampli, que incluïa dependències, espais litúrgics, complementaris i llocs per la conservació del patrimoni, i aquest és el cas de la catedral de la Seu. Els edificis annexos han estat sempre connectats entre ells. A l'hora de prendre la decisió, des de l'executiu català han valorat igualment que la construcció permet entendre els processos d'evolució tant de l'arquitectura com de l'estructuració de les comunitats eclesiàstiques a la zona durant l'edat mitjana, i alhora representa el poder dels bisbes d'Urgell i de l'Església al Pirineu. La mesura coincideix amb els actuals avenços en la candidatura conjunta amb Andorra i Foix, que pot permetre que la catedral esdevingui patrimoni de la humanitat, tal com recorda la directora del Museu Catedral Teresa Font.
4: Vale, doncs és una candidatura transnacional, això vol dir que està formada per tres estats, Andorra, França i Espanya. L'encapçala Andorra, amb el sentit de que s'intenta explicar la formació de l'estat d'Andorra com un cosenyoriu. Què vol dir això? Que a partir dels pariatges, o sigui, els pariatges són un tractat de pau que es fa entre el cas, entre lo que seria el bisbat d'Urgell, el bisbe d'Urgell i el comte de Foix, el 1278, de tal manera que a partir d'aquell moment tant el bisbe d'Urgell com el comte de Foix són com cosenyors de les terres d'Andorra. Doncs dins de la candidatura hi entren tots els monuments, 10 monuments d'Andorra, que són les esglésies romàniques, els 10 monuments, i el castell de Foix i la catedral de la Seu d'Urgell.
0: L'actual edifici de la catedral és el quart que s'ha aixecat al mateix emplaçament al llarg de la història, i és la reconstrucció que l'any 1090 va encarregar el bisbat i que s'acaba a finals del segle XII. Tot i així, durant tres segles va quedar amagada sota capes de guix imposades durant el barroc, i va ser Josep Puig i Cadafalch qui va iniciar la recuperació de la seva aparença original ara fa poc més d'un segle, a partir de l'any 1918. L'església de Sant Miquel forma part indissociable del recinte catedralici, a més es tracta d'una mostra única de romànic llombard del segle XI i està fet l'edifici més antic de la Seu actualment. Amb l'església de Sant Miquel com a nucli original, el conjunt es va anar transformant i ampliant. L'església de la Pietat acull actualment el Museu Diocesà, actualment anomenat Museu Catedral de la Seu, i s'inclou en el recinte catedralici per part de la Galeria Oest del claustre. Data del segle XVI i és un exemple d'elements renaixentistes. El deganat, que també és l'espai articulador del museu, conté un gran nombre de peces singulars d'art sacre i va ser la seu de la regència d'Urgell. Tots aquests elements es troben connectats tant des del punt de vista arquitectònic amb el claustre com a espai distribuïdor, un fet que ha tingut en compte el govern per fer aquesta declaració única de bé cultural d'interès nacional. Una de les vies amb què actualment el Museu Catedral divulga aquest conjunt monumental és la de les visites guiades, i, per exemple, ahir mateix se'n va organitzar una en què hi participaven una vintena de visitants. Urgell Duró, tècnica del museu, explica que a l'estiu ofereixen aquesta mateixa visita guiada cada dia, de dilluns a dissabte a les 11 del matí, i des de fa un temps també donen l'opció d'accedir als racons amagats de la catedral, que inclou la possibilitat de pujar a les torres.
5: Des del museu, cada dia a l'estiu, de dilluns a dissabte, s'organitzem a les 11 del matí una visita guiada pel conjunt catedralici. Avui sí que és veritat que és una visita especial, perquè ens sumem a la iniciativa d'Estiu és el Patrimoni, que organitza el govern d'Andorra, i també comentar que normalment, abans de la visita de les 11 del matí, a 11:15, doncs oferim una visita guiada pels racons amagats de la catedral, que ens pugem a l'estor.
0: Tal com explicava Urgell Duró, algunes d'aquestes visites enguany es fan en coordinació amb el govern d'Andorra dins d'aquesta campanya per potenciar tots els monuments que formen part de la candidatura transnacional a Patrimoni Mundial de la UNESCO. A Teresa Font parla de la importància que donen des del museu aquestes visites.
4: Que les visites són importants perquè donem a conèixer un patrimoni que molta gent no la coneix, i no venen per desconeixement, perquè després quan venen els ho troben superinteressant i els agrada. Aquesta campanya crec que està molt bé, perquè a més hem incidit en Andorra, en la part d'Andorra, que normalment la fem per la zona, no? Pel territori.
0: La campanya per al patrimoni de la humanitat, recordem, porta per lema els testimonis materials de la construcció de l'estat dels Pirineus, el Copríncipat d'Andorra i, a més, de la catedral de la Seu. També formen part d'aquesta iniciativa el castell de Foix, a l'Arieja, i diversos edificis civils i religiosos d'Andorra encapçalats per Casa de la Vall.
6: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
0: Diversos municipis de l'Alt Urgell i principalment els del centre i el sud de la comarca han endurit aquest estiu l'accés als espais naturals que tenen gorgs i rieres perquè atreuen un gran nombre de banyistes en un context de dies de calor intensa i risc d'incendi forestal, i molts d'ells actuen de manera incívica o directament vandàlica. Bassella i Coll de Nargó, per exemple, han regulat mitjançant decret municipal l'accés a la Ribera Salada i els rius Sallent i Vall d'Arques, respectivament, tot recolzant-se en les directrius del Pla Alfa dels Agents Radals. Organyà de la seva part a restringir l'accés a les bases de Fontanet i a la zona recreativa de la Font Bordonera, instàncies dels agents rodals, sense esperar que hi hagués un nivell de risc que ho exigeixi ni un decret municipal. D'aquesta manera es vol evitar els accidents i actes incivils que han augmentat els darrers anys per l'arribada de nous perfils de visitants poc respectuosos amb l'entorn en aquests espais naturals i poc coneixedors del medi rodal. Bassella va deixar de tenir restriccions absolutes a la Ribera Salada per part del Pla Alfa dissabte passat. Aquests darrers dies el municipi, tot i això, ha seguit oscil·lant entre els nivells 3 i 4 de risc d'incendi i per això ha continuat restringint l'accés a la zona mitjançant decret municipal. L'alcaldessa Cristina Barbens ha explicat que han decidit tancar aquesta zona tot seguint precisament les indicacions del Pla Alfa, que permet prohibir les activitats que suposen un risc d'incendi. Barbens recorda que el municipi és a la cua de la Ribera Salada i, a diferència de termes veïns com Lladús o Castellà de la Ribera, el Solsonès no disposa d'una ordenança pròpia per regular-ne l'accés. Per això s'han emparat d'augment en la normativa dels agents rodals perquè sigui aquest cos de vigilància qui avali directament el tancament d'accessos i, si s'escau, les sancions als infractors. La també vicepresidenta del Consell Comarcal li afegeix que apliquen aquesta mesura dissuasiva perquè, si els municipis del Solsonès tanquen els seus espais a través de l'ordenança que tenen, llavors les zones recreatives al voltant de Bassella reben molta més afluència i a risc tant d'incendis com de massificació. Tot i l'aixecament del decret, els accessos a la Ribera Salada al voltant del poble d'Ogern continuen tancats a data d'avui, amb cintes col·locades pels agents rodals. Barbens ha matisat que, mentre no reactivin les restriccions, s'hi pot accedir, però amb respecte i seny. A Coll de Nargó, l'alcalde Sergi Ubach ha detallat que aquesta darrera setmana han regulat per decret l'accés a l'àmbit dels rius Sallent i Vall d'Arques, emparant-se igualment en el Pla Alfa. Tot i que el nivell 3 no prohibeix explícitament l'accés als espais naturals per banyar-s'hi, sí que suspèn qualsevol ús de foc en espais oberts i, a més, és una circumstància que darrerament han constatat la presència de grups de gent fent foc o barbacoes molt a prop de la massa forestal, amb el risc extrem que això suposa. Davant d'aquestes actituds directament temeràries, l'Ajuntament ha optat per tancar-hi totalment l'accés de manera preventiva. El cas d'Organyà és diferent al de Bassella i Coll de Nargó. Els espais de les bases de Fontanet i la zona recreativa de la Font Bordonera es mantenen tancats sense que el nivell de risc del Pla Alfa ho exigeixi ni hi hagi cap decret corresponent, però l'alcalde Celestí Vilà ha explicat que la mesura respon a una recomanació també dels agents rodals, i és que han detectat un increment de vehicles mal aparcats sobre camps privats i també d'actes incívics detectats en aquests espais naturals. El Vall de Ganxos sosté que ja va bé que els va bé que continuïn vetats els accessos, perquè cada cop es troben que cada cop hi ve més gent en un entorn delicat aquests dies de calor i que els actes incívics han anat en augment. També han denunciat l'abandonament de deixalles i borilles en espais naturals. Les 9:20, l'Ajuntament de Peramola preveu aprovar pròximament, mitjançant acord de ple, la cessió de la documentació històrica del consistori perquè sigui custodiada per la regió comarcal de l'Alt Urgell. Així ho anuncia l'equip de govern al darrer plenari, en què s'ha desestimat una moció presentada pel grup municipal de Compromís, en què proposaven iniciar els tràmits per dipositar aquest fons documental a l'arxiu, tot mantenint la titularitat municipal i garantint-ne la conservació, la classificació i l'accés sota criteris tècnics del sistema d'arxius de Catalunya. També s'ha descartat un prec de l'oposició relativa relatiu a l'ús de documentació registral. L'alcalde de Peramola, Joan Puig, ha explicat que ja fa temps que es van plantejar de fer aquesta sessió, però la proposta es va quedar en un calaix i darrerament l'han tornat a reactivar mitjançant converses entre el director de l'Arxiu Comarcal, Julio Quílez, i el conseller de Cultura del Consell Comarcal. Puig ha volgut subratllar que hi ha una clara voluntat de preparar i fer efectiu aquest acord a curt termini, però alhora entenc que un tràmit com aquest no s'ha de concretar per aquesta via, sinó mitjançant un acord de ple i tramet-lo al Consell perquè pugui indexar i treballar la documentació. Puig ha indicat que tan bon punt aquesta documentació estigui indexada, se li podrà facilitar al grup de compromís els textos que demana sense cap problema.
7: No, perquè la documentació havíem estat mirant fa temps i ho havíem deixat com un calaix parat, però no, ara ho hem tornat a reactivar i el director de l'Arxiu Comarcal del Consell ha parlat amb el nostre regidor de Cultura, que té una amistat especial, perquè el nostre regidor de Cultura ha estat becari seu, i res, ho farem, ho portarem a terme.

0: no l'acceptat perquè consideren que una moció no és el mitjà adient per aprovar una mesura com aquesta. A més, Puig hi afegeix que, com ha passat en altres ocasions, Compromís hi havia afegit al text d'altres temes que no tenen a veure directament amb l'objectiu principal de la proposta.
1: Sí, sí, lo que le van contestar. Han desestimat la moció perquè creiem que no podrà seguir fent una moció com una moció, sinó que s'ha de fer un acord de ple i que vagi tots els passos que realment ha de seguir, no és una moció, perquè les mocions, les seves mocions les carrega el diable, perquè no és només això, és això, més allò, més cosetes que potser a vegades no entrem en contradicció amb el que en altres de content. Per això la cosa va així.
0: Joan Puig ha remarcat que coincideixen amb l'oposició en aquest objectiu, que la documentació acabi sent custodiada per l'arxiu comarcal, per això ara preveuen preparar el tràmit i confia que en uns dos mesos ja s'hagi tancat l'acord. L'alcalde conclou, doncs, que la petició feta per Compromís ha estat bona per posar fil a l'agulla en una qüestió que ja s'havien plantejat anteriorment, però que cal fer-ho de manera formal, mitjançant un acord de ple.
1: Sí, sí, la idea és preparar-ho, si es pot, el pròxim ple d'aquí emprenyament, preparar-ho i ja pues, parlar-ho amb el som arxiu. I ja començar-ho a portar a terme, a dur a terme, sí, sí. Potser ha sigut el que ens feia falta per tornar-hi a posar. Jo crec que ja ho hem estat mirant, però mira, el que passa, com que el dia a dia se'ns menja, i aquestes cosetes també que tampoc tenen tanta importància, ho hem deixat una mica de banda, però ara potser sí que la seva petició és bona i ho farem una mica d'això, que no per moció, sinó per acord de ple i d'una altra manera.
0: El portaveu de Compromís per Pere Mola, PSC, Toni Mas, ha lamentat el vot negatiu a la moció que havia preparat perquè creu que ara per ara la documentació històrica de l'Ajuntament es manté en una situació de vulnerabilitat sense garanties plenes d'accés objectiu ni de preservació especialitzada. Pel que fa al prec sobre ús de documentació registral, Mas ha explicat que instava a revisar exhaustivament la documentació notarial, registral i cadastral abans d'afrontar litigis que puguin afectar espais vinculats al patrimoni municipal. Segons el regidor socialista, la negativa del ple impedeix establir un protocol de prudència documental que afirma hauria evitat despeses públiques en informes i peritatges que sovint només reconstrueixen informació ja existent. En un comunicat, Toni Mas ha dit que, en la seva opinió, el rebuig d'aquestes iniciatives no contribueix a la bona administració ni a la transparència ni a la defensa eficient del patrimoni públic i sosté que amb dues iniciatives tenien l'objectiu de millorar la gestió documental. El text també indica que el grup municipal continua treballant perquè el municipi disposi d'una gestió documental moderna, segura i ajustada a la legalitat.
2: Pirineu.
0: Lleida, del Pirineu i Aran han tancat el primer semestre de 2026 amb una taxa d'atur del 6,92%. Són unes 3 dècimes per sota de la que hi havia al final del primer trimestre, que era del 7,3%, però es confirma un augment de l'atur respecte d'ara fa un any. A la meitat del 2025, la taxa era del 5,17%, és a dir, en un any augmentat en 1,75 punts. En xifres totals, seria uns 17.000 aturats, que representa 400 menys que el mes de març passat, i uns 228.000 treballadors contractats, 7.800 més que els 3 mesos en enrere. La primavera està marcada per una recuperació de l'ocupació després d'un hivern amb tendència a la baixa. A més, la demarcació de Lleida segueix mantenint la taxa d'atur més baixa de Catalunya. Està un punt per sota la mitjana catalana, que és del 7,9%. Per sectors, els serveis segueixen concentrant el nombre més alt d'ocupats, amb 148.800 treballadors en actiu. També és el que ha generat més nous llocs de feina el darrer trimestre, 8.700. Els segueixen la indústria, amb 33.900 treballadors, 700 més, i l'agricultura en 24.400, un augment de 2.100, o coincidint amb la temporada de collita. La construcció suma 21.700 empleats i és l'únic sector que retrocedeix. Ha perdut 3.900 llocs de feina els darrers 3 mesos. D'altra banda, hi ha 7.300 aturats a qui no els consta cap ocupació prèvia, busquen doncs la primera feina, o bé ja fa més d'un any que no en tenen. Aquest capítol ha augmentat en 2.200 persones, un fet que ha coincidit amb l'actual procés de regularització d'immigrants en situació il·legal. Al conjunt de Catalunya, la taxa d'atur ha baixat de 2,2 punts fins a situar-se en l'esmentat 7,9%. És el primer cop des del 2008 que se situa per sota el 8%, fruit d'una reducció de 343.000 persones a les llistes de demandants de feina.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 5.

Les 9 i 28, ampliem ara notícies amb les que trobem a la premsa. El diari Andorra es fa ressò avui de la detecció d'un augment del tràfic de cocaïna a través dos decibis i dels dubtes que això genera entre la policia sobre si aquest tràfic està pensat per vendre la droga a Andorra o a Catalunya. A la sala, el Tribunal de Corts d'Andorra jutja un home enxampat a la duana a més de 40 grams de cocaïna dins la cavitat anal l'any 2024.

Adrià Andorra també destaca avui que la prejubilació pot beneficiar uns 50 funcionaris andorrans en 5 anys i que aquest dimarts s'ha inaugurat el NODA, el nou edifici central d'Andorra Telecom, que vol donar una empenta a l'atenció al client en ple centre d'Escaldes en Gordany. Està situat al mateix indret on hi havia hagut la central de telecomunicacions i Telex d'Andorra Telecom.

El periòdic també destaca aquesta notícia d'altres, com per exemple que una dona ha hagut de ser ingressada a l'Hospital de Meritxell després de ser atropellada a Escaldes per un turisme amb matrícula espanyola. L'accident es va registrar ahir al migdia entre l'avinguda Carlemany i el carrer Santana. I el periòdic també destaca que la prealerta de protecció civil per augment de risc d'incendis ha obligat Sant Julià de Lòria a cloure la festa major sense focs artificials, tot coincidint amb una nova onada de calor. Al centre i al sud d'Andorra avui es preveu màximes de 36 graus.

Segre es fa ressò de la polèmica que s'ha generat el pla de renovables de la Generalitat del Plater perquè s'ha descobert que declara com a improductiu a sòl que està actualment conreat. Entitats i veïns rebutgen perdre terreny agrícola per instal·lar panells solars. Tot plegat, el sindicat JARC ha anunciat a la presentació de diverses al·legacions al pla de renovables, una notícia del qual es fa ressò en aquest cas la mañana. JARC alerta que aquest pla posa en risc la sobirania alimentària i presenta una esmena a la totalitat. Alerta que hi ha 300.000 hectàrees agrícoles afectades.

I Regidor explica que l'estació de muntanya de la Molina modernitza el seu espai de la placeta al costat de la base del telecabina i renovarà aquest estiu l'aparcament del Pedró. L'actuació a l'espai central de l'estació ha incorporat itineraris accessibles i ha renovat més de 1.700 metres quadrats de paviment.

Obrim l'agenda recordant que continua el casal d'estiu de piragüisme del Club Cadí Canoquea, que fins al 4 de setembre en torn setmanals. Per això les inscripcions encara estan obertes. Es fa de dilluns a divendres al matí, de 9 a 1. També continua oberta la bibliopiscina, préstec de documents, activitats i tallers organitzada per la Biblioteca Sant Agustí, de l'1 de juliol al 28 d'agost a la piscina municipal. Obert el termini per demanar ajuts per la promoció del municipi a la seu. El termini s'acaba aquest divendres, 31 de juliol. També continua obert l'espai de joc de dilluns a divendres a la tarda, de 4:45 a 9:15 del vespre, al Centre Cívic al Passeig i també els dissabtes al matí. Exposició Petit Mallol fins al 30 de juliol. S'acaba també aquests dies al vestíbul del Centre Cultural dels Mongers. Sortides Camina amb el CAP cada divendres al matí a 9:15 des del Centre d'Atenció Primària. No cal inscripció prèvia. Ha començat l'Escola de Cinema d'Estamariu, primera edició, del 26 de juliol al 6 d'agost a Estamariu, places limitades. I recordem que ja està en marxa la Festa Major de Castellciutat. Avui en parlem àmpliament perquè ahir es va fer la instal·lació d'una nova fotografia històrica que té a veure amb aquesta casa, perquè s'ha penjat a la façana dels antics estudis de Ràdio Seu. Avui en donarem més detalls. La Festa Major continua avui a les 10 de la nit amb cinema a la fresca, a l'aparcament de Cal Duat, i demà a les 10 de la nit, teatre de Festa Major a la plaça de l'Arbre, amb l'obra L'armari i el llit, el primer crit, a càrrec de la companyia Castellciutat, tot seguit Ranxeres. La Festa Major de Castellciutat ha iniciat el gruix principal d'actes divendres a 9:45 de la nit, sopar popular a la plaça de l'Arbre, després a 11:45 pregó, aquest any amb l'historiador Carles Gascón, a la mitjanit ball de Festa Major amb el duet Láser, a la 1 de la matinada l'Esquerran Nocturna i ja de matinada a 3:15 Castellson amb els grups Dirty Blanc i DJ Rabat, a 5:15 de la matinada menjada popular. Dissabte a 5:15 de la tarda, inflables a l'Escola de Castellciutat amb Rotac Adventures, a 6:00 exposició de motos clàssiques fins als 8 del vespre, també a 6:00 Shakti Dance al local social, a la mitjanit ball al llarg de la matinada amb els conjunts Atrium, Campi, Qui Pugui, P de Poma i DJ Julibert, menjada popular, diumenge a 9:00 matí tocada de collons, a 11:00 del matí missa solemne a l'església de Sant Feliu, a 12:00 Escarrani Marsellana amb la música de Pep Lisandre i Elias Porter, a 5:00 de la tarda jocs per la canalla a la plaça dels Caramallaires i a 8:15 del vespre sardanes a la plaça de l'Arbre amb la cobla Ciutat de Solsona. A 10:00 de la nit, desmuntatge de l'estructura i tallada del pi. I avui a la 5a edició de la jornada Tots a Tost, al poble de Tost, al municipi de Ribera d'Urgellet, a 7:00 del vespre, xerrada sobre el baldaquí de l'església romànica de Sant Martí de Tost, amb Pilar Laez, a 9:15 del vespre, estona lliure per sopar, i a 10:15, concert del grup Nova Companyia Instrumental. Tarda de hip-hop i ritme al carrer Canonges, avui a 8:15 del vespre davant la llibreria El Refugi, i a partir de 9:00 del vespre bingo musical i sopar també al carrer Canonges. Aquests dies també és la Festa Major d'Oliana. Comença aquest dijous a 6:00 de la tarda amb una trobada d'acordionistes, a 9:45 de la nit, aquariòbic nocturn i festa jove a la piscina darrere del pavelló Francesc Betriu. Divendres a 7:00 del vespre repic general de campanes, a 7:45 arribada del pregoner i la corporació local, seguici festiu, ja la nit a 10:45 correfoc amb els bolíacs d'Oliana, a 11:00 ball amb cafè trio a la plaça d'Octubre, també a 11:00 a Orellana de Fest, inici de la cerca Vila de l'Orenal, i ja de matinada concert amb la Tropical i DJ Moncho. Dissabte, al migdia, jocs d'aigua, la tarda trobada gegantera, plantada gegants, 6:15 presentació dels ballers de protocol, a 7:15 cerca Vila pels carrers de la Vila, a 9:00 del vespre sopar popular, a 12:15 ball amb l'orquestra Roseleda a la plaça d'Octubre, i a partir de 10:00 de la nit música electrònica, i ja de matinada concert amb el grup de versions Los Fugadors del Catraz i sessions de DJ. I diumenge, processó al matí, al migdia, solemne eucaristia, a 7:00 del vespre pedalada popular, 9:15 concert amb l'orquestra Selvatana, a 11:00 Castell de Focs a la plaça d'Octubre i a 12:15 de la nit ball amb l'orquestra Selvatana. Més activitats, concert de repertori iberoamericà amb Che America aquest dijous a 8:00 del vespre al pati de la Biblioteca Sant Agustí. I també a la biblioteca, taller de còmic per als joves del casal municipal, divendres a 10:00 del matí. Tercera nocturna de Montanissell, caminada de Nargó a Montanissell, dissabte a 7:15 de la tarda, a la plaça del Raval de Nargó.
Concert d'Adrián Linares i Juan de la Rubia a Organyà, inclòs en el FEMAP, aquest dissabte a les 8 del vespre. I diumenge, 29a edició de Josa País de Qatar, a Josa de Cadí. També diumenge torna ja el Cadí Circuit Fem, la cursa de muntanya trobada d'Aristot, una de les més veteranes del Circuit Fem. I afegim que diumenge al matí ha sortit de reconeixement d'espècies vegetals i els seus usos organitzat per la Casa dels Parcs dels Pirineus a partir de les 10 del matí. Jornades amb moltes activitats, les teniu totes i amb més detall al web radiosau.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí. El Parc Olímpic del Segre ha rebut aquest dimarts a Oklahoma City el relleu de l'organització dels campionats del món d'eslàlom i caiac cross. Seran al setembre vinent a la seu. Avui en parlem a més detall als següents informatius, però ara parlem d'un altre tema relacionat amb els Mundials d'Aigües Braves de l'any vinent, perquè, paral·lelament, l'Ajuntament de Sort ha començat les obres de millora de l'estadi d'estil lliure de caiac, una actuació imprescindible de cara a la celebració de proves dels campionats del món, que en el cas de la capital del Pallars Sobirà es disputaran del 14 al 19 de juny de l'any vinent. A la seu seran al setembre. A causa de les obres s'han quedat restringir l'accés al tram del riu Noguera Pallaresa, uns 200 metres aigües avall. Per tant, mentre durin les feines, queda prohibida la navegació en aquest punt, també la pesca i el bany. Aquesta actuació té una durada prevista de 5 mesos. Un cop finalitzada, Sort comptarà amb una obra de referència mundial afirmant en caiac freestyle. Baldo Ferrer, alcalde de Sort, assenyala que ara era el moment adient per fer aquestes obres.
1: Bé, com sabeu, el 2019 vam fer una intervenció al riu, s'havien de fer reajustos quan vam obtenir la candidatura contra París, ara el 2023, doncs vam pensar que era el moment de reajustar aquella obra que s'havia fet el 2019 i d'una vegada per totes deixar un equipament finalitzat i un equipament punter a nivell europeu, és a dir, podríem dir que serà l'equipament estrella a tota Europa i ara s'han iniciat aquestes obres.
0: El Baldo Ferrer preveu que les obres tinguin una durada d'uns 5 mesos amb l'objectiu que ja estiguin a punt al començament de l'any vinent.
1: Són obres que es preveu que durin al voltant de 4 mesos, 4 mesos i mig. La problemàtica que hem tingut a l'hora d'entrar amb aquestes dates, doncs, és una qüestió que és molt entendible per tothom, que és, clar, ens trobem al degel. Ens trobem que són èpoques amb les que no es pot entrar al riu, també ens trobem que amb els permisos per entrar al medi natural doncs sempre es retrasen més del que qualsevol voldria. Vull dir, el mateix que pateix la gent amb els ajuntaments, nosaltres ho patim amb administracions superiors, i llavors doncs també amb la coincidència de que has d'esperar que tinguis uns cúbics òptims per entrar al riu, i després amb què ho has de coordinar amb l'època de fresa de la truita, que com sabeu s'inicia a l'octubre, i llavors has de fer mans i mànigues amb aquest trencaclosques.
0: Per Ferrer, l'objectiu és deixar com a llegat dels Mundials un equipament punter que esdevingui referent europeu i pol d'atracció mundial per la pràctica del freestyle i del piragüisme en general.
1: Comentes la voluntat és que sigui un equipament referent, que sigui un referent a nivell europeu i a nivell mundial, i que, sense cap mena de dubte, totes aquelles persones que practiquen la modalitat de l'estil lliure doncs tinguin Sort com un dels pols d'atracció i ens vinguin a visitar. També pot ser aquesta doble rasant, que moltes de les persones que a vegades practiquen la modalitat d'eslàlom, també moltes vegades doncs practiquen de manera més distesa o com a hobby, doncs poden practicar l'estil lliure. Llavors doncs pot ser per tot el piragüisme en general, pensem que pot ser una gran intervenció.
0: El pressupost global dels Mundials 2027 pel que fa a Sort és de gairebé 2,5 milions d'euros, i d'aquesta quantitat 1,5 milions es distribueixen en inversions per l'obra del riu, aquestes que dèiem, però l'altra part és també per la rehabilitació del poliesportiu. En aquest segon equipament s'executaran obres de millora energètica per alinear l'esdeveniment amb els objectius de sostenibilitat.
1: El pressupost total pel Mundial del 2027 són de 2,400,000, sí, dels quals 1,5 milions van amb inversió repartits entre l'obra del riu i amb el poliesportiu de Sort. Al poliesportiu es fan unes intervencions que són per millorar tota la millora energètica, en tant que aquest mundial es va alinear amb tot el que seria un mundial per la sostenibilitat, amb un canvi de paradigma.
0: L'Ajuntament de Sort explica que és conscient de les molèsties que aquestes obres poden ocasionar aquest estiu, però recorda que es tracta d'una actuació imprescindible de cara a acollir amb garanties el campionat del món. I avui els següents informatius ampliem més temes encara pel que fa al piragüisme, perquè Mònica Doria ha ofert aquest dimarts una roda de premsa en què ha fet balanç del que ha estat el seu millor resultat internacional, una medalla de plata als Mundials de Piragüisme, aquesta setmana passada a Oklahoma City, en la categoria de seu femení. La mateixa jornada, recordem, en què Miquel Travé aconseguia la medalla d'or, es proclama campió mundial en seu masculí. Doria s'ha mostrat molt satisfeta d'aquesta plata mundial i espera ara assegura, confirma aquests bons resultats, aquesta bona evolució a les proves de Copa del Món que queden encara a París i a la seu aquest final d'estiu. I tanquem aquest bloc d'esports explicant també que el Futbol Club Andorra ha presentat el fitxatge d'un davanter neerlandès, Julen Rijkoff. En la seva presentació ha revelat que tant el cos tècnic com la direcció esportiva li han transmès en detall què esperen d'ell i apunta que espera guanyar-se un lloc en l'11 titular en la que serà la quarta temporada del Futbol Club Andorra a segona divisió.

S'ha confirmat ja l'arribada d'una nova onada de calor, la quarta del que va d'estiu, i ahir ja es va assolir els 37 graus a la Seu. Es va superar la previsió que hi havia inicialment. Van ser concretament 37,3 a l'Observatori de Meteo Seu a la zona de Bombers, mentre que la mínima havia baixat fins als 13 graus. Segueix refrescant a la nit, però la calor segueix sent molt intensa de dia i ho seguirà sent avui. La previsió del Meteocat torna a anunciar que avui es torna a arribar com a mínim fins als 37 graus, mentre que, i també a Sort i al Pont de Suert, entre altres poblacions, mentre que a Tremp poden assolir els 40 un altre cop. A Puigcerdà i a Viella estaran al voltant dels 33 graus, però ja a més altitud. Domini total del sol, creixement d'algunes nuvolades a la tarda, però sense cap conseqüència, no tenen prou força per generar precipitacions, i encara pot pujar una punta més la temperatura demà i arribar fins als 38 graus a l'Observatori de Bellestar, segons aquesta previsió del Meteocat, que apunta que les mínimes estaran en general entre els 14 i els 17 graus. 17 és el que s'espera a la Seu. I per divendres no canvia la situació, continua la calor i, això sí, podria arribar algun ruixat de cara a divendres a la tarda, que pot ser localment intens, però molt localitzat, no seran generalitzats.

0: Aquest del matí ja, la seu ja és a prop dels 25 graus, també a Organyà, i a Oliana ja van camí dels 30. El darrer de què disposem ja estaven a 27 graus. A Alinyà, 22 graus i mig, 21 a Puigcerdà, 23 a Sort, 24 a Tremp, la més fresca ara 18 graus al Pont de Suert i 25 a Viella. Pel que falta a muntanya, 17 graus al Pic de Saloria, també a la Tosa d'Alp, 20 graus als refugis de Prat de Gloi i de Malniu, també Port del Comte, 18 a Cert Escan, 17 a Espot i a Vuit a Ull, i 18 també a la Bonaigua. La farmàcia de guàrdia a la seu és la Perios, carrer Sant Josep de Calassanç 3. Són 3:15 del matí d'aquest dimecres 29 de juliol. Avui se celebra Santa Marta. Tornem amb més notícies en xarxa a les 10. A les 11, previsió el temps ampliat amb Néstor Gómez i tot seguit arribarà el programa Carretera i Manta. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre, anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre, tornem 7 dies a Galícia i el novembre, un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
0: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah! I a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
3: Passa penya! Sou de festa, sou de gresca o de dona la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
4: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor ballador. No et quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
3: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic.
5: A fondo!

Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 € de descompte fins al 30 de juliol.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat a una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada ferida de gravetat en un pis del carrer Abrada i va morir poc després mentre la investigació continua oberta per esclarir les circumstàncies dels fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya i els 163 des que es recullen dades oficials. I el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys, d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronats i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals del professorat entre aquest 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar també la cobertura de les baixes al 7è dia i millorar les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada a les de la pública. I a banda, pel que fa a aquesta darrera, el govern ha aprovat un nou complement salarial per al personal docent de l'escola pública, que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 euros al mes al 2029, tal com ja es va pactar al maig. També han ampliat el complement per més dedicació lectiva a diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut també les dinamitzadores d'educació inclusiva com assessores tècniques docents. I pel que fa a la mobilitat, diverses avaries afecten hores d'ara la circulació. A l'A2, a l'altura d'Esparreguera, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona. També hi ha carrils tallats a la C32 a Cornellà de Llobregat, en sentit nord, i també a l'AP7 al Papiol, en direcció Girona. A més, a la BB-4241 a Capolat es dona pas alternatiu i, finalment, a la C25 a Santa Maria d'Oló, la retirada d'un vehicle també provoca retencions en direcció Girona. I Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal, amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del pla Alfa, volíem dir, en nombrosos municipis, mentre es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals.
0: Notícies en xarxa.
2: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
3: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
2: Ah, sí?
3: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
2: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
3: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
4: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
5: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
6: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
7: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
7: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
8: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú.

0: Què passa, penya? Sou de festa, sou de gresca o de donar la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
1: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor ballador. Quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
0: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic.
2: Apunta!

Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic el 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

és inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols, que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia, són les 11. Els representants de les 65 entitats municipals descentralitzades de Catalunya han estat rebuts aquest dilluns pel president del Parlament, Josep Rull, en una audiència institucional que marca una de les trobades més significatives celebrades fins ara per aquests ens locals, molt presents a l'Alt Urgell i al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran. De fet, la gran majoria són a la regió pirinenca. Un dels punts principals que s'ha tractat a la reunió és la petició d'impulsar una llei específica que actualitzi el marc jurídic d'aquests governs locals i en reforci el reconeixement institucional. La 51a edició del retaule de Sant Ermengol incorpora enguany una nova escena històrica, l'ampliació de l'escena dedicada a la batalla de Còrdoba i noves projeccions visuals. L'organització aspira a consolidar la recuperació en l'afluència de públic que van experimentar l'any passat quan van duplicar el nombre d'espectadors del 2024, mentre que ja preparen l'edició del 2027, que volen que sigui especial perquè es commemoraran 70 anys de la primera representació de l'espectacle que va tenir lloc l'any 1957. La Generalitat ha acordat aquest dimarts de limitar la condició de bé cultural d'interès nacional del conjunt de la Catedral de Santa Maria d'Urgell en la categoria de monument històric, incloent-hi l'entorn de protecció. El temple ja va ser declarat monument històric artístic ara fa prop d'un segle, l'any 1931, però aquella declaració no tenia una delimitació concreta. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de la Seu ha aprovat aquest dilluns el projecte d'obres per millorar la zona de joc infantil de la plaça del Firal, situada en la confluència dels carrers de Monturull i de la Serradora. Actualment aquest espai disposa d'una àrea de joc amb un tobogan i diversos balancins sobre un paviment de sauló, a més de bancs al voltant i una font. Diversos municipis de l'Alt Urgell, principalment al centre i al sud de la comarca, han endurit aquest estiu l'accés a espais naturals amb gorgs i rieres que atrauen un gran nombre de banyistes en un context de dies de calor intensa i risc d'incendi forestal. L'Ajuntament de Peramola preveu aprovar pròximament, mitjançant acord de ple, la cessió de la documentació històrica del consistori perquè sigui custodiada per l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell. Així ho ha anunciat l'equip de govern al darrer plenari, en què s'ha destimat una moció presentada pel grup municipal de Compromís, en què proposaven iniciar els tràmits per dipositar aquest fons documental a l'arxiu, tot mantenint la titularitat municipal i garantint-ne la seva conservació. L'Ajuntament de Baix Pallars ha tornat a produir sal després de 2 anys d'aturada de les salines de Gerri de la Sal. Fins fa 2 anys ho havia fet un matrimoni del poble a mode testimonial i així evitar que l'ofici i la tradició salinera acabés desapareixent. Ara l'Ajuntament ha agafat el testimoni i ja ha completat la tercera recollida d'aquesta temporada.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I pel que fa a la situació general del temps, el seren general, tot i això, al matí i de nou al final del dia, són probables algunes nuvolades baixes al litoral sud i al nord de l'Alt Empordà. A banda, creixeran alguns núvols d'evolució i algunes nuvolades durant la tarda al Pirineu Oriental. No es descarta algun ruixat aïllat al Pirineu Oriental d'intensitat feble i que acumularà valors minsos. La temperatura, tant la mínima com la màxima, pujarà de forma lleugera arreu, tot i que en alguns sectors ho farà de manera moderada. Visitem aquesta hora mapa d'estacions automàtiques. La temperatura a l'estació de Bellestar és de 25 graus, 26,5 a Organyà, 29,7 a aquesta hora a Oliana, 26,8 a Tremp, 26 a la Pobla de Segur, 23,8 al Pont de Suert, 26,9 a Sort, 28,4 a Viella, 18,1 a Certascan, a 2.400 metres, 17,4 a Espot, a 2.500, 17,8 a Salòria, a 2.500 metres, 21,4 a Malniu, a 2.200 metres, 22,4 a Das, a l'aeròdrom concretament, i en aquest cas 20,7 graus al Prat de Guiló, a la cara nord del Cadí. Més informació als informatius ja a partir de les 12 i també pel que fa a les xarxes, a X, Facebook i Instagram.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major el 29 d'agost marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada l'11 de setembre gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
5: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
6: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
5: Ah, sí?
6: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
5: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
6: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973-35-1533. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. Si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

Doncs aquí estem amb aquesta alegria, 3:15 del migdia, i ens posem en marxa un dia més amb el Carreter i Manta en aquest dimecres 29 de juliol. Dia assolellat i, en conseqüència, calorós, com ve sent aquests darrers dies, però aquí estem, doncs, per acompanyar-vos i per fer-vos més agradable el migdia, així ho esperem, al Carreter i Manta, Ràdio Seu, 107.2. Salutacions de qui us parli, Ignasi Cervera. Aquí estem un dia més, doncs, preparant aquesta nova edició del Carreter i Manta.

0: Doncs aquí estem al carrer Manta i el control tècnic tenim a Pep Garell. Pep, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ignasi, molt bon dia a tots i a totes.
0: Pep Garell, que ja està preparant l'informatiu, però que també està pendent del carrer Manta, perquè avui escoltarem, a la segona part, tindrem com a protagonista un convidat molt especial i un tema molt especial, perquè sempre és notícia destacada la que explicarem ara mateix, que és l'obertura d'una llibreria en un poble com Peramola, oi?
1: Correcte, doncs vam poder conversar amb l'escriptor Raúl Besora, fill il·lustre també de Peramola, per donar a conèixer doncs l'obertura d'aquesta llibreria a Casa Rocher de Peramola, una llibreria que s'obrirà doncs aquesta pròxima setmana i per tant contents també de donar a conèixer doncs aquesta bona nova. Serà dissabte dia 8 d'agost, l'espai donarà a la poesia un lloc destacat dins el catàleg literari i lògicament com pertoca hem volgut parlar amb els amics de Peramola per donar a conèixer.
0: Molt bé, doncs avui sabrem més coses sobre aquesta interessant iniciativa de Ramon Besora i de Peramola, aquesta llibreria que s'obria a Cal Rocher en aquesta població. Coneixem més detalls a la segona part del carrer Manta i la primera, com sempre, tindrem la vostra participació, així ho esperem, i és que l'ocasió s'ho val. Seguirem parlant de cultura i de patrimoni perquè tenim per oferir una altra invitació doble pel retaule de Sant Ermengol, que comença d'aquí uns dies. Havíem dit que començava cap de setmana, però no, és el cap de setmana següent que comença el retaule de Sant Ermengol, per tant, ja ho sabeu, teniu temps per planificar-ho, i si voleu una invitació pel retaule de Sant Ermengol, podeu aconseguir-la avui endevinant, doncs, mira, avui, ja que precisament parlem de llibres i parlem amb Ramon Besora, a la incògnita del dia hem amagat un escriptor del Pirineu. Aquesta és la primera pista, i mentre us ho penseu, nosaltres farem una pausa i de seguida obrim el telèfon per a vosaltres. Fins ara.
2: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
3: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
4: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
3: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
4: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
3: A més, amb motiu del desè aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
4: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
3: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.

0: Doncs vinga, 10 minuts per les 12 del migdia i ens posem ja en marxa amb el concurs del Carretera i Manta amb la incògnita en què avui hi hem posat un escriptor del Pirineu, ja que avui a la segona part del Carretera i Manta parlem de llibres amb Ramon Besora i d'aquesta interessant iniciativa d'obrir una llibreria al poble de Peramola. Doncs avui hem posat a la incògnita un escriptor del Pirineu, que n'hi ha uns quants, per tant, doncs, ja podeu dir-nos quin creu que pot ser, o si voleu fer-nos alguna pregunta també podeu fer. 973-36-0617, telèfon obert, i el Premi Sobal. Tornem a oferir una invitació doble per anar al retaule de Sant Armengol aquests pròxims dies. N'anirem parlant també aquí a Ràdio Seu i segurament aquests dies farem alguna entrevista sobre el retaule. Ens posem en marxa, obrim ja el telèfon. Sí, hola, bon dia. Un moment, que no està punt ara, sí. Hola, bon dia.
1: Bon dia, sóc la Juani.
0: Hola, Juani. Bon dia, digues.
1: Bueno, pues volia dir lo de l'escriptor.
0: Sí. Pep Coll. Pep Coll, no és Pep Coll, Juani, però gràcies per aquesta primera trucada.
1: És nascut aquí a la Seu?
0: Doncs sí, va néixer aquí a la Seu.
1: Vale, gràcies.
0: Gràcies, fins ara. Doncs mira, ja sabem una cosa més d'aquesta pregunta que ens ha fet la Juani. Doncs aquest personatge que estem buscant va néixer a la Seu. 973-36-0617, i amb això ho delimitem bastant. La veritat, endavant. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Bon dia.
0: Hola, amb qui parlo? Hola. T'estem sentint, eh? Hola.
2: Bon dia.
0: Sí, sí, t'estem sentint. Endavant.
2: És dona o és home?
0: És una dona.
2: És una dona. Cristina Colom?
0: No ho és. Com et dius, perdó?
2: Teresa Graell.
0: Ah, Teresa Graell, perfecte. Molt bé, doncs Teresa, no és aquest nom que et sabies dir, però gràcies per la trucada.
2: Merci.
0: Fins ara. Doncs ja ens hem posat en marxa. Quin és aquest escriptor, en aquest cas aquesta escriptora que estem buscant, perquè ja sabem una cosa més, és una dona, aquest personatge que estem buscant avui a la incògnita del dia, i en només dues trucades ja hem sabut dues coses importants, que és una dona i que és nascuda a la Seu. Per tant, doncs vinga, avui sembla que anirem ràpid. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Amb el Jordi Ubach.
0: Hola, Jordi, digues.
3: Pot ser la Susana Isern?
0: No és la Susana Isern, Jordi.
3: Molt bé, fos.
0: Gràcies. Fins ara. Doncs no és la Susana Isern, escriptora nascuda a la Seu, però establerta des de fa ja anys a Cantàbria i que està tot un èxit en el seu gènere. De tant en tant, doncs ve aquí a la Seu també per parlar-nos-en. Sí, hola, bon dia. Hola, bon dia. Un moment, que no s'ha agafat bé problema nostre, no s'ha agafat bé aquesta trucada. Si podeu tornar a trucar, disculpes, 973-36-06-17, el telèfon continua obert. Quina és aquesta escriptora que estem buscant? Sí, hola, bon dia.
4: Hola, bon dia, Teresa Graell.
0: Teresa Graell, digues.
4: La Núria García, que era?
0: No és la Núria García, que era.
4: Merci.
0: Gràcies. No és la Núria García, que era, en aquest cas escriptora, nascuda a Barcelona, però des de fa molts anys establerta i totalment integrada al Pallars, i que també ha escrit novel·les molt interessants. Sí, hola, bon dia.
5: Hola, bones.
0: Amb qui parlo?
5: Amb la Marga.
0: Hola, Marga, què tal, digues?
5: Pot ser Laura Casanovas?
0: Marga, és Laura Casanovas. Felicitats. No t'ho esperaves?
5: Pues no.
0: Doncs mira, sí que ho és, i Marga, has guanyat, la coneixes, oi, la Laura Casanovas?
5: Sí, una miqueta sí.
0: Molt bé, doncs era la incògnita que teníem avui, hem anat prou ràpid, i Marga, vols aquesta invitació pel retaule?
5: I tant.
0: La vols individual o doble?
5: No, doble, sí.
0: Perfecte, sí, evidentment. Doncs, Marga, t'ho apuntem i hem de confirmar com us la facilitarem, si a través d'aquí els estudis o directament a la porta del retaule, del claustre.
5: Ja ho direu.
0: Avui màxim, demà ho direm.
5: D'acord.
0: Molt bé, gràcies.
5: Vinga, adéu.
0: Fins ara. Doncs Doncs mira, avui hem anat ràpid, eh? Aquesta, ja ho veieu que val la pena de vegades doncs, fer preguntes sobre el que estem buscant, perquè de vegades surt molt més ràpidament. La veritat és que déu-n'hi-do la d'escriptors i escriptores que tenim que han nascut aquí a la seu o a la comarca i que s'han anat consolidant al llarg dels darrers anys, i és el cas de Laura Casanovas. Tenim més pistes per donar, per exemple, com per exemple que ha guanyat diversos premis aquests darrers anys, que s'ha especialitzat en novel·la juvenil i que una dada doncs, que també ens fa il·lusió també és col·laboradora de Ràdio Seu. Des de fa 2 anys presenta al costat de Roser Porta i també de vegades amb d'altres col·laboradores el programa 3 a la llibreria, un programa que ens encanta a nosaltres també, que ha portat aire fresc al món de la literatura per donar a conèixer millor el món dels llibres, de la literatura, i que doncs fan bona feina la Laura i la Roser amb aquest programa 3 a la llibreria. No canviaria. Laura Casanovas Borrell va néixer a la Seu d'Urgell el 30 de desembre de 1973, escriptora, llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, i també ha treballat de lexicògrafa a l'Institut d'Estudis Catalans i com a professora d'idiomes i traductora, i també lectora editorial i assessora lingüística als centres d'autoaprenentatge de català Andorra. L'any 2015, amb l'obra Un estiu a la fi del món, va ser guanyadora del 46è Premi Ciutat d'Olot de novel·la juvenil. L'any 2014 va guanyar el Premi Pirineu de Narració Literària per l'obra Els secrets dels miralls, i el 2023 més recentment va guanyar el Premi Carlemany pel foment de la lectura. És el premi més important que ha guanyat, amb la novel·la Les estrelles de Lilith, que és també el seu llibre que ha tingut més èxit, i encara un èxit més perquè fa tot just 3 mesos, aquest abril passat, va ser guardonada amb el Premi de Novel·la Breu Ciutat de Mollerussa, la seva 38a edició. En aquest cas va ser guardonada per l'obra Manual d'absències. La protagonista d'aquest llibre és una dona amb una vida normal que desapareix sense motiu aparent, i això obre moltes preguntes entre la seva família i les seves amistats. Laura Casanovas, com dèiem, també col·laboradora de Ràdio Seu, i que podeu escoltar durant la temporada, no ara l'estiu, però durant la temporada, el programa 3 a la llibreria, com dèiem, un programa que, per cert, podeu trobar també, podeu recuperar a través de l'apartat de Ràdio La Carta, Ràdio La Carta del nostre web, radioseu.cat, com la resta de programes. No ens cansarem de dir-ho, la secció de Ràdio La Carta, i tenim una quantitat de documentació d'arxius sonors espectacular, impressionant, sobre temes locals, a més, la majoria d'ells, i val la pena que us hi entretingueu una mica. Nosaltres de vegades també ho fem. Doncs molt bé, amb això, amb tot plegat, ja pràcticament arribem a les 12 del migdia. Ens posem al dia amb l'avanç de l'informatiu amb Pep Garell i tornem a la segona part ja amb la bateria de preguntes. Si no us ha tocat la invitació pel retaule de Sant Ermengol, doncs que sapigueu que encara en repartirem algunes més al llarg d'aquests dies. Per tant, doncs estigueu atents. Doncs res, això, arribem ja a les 12 i de seguida ens hi tornem a posar el carter i manta, i després també, com hem dit, conversarem amb Ramon Besora sobre aquest projecte de llibreria a Peramola.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Molt bon dia, són les 12 i un minut. El Retaule de Sant Mengol incorpora una nova escena històrica i amplia les projeccions visuals i la música. L'organització aspira a consolidar la recuperació de l'any passat mentre prepara el 70è aniversari de la primera representació. L'espectacle es podrà veure del 7 al 15 d'agost al claustre de la Catedral de la Seu d'Urgell.

0: El govern aprova incloure en la condició de vecin tot el recinte de la catedral de Santa Maria d'Urgell. L'actualització unifica la protecció del temple amb la del claustre, el deganat i les esglésies de Sant Miquel i la Pietat. L'any 1931 ja havia estat declarat monument històrico-artístic, però sense una delimitació concreta. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell aprova la millora de la zona de joc infantil de la plaça del Firal. L'actuació permetrà incrementar la seguretat de l'espai amb un nou paviment amortidor i la renovació d'alguns elements per als infants. El pressupost és de 32.500 euros. Els bombers rescaten un parapentista que havia desaparegut a Organyà. L'avís s'havia rebut aquest dimarts al vespre. La recerca ha continuat al llarg de la matinada i finalment al matí han localitzat la dona sana i estàlvia. L'Ajuntament de Peramola preveu cedir la seva documentació a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell. El consistori ho tramitarà mitjançant un acord de ple, després de descartar la moció presentada per Compromís, perquè considera que aquesta no és la via per prendre una decisió com aquesta. L'oposició lamenta el rebuig de la proposta i d'un prec sobre l'ús de la documentació registral. JARC presenta una esmena a la totalitat contra el Pla Ter d'Energies Renovables de la Generalitat. El sindicat agrari denuncia que el pla pot provocar la desaparició de 300.000 hectàrees de sòl agrari productiu i que posa en risc la sobirania alimentària i el relleu generacional del sector primari. Aquest rebuig total al projecte s'afegeix a les peticions d'aturada que han fet desenes d'ens locals, d'entre ells el Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell. Gerri de la Sal torna a produir sal després de 2 anys d'aturada de les salines. L'Ajuntament ha destacat que la recuperació era una prioritat i s'ha fixat l'objectiu de comercialitzar aquest producte molt apreciat dins el món culinari. L'atur a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran se situa per sota del 7%. Pot tenir, tot i tenir el percentatge més baix de Catalunya, ja ha baixat el darrer trimestre, ha augmentat en prop de 2 punts respecte d'ara fa un any. El sector serveis lidera la creació de llocs de feina i representa 148.000 dels 228.900 treballadors en actiu. I en l'apartat esportiu, sort comença les obres de l'estadi d'estil lliure de caiac, que acollirà proves dels Mundials 2027 d'Aigües Braves. Aquest estiu s'ha restringit l'accés a un tram del riu Noguera Pallaresa perquè la instal·lació estigui a punt. L'any vinent, la capital del Pallars Sobirà acollirà la competició al juny, mentre que al setembre la Seu d'Urgell serà l'escenari de les proves d'eslàlom i caiac cross. Les 12:05, tot just aquest moment. Fins aquí el repàs dels titulars. Més informació a la 1. I abans, al Carretera i Manta.
1: Mobles Farràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Farràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
0: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
0: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
0: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
0: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
2: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
4: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
5: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
6: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
5: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
6: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
5: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
6: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
5: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
7: Can you hear me calling? I got this idea that I'm selling.

0: Són les 12 i, són les 12 i 13, ara sí que ens escoltem bé aquí a Ràdio Seu, a Carretera i Manta. Després de posar-nos al dia amb les notícies, continuem. D'aquí un moment anirem per l'entrevista del dia, però abans tenim temps per a vosaltres, per la bateria de preguntes, per així anar sumant punts a través dels vostres encerts. Per cert, recordem que ja tenim publicats els premis corresponents a la cinquena setmana de Carretera i Manta, i no us oblideu d'anar-los recollint els que ja hagueu aconseguit. Alguns d'ells aquí als estudis de Ràdio Seu, però d'altres als respectius espais locals dels nostres patrocinadors. Carretera i Manta, amb el patrocini de Caditurs, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peu se menja en l'Alt Urgell, Simac Electrònica i Estiu 3000 Apnau. Bateria de preguntes. Doncs mira, ja que avui els llibres són protagonistes, perquè la següent té a veure precisament amb els llibres. Quin premi literari català es lliura cada any a la coneguda com la Nit de Santa Llúcia i, a més, és considerat el més prestigiós de novel·la en català? Com es diu aquest premi literari que es lliura a la Nit de Santa Llúcia, que és considerat el més prestigiós en català? 9-7-3-36-0-6-17. Una de ben diferent. Quin és el mar que hi ha a mig camí entre Europa i l'Àsia? Quin és el mar, com es diu el mar que està situat entre Europa i Àsia? 9-7-3-36-0-6-17. 9-7-3-36-0-6-17. Tenim més preguntes, això no para mai. Seguim aquí al 107.2 FM. Quin col·laborador de Ràdio Seu, ja que avui parlem de col·laboradors de Ràdio Seu, dirigeix el programa Bigotis des de ja fa força anys? Com es diu la col·laboradora de Ràdio Seu que dirigeix el programa d'aquesta emissora Bigotis? 9-7-3-36-0-6-17. 9-7-3-36-0-6-17. Per cert, mentre esperem trucades, aprofitem per comentar una informació important. A fons, durant aquests darrers dies hem parlat de que el cantant Andorra Macuca estava preparant la gravació d'un videoclip a l'hotel La Glorieta, Castellciutat, per aquest divendres, per demà passat. Doncs bé, ens han informat avui que finalment aquesta gravació queda ajornada a causa de la forta calor d'aquests dies. Es farà el setembre, després en donem més detalls. Tenim trucada, sí, bon dia.
1: Hola, la Dolors.
0: Dolors, digues.
1: El mar entre Europa i, Àsia, el mar Caspi i el mar Negro.
0: Exacte, el mar, són dos, el mar Caspi i el mar Negre. Molt bé, Dolors.
1: Vale.
0: Gràcies. Fins ara, doncs sí, tenim d'una banda el Mar Negre i també, com ens ha dit la Dolors, el Mar Caspi, aquests dos mars que estan a mig camí entre Europa i Àsia i que tenen com a principal símbol d'aquesta divisòria la ciutat d'Istanbul, que està, com s'ha dit sempre, entre dos mons, entre dos continents. 9-7-3-36-0-6-17. Hem demanat també fa un moment com es diu la col·laboradora de Ràdio Seu que dirigeix el programa Bigotis sobre animals de companyia i mascotes en general. 9-7-3-36-0-6-17. Més qüestions. Aquesta és divertida, pregunta. A veure si algú ens la pot respondre. Quin any es va inventar el futbolí? Nova trucada. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Teresa Graell.
0: Teresa Graell, digues.
2: Mira, la col·laboradora és Maria Almata.
0: Maria Almata, correcte, Teresa.
2: Sí.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, és Maria Almata, de fet actualment una de les col·laboradores més veteranes de Ràdio Seu. Ja fa força anys que tenim aquest programa sempre interessant, Bigotis, que parla no només de mascotes, d'animals de companyia, gats, gossos, etc., sinó també sobre la important feina que fa l'Associació pels Animals del Pirineu aquí a casa nostra. Vinga, seguim endavant a les 12:17 minuts. Més preguntes? Mira, una d'una notícia que han donat aquestes darreres hores. Quin conegut arquitecte va dirigir la restauració de la catedral de la Seu a començament del segle XX? Sí, hola, bon dia.
3: Bon dia, la Juani.
0: Hola, Juani, digues.
3: Perdona, què has preguntat de la Nit de Santa Llúcia?
0: Quin premi es lliura a la Nit de Santa Llúcia? Quin premi s'entrega?
3: El Premi Sant Jordi.
0: Sí, el Premi Sant Jordi, molt bé, Juani.
3: Vale,
0: perfecte,
3: gràcies.
0: Doncs sí, és el Premi Sant Jordi de novel·la. Ara fa uns anys, ara hem recordat que fa uns anys es va fer aquesta gala precisament aquí a la Seu, al Palau d'Esports. Es va fent de manera itinerant a diferents ciutats catalanes i es lliura aquest Premi Sant Jordi. Endavant, sí, hola, bon dia.
4: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
4: Aquesta del futbolí, el 1937.
0: Correcte, el 1937. Moltes gràcies. Doncs sí, va ser el 1937 i va ser l'inventor, va ser l'espanyol Alejandro Finisterre. Una dada curiosa perquè es va inventar en plena guerra civil aquest joc que tan estimat i que tan bones estones ha fet passar molta gent com és el futbolí. Doncs què més tenim? Quants municipis té la comarca de l'Alt Urgell? Quants municipis té la comarca de l'Alt Urgell? 973-36-06-17. Doncs podeu seguir trucant al telèfon de Ràdio Seu. Ara ens anem força més lluny. Quin és el riu més cabalós del món? Quin és el riu més cabalós del món? 973-36-06-17. Endavant, Sheila, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Amb Teresa Graell.
0: Teresa Graell, digues.
2: Aquest volia dir un nom, però no és el correcte. El del retaule, l'enginyer, no m'has dit? Arquitecte.
0: Arquitecte, sí.
2: No, he trobat un... És que és escriptor.
0: Digues, quin volies dir?
2: Esteve Albert Cot.
0: No és l'Esteve Albert.
2: Dramaturg, ara ho veig.
0: Gràcies, Teresa. Fins ara. No és Esteve Albert. Això va ser a començament del segle XX, quan és un arquitecte molt conegut, de fet, conegudíssim, que va dirigir la restauració de la catedral de la Seu al començament del segle XX. Sheila, bon dia.
5: Bon dia, la Juani.
0: Hola, Juani, digues.
5: La comarca de l'Alt Urgell té 19 municipis?
0: 19 municipis, correcte.
5: Molt bé, gràcies.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, són 19 els municipis que conformen la comarca de l'Alt Urgell. 973-36-06-17. Hem demanat quin conegut arquitecte va dirigir la restauració de la catedral de Santa Maria d'Urgell a començament del segle XX. 973-36-06-17. Segueix obert el telèfon i seguim rebent trucades. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia. Teresa Graell.
0: Teresa Graell, digues.
2: El riu més caudalós del món és l'Amazones.
0: L'Amazones, exacte. Moltes gràcies, Teresa. Fins ara. És, efectivament, l'Amazones, que com ja és gairebé un tòpic, però se segueix repetint molt sovint, que és un dels pulmons del món, tot el que és l'entorn de l'Amazones per la gran quantitat de vegetació i de diversitat que té. Doncs seguim aquí al 107.2. Hem demanat aquesta pregunta a aquest arquitecte. I més qüestions. Ja que parlem de quants municipis de la comarca, demanem quin municipi de la comarca té més nuclis de població agregats. Quin municipi de la comarca té més nuclis de població agregats? Endavant, Sheila, bon dia.
5: Bon dia, la Fanny.
0: Juani, digues.
5: A què s'hagués demanat de la catedral?
0: Sí.
5: Podria ser l'Agustí Font Carreres?
0: No és l'Agustí Font Carreres.
5: Vale, gràcies.
0: Gràcies. Doncs seguim preguntant quin conegut arquitecte va dirigir la restauració de la catedral de Santa Maria d'Urgell al començament del segle XX. Hem parlat justament aquestes darreres hores a les notícies. Sheila, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
6: Amb Neus Fren.
0: Neus, hola, digues.
6: El municipi amb més nuclis de...
0: Sí.
6: El de Montferrer, Castellbó.
0: Correcte. Moltes gràcies. Fins ara, doncs sí, té exactament 25 nuclis de població, algun d'ells, això sí, ja deshabitat, o algun que s'ha recuperat després de ser deshabitat, com és el cas de Solanell, però 25 en total. Sí, hola, bon dia.
7: Bon dia.
0: Amb qui parlo? Teresa, digues.
7: L'arquitecte Ramon Llombart.
0: No és Ramon Llombart. Gràcies. Doncs no sabem encara quin és aquest conegut arquitecte. Recordeu, de començament del segle XX, al començament del segle XX, aquest arquitecte era un dels més coneguts de tot Catalunya, de fet, i d'Europa, fins i tot. Quin conegut arquitecte va fer aquesta restauració de la catedral? Sí, hola, bon dia.
5: La Juani.
0: Digues, Juani.
5: Bon dia. El Josep Puig i Cadafalch.
0: Ara sí, Josep Puig i Cadafalch.
5: Gràcies.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, era Josep Puig i Cadafalch, que no cal dir-ho, conegudíssim arquitecte de l'època del modernisme al nostre país, i que entre moltes altres coses va fer aquesta restauració de la catedral, perquè durant l'època del barroc s'havia cobert les parets amb guix, i a Puig i Cadafalch es va encarregar de retornar-li el seu esplendor original, i de donar-li bàsicament a grans trets el format que encara podem contemplar poble a dia d'avui, que de fet era l'original de la catedral al segle XI i XII. Fet aquest apunt històric, doncs seguim amb més temes. A veure què més podem preguntar. Doncs mira, ja que parlàvem avui del retaule de Sant Ermengol, quin any va morir Sant Ermengol, el bisbe Ermengol, mentre supervisava les obres del pont de Barquín? Va ser l'any en què va morir el bisbe Ermengol. D'aquí uns anys, per cert, se'n celebrarà el mil·lenari. Aquesta ja és una pista important. 973-36-06-17, 973-36-06-17. Seguim aquí en directe a una d'història ara. Com es diu el tractat, el pacte que va posar fi a la Primera Guerra Mundial? Endavant, sí, hola, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
8: Amb el Jordi.
0: Jordi, hola, digues.
8: El bisbe de Sant Ermengol va morir el 3 de novembre del 35.
0: Del 1035, sí. Exacte. Moltes gràcies.
8: Fins ara.
0: Doncs sí, el 3, doncs ho he dit exactament, el 3 de novembre de l'any 1035. Per tant, val a dir que d'aquí pocs anys, si ens acompanya la salut, podrem veure com se celebra el mil·lenari de la mort de Sant Ermengol. 973-36-06-17, 973-36-06-17. Doncs seguim aquí, en directe, al 107.2. Què més ens quedava per respondre? Doncs, per exemple, bé, doncs, ara de mateix, de moment ho deixarem així, exacte, aquesta. Quin pacte, quin tractat va posar fi al 1918 a la Primera Guerra Mundial? 973-36-06-17. Doncs amb això ja pràcticament arribarem a les 12:25. De seguida donem pas a l'entrevista del dia. No hi ha més trucades. Doncs vinga, fem una pausa i de seguida anem per l'entrevista.

0: oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibrociment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 00 959. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

Molt bon dia. Edicions Salòria reobrirà la històrica botiga Casa Rocher com a llibreria per a Mola, un poble amb molts referents vinculats a la poesia. Des d'aquest divendres està en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami per tal d'aconseguir els diners per fer possible l'obertura de l'establiment prevista pel dissabte 8 d'agost.

0: Agost. L'escriptor Pere Molí, Ramon Besora, és un dels impulsors del projecte. En parlem avui en el programa Carretera i Manta. Benvingut, Ramon.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs, si et sembla, explica'ns el per què aquesta proposta d'obrir una llibreria Pere Mola.
1: No, tots sabem que obrir una llibreria Pere Mola i, a més, dedicada especialment a poesia, encara que hi haurà autors del Pirineu de narrativa, tot, però el focus principal el posarem amb el tema de la poesia. Quan ho vaig comentar al poble, hi va haver una mena de somriure compartit, aquella mena de somriures que neixen abans de les paraules, perquè tothom té una referència de Cal Rutxer. Era una botiga emblemàtica, una botiga que tothom acudia, una botiga amb un propietari d'un amabilíssim, sempre un somriure, sempre positiu, i allà s'hi trobava una mica de tot. Fins i tot quan érem petits, recordo la il·lusió quan venia el dia que arribava el TVO, el Roberto Alcázar i Pedrín, etcètera, els còmics, venir-los a buscar. O sigui, era una botiga de petits i grans que tothom s'estima molt i, per tant, tothom ho ha rebut molt content i emocionat. De tota manera, dic, quan diem la poesia per a Mola, poesia, tenim poesia tota. Sabem que la passejada poètica pel Camí de les Fonts, si passegeu hi trobareu 30 poemes que estan musicats, que els podeu escoltar a través d'un codi QR, i que hi ha il·lustracions. Si aneu al casino, trobeu pujant l'escala, a cada graó hi ha un vers, acaba completant un sonet. I a les façanes del poble hi ha poemes de grans poetes catalans que dialoguen amb l'obra que hi han fet els de l'Escola Massana de Barcelona, que són instal·lacions que no són de pintura, sinó que hi ha vidre, hi ha metall, hi ha ceràmica, etc. Per tant, aquest entorn poètic és el que volíem acabar de crear. I la llibreria, d'alguna manera, diguem-ne, és el botó que acabem d'acordar per tenir-ho tot ben lligat.
0: El local va tancar fa més de 2 dècades a causa de la jubilació dels propietaris, si no ens equivoquem.
1: Sí, el local va tancar crec que un any abans d'acabar el mil·lenni. El 1999 es va tancar. I és una botiga que es va obrir el 1870. Vull dir, d'una llarga trajectòria de diferents generacions al poble i, per tant, sempre molt recordat i molt estimat per tothom.
0: I doncs amb la reobertura es vol tornar a fer d'aquest espai un punt de trobada per la població, així com un centre de dinamització cultural al municipi. Què imagineu en aquesta llibreria, Ramon?
1: No, d'entrada, a part d'haver-hi els llibres i, per exemple, exposar-los, explicar-los, el que volem que sigui una llibreria viva, que hi hagi on muntarem recitals, tertúlies, trobades diverses, presentacions de llibres, és el que volem impulsar.
0: Bé, doncs ja ho sabeu, serà a partir del 8 d'agost. Recordar que hi ha una campanya de micromecenatge a Verkami per tal de poder ajudar a obrir de nou doncs, a Casa Rutxer com a llibreria, en aquest cas, doncs, com bé sabeu, a Pere Mola. Com serà aquest espai? Explica'ns una mica com l'heu imaginat, Ramon.
1: No, és tal com... O sigui, hem conservat, diguem-ne, l'esperit que hi havia a la botiga. Hem conservat les lleixes, les estanteries tal com estava abans, els mobles com estaven abans, fins i tot hi ha una bàscula, hi ha diferents elements com capses de galetes d'aquella època. O sigui, entre els llibres hi haurà algun d'aquests elements per recordar aquest esperit que tenia la botiga en aquell moment.
0: I pel que fa al contingut, no sé si imagineu algun tipus de llibre en concret. Parlàvem de la poesia, donar un lloc destacat dins el catàleg de la llibreria, si ens pots anotar quelcom al respecte.
1: Sí, home, el que volem que hi hagi autors del Pirineu. Autors del Pirineu que potser no tenen espai a vegades amb grans aparadors fora d'aquí. I nosaltres volem donar veu i mostrar. Per tant, preferentment seran autors del Pirineu. Naturalment poesia, però de tot. Però aquest és el nostre objectiu inicial.
0: Parlem amb Ramon Besora. Hauríem de fer referència, lògicament, també a Josep Espunyes, un dels fills il·lustres també de Pere Mola. Entenc que la presència, en aquest cas, dels autors de casa també serà principal.
1: Naturalment, en aquest moment, vius nascuts a Peramola, hi ha tres autors, que és Les Punyes, el Joan Obiols i jo mateix. Som els que nascuts a Peramola. Naturalment que aquests autors hi tindran un lloc preferent. Però això no vol dir que fins i tot el dia de la inauguració volem convidar els socis del Llibre del Pirineu i convidar tothom que hi pugui tenir la seva veu, la seva part, el seu llibre, el seu espai per explicar-se, per comentar, per tot això. Però molt és una mena d'antena poètica amb tot el que tenim, que el que fa és transmetre emocions, i això és el que volem i és el nostre objectiu.
0: Peramola, sens dubte, un pulmó de cultura, i més ara amb Casa Rocher com a llibreria. Quins són els horaris d'obertura, si teniu més o menys endegat projectes de cara al futur a Casa Rocher?
1: Ara somric una mica perquè quan puguem. Obrirem, per exemple, durant l'agost, procurarem obrir cada dia, i durant l'any s'obrirà algunes estones a les tardes, s'obrirà els dies que hi hagi una festivitat especial, i estarem disponibles sempre que algú arribi al poble i vulgui veure i vulgui entrar a la llibreria. Un altre punt és, per exemple, fa pocs dies van venir 20 persones de Manresa a fer tota la passejada poètica. Si ja haguéssim tingut la llibreria, la passejada acabaria la llibreria. I això és el que volem. Han vingut bibliotecaris, han vingut llibreters, ha vingut molta gent de fora a veure tot el que tenim de poesia. Doncs la llibreria seria aquest espai que la gent de fora coneguin els autors del Pirineu. I per això els volem tenir exposats i ben que siguin visibilitzats, que es puguin veure i que es puguin conèixer.
0: Preguntar-te alhora pel retorn per part dels veïns i veïnes de Peramola. Suposo que amb moltes ganes, il·lusionats de tornar a veure Casa Rocher oberta.
1: Naturalment, perquè tothom té una anècdota, tothom quan parlo bé i recordo que... O sigui, tothom té l'anècdota per explicar i tothom li té una mena de carinyo especialíssima que el Rocher. I per això la gent, quan els hi vam dir, tothom està il·lusionat de veure oberta la llibreria, de veure la botiga que hi havia. I a més, si conservem d'alguna manera aquest esperit que tenia anteriorment.
0: Recordar que la campanya de micromecenatge per sufragar l'obertura de la llibreria preveu una sèrie de recompenses entre els col·laboradors que hi facin donacions. A la notícia publicada aquí a Ràdio Seu, a la web, podeu doncs enllaçar directament amb aquesta campanya de micromecenatge a Verkami per tal de reobrir la històrica botiga Casa Rocher com a llibreria a Peramola. En parlem avui amb l'escriptor Ramon Besora. Ramon, preguntar-te, aprofitant la avinentesa, si estàs treballant en projectes més enllà del que és Casa Rocher, amb què trobem en aquestes dates?
1: Jo compliré 80 anys al setembre i acabo de treure, que no serà la llibreria fins al setembre, acabo de treure una antologia que recull una mica el gruix de la meva obra o una selecció de la meva obra. Hi ha contes, hi ha poemes, hi ha un text que és inèdit i finalment, fins al final, jo com a editor vaig editar molts llibres objecte. Hi ha una explicació i una imatge de tot, d'una bona part d'aquests llibres objecte que vaig fer. Aquest es titula Una formiga ineda, està publicat en Sabori amb el seu segell Meraki, i la presentarem a Peramola el dia 11 d'agost, que serà després d'haver obert la llibreria, la presentarem. I ho presentarem al vespre, perquè es projectarà un vídeo que m'ha fet la Fundació Miquel Martí Pol, que dintre la web Miquel Martí Pol, i tinc l'honor que hi han posat un apartat Ramon Besora, i en aquest apartat hi ha un vídeo que s'ha filmat, m'han filmat estant a les escoles, m'han filmat a Peramola en diferents llocs, i es projectarà com a presentació. I també vindran el grup de Terra Escrita d'Organyà, vindran a recitar aquell dia alguns poemes, i és la manera, és el primer lloc de presentar-los, serà aquí. Després anirem a Organyà, després serà la Seu.
0: En tot cas, la data és l'11 d'agost, a Peramola, tot just...
1: El 10 de vespre.
0: Tres dies després de la reobertura de Casa Roche. Per tant, la millor manera també d'encetar aquest periple d'aquesta nova llibreria Peramola, recordem que s'inaugura el 8 d'agost. Ramon, doncs moltes gràcies per tot el que ens dediques. Felicitats per la proposta, per doncs, impulsar la reobertura de Casa Roche com a llibreria. I doncs, recordar no, que hi ha una campanya de micromecenatge per permetre aquesta reobertura i... Bé, doncs, Ramon, gràcies, estarem atents no només per la reobertura, la presentació del llibre i tot el que tingui a veure doncs, amb la cultura a Peramola.
1: Moltes gràcies a vosaltres per difondre-la i per ajudar-nos-hi.
0: Una abraçada, fins aviat.
1: Molt bé, gràcies.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
2: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
3: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
2: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
4: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
5: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
4: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
5: Una cosa així com carretera i manta.
4: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
6: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú.

0: Doncs a bon ritme, continuem aquí a Carretera Manta, 10 minuts per la una del migdia, i com havíem promès, en reobrim la bateria de preguntes. Allà l'havíem deixat, que era preguntant, que havíem preguntat, doncs, per exemple, quins són els dos països que tenen més fronteres internacionals? Quins són els països que tenen més punts fronterers del món? Són dos països, 973-36-06-17. Endavant, sí, hola, bon dia.
1: Hola, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
1: Havies preguntat de la Primera Guerra Mundial, com
0: sí.
1: Deia l'armistici.
0: Sí.
1: Companya, algo així.
0: No és això.
1: Ah,
0: és,
1: no?
0: És un nom més conegut, de fet.
1: Ah, bueno, pues aquest, ahir és on es va firmar l'armistici.
0: Sí, aquest és el lloc, però l'acord tenia un altre nom.
1: Ah, vale, d'acord.
0: Gràcies, fins ara. Doncs sí, quin va ser el tractat, perquè és un tractat que va posar fi a la Primera Guerra Mundial i que a més és un, té un nom molt conegut i és un indret molt conegut de França, concretament. Endavant, sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Teresa Graell.
0: Digues, Teresa.
2: És el Tractat de Versalles.
0: És, efectivament, el Tractat de Versalles.
2: Merci.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, aquesta coneguda població francesa, coneguda sobretot pels seus espectaculars palaus, pel seu palau, vaja, en definitiva, doncs és on es va signar aquest acord que va posar fi a la Primera Guerra Mundial. Sila, bon dia.
2: Bon dia, Tere Jové.
0: Tere Jové, digues.
2: Els països amb més fronteres, o Xina i Rússia?
0: Correcte, la Xina i Rússia. Moltes gràcies. Fins ara. Doncs sí, són la Xina i Rússia. Cadascun fa frontera amb un total de 14 països. Ja se sap que són països immensos i això fa doncs, que això que el delimitin amb molts països diferents. 973-36-06-17. Seguim aquí en directe al 107.2, la bateria de preguntes que no para mai. I ara, per exemple, preguntem a veure si sou observadors quan passeu per la carretera. Entre quins punts quilomètrics... Entre quins quilòmetres està més o menys la Seu d'Urgell pel que fa a la carretera 260? Quins punts quilomètrics passen per la Seu d'Urgell i el seu voltant? Demanem una xifra aproximada. A quin punt quilomètric està aproximadament? Perquè doncs és més d'un punt quilomètric, de fet. 973-36-06-17. A quin punt quilomètric aproximadament està de l'Eix Pirinenc, de la N260 a la Seu d'Urgell? 973-36-06-17. I una d'història contemporània. Qui va ser el primer president d'Espanya en l'actual etapa democràtica després de la fi del franquisme? 973-36-06-17. Qui va ser el primer president de l'actual etapa democràtica d'Espanya? 973-36-06-17. Endavant, sí, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Amb Teresa Graell.
0: Teresa Graell, digues.
2: El primer president, Adolfo Suárez.
0: Adolfo Suárez, correcte. Moltes gràcies. Doncs sí, va ser Adolfo Suárez. 973-36-06-17. Hem demanat a quin punt quilomètric aproximadament, no cal que sigui un de concret, està a la Seu d'Urgell dins de l'Eix Pirinenc, de la carretera 260. Sila, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Amb el Jordi.
0: Jordi, digues.
3: El punt quilomètric sobre el 228.
0: Sí, 228, ja és això ja. Molt bé, perfecte. Moltes gràcies. Doncs sí, 200, de fet, 228 em sembla que seria el més a prop del nucli urbà de la Seu, però entre 225 i 230 ja en servia. 973-36-06-17. Doncs seguim aquí a Ràdio Seu, al 107.2, la bateria de preguntes que no para mai. I ja que parlem de l'Eix Pirinenc, Adam, fem una altra. A quina població comença aquest Eix Pirinenc, la carretera 260? A quina població comença exactament l'Eix Pirinenc? 973-36-06-17, les 12:54 minuts. Doncs seguim aquí al 107.2 amb més qüestions i amb més trucades. Endavant. Sí, hola, bon dia. No s'ha perdut aquesta trucada, no passa res. Tornem a deixar lliure el telèfon, encara tenim temps, i tornem a agafar-lo. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, Tere,
0: jove. Tere, digues.
2: Comencé a Portbou.
0: A Portbou, exacte. Moltes gràcies, Tere. I això, i en relació precisament amb el que ens deia fa un moment el Jordi, doncs això significa que de la Seu a Portbou ja, si se segueix tot l'eix Pirinenc, hi ha exactament doncs, junts 225 quilòmetres aproximadament, fins a arribar a Ran de Mar. 973-36-06-17, 973-36-06-17, carretera Manta. Vinga, va, ara una de ben diferent. Qui va pintar el conegut quadre de les Manines? 973-36-06-17. Qui va pintar el quadre de les Manines? 973-36-06-17. Seguim aquí en directe. Sí, hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Tres
0: joves. Tres joves, digues.
4: Velázquez.
0: Velázquez, correcte. Moltes gràcies. Doncs hi va ser el pintor Diego Velázquez. 973-36-06-17, carretera i Manta, Ràdio Seu, 107.2. Som a punt d'arribar a la una del migdia, però encara tenim temps. Més preguntes. Quin conegut compositor de música clàssica va quedar sord durant els últims anys de la seva vida i tot i això va seguir composant i fent obres realment espectaculars que han arribat fins als nostres dies? Quin conegut compositor de música clàssica va quedar sord durant els darrers anys de la seva vida? 973-36-06-17. Endavant, sí, bon dia.
4: Hola, bon dia. Teresa Grell.
0: Teresa Grell, digues.
4: Beethoven?
0: Va ser Beethoven, exacte. Gràcies. Va ser, efectivament, Ludwig van Beethoven, que va patir aquesta desgràcia, és que no podia escoltar les composicions que feia en els seus últims anys de vida. Això sí, segur que les tenia al cap. 973-36-06-17. Més qüestions. A quin museu es pot veure i està protegit, ja que parlem de quadres, el conegut quadre de la Gioconda? A quin museu es pot visitar l'original del quadre de la Gioconda, un dels quadres, de fet, dels que s'han fet més còpies a la història, però només hi ha un lloc on es pot veure l'original. Quin és? Sí, hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
5: Tere Jove.
0: Tere, digues.
5: El museu és el Louvre?
0: El Louvre de París, exacte. Moltes gràcies. Fins ara. Doncs sí, és el conegudíssim Museu del Louvre de París. Vinga, va, aquesta és interessant. Quin conegut dolç molt popular encara avui i estès arreu del món va inventar el català Enric Bernat? Per quin invent d'un producte dolç és conegut el català Enric Bernat? 973-36-06-17, 973-36-06-17. Vinga, seguim endavant. Hola, bon dia, amb qui parlo?
6: Amb la Teresa Vidal.
0: Rosalia, què més, perdó?
6: No, Teresa Vidal.
0: Ai, pues, disculpa, no sentíem bé. Teresa Vidal, digues, Teresa.
6: I el dolç podria ser el xuxo?
0: No és el xuxo.
6: Vale, gràcies.
0: No és el xuxo, aquest dolç que va inventar Enric Bernat, és un dolç molt popular com el xuxo, però aquest encara més. D'aquí un moment, quan ho veu resposta, ja veureu que sí que és així. Quin conegut dolç va inventar el català Enric Bernat? Endavant, sí, bon dia.
7: Hola, bon dia, la Juani.
0: Digues, Juani.
7: Pot ser el xupa-xup?
0: És el xupa-xup, efectivament.
7: Vale, gràcies.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, és el xupa-xup, aquest dolç. Es va crear exactament l'any 1958, va adquirir ràpidament molta popularitat, primer a Catalunya, després a tot Espanya i després a tot el món. Actualment, el xupa-xup és segurament un dels invents catalans més universals que es pot trobar ja actualment a tot arreu. Doncs mira, com que no vol la cosa, ens hem plantat ja pràcticament a la una del migdia. Arribarem tranquil·lament cap a l'informatiu que ens porta tot seguit Pep Graell amb les notícies de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu, i nosaltres que, doncs, amb tota l'alegria tornarem demà dijous, dia 30. Estem acabant ja el mes estiuent per excel·lència, el de juliol, però encara ens queda tot l'agost, que també déu-n'hi-do amb tot el que ens hi espera. Vinga, doncs ens retrobem, si així ho voleu, demà al migdia. Moltes gràcies.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Northfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
3: L'informatiu migdia de Ràdio Seu.

0: Molt bon dia, és la una i un minut. Encetem l'informatiu migdia tot fent el repàs dels titulars.
1: Titulars.
0: El retaule de Sant Ermengol incorpora una nova escena històrica i amplia les projeccions visuals i la música. L'organització aspira a consolidar la recuperació de l'any passat mentre prepara el 70è aniversari de la primera representació. L'espectacle es podrà veure del 7 al 15 d'agost al claustre de la catedral de la Seu d'Urgell. El govern aprova incloure en la condició de vecín tot el recinte de la catedral de Santa Maria d'Urgell. L'actualització unifica la protecció del temple amb la del claustre, el deganat i les esglésies de Sant Miquel i la Pietat. L'any 1931 ja havia estat declarat monument històric o artístic, però sense una delimitació concreta. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell aprova la millora de la zona de joc infantil de la plaça del Firal. L'actuació permetrà incrementar la seguretat de l'espai amb un nou paviment amortidor i la renovació d'alguns elements per als infants. El pressupost és de 32.500 euros. Els bombers rescaten una parapentista que havia desaparegut a Organyà. L'avís s'havia rebut aquest dimarts al vespre. La recerca ha continuat al llarg de la matinada i, finalment, al matí, han localitzat la dona, sana i estàlvia. L'Ajuntament de Peramola preveu cedir la seva documentació a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell. El consistori ho tramitarà mitjançant un acord de ple després de descartar la moció presentada per Compromís perquè considera que aquesta no és la via per prendre una decisió com aquesta. L'oposició lamenta el rebuig de la proposta i d'un prec sobre l'ús de la documentació registral. JARC presenta una esmena a la totalitat contra el Pla Ter d'Energies Renovables de la Generalitat. El sindicat agrari denuncia que el pla pot provocar la desaparició de 300.000 hectàrees de sòl agrari productiu i que posa en risc la sobirania alimentària i el relleu generacional del sector primari. Aquest rebuig total al projecte s'afegeix a les peticions aturada que han fet desenes d'ens locals, entre ells el Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell. I també l'apartat de Pirineu. Gerri de la Sal torna a produir sal després de 2 anys d'aturada de les salines. L'Ajuntament ha destacat que la recuperació era una prioritat i s'ha fixat l'objectiu de comercialitzar aquest producte molt apreciat dins el món culinari. L'atur a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran se situa per sota el 7%. Tot tenir el percentatge més baix de Catalunya i haver baixat el darrer trimestre, ha augmentat en prop de 2 punts respecte d'ara fa un any. El sector serveis lidera la creació de llocs de feina i representa 148.000 dels 228.900 treballadors en actiu. La palista Mònica Doria assaboreix la plata mundial i fixa el focus en la classificació olímpica. Ara toca gaudir-ho. Amb la competició d'Oklahoma tancada, la palista tricolor deixa clar que el pròxim gran objectiu són les Copes del Món de París i la Seu d'Urgell.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
0: La 51a edició del retaule de Sant Ermengol incorpora enguany una nova escena històrica, l'ampliació de l'escena dedicada a la batalla de Còrdoba i noves projeccions visuals. L'organització aspira a consolidar la recuperació en l'afluència de públic que van experimentar l'any passat, quan van duplicar el nombre d'espectadors del 2024, mentre que ja preparen l'edició del 2027, que volen que sigui especial perquè es commemoraran 70 anys de la primera representació de l'espectacle, que va tenir lloc l'any 1957. La presidenta de l'Associació del Retaule, Sonia Lanau, el director artístic del muntatge, Xavier Piguillem, i l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, han presentat aquest dimarts les representacions d'enguany, que tindran lloc del 7 al 15 d'agost cada nit a les 10. L'acte s'ha fet al claustre de la Catedral de Santa Maria, que, com és habitual, es convertirà en l'escenari d'aquestes sessions al llarg de 9 nits consecutives. L'organització aspira com a mínim igualar els 700 espectadors que van assistir al retaule l'any passat. Pel que fa a les novetats, Xavier Pigui ja m'ha explicat que s'han proposat reforçar el ritme i l'interès de l'espectacle. La nova escena històrica està dedicada a la recreació de la consagració de l'església de Sant Pere de Frontanyà, actual Sant Pere de la Portella, situada al municipi de la Quar, al Berguedà. L'escena mostra una conversa íntima i paternal entre el bisbe Ermengol i el jove comte Ermengol II, un fet documentat que aprofundeix en la dimensió humana i civil que va tenir el personatge. Paral·lelament, s'amplia la ja existent escena de la batalla de Còrdoba. Concretament, per primer cop s'incorpora damunt l'escenari una part directa del combat que s'afegeix a escenes existents de preparació i conseqüències. Pel que fa a les innovacions tècniques, enguany cada escena comptarà amb projeccions visuals específiques, alhora que renova i s'amplia la música que acompanya l'espectacle. De la proposta d'aquestes 51 edicions en parla la presidenta de l'associació, Sònia Lanau.
3: Que bé que al darrere hi ha molta gent, som unes 100 persones que estem entre actors, actrius, regidors, regidores, això dels tècnics que estan també a lo que és llum, so, vull dir que som una bona colla de moltes persones de la seu que si no fos pues aquí en aquest indret no ens trobaríem. És una representació intergeneracional perquè hi ha des d'infants fins a gent molt gran que ha estat des de la primera representació, vull dir que és una bona mostra de la ciutadania que tenim al nostre municipi, que fem pinya i que la veritat que ens ho passem molt bé, perquè darrere de lo que es veu també som una gran família i la veritat que s'agraeix.
0: El director artístic Xavier Piguillem parla de la nova escena en aquesta representació del retaule.
4: S'ha fet una escena nova basada en un de les efemèrides del bisbe, que va ser la... Faig una mica spoiler, però no massa. Està basada en la consagració de l'església de Sant Pere de Frontanyà. No la confonguem amb Sant Jaume de Frontanyà, no? Sant Pere de Frontanyà, que estava al Berguedà, i que al cap de 70 o 80 anys ja es va dir Sant Pere de la Portella, que és com es diu avui. Fa pràcticament 1000 anys que es diu Sant Pere de la Portella, però en aquell moment es deia Sant Pere de Frontanyà. I el bisbe, Sant Ermengol, la va consagrar amb la presència de moltíssimes personalitats del món eclesiàstic i polític. En aquell moment tenia moltíssima més importància que la que té ara. I creiem que estaria bé situar una escena allà, a Sant Pere de Frontanyà, amb una conversa que tenen doncs, amb el comte Ermengol II.
0: L'espectacle de gran format compta amb un equip d'un centenar de persones, entre actors, actrius i equip tècnic de Llum i Som. Es tracta d'una proposta intergeneracional. Actualment entre el 20 i el 25% dels participants són infants i joves. Hi ha una dotzena de nens i nenes i 7 joves, cosa que garanteix el relleu generacional i el futur de la tradició. Joan Barrera ha volgut agrair el compromís de la Junta, del director i del centenar de voluntaris per garantir la continuïtat d'aquesta celebració que explica també la història de la seu i la nostra pròpia identitat. L'alcalde ha reiterat el suport de l'Ajuntament al projecte. Una de les grans novetats d'aquesta edició és la voluntat d'apropar la figura del bisbe Ermengol als escolars des d'un punt de vista pedagògic i civil, tot posant en valor el llegat que va deixar pel que fa a la construcció d'infraestructures, ponts i camins a l'antic comtat d'Urgell. Del retaule d'aquesta nova edició ens en parla també l'alcalde de la seu, Joan Barrera, el qual considera aquesta significació com a imprescindible.
5: És evident que el retaule Sant Ermengol ja és un esdeveniment, és un acte, és una celebració que ja és imprescindible al nostre calendari. Per tant, un any més, per 51a vegada, doncs es torna a repetir aquí en aquest marc incomparable, com deia el Xavier Piguillem, que és el claustre de la catedral, a la nostra ciutat.
0: Pel que fa en aquesta proposta pedagògica, cal a dir que, tal com ha començat Sònia Lanau, aquesta iniciativa es presentarà als centres de primària el 3 de novembre vinent, tot coincidint amb el dia de Sant Ermengol. L'AUCA es distribuirà com a recurs educatiu perquè els alumnes puguin pintar i treballar les escenes a classe i també se n'editarà una versió completa en color per al públic en general.
1: La notícia del dia.
0: La Generalitat ha acordat aquest dimarts delimitar la condició de bé cultural d'interès nacional vecin del conjunt de la Catedral de Santa Maria d'Urgell en la categoria de monument històric, incloent-hi l'entorn de protecció. El temple ja va ser declarat monument històrico-artístic ara fa prop d'un segle, l'any 1931, però aquella declaració no tenia una delimitació concreta. Amb aquesta nova delimitació es vol unificar en un únic vecin tot el recinte catedralici que comprèn, a més de la catedral, el claustre i les esglésies de Sant Miquel i de la Pietat. L'actual edifici ha conservat a grans trets la seva estructura des del segle XII amb algunes modificacions exteriors i això la converteix en l'única catedral íntegrament romànica de Catalunya. Des del govern han esmentat que les catedrals tradicionalment no eren edificis aïllats, sinó que formaven part d'un conjunt episcopal més ampli que incloïa dependències, espais litúrgics, complementaris i llocs per a la conservació del patrimoni. A l'hora de prendre la decisió, des de l'executiu català han valorat igualment que la construcció permet entendre els processos d'evolució tant de l'arquitectura com de l'estructuració de les comunitats eclesiàstiques a la zona durant l'edat mitjana. L'actual edifici de la catedral és el quart que s'ha aixecat al mateix emplaçament al llarg de la història. Es tracta de la reconstrucció que l'any 1090 va encarregar el bisbe Ot i que s'acabarà a finals del segle XII. Tot i així, durant tres segles va quedar amagada sota capes de guix imposades durant el barroc. Va ser Josep Puig i Cadafalch qui va iniciar la recuperació de la seva aparença original ja a partir de 1918. Per altre costat, l'església Sant Miquel forma una part indissociable del recinte catedralici. A més, es tracta d'una mostra única del romànic llombard del segle XI. És, de fet, l'edifici més antic de la Seu d'Urgell. L'església de la Pietat acull actualment el Museu Diocesà actual, ment anomenat Museu Catedral de la Seu d'Urgell, i s'inclou en el recinte catedralici per la part de la galeria oest del claustre. Representa l'arquitectura del segle XVI a la Seu, ja que té nombrosos elements renaixentistes. El deganat, que també és l'espai articulador del Museu Diocesà, conté un gran nombre de peces singulars d'art sacre vinculades al recinte catedralici. Tanca el conjunt per la façana sud del claustre. La seva importància històrica prové del fet que va ser la seu de la regència d'Urgell. Tots aquests elements es troben connectats tant des del punt de vista arquitectònic amb el claustre com a espai distribuïdor, com des del punt de vista històric. Per tant, representen una unitat configurada al llarg dels segles.
1: Les notícies de la Seu.
0: I també en l'apartat local, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de la Seu ha aprovat aquest dilluns el projecte d'obres per millorar la zona de joc infantil de la plaça del Firal, situada en la confluència dels carrers de Monturull i de la Serradora. Actualment, aquest espai disposa d'una àrea de joc amb un tobogan i diversos balancins sobre un paviment de sauló, a més de bancs al voltant i una font. El nou projecte preveu la renovació de la zona de joc amb la instal·lació d'un paviment de seguretat de suro sobre una base de formigó armat, amb l'objectiu d'oferir una superfície més segura per als infants. L'actuació també inclourà la incorporació de nous elements de joc, entre els quals hi haurà nous balancins i molles. L'objectiu de l'Ajuntament amb aquesta obra és, expliquen, continuar treballant en la millora i adequació dels espais públics destinats al lleure infantil, prioritzant la seguretat i la qualitat dels equipaments. El pressupost total d'aquesta intervenció ascendeix a 32.571 euros.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
0: I a l'apartat comarcal, els bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimecres al matí una parapentista que havia desaparegut ahir dimarts al terme municipal d'Organyà. Segons ha informat el cos d'emergències, l'avís de la desaparició es va rebre passades les 9 de la nit, després que persones pròximes a l'aficionada van advertir que no tenien notícies d'ella després que durant el dia havia estat practicant parapent a la zona. Arran de l'avís es va mobilitzar efectius del GRAE de la Seu i del grup caní de recerca, amb el suport de drons, dels grups especials i dotacions terrestres. També han donat suport efectius dels bombers d'Andorra. La recerca ha continuat al llarg de tota la matinada i finalment ha donat resultat aquest matí, quan la dona ha estat localitzada sana i estàlvia.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
0: L'Ajuntament de Peramola preveu aprovar pròximament, mitjançant acord de ple, la cessió de la documentació històrica del consistori perquè sigui custodiada per l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell. Així ho anuncia l'equip de govern al darrer plenari, en què s'ha desestimat una moció presentada pel grup municipal de Compromís, en què proposava iniciar els tràmits per dipositar aquest fons documental a l'arxiu, tot mantenint la titularitat municipal i garantint la conservació, la classificació i l'accés sota criteris tècnics del sistema d'arxius de Catalunya. També s'ha descartat un prec de l'oposició relatiu a l'ús de la documentació registral. L'alcalde de Peramola, Joan Puig, ha explicat que ja fa temps que es van plantejar de fer aquesta sessió, però la proposta es va quedar en un calaix i darrerament l'han tornat a reactivar mitjançant converses entre el director de l'Arxiu Comarcal, Julio Quínez, i el conseller de Cultura del Consell Comarcal. Puig ha volgut subratllar que hi ha una clara voluntat de preparar i fer efectiu aquest acord a curt termini, però alhora entén que un tràmit com aquest no s'ha de concretar per aquesta via, sinó mitjançant un acord de ple. L'escoltem a continuació.
6: No, perquè la documentació ja ho havíem estat mirant fa temps i ho havíem deixat com un calaix parat, però no, ara ho hem tornat a reactivar i el director de l'Arxiu Comarcal del Consell ha parlat amb el nostre regidor de Cultura, que té una amistat especial, perquè el nostre regidor de Cultura ha estat becari seu, i res, ho farem, ho portarem a terme. L'únic que nosaltres veiem que potser no és una moció, sinó que s'ha de fer a través d'un acord de ple, el pròxim ple ho prepararíem, i a través d'un acord de ple pues, veiem que el Consell Comarcal tingués tot l'arxiu de Peramola ben posat, ben indexat, i quan això estigui fet, els papers que ens demana el regidor pues, se li podran donar sense cap problema. Ens demana sobre la llet, sobre les mines de l'auxita, sobre les construccions petrolíferes, tot el que demana, jo crec que al final no demana res sensible ni que sigui objecte de voler-ho amagar, sinó que el que volem és que no es perdi més documentació i que tot arribi al lloc que ha d'arribar.
0: Sobre els motius per desestimar la moció, el Batlle ha reiterat que l'equip de govern, que engloba 6 dels 7 regidors, no l'ha acceptat perquè consideren que una moció no és el mitjà adient per aprovar una mesura com aquesta. A més a més, Puig hi afegeix que Compromís hi havia afegit al text d'altres temes que no tenen a veure directament amb l'objectiu principal de la proposta.
6: Sí, el que li vam contestar, vam desestimar la moció perquè creiem que no podrà seguir fent una moció, sinó que s'ha de fer des d'un acord de ple i que hagi els passos que realment ha de seguir, no des d'una moció, perquè les mocions, les tres mocions es carrega el diable, perquè no és només això, és això, més allò, més cosetes que potser a vegades no entrem en contradicció amb el que nosaltres defensem. Per això la cosa va així.
0: En qualsevol cas, Joan Puig ha remarcat que coincideixen amb l'oposició en aquest objectiu, que la documentació acabi sent custodiada per l'Arxiu Comarcal. El portaveu de Compromís per Peramola, Toni Mas, ha lamentat el vot negatiu en la moció que havia preparat perquè creu que ara per ara la documentació històrica de l'Ajuntament es manté en una situació de vulnerabilitat, sense garanties plenes d'accés objectiu ni de preservació especialitzada. Pel que fa al prec sobre ús de documentació registral, Mas ha explicat que ja instava a revisar exhaustivament la documentació notarial, registral i cadastral abans d'afrontar litigis que poden afectar espais vinculats al patrimoni municipal. En un comunicat, Toni Mas ha dit que, en la seva opinió, el rebuig d'aquestes iniciatives no contribueix a la bona administració, ni a la transparència, ni a la defensa eficient del patrimoni públic.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
0: Joves agricultors i ramaders de Catalunya, JARC, ha presentat una esmena a la totalitat als projectes Plater que el Departament de Territori vol implantar arreu de Catalunya, principalment per incrementar el nombre de plaques solars i molins de vent. Segons denuncia l'organització agrària, aquest pla d'energies renovables de la Generalitat posa en risc la sobirania alimentària del país i també el futur dels joves agricultors a l'hora de poder treballar la terra. Cisco Esquerda, responsable d'Agenda Rural i Transició Energètica del sindicat, ha posat de manifest el malestar del sector exposant els arguments de les al·legacions. Escoltem a continuació.
7: Per nosaltres el que fem és una esmena a la totalitat que es deixi sense efecte aquest plàter i tornem a començar de nou i d'una altra manera, no? Podríem acabar amb això renovable, sí, però d'aquesta manera no, que és un vell com les nuclears i com tantes coses, no? Però jo crec que amb el territori s'està actuant tan malament i de fa tant temps que la gent pues, està cansada i totes les propostes que ens fan, la gent pues, se'hi tira que no. A grans trets, nosaltres el que veiem és que aquest plàter xoca directament amb la llei d'espais agraris, que habitual, que és anterior a la llei de renovables, el que passa que no s'ha desenvolupat el reglament, per tant ha passat davant la llei de renovables, la llei d'espais agraris. Integrades, produccions ecològiques, tot aquest tipus d'agricultura de qualitat la protegeix, i aquest plàter passa pel damunt d'aquesta llei, destrossant-ho tot i poder posar plaques a tot arreu. Llavors també posa en risc la sobirania alimentària. S'està parlant de 300.000 hectàrees que estan possibles per posar aquestes energies renovables, i el que no pot ser és que tot això és terres agràries, no? Quan veiem que no prioritza, que Plater no prioritza prou a les, diuen, terres artificialitzades, zones artificialitzades, que és polígonos industrials, cases, zones urbanitzades, magatzems, granges, la mitjana de l'autopista, les vores de l'AVE, això s'hauria de prioritzar, i quan estigui això ple, poder posar en zones que no siguin aquestes, no?
0: Aquest rebuig total al projecte s'afegeix a les peticions de retirada o a les al·legacions que han fet desenes d'ens locals. És el cas del Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell, que divendres passat va demanar que es paralitzi el plàter i es torni a reformular de dalt a baix, perquè consideren que la tramitació s'ha fet amb molt poca transparència i dificultant la participació dels afectats, tant d'institucions locals com de particulars. Jarc ha volgut posar de manifest el malestar generalitzat que ha aflorat en l'obertura del període de delegacions al plàter arreu del país. L'organització considera que per molt que es consideri necessari, el desplegament de les energies renovables està ple d'incongruències i riscos, i per això diversos sectors, incloent-hi ajuntaments, consells comarcals, diputacions i cambres agràries, han presentat al·legacions massives. Pel sindicat, el Plater xoca amb la llei d'espais agraris, ja que el pla prioritza l'ocupació de terres agràries per damunt de la protecció de les produccions de qualitat i ecològiques. Un altre punt que Jarc ha criticat durament és que, malgrat les promeses polítiques prèvies de deixar els regadius fora del pla, el cert és que el text presentat per territori no contempla i permet instal·lar plaques en aquestes terres fèrtils. En aquest sentit, ja han afegit que l'anàlisi d'afectacions agràries s'ha fet sense disposar d'un mapa agrobiològic. Igualment, Esquerra també ha volgut puntualitzar que estan sorpresos perquè s'ha exclòs el Departament d'Agricultura en l'elaboració del document clau d'afectacions agràries, el qual denuncia ha estat redactat de manera unilateral per territori. A més, Jarc denuncia que la situació d'incertesa normativa i la manca de definició clara sobre l'aplicació del plàter ha tingut ja una conseqüència molt negativa per a la pagesia, un fenomen d'especulació latent des de l'aprovació de la llei de renovables l'any 2029. Aquesta dinàmica, adverteixen, provoca greus problemes de relleu generacional amb una pujada dràstica del preu de compra-venda de la terra, que en alguns casos ha arribat a duplicar-se.
1: Pirineu.
0: I també l'apartat de Pirineu. L'Ajuntament de Baix Pallars ha tornat a produir sal després de 2 anys d'aturada de les salines de Gerri de la Sal. Fins fa 2 anys ho havia fet un matrimoni del poble a mode testimonial, i així evitar que l'ofici i la tradició salinera acabessin desapareixent. Ara l'Ajuntament ha agafat el testimoni i ja ha completat la tercera recollida d'aquesta temporada. Un pas decisiu per evitar la pèrdua d'un ofici documentat al segle IX i amb arrels que remunten a 4.000 anys enrere, a l'edat de bronze. La sal de Gerri és molt apreciada dins el món culinari i en algunes botigues del Pallars encara se'n pot trobar. L'objectiu de l'Ajuntament és acabar comercialitzant aquest producte. La riquesa del poble de Gerri de la Sal va estar lligada durant molts anys a la producció artesanal de la sal. A finals de la dècada dels anys 70, però, l'activitat salinera ja es trobava en regressió i decadència. I des de llavors, les salines i l'activitat salinera es van pràcticament aturar. Ara, des de l'Ajuntament, han volgut recuperar el sistema tradicional de producció. L'aigua salada brolla cap a una bassa o toll principal on s'acumula. Passa posteriorment a l'arcabota, una piscina més petita encarregada d'eliminar impureses i augmentar la salinitat. I finalment arriba a l'era, l'espai d'evaporació i cristal·lització. Durant aquesta darrera fase cal trencar els cristalls formats per evitar que s'enganxin i garantir l'evaporació.

0: de 2026 amb una taxa d'atur del 6,92%. Són unes 3 dècimes per sota de la que hi havia al final del primer trimestre, 7,3%. Però es confirma un augment de l'atur respecte de la fa un any. A la meitat del 2025 la taxa era del 5,17%, és a dir, en un any ha augmentat un 1,75 punts. En xifres totals, ara hi ha uns 17.000 aturats, que representen 400 menys que el mes de març passat, i uns 228.900 treballadors contractats, que són 7.800 més que 3 mesos enrere. La primavera ha estat marcada per una recuperació de l'ocupació després d'un hivern amb tendència a la baixa. A més, la demarcació de Lleida segueix mantenint la taxa d'atur més baixa de Catalunya, un punt per sota de la mitjana catalana, 7,9. Per sectors, els serveis segueixen concentrant el nombre més alt d'ocupats, 148.000 treballadors en actiu, i també és el que ha generat més nous llocs de feina el darrer trimestre, 8.700 més. El segueixen la indústria amb 33.900 treballadors, 700 més, i l'agricultura amb 24.400, 2.100 més. La construcció suma 21.700 empleats i és l'únic sector que retrocedeix. Ha perdut 3.900 llocs de feina els darrers 3 mesos.
1: Els esports d'aquí.
0: Mònica Doria encara continua assimilant la medalla de plata en canoa aconseguida al Mundial d'Oklahoma, un resultat que qualifica d'especial després de molts anys perseguint-lo. He necessitat una mica de temps per assumir-ho, ha reconegut, admetent que durant la competició encara no era plenament conscient del que havia aconseguit. Ara, però, assegura que el més important és gaudir-ho, una satisfacció que, segons explica, reforça la confiança en la feina feta. Escoltem també a continuació.
2: Honestament, he necessitat una mica de temps per realment assumir-ho, perquè en el moment, amb tota la tensió que tens, és com que no m'acabava de... o no era realment conscient de lo que acabava de passar. I en realitat és una sensació molt, molt guai de poder acabar una competició així els següents dies, doncs et sents satisfet. És com que és una mica la reafirmació de que estàs fent bé les coses i que tota la feina que has fet, doncs, avui, en aquell dia, ha tingut el resultat, i això realment dona una sensació de satisfacció i de confiança molt, molt gran. Llavors ara estem una mica més acabant-ho de pair, però sobretot gaudint-ho, perquè a vegades ens oblidem de fer això també, de gaudir-ho.
0: Precisament ha fet esment que la clau per refer-se del cop psicològic que va deixar aflorar les emocions i centrar-se ràpidament la jornada següent va ser plorar molta estona després de la competició, en aquest cas de Kayakross, abans d'afegir que després va intentar canalitzar tota la ràbia cap a la següent prova. M'ho vaig prendre com una oportunitat per demostrar que estava allà i que ho podia fer, ha afirmat, tot assenyalant que la desqualificació va acabar convertint-se en un estímul per afrontar la següent prova.
2: Mira, si hagués sabut que acabaria així la competició, començant com ho han començat, hagués firmat ja el primer dia. Però sí, evidentment, perquè al final aquesta setmana de competició va començar una mica malament amb aquesta desqualificació amb Kayakross, que va ser molt, molt frustrant per mi. I el fet de poder-la acabar a dalt de tot, doncs sí que ho fa més especial, però crec que hagués tingut un significat superespecial de totes maneres per mi, encara que no hagués passat això amb el Kayakross. Al final és una medalla que porto molt temps buscant, que porto molt temps volent, i el fet de poder-la aconseguir, doncs, segueix sent super, super especial.
0: Amb el Mundial ja tancat, la palista tricolor ha deixat clar que el pròxim gran objectiu són les dues copes del món de París i la Seu d'Urgell, ja que són les primeres proves puntuables per la classificació olímpica.
2: Justament l'objectiu número 1 a dia d'avui són les dues copes del món que venen, perquè són les dues copes del món que compten per la classificació olímpica, així que per nosaltres segueixen sent super, super importants. I a més que són a dos llocs que per mi també són molt... són com casa 2.0, que són a París i a la Seu. Llavors, l'objectiu està posat en aquestes dues competicions, i el que és l'europeu i la revalidació del títol, doncs evidentment que estaria allà per treballar-ho, però queda totalment a posteriori d'aquestes dues. I ara mateix són l'objectiu és aquest.
0: Altrament, la palista del Cadí Canoe Kayak també ha valorat molt positivament la voluntat del Comú de Sant Julià de Lòria a continuar impulsant el futur camp d'entrenament d'aigües braves a la parròquia.

0: I de nou a l'agenda destaquem la guia de les festes majors, aplecs, fires i mercats a l'Alt Urgell aquest any 2026, elaborada pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell. També, en aquest cas, a l'apartat d'agenda podeu consultar la guia d'activitats d'estiu a la Seu i l'Alt Urgell per infants i joves a partir de 3 anys. Destaquem també, entre d'altres, l'exposició Il·lustrem el Premi Joles Senell fins al 31 d'agost a la rampa de la Biblioteca Sant Agustí de la capital urgellenca. Els ajuts per la promoció del municipi, que es poden presentar fins al 31 de juliol, per tant, darrers dies per aquesta presentació. També dona a conèixer l'espai de joc a la Seu fins al 5 de setembre, dilluns a divendres, a partir de 5 de la tarda i fins a 9:15 dissabtes, de 9:15 del matí a 3:15 de la tarda al Centre Cívic El Passeig, de també la capital urgellenca. També parlem del programa complet de la quarta edició del cicle Tastet d'Oficis, Estamariu i Bescaran, i del seguit de visites guiades la Seu d'Urgell, la capital del formatge, de la mà de l'Espai Armengol, Museu de la Ciutat. Recordar que continuen els actes de la Festa Major de Castellciutat. Aquest dimecres, dia 29, a les 10 de la nit, cinema a la fresca al pàrquing de Cal Duat. Activitats dijous, divendres, dissabte i diumenge. I avui, entre d'altres, destaquem la cinquena edició de la jornada Tots a Tost, aquest dimecres a partir de les 7 al poble de Tost, a Ribera d'Urgellet. A les 7, xerrada sobre el baldaquí de l'església romànica de Sant Martí de Tost, a càrrec de Pilar Alaez. A 9:15, una estona lliure per sopar. A 10:15, concert de la formació Nova Companyia Instrumental. També aquest dimecres a 8:15 al carrer Canonges, una proposta de la mà del Refugi, Joventut La Seu i l'agrupació Escolta Urgellenca. És un micro obert a partir de 8:15. I també concert a Mainara i bingo musical. Aquesta setmana, demà dijous, comencen els actes de la Festa Major d'Oliana. Des de demà, dia 30, fins al pròxim dia 3 d'agost, concretament demà dijous a les 6, 21a trobada d'acordionistes a la plaça 1 d'octubre, 9:15, aquaeròbic nocturn. I també propostes en la mar de la Festa Jove, ja 8:15, amb un tardeo, amb mojitos i sopar del jovent. Activitats al llarg dels pròxims dies les podeu consultar a l'agenda de Ràdio Seu. També, en aquest cas, demà dijous dia 30, a les 8 del vespre, concert de repertori iberoamericà amb Che America Like Versions al pati de la biblioteca. I divendres 31 de juliol, a les 10 del matí, taller de còmic per a joves al casal municipal, l'Espai, també la Biblioteca Sant Agustí. També, en aquest cas, ja dissabte, dia 1 d'agost, tercera nocturna de Montanissell, la caminada de Nargó a Montanissell. També dissabte 1, a les 8 del vespre, a l'església de Santa Maria d'Organyà, concert del FEMAP amb Adrián Linares i Juan de la Rubia. Un altre apunt ja destacat, diumenge 2 d'agost, 29a edició de Josa País de Càtars, a Josa de Cadim, i cursa de muntanya trobada Aristot al mar del Circuit Fe. Aquest és només un apunt de les moltes propostes al llarg i ample de la comarca. Podeu consultar el detall de cada proposta a l'apartat de radioso.cat/agenda.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: I pel que fa a la situació general del temps, el serè en general. Tot i això, al matí i de nou al final del dia hi haurà alguns núvols baixos al litoral sud i al nord de l'Alt Empordà. A banda, creixeran alguns núvols d'evolució i algunes nuvolades durant la tarda al Pirineu Oriental i de manera més aïllada altres punts de l'interior del quadrant nord-est. No es descarta algun ruixat aïllat al Pirineu Oriental d'intensitat feble i que acumularà valors minsos. La temperatura, tant la mínima com la màxima, pujarà de forma lleugera arreu, tot i que en alguns sectors ho farà de manera moderada. La màxima podrà arribar i fins i tot superar els 40 graus als sectors de Ponent. Visitem aquesta hora també el mapa d'estacions automàtiques. La temperatura a l'estació de Bellestar és de 33,1 graus, 36,3 ja Organyà, 35,7 a Oliana, 34,8 a Tremp, 33,9 a la Pobla de Segur, 33 al Pont de Suert, també 33 a Sort i, en aquest cas, 34,2 a Viella. Temperatures més fresques, en aquest cas, en els cims del Pirineu, per sota els 30 graus. 20,5 graus al Salòria, 2.400 metres, 20,7 a Certescant, també 2.419 graus a Boí, a 2.500 metres, 23,3 a Malniu, a 2.200, 22,4 a Prat d'Aguiló, a la cara nord del Cadí, a 2.145 metres. Passen 7 minuts de 2:15 del migdia, són la 1:37. Més informació a la web a radioseu.cat, també als perfils de Radio Seu a X, Facebook i Instagram.

0: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.
1: Ei!
2: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no! Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
4: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
5: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
4: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
5: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
4: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
5: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
4: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadi Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadi Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadi Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Ai, no t'havia vist.
2: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
2: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
2: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
2: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira...
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: Passa penya! Sou de festa, sou de gresca o de donar la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
6: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor banyador. No et quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
5: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic. Apondo!

0: alerta màxima per la nova calorada que comença avui i que no ajudarà a controlar els focs que encara cremen. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Natàlia Ramon.
0: A partir d'avui tornarà a fer molta calor. Per això, avui a la Vall d'Uixó s'han afanyat a treballar amb els mitjans aeris tot el matí per aprofitar aquesta finestra d'oportunitat amb humitat més alta i sense vent. El foc encara no està controlat, Marta Prat.
2: No, i els bombers intenten estabilitzar el perímetre que en les darreres hores encara ha crescut més. Ja són gairebé 10.000 hectàrees calcinades.
0: La Vall d'Uixó, Colla Ballester.
3: I amb més de 80 quilòmetres de perímetre, de moment, és una filera inacabable de muntanyes ennegrides i ara el foc s'intensifica dins el parc natural de la Serra d'Espadà, on no poden arribar els mitjans terrestres dels bombers. De 16 poblacions desallotjades, només en 4 han pogut tornar els veïns a les seves cases.
0: A Madrid i a Àvila les coses sembla que van una mica millor. El foc no s'ha estès més, però ha cremat ja 75.000 hectàrees. Alguns veïns ja han pogut tornar a casa seva.
2: Aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha estat al centre de comandament des d'on ha assegurat que les coses ja van millor, però que encara cal prudència.
0: Navalcarnero, Montse Poblet.
4: Prudència, perquè tot i que el perímetre del foc fa 36 hores que no creix, encara hi ha zones amb flames i amb la onada de calor que ha començat avui, qualsevol punt calent pot revifar-se. El govern també demana paciència als milers de persones de Madrid i d'Àvila que continuen evacuades. Encara no se'ls poden garantir condicions segures per tornar a casa.
0: I ara hem de parlar d'un incendi que s'ha declarat no fa massa a Mas Llorenç i Mas Arbonès, al Baix Penedès, i treballen una trentena de dotacions dels bombers i s'ha demanat el confinament dels veïns d'aquests municipis. De seguida en parlarem. I un altre dels titulars del dia, els Mossos d'Esquadra, alerten d'un augment de les xarxes d'explotació d'éssers humans i demanen col·laboració perquè les organitzacions criminals utilitzen cada vegada més les xarxes socials, els serveis de missatgeria i les plataformes digitals per captar les víctimes. Barcelona, Miquel Jarque.
5: Doncs sí, adverteixen d'una gran xifra oculta a més d'explotació laboral i sexual. Els nous canals directes amb els investigadors dels Mossos per denunciar de forma anònima l'explotació i tràfic de persones és stopexplotació@mossos.cat. També fan públic un QR que es distribuirà a les xarxes socials, centres de salut i al transport públic, que enllaça amb un formulari per denunciar els fets.
0: I ordre de recerca internacional contra el fundador de Telegram. Pavel Durov és un empresari multimilionari que està al capdavant d'aquesta xarxa social amb més d'un milió de seguidors d'usuaris. Ara el Kremlin el busca amb noves acusacions. Moscou, Cristina Solies.
6: Rússia acusa Durov de col·laborar amb el terrorisme. Segons els serveis secrets, Telegram no ha fet res per evitar que la intel·ligència ucraïnesa utilitzi la plataforma per captar joves russos perquè cometin actes de sabotatge. L'empresari, que fa anys que viu fora de Rússia, podria arribar a enfrontar-se a cadena perpètua en el cas improbable que l'extradissin.
0: I a la cultura anirem fins a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, perquè el Museu Thyssen obre temporada d'estiu. Sant Feliu, Fèlix Martín.
7: Hola, bon dia. Sí, ho fa amb una exposició en què una trentena d'obres de Modest Cuixart dialoguen amb quadres d'alguns clàssics d'altres contemporanis de la col·lecció de Carmen Cervera. La mostra es fa coincidint amb els actes del centenari de Cuixart. S'inaugura aquest vespre i es podrà visitar l'Espai Thyssen de Sant Feliu fins al mes d'octubre.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, saludarem l'Ernest Macià perquè començarem els esports, que avui tindrem una notícia, i és que Europa s'oposa al projecte de privatització d'una part del futbol mundial que pretén la FIFA, Ernest.
8: Doncs sí, és un escàndol, concretament el seu president Gianni Infantino, després del Mundial d'Estats Units, va començar a moure fils i ahir vam saber que sobtadament vol crear una societat paral·lela que gestioni inversions privades a la FIFA. És a dir, una part de la FIFA la gestionarien fons privats. La UEFA, des d'Europa, que és l'organització del futbol europeu, s'hi oposa, però és que, a més, s'ha creuat ja la línia de la política, i també la Comissió Europea, els governs, per exemple el de França, creuen que interessos lucratius estan posant en perill el bé comú del futbol mundial.
0: I ara ens interessem per la circulació. Mariluz García.
9: Bon dia, doncs hi ha aturades a la Tuvia 2 a Castellbisbal, direcció Barcelona, per un accident que talla un carril i tres vies tallades pel foc forestal a Mas Llorenç. La C51Z entre la Bisbal del Penedès i Rodonyà. La TV-2442 de la Bisbal a Mas Llorenç. I també tallada la TV-2141 de Montferri a Bonastre. A l'àrea de Barcelona la circulació força fluida.
0: I ja ens queda el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Perquè comença una nova calorada. Tomàs Molina, bon dia.
11: Molt bon dia. Doncs sí, una situació, un episodi de calor intensa que probablement acabarà tenint també una part que serà onada de calor. De fet, s'ha d'explicar que això de la onada de calor és una definició, en realitat. Són quan són tres dies en què se superen el percentil 98 de les temperatures més altes que s'assoleixen en qualsevol dels indrets on pot passar la onada de calor. Per tant, podem tenir calor molt intensa, però sense superar aquests llindars més elevats. Semblaria que a finals de setmana, potser entre divendres i sabte, diumenge o dilluns, en aquest període de temps, sí que es podrien superar llindars elevats, en què es dic, temperatures que s'assoleixen ben poques vegades. De moment, el que tindrem serà aquesta calor intensa que s'inicia i que tindrà tota la setmana, amb sol en conjunt, un sol que tornarà a partir de demà passat a estar molt entrenyinat per la presència de pols en suspensió, i tenim una mica d'esperança de que no hi hagi aquesta onada de calor amb el pas d'una petita línia frontal que creuarà entre divendres i dissabte i que pot portar més ruixats, moviment de l'aire i que podria ajudar a suavitzar una miqueta la situació de cara al cap de setmana.
0: Gràcies, Tomàs. Bon dia.
11: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. Us ho dèiem en començar, una trentena de dotacions de bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi als municipis de Mas Llorenç i Mas Arbonès, al Baix Penedès. Protecció Civil ja ha decretat el confinament dels veïns d'aquestes localitats. Última hora des de Tarragona, Manel Sastre.
12: L'incendi ha començat poc després de les 12 del migdia en una zona de massa forestal que hi ha entre els termes de Mas Llorenç i Bonastre. Els equips d'extinció han demanat el confinament preventiu amb l'enviament d'un missatge S-alert als veïns de Mas Llorenç, de Mas Arbonès i també de les urbanitzacions properes a l'incendi, la Font d'Antalló, la Pineda de Santa Cristina, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. També hi ha algunes carreteres locals tallades. Hi treballen 7 mitjans aeris i una vintena de camions d'aigua per intentar aturar el foc. Els bombers són optimistes perquè les flames van cap a una zona amb vinyes on el podrien aturar.
0: Tot això, com deia el Tomàs Molina, les portes d'aquesta nova calorada que tot just comença avui i podria allargar-se fins al 5 d'agost. Davant d'aquesta situació, els agents rurals alerten que les altes temperatures obligaran a incrementar el nombre de municipis en risc extrem d'incendi. El moment més crític arribarà el cap de setmana, Cristian Roldán.
13: Sí, a hores d'ara hi ha 43 municipis al nivell 4 de perill, el més alt del Pla Alfa, i 3 espais naturals que estan tancats. Però la previsió és que aquestes dues xifres augmentin considerablement en les pròximes hores. En una entrevista a 3Cat Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, apunta que en els pròxims dies les restriccions augmentaran principalment a causa de les condicions meteorològiques.
14: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents també a les tardes predominantment de marinada, que fan que aquest perill d'incendi al Pla Alfa augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
13: Els agents rurals ens explicaven que preocupen sobretot les terres de Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central.
0: Doncs també amoïna l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, que continua actiu, tot i que les tasques de les últimes hores han permès frenar l'avanç del foc al flanc oest, el que és més proper a la Serra d'Espadà. El foc ha cremat més de 9.000 hectàrees i encara hi ha prop de 10.000 persones evacuades. En total, sobre el terreny s'han desplegat un dispositiu de prop de 1.200 efectius entre bombers, sanitaris i la resta del personal d'emergència. hores. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic del Xavier Espel. Coia, bon dia.
3: Bon dia. Cinquena jornada d'un incendi que continua actiu i que manté desallotjades a més de 10.000 persones. Els bombers no poden accedir a les zones més enrabassades de la Serra d'Espadà, un parc natural amb orografia molt complicada i amb vegetació molt densa. La part positiva és que els mitjans aeris han pogut treballar gairebé tot el matí, tot per un foc que va començar aquí, a la Vall d'Uixó, en dos punts diferents, i que tot apunta que és intencionat, com confirmava 3CAT Info Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol a València.
15: No n'hi ha novetat al respecte. Ja hem dit que és evident que no pareix que es foren causes naturals. Per tant, eixes línies d'investigació estan obertes.
3: Controlar l'incendi queda lluny, per això es reallotgen els veïns dels poliesportius més provisionals a llocs més confortables com residències d'estudiants. Una d'aquestes persones és la Berilda, veïna d'Alfondeguilla. Ella reclama més prevenció i així li va dir ella mateixa al president de la Generalitat Valenciana.
16: Que l'altre dia el president de la Generalitat de València ho havia dit. I el que tenen que fer és els barrancs, els rius, que ho limpien. Tota la vida has anat al riu i has agarrat les canyes que has volgut. Ara no te deixen agarrar ni un tomello. Això no n'hi ha dret, per l'amor de Déu.
3: El perímetre cremat d'uns 80 quilòmetres deixa un panorama desolador, amb fileres de muntanyes ennegrides, una darrere de l'altra, i amb alguns camps de tarongers o garrofers cremats. El francès Pagès explica també en declaracions a 3CAT Info quins són els camps de conreu que més fàcilment es poden salvar.
17: Només pots llaurar en un període de temps molt concret, tens que deixar una franja d'un 40% de vegetació, la vegetació quan ha plogut molt, clar, és un foco que si entra el foc és la pólvora. Les finques que estaven cultivades, llaurades, estaven perfectament... Els arbres estaven en general bé.
3: Encara hi ha 14 pobles evacuats.
0: Doncs també són hores clau per atacar els incendis de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila. Tot i això, el president espanyol Pedro Sánchez assegura que l'evolució és favorable després que els bombers hagin contingut l'avanç de les flames i el perímetre es mantingui estable. Es manté el balanç de 77.000 hectàrees cremades i les persones evacuades encara no poden tornar a casa. Unitat Mòbil, Ana Valcarnero, Montse Poblet i en Xavi Luna. Montse, bon dia.
4: Bon dia. L'incendi es podria estabilitzar aviat si les condicions meteorològiques pitjors que quan va iniciar-se no tornen a complicar la situació. Després de reunir-se amb els responsables de l'operatiu d'extinció, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es mostrava moderadament optimista.
18: Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas. En un contexto complejo, estamos ya en una nueva ola de calor.
4: És la primera vegada a la història d'Espanya que s'ha decretat el nivell 3 d'emergència per un incendi forestal, mobilitzant efectius de diverses comunitats autònomes, inclosa Catalunya. Marc Castellnou, cap del grup d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat, ha encapçalat l'equip de 30 persones que ja s'estan preparant per tornar a casa.
19: I necessitem alliberar recursos per poder donar resposta als propers incendis que previsiblement tindrem aquesta setmana. Llavors la situació no ha fet res més que començar. I, bueno, i previsiblement tindrem incendis a Catalunya. Vull dir, han vingut tots aquí perquè és l'incendi més gran que han vist en la història recent d'Espanya, però ara ja toca vetllar pels següents.
4: En un balanç encara provisional, el foc ha cremat unes 77.000 hectàrees i només a la Comunitat de Madrid hi ha 100 cases destruïdes i 11.000 persones encara continuen evacuades. A elles i als habitants dels 16 pobles d'Àvila, que tampoc poden tornar a casa seva, el govern els demana paciència. No se sap quan els podran garantir condicions segures per tornar als seus pobles.
0: Doncs a banda dels focs, una altra de les conseqüències de la calor és també per les persones que no tenen llar. L'Ajuntament de Barcelona ha pres mesures i obrirà a partir de dissabte un espai de dia perquè es puguin refugiar de la calor. Roc Fargas.
20: Doncs sí, el centre situat al passatge 2 de maig, a tocar del recinte històric de Sant Pau, obrirà les portes de 10 del matí a 7 de la tarda i des de l'1 d'agost fins al 14 de setembre. Tindrà un aforament de 75 persones que, en cas de que se superi aquest nombre, prioritzarà les que estan en una situació més vulnerable. El refugi s'hi podrà accedir lliurement i qui hi vagi trobarà un espai on seure i amb aire condicionat. També s'hi oferiran refrigeris, begudes i peces de fruita. Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, explica per què calia obrir el refugi.
21: Aquest és un tema que com a ciutat creiem que hi havíem de poder oferir aquest espai, perquè al final realment tot el que és la qüestió climàtica està canviant molt ràpidament i les temperatures a l'estiu són temperatures molt dures pel que fa a la calor, i obrim no només aquest espai, sinó que també tot el que guarda relació amb l'alerta, que forma part d'un pla de ciutat. Si es donés una temperatura extrema, obriríem més allotjaments.
20: L'Ajuntament de Barcelona facilitarà informació als usuaris assistents sobre altres recursos de la xarxa o espais que durant l'estiu funcionen com a refugis climàtics.
0: I a Ceuta hi ha alerta que s'està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de més de 1.100 migrants en només una setmana. Els joves, la majoria del Marroc i d'Algèria, hi arriben nedant. Davant les costes de Ceuta es veuen aquests dies les embarcacions de rescat plenes de migrants i des del front marítim són visibles els flotadors. Cèlia Cernadas.
1: El centre d'acolliment temporal de Ceuta, el CETI, està ple amb 600 adults i centenars més s'apilonen els carrers del voltant amb mantes. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, ha descrit així el panorama.
2: Estamos viviendo una situación extremadamente grave. Estamos viviendo una crisis migratoria de una dimensión que tiene desbordadas en estos momentos las capacidades de respuesta por parte de los servicios y de la administración pública.
1: Des del govern de Ceuta i des de la Guàrdia Civil, que està assumint part dels rescats al mar, es vincula aquest augment dràstic de les arribades a la recent sentència del Tribunal Suprem, que prohibeix retornar en calent al seu país d'origen els migrants que entrin a Espanya nedant. També alerten que el fenomen va més enllà de l'habitual repunt de l'estiu.
0: Aquest estiu parlem de focs forestals, però si mirem més enllà, el Meteocat avisa que el Niño, que s'està formant al Pacífic, pot acabar sent un dels fenòmens més intensos mai registrats. A Catalunya, però, els efectes no s'esperen fins a la primavera de l'any que ve, i encara és impossible saber si es traduiran en més sequera o bé en més pluja, Toni Fortesa.
22: El Niño, recordem, és un fenomen natural caracteritzat per un escalfament anòmal de les aigües de l'oceà Pacífic tropical. Aquest escalfament altera la circulació de l'atmosfera i pot influir en el temps arreu del món, també a Catalunya. Els models apunten que el Niño del 2026 podria ser excepcional. La temperatura de l'aigua al Pacífic ja supera més de 4 graus, el que és habitual quan un Niño es considera molt fora a partir dels 2 graus superiors a la mitjana. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, explica que els efectes a Catalunya arribaran, però que no s'esperen fins la primavera vinent.
23: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació, no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
22: Els meteoròlegs recorden que encara no hi ha proves que el canvi climàtic provoqui més episodis del Niño, però sí que expliquen que l'escalfament global, fruit del canvi climàtic, fa que el fenomen es desenvolupi sobre uns oceans més càlids. Això pot reforçar els efectes del Niño i afavorir episodis de sequera o de pluges molt abundants en diferents regions del món.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 3, una pausa i de seguida tornem.
10: Catalunya migdia. Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
24: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny.
10: Cris Joanico, Llach Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gener, entre altres.
24: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
25: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
26: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
27: Joc de cartes estiu. Aquesta nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Catalunya migdia.
0: Els Mossos alerten d'una gran xifra oculta de persones explotades sexualment i laboralment. per això que demanen la col·laboració ciutadana a través de dos nous canals anònims de denúncia. Un codi QR i l'adreça stopexplotació@mossos.cat. En l'últim any i mig els han fet 36 investigacions per tràfic de persones i han identificat 24 víctimes. En el cas de l'explotació sexual, la majoria han estat captades per les xarxes socials obertes, com ara OnlyFans, per ser explotades generalment en pisos clandestins. Barcelona, comissaria central dels Mossos, Miquel Jarque, bon dia.
5: Bon dia. Durant el 2025 i fins al 21 de juliol del 26 han identificat 19 dones i 5 homes víctimes d'explotació, la majoria per explotació sexual. Lluís Moreno és subinspector dels Mossos d'Esquadra.
6: En 36 investigacions, sí que la majoria són investigacions a organitzacions criminals que es dediquen al tràfic d'éssers humans. Les 24 víctimes que s'han identificat formalment, 19 són dones, 14 en explotació sexual, 2 en explotació laboral, una en activitats delictives i les dues del matrimoni forçat.
5: Xifres que els Mossos d'Esquadra detecten sobretot a través d'anuncis massius a les xarxes socials, sempre amb enganys i sovint a través de plataformes de contingut per adults com ara OnlyFans.
6: Qual xarxa social és factible de tenir un anunci fraudulent encaminat a una captació? Sí que hi ha plataformes que es miren amb deteniment i OnlyFans potser és la més famosa, no? S'ha venut com una plataforma on les dones són grans empresaris àrees que amb el seu cos fan i desfan quan volen i com volen, però darrere hi ha una obligació, hi ha uns contractes abusius dels proxenetes online.
5: Els Mossos denuncien una gran xifra oculta del fet de l'explotació i obren dos canals directes amb els investigadors, a través de stopexplotació@mossos.cat i també a través d'un QR que es distribuirà a les xarxes socials.
0: Detingut el presumpte autor del crim masclista d'ahir al vespre al carrer Andrade del districte de Sant Martí de Barcelona. L'home s'ha entregat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de l'Eixample i passarà a disposició judicial probablement demà. Els agents el buscaven després de localitzar la seva parella malferida al seu domicili, Manel Laborda.
7: La víctima era la seva parella de 34 anys que va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències. L'agressió ha passat en presència dels dos fills menors. És la quarta dona morta per violència masclista aquest any a Catalunya. Des de Salt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat avui el crim.
8: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
7: Fons policials han confirmat que els Mossos van detenir la dona el 12 de juliol per una denúncia d'agressions a l'home i als fills. Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120 i pot trucar tothom. Aquesta línia és gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores del dia.
0: I un altre dels recursos que ha posat en marxa el govern per detectar, en aquest cas, situacions de violència masclista, com més aviat millor, és l'anomenat punt Lila Mòbil, un punt informatiu i de consulta, però que incorpora un espai privat perquè les víctimes denunciïn la violència que pateixen. Des de principis d'any ja s'han acompanyat una seixantena de dones. Aquest punt mòbil és avui al Mercat de Sala, al Gironès. Clara Jordan.
9: Fins ara, els punts liles es destinaven sobretot a espais d'oci nocturn. Ara es vol arribar a un ventall més ampli de dones i per això s'aposta, com és el cas d'avui, per mercats o piscines públiques, on hi ha molta concentració de gent. A banda d'informar, el punt incorpora un espai privat i confidencial on les dones poden denunciar situacions que han patit i demanar ajuda. La clau és la proximitat i la privacitat, com explicava la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
8: Moltes vegades ens costa que les dones donin el primer pas, no? El primer pas no només és una denúncia, perquè és un procés, no? I, per tant, pensàvem que era una bona eina. Se'ns va apropar persones que mai s'havien apropat als nostres serveis, van poder fer la primera atenció i això és molt important.
9: Aquest estiu el Punt Lila Mòbil recorrerà a les comarques de Girona i a partir de setembre ja amb més recursos s'estendrà a la resta del país.
0: El Tribunal Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés des de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Eren casos que tenia sobre la taula des de feia molt de temps i la decisió no depenia del Tribunal Europeu. Tot i això, sembla que la sentència de Luxemburg ha començat a esperonar la justícia espanyola, que encara té el gruix de casos pendents d'amnistia. Jordi Corbalán.
3: Sí, tots els casos amnistiats els últims dies, l'exconsellera Serret, els membres independentistes de les dues meses del Parlament, l'exalcalde de Sabadell i tres manifestants eren condemnes per desobediència o desordres públics. En totes les interlocutòries, el Suprem fa referència a l'aval del Tribunal Constitucional a la llei d'amnistia, però ignora la sentència europea.
0: Cas a banda, Jordi, són els membres del govern de l'1 d'octubre, amb Puigdemont i Junqueras al capdavant, que estan condemnats per malversació.
3: Sí, perquè els jutges Llarena i Marchena resisteixen a amnistiar-los per aquest delicte. Previsiblement, el Suprem esperarà que el Constitucional resolgui els recursos de les defenses per decidir si amnistien Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull i la resta de membres del govern a l'exili o condemnats amb inhabilitació. En el cas dels exiliats, l'amnistia representaria l'aixecament de les ordres de detenció i podrien tornar a Catalunya.
0: I el Tribunal Suprem també té més casos sobre la taula, que si anés per feina podria resoldre directament sense esperar més.
3: Exacte, són casos com el de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'actual president, Josep Rull, l'exconseller Quim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Els va de caure la condemna per sedició quan aquest delicte es va eliminar del Codi Penal, però l'amnistia, encara que no tots l'han demanada, permetria esborrar-los els antecedents penals que els impedeixen, per exemple, treballar a l'administració pública.
0: I el mateix Suprem s'ha començat a moure, però el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, que són directament els interpel·lats per la sentència europea, aquests no han mogut fitxa.
3: O l'han mogut en sentit contrari a l'aplicació immediata de l'amnistia. És el cas del Tribunal de Comptes, que ha demanat a les parts que demostrin l'origen de les despeses del 9N i l'1 d'octubre.

0: perquè podrà sancionar econòmicament els diputats o diputades que pronunciïn discursos d'odi contra determinats col·lectius. Les multes aniran entre els 600 i els 12.000 euros en funció de la gravetat, o la sanció es podrà quedar només en una amonestació pública. Després de mesos de negociacions, el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han registrat avui una proposta per reformar el reglament de la cambra per fer front, sobretot, als discursos de l'extrema dreta. Marta Corbalán.
1: Fins ara, els discursos d'odi ja podien ser castigats a través del codi de conducta dels diputats. Ara, però, aquestes sancions s'inclouen en el reglament perquè tinguin cobertura jurídica. I és que el reglament té rang de llei i el codi de conducta no en té, i per tant les sancions no estaven blindades jurídicament davant de possibles recursos. El jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, creu que s'haurà d'afinar molt bé què és un discurs d'odi perquè no es trepitgi la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions a 3CAT Info.
2: Jo crec que aquí hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dona aquesta sensació, és una percepció personal meva, però diria que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot ser, diguem-ne, pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
1: La reforma del reglament, que s'haurà d'aprovar després de les vacances d'estiu, s'ha registrat justament l'endemà que la mesa del Parlament sancionés amb una amonestació pública la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats.
0: I encara hem de parlar de més possibles sancions, perquè l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha obert un procediment sancionador contra el mitjà digital La Directa per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola que es van infiltrar en moviments socials i independentistes catalans entre el 2020 i el 2023. La multa podria arribar als 7.000 euros i se'ls obligaria a retirar part del contingut publicat. La Directa ha denunciat que és un atac al dret d'informació i al lliure exercici del periodisme, Marta.
1: Els quatre agents de la policia espanyola van denunciar davant l'Agència de Protecció de Dades que s'havia vulnerat el dret a la seva intimitat. La Directa, però, defensa que va fer un exercici rigorós de ponderació entre el dret a la informació i la protecció de dades personals. El mitjà va ocultar parcialment els rostres dels agents i va publicar únicament les inicials dels seus noms i cognoms reals. El periodista de la Directa, Jesús Rodríguez, ha advertit que aquest cas pot establir un precedent molt perillós.
3: El conjunt de la societat no pot permetre que s'amordassi d'aquesta manera la professió periodística, que en nom de la defensa corporativa dels poders de l'Estat es destrossi les llibertats públiques.
1: La Directa ha engegat una campanya de suport econòmic per poder afrontar les despeses que suposarà la seva defensa i que poden posar en perill la continuïtat del mitjà. Desenes de periodistes, diferents organitzacions i partits com Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat que s'arxivi el cas.
0: Són 2:45. I avui s'havia de celebrar a Madrid el Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió del Ministeri d'Hisenda amb totes les comunitats per seguir tramitant la reforma del nou finançament. Finalment, el govern espanyol ha decidit posposar-la perquè el Partit Popular ha demanat un mes més per estudiar-la. La Generalitat no hi ha posat pegues, però el president Salvador Illa ha avisat al Partit Popular que ja no hi ha més excuses per seguir-s'hi oposant. Illa ho ha dit aquesta matinada des de Ho Chi Minh al Vietnam, abans de volar cap a Singapur en la recta final de la seva gira. Enviat especial a Singapur, Albert Prat, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Sí, el canvi de data de la cimera no entrava en els plans de Salvador Illa, però l'han tomat amb resignació i ha tancat files amb el nou calendari que ha proposat el Ministeri d'Hisenda per satisfer el PP. Això sí, després d'aquest gest, el president ha exigit als populars que es deixin d'excuses i remin a favor del nou finançament.
5: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
4: Illa ho ha dit abans d'aterrar aquí a Singapur, on fa un parell d'hores s'ha reunit amb el primer ministre d'aquesta ciutat-estat. És, de fet, la trobada més rellevant, més important de la gira que està fent pel sud-est asiàtic, i un dels temes que han posat damunt la taula és el problema de l'habitatge a casa nostra. A Singapur, atenció, el 80% dels pisos són públics. Els construeix el govern, els ciutadans els poden comprar, però el contracte s'acaba al cap de 99 anys.
0: El Els treballadors catalans fan de mitjana, atenció, 480

0: 86.000 hores extres no remunerades cada setmana. Això segons Comissions Obreres. El sindicat destaca que aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector serveis. Mireia Sala.
1: Comissions Obreres assegura que amb aquestes hores extres no cobrades els empresaris s'estalvien 11,6 milions d'euros setmanals. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, en retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
2: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes i en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
1: El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per auditar el que considera un ús abusiu de les hores extres.
0: Doncs a Lleida, l'Ajuntament i el Govern ampliaran el dispositiu d'acollida per a temporers sense sostre davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu. Actualment, uns 180 temporers dormen al ras, una situació mai vista fins ara, Sofia Cabanes.
3: Segons constaten, des de la Paeria de Lleida, a partir del 25 de juny es va detectar un increment molt important de persones que arribaven a la ciutat buscant feina a la campanya de la fruita. Alguns també manifestaven que estaven treballant però dormien al ras a la zona firal dels Camps Elisis, una situació extraordinària que ha fet activar un pla de xoc. Dilluns que ve s'oferiran 160 places noves al pavelló 4 de la fira durant 13 dies. Se sumaran a les 100 que ja hi ha al pavelló 3. Els tècnics de la paeria comprovaran quins dels usuaris estan treballant i informaran a Inspecció de Treball perquè actuen contra els empresaris que incompleixen el conveni i no els ofereixen allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes.
4: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha. Però lo important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball. Aquesta és la clau.
3: La paeria ha atès des de principis de juny gairebé 2.000 temporers, el doble que els darrers anys. Un dels motius que poden explicar aquesta situació és que cada vegada les plantilles són més estables i hi ha menys ofertes per a les persones que deambulen pel territori enllaçant campanyes.
0: Doncs encara parlem dels treballadors perquè BMW se suma a l'onada d'acomiadaments de la indústria automobilística alemanya. Afectada per la crisi del sector al país i per la competència xinesa, la companyia vol prescindir de 8.000 treballadors entre aquest any i l'any que ve. Els oferirà, diu, sortides voluntàries. Berlín, Jordi Regàs.
5: Bon dia. Els treballadors que BMW vol animar perquè marxin de forma voluntària són aquells que no estan vinculats estrictament a la producció. La idea és oferir jubilacions anticipades i baixes indemnitzades, principalment a Alemanya, per retallar uns 8.000 llocs de treball. Amb aquesta operació, que compta amb l'acord dels representants dels treballadors, la companyia bavaresa espera estalviar uns 1.000 milions d'euros a l'any. El motiu és la important caiguda de vendes en el mercat xinès, que fins ara aportava beneficis importants. De fet, això mateix és el que li està passant a bona part de les marques alemanyes d'automoció. El mercat xinès compra vehicles xinesos i cada cop dona més l'esquena als fabricants europeus. Mercedes-Benz ahir va presentar els resultats del primer semestre amb un benefici de 2.500 milions d'euros. Una xifra, però, que amaga una caiguda en la divisió dedicada als turismes d'un 26%. Un percentatge que, en el cas dels turismes venuts a la Xina, assoleix una caiguda del 30%.
0: Rússia ha emès una ordre de recerca internacional contra el fundador de Telegram, a qui acusa de complicitat amb el terrorisme. Pavel Durov és un empresari multimilionari nascut a Rússia, però amb passaport francès i també dels Emirats Àrabs Units, i que està al capdavant d'una xarxa social amb més de 1.000 milions d'usuaris. El Kremlin l'ha acusat de no retirar material de Telegram que Ucraïna podria fer servir per preparar atacs en territori rus. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
6: Bon dia. En concret, recriminen a Durov que no hagi eliminat un chatbot de cites anomenat Da Vinci, que utilitzaria la intel·ligència ucraïnesa per captar joves, alguns menors d'edat, per forçar-los a participar en actes de sabotatge i terrorisme. Kiev hauria reclutat així almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenko, explica com s'ho feien.
7: Fent-se passar per dones, envien als joves correus de phishing, enllaços per piratejar els seus comptes i sol·licituds perquè els enviïn les seves adreces. Després es fan passar per agents de seguretat russos, els amenacen amb càrrecs criminals, criminals, els intimiden i els exigeixen que cometin delictes.
6: Fa mesos que el govern rus bloqueja Telegram al país per pressionar Durov perquè s'avingui a col·laborar amb les autoritats. Segons els serveis secrets, el fundador de Telegram es troba actualment a França, però si aconsegueixen extradir-lo i jutjar-lo, s'enfrontarà penes d'entre 6 anys de presó i cadena perpètua. Telegram ja respost publicant una fotografia de Durov aixecant el dit del mig.
0: I nous atacs entre els Estats Units i l'Iran després d'uns dies de calma. La represa d'aquestes hostilitats ha fet tornar a pujar el preu del petroli un 4%, Cèlia.
8: L'última pausa en els bombardejos a l'Orient Mitjà no ha durat, doncs, ni una setmana. L'Iran ha disparat míssils contra bases dels Estats Units a Jordània que han estat interceptats. El règim de Teheran també assegura que ha atacat 3 petrolers a l'estret d'Hormuz, un indret clau, recordem, per al comerç mundial de gas i petroli. Els Estats Units, junt amb l'Aràbia Saudita, han bombardejat a l'Iraq també grups que tenen el suport de l'Iran i a qui es fa responsable d'atacs a instal·lacions petroleres saudites i a bases militars nord-americanes.
9: Catalunya migdia.
0: Moment per la cultura. La Fundació Thyssen dona protagonisme a l'obra de Modest Cuixart en la nova exposició que avui inaugura al monestir de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Aquí és on, des de fa anys, hi ha previst fer-hi un museu amb la col·lecció de pintura catalana de Carmen Thyssen. Hi ha peces que feia anys que no s'havien exposat. Anem cap a Sant Feliu de Guíxols. Fèlix Martín.
10: La mostra posa de costat una trentena d'obres de Modest Cuixart amb pintures d'artistes diversos de la col·lecció Thyssen des del segle XVII i fins ara, amb l'objectiu que s'estableixi una mena de diàleg entre elles. No són peces que servissin d'inspiració a Cuixart, però sí que les coneixia bé. La comissària de la mostra, Pilar Giró, hi ha buscat i ha trobat uns vincles que vol que el públic també descobreixi.
11: És una exposició, en primer lloc, per enamorar-se de la història de l'art i, en segon lloc, per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart, que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat dins de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
10: Fa anys que cada estiu la Fundació Thyssen organitza exposicions temporals al monestir de Sant Feliu de Guíxols a l'espera que es faci realitat un museu exclusiu. Coincidint amb la presentació que a migdia des de la Fundació, Guillermo Cervera, nebot de Carmen Thyssen, assegura que el compromís hi és i és ferm.
12: Seguim amb aquest compromís. Simplement estem junt amb l'alcaldia de buscar com adaptar molt bé aquest espai per treure el màxim suc.
10: L'exposició es podrà visitar fins al mes d'octubre.
0: Transformar l'ansietat en un còmic. Això és el que han fet la guionista Áurea Muñoz i la dibuixant Judit Creuet en el seu últim treball, Respira, que publica Planeta Còmic. Posen cara a un trastorn que a Catalunya afecta prop del 17% de la població i la majoria són dones, Valèria Obereda.
13: La protagonista de la història és la Liz, que ja a la primera pàgina es diu Respira. Áurea Muñoz, que ha viscut episodis d'ansietat, també se l'ha repetit molt.
14: Jo sempre he dit que Respira ha sigut un mantra per mi, de sempre, que involuntàriament, sempre que hi ha hagut algun moment que m'ha posat nerviosa, no? Que dius, m'estic enfrontant a una situació que no sé què és el que hauré de fer exactament, respira. I sempre ha estat aquesta paraula com rondant-me el cap. I quan vaig començar a escriure respira, comença dient literalment respira, perquè és aquest mantra inconscient de ara un moment, respira. I així va sortir com sol. No va haver-hi discussió del títol, és que és això.
13: Escriure-la va ajudar a canalitzar els seus sentiments i Judit Creuet hi va posar la imatge. Tot passa en una illa que fan servir com a metàfora visual.
14: Era fàcil fer-ho entendre, ella ofegant-se, ella rodejada d'aigua, ella li té por al mar, el qual representa que li té por a la seva ansietat. No vol afrontar la seva ansietat, no vol afrontar el que li crea temor, però no pot fugir d'ell. El mar no desapareix perquè no t'agradi veure'l, segueix allà.
13: Segons les autores, comunicar-se i escoltar són claus per començar a superar l'angoixa i ajudar a qui la pateix. També, com ens diu constantment el còmic, aturem-nos un moment i respirem.
9: Catalunya migdia.
0: I a 19 minuts per les 3, és moment dels esports. Ernest Macià, bon dia. Un dia de retrobaments a l'estaix del Barça Anglaterra.
15: Sí, perquè torna Rafinha, torna el vicepresident Rafa Juste, no Joan Laporta, que ha tingut un problema de salut, però que tornarà o que segurament s'incorporarà els propers dies quan hagi estat donat d'alta. I avui és també dia de partit de pretemporada per l'Espanyol, el Sabadell i el Girona.

0: dia 3 de la pretemporada del primer equip masculí del Barça a Anglaterra, dia 2 de l'Espanyol i del Barça femení, a aquesta hora estava prevista l'arribada d'un pes pesant del vestidor a la concentració, Rafinha, la d'Anglaterra, i és que l'extrem brasiler del Barça torna, és un dels primers futbolistes que tornen després d'aquell llarg estiu de Mundial. El que fem ara mateix, doncs, és marxar cap a Birmingham per saludar el nostre enviat especial, Ramon Salmurri. Com està, Ramon? Bona tarda.
1: Què tal, Ernest? Bona tarda. Efectivament, Rafinha ja és a les instal·lacions del Barça a Anglaterra, al Regne Unit, on s'ha incorporat avui mateix. Ha arribat aquest migdia, provinent de Barcelona, en un vol directe, i Rafinha ja és amb la resta dels seus companys per formar part d'aquest estatge de pretemporada. Òbviament, encara és d'hora per pensar que Rafinha hagi de tenir minuts en el partit de divendres contra el Birmingham. Tot just serà una presa de contacte de Rafinha amb la gespa després de força temps lesionat, perquè no oblidem que es va lesionar a final de la temporada passada, es va perdre la recta final amb els dos decisius contra l'Atlètic de Madrid, va arribar a temps del Mundial molt just i va recaure d'aquelles molèsties musculars, li van impedir desenvolupar-se amb normalitat durant el Mundial i va haver de viure l'eliminació del Brasil contra Noruega des de la banqueta. No ha estat el millor estiu per Rafinha, segurament. Això ha provocat també certes tensions amb el club, però en fi, avui és el dia de retorn d'un dels homes importants a l'11 de Hansi Flick, també un dels pesos pesants d'aquest vestidor del Barça, d'un Rafinha que encara aquesta nova temporada amb moltíssimes ganes.
0: Molt bé, avui també venia aquí a la concentració Rafael Silvi. S'ha dit alguna cosa de Joan Laporta, de l'estat de salut? Sembla que està tot controlat i que la cosa anirà bé. Alguna cosa s'ha comentat a la concentració?
1: No, bàsicament que sembla difícil que el president del Barça, Joan Laporta, pugui venir a l'estatge de pretemporada. Ho farà en el seu lloc Rafael Juste, el vicepresident esportiu i vicepresident primer, que arribarà aquesta mateixa tarda a les 8 del vespre, hora catalana, serà a Birmingham per acompanyar l'equip. Avui havia d'arribar també Deco finalment, en principi divendres, el dia del partit contra el Birmingham, serà quan s'incorpori aquest estatge de pretemporada amb la resta dels seus companys.
0: Sense notícies de Mercato, intueixo, no?
1: No, ara per ara no, el que ja són notícies a nivell institucional, perquè aquest matí s'ha celebrat la reunió de la Junta Directiva, ha començat a 11:15 del matí, i una reunió que bàsicament havia de servir per fixar la data de l'assemblea que ha d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs a tomb de les obres del Camp Nou. És una reunió de Junta Directiva que no ha presidit Joan Laporta, sinó que l'ha liderat el vicepresident primer, Rafael Juste, perquè Joan Laporta és encara a l'hospital, tot i que, pel que sabem, Joan Laporta s'ha connectat de manera telemàtica almenys una estona a aquesta reunió de la Junta Directiva.
0: Molt bé, avui us convido a tots els oients a que escolteu el Tot Costa, perquè el Tot Costa, a tu ja no, Salmurri, perquè sé que hi seràs, però el Tot Costa avui entrevista un jugador de la primera plantilla al Barça que bé no ho ha estat passant últimament.
1: No, Fermín López, que aquesta setmana ha començat el treball amb el grup, encara queda per tornar a veure'l sobre la gespa amb normalitat. De fet, ell s'ha fixat al partit del trofeu Joan Gamper del dia 19 d'agost com la data de retorn, i és un Fermín que va viure al final de la temporada passada. Va ser el moment més dolç de la seva carrera, però que se'n va anar tot en orris en el partit contra el Betis, que es va lesionar i li va impedir jugar al Mundial, i ha convertit el moment més dolç a nivell esportiu en l'estiu més dur de tota la seva carrera.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé, i aquest estiu doncs va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu ho he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
0: Molt bé, Ramon, et deixo anar a dinar. Bueno, a aquesta hora a Anglaterra ja heu dinat, suposo, no?
1: Sí, bé. No, sí,
0: teòricament. Sí,
1: els anglesos hi han dinat.
0: Com a marc teòric, sí. Després ja... Sí. Molt bé, el proper partit del Barça en 48 hores...
1: Divendres, sí, contra el Birmingham, sí.
0: Molt bé, gràcies. I aprofito que tinc aquí el Joan Fitó per seguir parlant del Barça, el primer equip de futbol, perquè no és a Birmingham, però el Joan Garcia, el porter de Sallent, doncs que avui ha visitat Joan al seu campus a Tordera i ha reconegut que després del Mundial té un somni molt clar, que és el de...
3: El de la Champions. I a més n'ha parlat Joan Garcia de forma atrevida, de forma oberta. Tornarà a la feina d'aquí uns dies, encara n'hi queden alguns de descans, però avui el Soccerland Catalunya a Tordera ha visitat el seu campus. Diu Joan Garcia que després del primer any al Barça, l'objectiu ara, ho deies tu, és guanyar la Lliga de Campions.
4: Crec que, bueno, porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial, i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
3: Un Joan Garcia que en cap cas s'ha volgut mullar sobre el mercat, com a bon porter ha rebutjat totes les pilotes sobre Julián, Rodri o també Aymeric Laporte. Això sí, ha estat molt clar amb un company seu, diu Joan Garcia, que vol que Ferran Torres continuï al Barça. També missatge d'ànims del porter de Sallent cap a Joan Laporte. I ara t'ho deia, els internacionals espanyols tornen un pèl més tard, van acabar també més tard al Mundial. Els 8 futbolistes de la selecció espanyola tindran poc més de 9 dies d'entrenaments. Tot i això, diu Joan Garcia que es veu sent titular al camp de l'Elx.
4: Sí, clar que sí. Evidentment, estic de vacances, entre cometes, com tu dius, perquè no estic anant amb l'equip a entrenar, però bueno, no parem. Segueixo entrenant, perquè crec que és un moment, doncs, quan no hi ha competició, que pots exigir molt més els entrenaments, i crec que, bueno, que sí, que jo em preparo per ser titular ja el primer dia de competició, i bueno, llavors ja el míster és el que decideix, però jo treballo per això, clar que sí.
3: També paraules d'elogi cap a Pau Cubarsí, diu que serà el millor central del món aviat, també cap a la Min. Ha fet un bon Mundial, diu Joan Garcia. Sobre el Madrid i els fitxatges que ha fet el conjunt blanc, diu que cap por, que el Madrid ha fet bon equip, però que aquest Barça pot guanyar a qualsevol.
0: Bé, i aquells que trobeu a faltar el futbol, que fa dies que no se'n veu, doncs resulta que estem de sort, perquè avui juguen l'Espanyol i els dos equips catalans a segona. Avui, a més, és el quart partit ja de pretemporada de l'Espanyol, és a Terres Britàniques, és contra el Burnley. El partit el podreu seguir, a més, per Esport 3, una vegada el Sergi Andreu hagi acabat el Tot Costa. Sergi, com
5: sí.
0: Estem? Bona tarda.
5: S'han esperat, de fet, hem quadrat els horaris.
0: Exacte.
5: Sí,
0: molt bé.
5: Dos quarts i a tres quarts comença l'Espanyol.
0: Doncs allà el tindreu, el Burnley Espanyol, però mentrestant els despatxos tenen feina.
5: Sí, mira, tenen feina perquè la prioritat és l'arribada d'un central, i aquest matí, a primera hora, el diari Esport ha avançat que l'Espanyol estaria negociant amb el central serbi Giancarlo Simic, d'origen alemany, que pertany a l'equip de l'Aràbia Saudita, l'Al Ittihad. És un central jove de 21 anys, internacional, format a l'Stuttgart, que també ha passat pel Milan i l'Anderlecht. Des d'aquest estiu pertany, però, al Ittihad. Això vol dir que arribaria cedit amb una opció de compra. Des del club no donen res per tancat, no hi ha res fet, tot i que no neguen que sigui una bona opció, una opció ferma, per completar la parcel·la dels centrals. En el capítol de sortides, un parell de jugadors. Ja fa dies que ho diem. Miguel Rubio, que ho té molt a prop amb el Valladolid, i el lateral dret, Rubén Sánchez. Rubio, de fet, ja no és a Anglaterra i, per tant, no jugarà avui aquest amistós que deies, Ernest, contra el Burnley. Veurem si Rubén Sánchez té minuts o no. Tot això el dia que l'equip estrenarà la tercera equipació. Recordem que l'Espanyol va arribar ahir al migdia a Anglaterra, a la tarda ja es va entrenar, i que el club avui, el que jugarà contra l'Espanyol, el Burnley, acaba de baixar a la segona divisió anglesa, i que pertany també a BSL, el grup d'inversió d'Alan Pace, que és el màxim accionista de l'Espanyol. Serà una mena de derbi d'empresa, perquè ens entenguem, això d'avui. Per tant, a partir de 3:15, Burnley i Espanyol. Per cert, un apunt més, si em permets. S'estrena avui el femení. Juga després d'uns dies de preparació, arriba el primer amistós, l'equip de Sara Monfort té 9 cares noves a la plantilla, juga aquesta tarda a 7:45 contra el Tenerife a la illa de Fuerteventura.
0: Que també juga el Girona, i juga aquesta tarda el tercer partit. L'Espanyol era el quart, el Girona el tercer, i a més també contra un rival de segona divisió, el Castelló, Oriol Corral.
6: Sí, un Castelló que va perdre les semifinals del play-off de sense primera temporada passada contra l'Almeria. Partit el del Girona a 7:15 a la Ciutat Esportiva, i es podrà veure per Esport 3 els de Quique Álvarez, que van preparar ahir el partit ja amb una doble sessió amb Cristian Estuani. El Girona ja ha jugat 2 partits de preparació, una victòria per 1-3 contra l'Olot i la derrota per 0-1 amb l'Alavés de la primera divisió.
0: I l'altre equip català de segona, el Sabadell, que també juga avui, ho farà 8:45 contra el Manresa.
6: Rival de la segona federació per l'equip de Ferran Costa, el Sabadell va perdre per 2-0 contra el Castelló a la primera prova de pretemporada i va empatar 1 contra l'Espanyol a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. I avui la Federació Catalana de Futbol ha anunciat la data i la seu de la final de la Copa Catalunya Masculina, que jugarà el Sabadell. El partit contra el Barça Atlètic es disputarà el dimecres 2 de setembre a 8:45 del vespre a la Nova Creu Alta. La final, per tant, torna a ser a Sabadell com la temporada passada quan el Girona va guanyar l'Espanyol als penals després d'empat a 0. El partit, per cert, es podrà veure per Esport 3. Les entrades encara no són a la venda.
0: El Madrid va guanyar ahir el seu segon partit d'entrenament d'aquesta temporada contra el Leganés. Ho va fer de manera, Josep Gaia, bastant contundent.
7: Sí, va ser una victòria per 4-1. Valverde, Gonzalo García, Mastan Tuono i Rubén Pulido en pròpia porta van ser els golejadors del conjunt blanc. I per part del Leganés, l'exjugador del Barça Atlètic, Naim García, va ser qui va fer el gol. Cap dels nous fitxatges d'aquesta temporada va participar en el match, ja que encara tenen permís de vacances pel Mundial. Dumfries va ser-hi, però va seguir el partit des de la grada, junt amb el lesionat Rodrigo. Dissabte, el Madrid jugarà el seu tercer amistós, el primer partit a porta oberta a Àustria contra la Fiorentina. El club blanc ha confirmat un nou amistós per aquesta pretemporada. Serà contra el Schalke 04 el 16 d'agost a Alemanya. A priori serà el darrer amistós abans del debut a la Lliga contra l'Espanyol el 22 d'agost a 9:45 del vespre.
0: Molt bé, i estem pendents, hem estat pendents, oi? Tot aquest matí de si el Madrid fitxava ja o no Yann Diomandé. De moment el Madrid s'ha reforçat amb 4 jugadors i està previst que Diomandé doncs sigui anunciat aviat, segurament no serà, a més l'últim fitxatge d'aquest mercat, oi?
7: Exacte, sembla ser que aviat Yann Diomandé serà nou jugador del Real Madrid. Com avançava el periodista italià Fabrizio Romano, l'acord entre Madrid i Leipzig és total. Signarà per les properes 5 temporades i el traspàs rondarà els 120 milions d'euros. Com bé has dit, tot apunta que aquesta no serà la darrera incorporació del club madrileny, ja que també Fabrizio Romano, que és expert en el mercat de fitxatges, ha anunciat que el Real Madrid ha contactat amb el Manchester City per fitxar el pilota d'or espanyol Rodri Hernández, jugador que en les darreres hores també ha estat vinculat amb el Barça.
0: Molt bé, i el Madrid que desembutxaca i que va gastant diners i aquests dos últims anys, si fem la suma, ens surt bastant alta, eh?
7: Sí, a hores d'ara ja s'han gastat 75 milions d'euros en fitxatges amb Cucurella, Bernardo Silva, Konaté i Dumfries. Amb l'arribada de Diomandé la xifra pujaria gairebé als 200 milions d'euros a falta d'alguna incorporació més com la de Rodri. Cal recordar que l'any passat ja es van desemborsar prop de 200 milions d'euros amb jugadors, serien més de 400 milions d'euros en dos anys per reconstruir un equip que ja porta dues temporades sense aconseguir cap trofeu. A dia d'avui, el Real Madrid encara no ha presentat cap dels jugadors que ha fitxat aquesta temporada, ni tampoc el seu entrenador, José Mourinho.
0: I atenció a aquesta notícia, la Unió Europea ha reaccionat al moviment d'Infantino per vendre una part de la FIFA. Sí, sí, ho heu sentit bé. Infantino es vol privatitzar una part de la FIFA. Ha sortit la Unió Europea en tromba. El comissari d'esports Glenn McAuliffe ha declarat que aquesta proposta podria topar amb el dret de competència i, per tant, doncs, en fi, Oriol, què vol fer la FIFA?
6: Mira, la intenció de la FIFA és crear una empresa filial anomenada sí. FIFA Forward Enterprise, que gestionaria els actius comercials de la que és la Federació Internacional de Futbol. Què són els actius comercials? Ho són els drets televisius, els patrocinis, la venda d'entrades i llicències i la gestió dels seus tornejos. Infantino en seria el conseller delegat i guanyaria, segons The Times, desenes de milions d'euros. La FIFA ja ha assegurat que preveu que sigui Thrive Eternal, una societat del gendre de Donald Trump, qui lideri el grup d'inversors d'aquesta nova empresa. Uns inversors que seran seleccionats, segons la FIFA, segons criteris estratègics, però respectant la naturalesa del futbol.
0: Molt bé, criteris estratègics. Veurem quins són aquests criteris estratègics d'Infantino. Perquè això tiri endavant, això sí, veurem aquests criteris estratègics com funcionen, perquè necessitarà i segurament trobarà suport d'algunes federacions o països membres. Per exemple, els ha enviat una carta a Infantino donant-los fins el 19 de setembre, és a dir, pocs dies, per donar suport a aquesta privatització amb l'incentiu de subvencions de fins a 40 milions d'euros. Però bé, tot i això, des d'Europa, clar, evidentment la UEFA s'hi ha oposat, es reunirà avui d'emergència per acordar accions en contra de la FIFA, incloent-hi, Oriol, un possible boicot al proper Mundial.
6: Sí, aquesta reunió d'avui de la UEFA l'ha anunciat, de fet, la ministra d'Esports francesa Marina Ferrari. La CONCACAF, l'Organització de Federacions de l'Amèrica del Nord, Amèrica Central i el Carib, també ha criticat l'opacitat del procés, també critiquen com s'han assabentat que ha estat mitjançant la premsa. La mateixa queixa expressa la Confederació Asiàtica, la Federació Anglesa també segueix la mateixa línia, estan molt preocupats per la manera com la FIFA ha arribat a aquest punt, la Federació Alemanya també ho ha criticat, i, per últim, la Unió de Clubs Europeus, presidit per Al Khelaifi, president del PSG, també han demanat transparència a la FIFA.
8: Catalunya migdia.
9: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Vinga, 2 minuts i seran les 3. Avui ha sortit el calendari de l'Eurolliga i l'Eurocup de bàsquet, és a dir, que Barça i Manresa ja saben quin calendari tenen des d'aquest setembre. Les analitzem tot seguit, començant pel Barça a l'Eurolliga amb el Joan Fitó. Joan, els primers partits, sobretot els 10 primers pel Barça, són un inici contra rivals, diguem-ne, de zona mitja de la classificació, i a més hi ha bastants partits a casa.
3: Sí, el Barça debutarà contra l'Efes el dijous 24 de setembre. A la segona jornada, visita el Dubai de Xavi Pascual. A partir d'aquí, equips com el Besiktas, el Zalgiris, el Maccabi, el Milà, el València o el Bayern, amb dues excepcions, l'actual campió d'Europa, l'Olympiacos, a casa el 16 d'octubre, i la visita a la pista del Hapoel, l'equip amb el pressupost més alt de la competició.
2: Molt bé, i hi ha sobretot dos moments, dos mesos, no?, que són molt difícils pel Barça.
3: El novembre és el pitjor mes de la temporada. El Barça encadena Hapoel, Panathinaikos, Fenerbahçe i Madrid, pràcticament a més tots a fora, lluny del Palau. L'altre més difícil és el març, just després de la Copa, encadena el Barça, Madrid i Panathinaikos, Fenerbahçe a casa, l'Olympiacos, el campió, i Fenerbahçe a fora.
2: I ens trobem que el Barça va acumulant exentrenadors i, per tant, se'ls trobarà quan?
3: El 29 de gener es trobarà el primer. Abans del novembre haurà tornat Jessique Vicius. Per tant, el primer serà el 24 de novembre, que serà Jessique Vicius. Al cap de pocs dies, el Barça visita Joan Peñarroya a Belgrat. El dia 11 de desembre, el tècnic contra el qual tancarà la temporada el Palau Blaugrana, Barça Partizan, el 16 d'abril. Qui sap si molt en joc, el Barça es retrobarà amb Xavi Pascual la jornada 2 i visitarà Dubai la 29.
2: I els clàssics?
3: Els clàssics. A la primera volta serà el Madrid, a principis de desembre, a Madrid, el dia 3 de desembre. El segon, després de la Copa, el 5 de març al Palau.
2: I el Manresa també hem conegut que el sorteig a l'Eurocup, el Manresa debutarà contra segurament el pitjor rival possible, el PAOK, l'equip amb pressupost més alt d'aquesta Eurocup, que vol pujar a Eurolliga i que, per tant, doncs, és el gran favorit. Fins aquí aquest Catalunya migdia. Demà hi tornem a la mateixa hora.

0: ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibrociment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I hi pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: Què passa, penya? Sou de festa, sou de gresca o de donar la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
4: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor ballador. No et quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
3: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic. A fondo!

0: Bona tarda, us informa Maria Costa. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, assegura que fa pocs dies la Direcció General d'Indústria havia fet una inspecció a les galeries de la mina de Súria, al Bages, on avui ha mort un treballador en un accident laboral. En una visita al lloc dels fets, Dalmau ha avançat que ja s'ha obert una investigació sobre l'accident.
1: La darrera inspecció de la Direcció General d'Indústria havia sigut justament el 23 de juliol i en aquest cas s'està oberta ara mateix una investigació en el que s'està treballant justament per determinar quina ha sigut la causa de l'accident i prendre les mesures que s'hagin d'aprendre, que s'hauran d'elevar no només a la Direcció General d'Indústria, sinó també al jutjat d'instrucció.
0: El treballador era un jove de 26 anys que, segons sembla, ha quedat atrapat després que hi hagi hagut un despreniment de roques en una de les galeries. El sistema d'emergències mèdiques ha atès dues persones més. Una l'han traslladada a un centre sanitari de Manresa en estat menys greu i l'altra no ha necessitat hospitalització. Més notícies amb Cèlia Forment.
2: Els bombers continuen treballant en l'incendi de la Comunitat de Madrid i a la província d'Àlvila per controlar les possibles revifades després que hagin pogut estabilitzar el foc. Un incendi que ha cremat fins ara 77.000 hectàrees. Unitat mòbil al pantà de Sant Juan, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luno. Bona tarda.
3: Bona tarda, estem al pantà de Sant Juan, un dels punts on hi ha pèrdues materials importants provocades per l'incendi. Just al meu davant tinc el club de vela Dorama, completament calcinat. No queda res de l'edifici de la Seu. Tots els vaixells que estaven fora de l'aigua s'han cremat i almenys dos cotxes calcinats. I no són els únics. Comencen a arribar els propietaris de les escoles de vela, els veïns, per comprovar com han quedat les seves instal·lacions i la majoria tenen pèrdues. Tot i que a primera hora de la tarda el foc s'ha donat per estabilitzat, els bombers continuen a la zona, ni a les carreteres, vigilant revifades o esperant a les rotondes per si tornen a haver flames. Montse Poblet i Xavi Luna, Catalunya Ràdio, pantà de Sant Juan.
0: El Ministeri d'Hisenda ha comunicat oficialment avui a les comunitats autònomes els diners que rebran el 2027 del sistema de finançament. Seran 170.000 milions, una xifra rècord, defensa la Moncloa, que suposa un 8,1% més que el 2026. Catalunya rebrà 32.649, la xifra més alta que mai s'havia transferit. Una xifra que ja havia aprovat el Consell de Ministres, però que es formalitza just el dia que s'havia de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera per votar la reforma del nou finançament. Una reunió que s'ha posposat fins al setembre a petició dels territoris governats pel Partit Popular. El nou finançament, que suposaria una injecció extra de 21.000 milions l'any vinent, de moment només té el suport de Catalunya i les Canàries.
2: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha defensat avui la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Ha negat haver intervingut en el concurs de selecció en què va guanyar la plaça. Girona, Maria Rovira, bona tarda.
4: Bona tarda. Sílvia Orriols va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però ha remarcat que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i nega cap intenció de beneficiar ningú.
5: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
4: L'alcaldessa de Ripoll ha rebutjat també delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha demanat Junts. Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
0: Hotels i càmpings de la Costa Daurada preparen accions informatives i lúdiques per al dia de l'eclipsi solar el 12 d'agost. Tarragona, Manel Sastre.
6: A Salou, per exemple, el Vest Negresco, que és un històric de la Costa Daurada, tematitzarà les seves instal·lacions i farà una festa al seu terrat per acompanyar l'esdeveniment amb música. El Modena Valverde, que és la directora, explica que tots els clients, especialment els estrangers més despistats, els donaran instruccions per evitar lesions.
7: Hem preparat un tríptic perquè, sobretot, volem que ho visquin amb seguretat, que no hi hagi cap despistat que miri el cel i pugui prendre mal. I és per això que els hi donarem en el moment del check-in. Un tríptic explicant i els hi entregarem ulleres perquè puguin crear un record xulo.
6: En un altre altre hotel de la zona, l'Olympus Palace, el seu director Joel Segura explicava que també donaran indicacions de seguretat a tots els clients i han adaptat el terrat per facilitar l'observació.
8: Un kit d'experiència a les seves habitacions, que estarà format per unes ulleres homologades perquè ho vegin de manera segura, horaris, una miqueta de seguretat. Tenim una terrassa des d'on creiem que les vistes seran brutals per veure aquest espectacle.
6: La Direcció General de Turisme de la Generalitat no ha previst cap acció concreta per avisar o informar els turistes, així que al final són els mateixos establiments els que decideixen com informen els clients.
0: Els esports, en Joan Fito, bona tarda.
9: Bona tarda. Rafinha és la principal novetat a l'estaix que el Barça està fent a Anglaterra. El brasiler s'ha incorporat avui a la pretemporada en el tercer dia d'estada a Birmingham. També es preveu que arribi a la concentració aquesta tarda el vicepresident Rafa Juste. Aquesta tarda, per cert, el tot costa entrevista a Fermín López, el migcampista, ha reconegut que el d'enguany ha estat el pitjor estiu de la seva vida després de lesionar-se al tram final de la temporada passada.
10: Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
9: Avui l'Espanyol juga el seu quart amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 3:15 i en directe per Esport 3. També jugaran els dos equips catalans de segona divisió a 6:45, també per Esport 3, Girona-Castelló a 9:15, Sabadell-Manresa. En bàsquet, l'Ilerna Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, un jugador americà amb passaport armeni que arriba del Bourg-en-Bresse francès, i ja sabem quin és el calendari de l'Eurolliga. El Barça debuta el 24 de setembre, un dijous a casa contra l'Efes d'Istanbul. A la segona jornada, els blaugranes visiten Xavi Pascual, el seu exentrenador, en aquest cas però a Dubai. A l'Eurocup, el Baxi Manresa debuta a la pista del principal favorit al títol, el Pau Grec.
11: Fins aquí les notícies.
12: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
13: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
14: Bona tarda, són les 5 i 7. Els bombers de la Generalitat treballen a aquesta hora en l'extinció d'un incendi de vegetació que està afectant Os de Civís, concretament a l'àrea del Pic de Salòria. Les tasques van condicionades pel fet que la zona afectada és un indret de difícil accés i amb un fort pendent. Està situat a més de 2.000 metres d'altitud. Recordem que el cim és a gairebé 2.800. El cos d'emergències ha informat que l'avís del foc s'ha rebut cap a 2:45 del migdia, quan s'ha observat una columna de fum que començava a expandir-se per la zona, formada bàsicament per pi negre i vegetació de sotabosc dins el terme municipal de les Valls de Valira i a poca distància tant del Pallars Sobirà com d'Andorra. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat d'augment 6 dotacions terrestres i 2 mitjans aèris dels bombers, amb el suport d'una unitat del grup d'actuacions forestals i d'efectius dels bombers d'Andorra, que hi han desplaçat 3 helicòpters. A causa del fort pendent de la muntanya, en aquell punt els efectius del GRAF han estat transportats fins al lloc dels fets amb helicòpter. D'augment es desconeix la xifra provisional de superfície forestal afectada. L'indret forma part del Parc Natural de l'Alt Pirineu. La 51a edició del Retaule de Sant Ermengol incorpora enguany una nova escena històrica, que és l'ampliació de l'escena dedicada a la Batalla de Còrdoba i noves projeccions visuals. L'organització aspira a consolidar la recuperació en l'afluència de públic que va experimentar l'any passat, quan van duplicar el nombre d'espectadors del 2024, mentre que ja preparen l'edició del 2027, que volen que sigui especial perquè es commemoraran 70 anys de la primera representació de l'espectacle, que va ser l'any 1957. L'organització aspira com a mínim igual als 700 espectadors que van assistir al Retaule l'any passat. Pel que fa a les noves, el director artístic, Xavier Piguillem, ha explicat que s'han proposat reforçar el ritme i l'interès per l'espectacle. La nova escena històrica està dedicada a la recreació de la consagració de l'església de Sant Pere de Frontanyà, actualment que té el nom de Sant Pere del Portella. Està situada al municipi de la Quart, al Berguedà, i està documentat que el bisbe Ermengol hi va mantenir una conversa íntima i paternal amb el comte Ermengol II, un fet documentat que aprofundeix en la dimensió humana i civil que va tenir el personatge. Pel que fa a la Batalla de Còrdoba, s'amplia la ja existent escena incorporant parts de combat a l'escenari i, d'altra banda, cada escena comptarà amb projeccions visuals específiques alhora que es renova i s'amplia la música que acompanya l'espectacle. Recordem que les representacions seran del 7 al 15 d'agost, cada nit a les 10, al claustre de la catedral.

0: Els bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimecres al matí, una parapentista que havia desaparegut ahir al terme municipal d'Organyà. Segons s'ha informat el cos d'emergències, l'avís de la desaparició es va rebre passades les 9 de la nit, després que persones pròximes a l'aficionada van advertir que no tenien notícies d'ella després que durant el dia havia estat practicant parapent a la zona. Arran de l'avís es va mobilitzar efectius del GRE de la Seu i del grup Caní de Recerca amb el suport de drons del MAIR i dotacions terrestres. També hi van col·laborar els bombers d'Andorra. La recerca ha continuat al llarg de tota la matinada i, finalment, al matí la dona està localitzada sana i estalvia. Castellciutat ja està de festa major. Els actes van començar dilluns amb la tradicional plantada del Pi i ahir es va fer el muntatge de l'estructura. Ahir també es va viure una jornada especial perquè es va instal·lar una nova fotografia històrica i aquesta s'ha situat a la façana dels antics estudis de Ràdio Seu, el que és actualment el consultori del poble. És una imatge de la dècada de 1950 que recupera la font que hi havia en aquell punt al costat del safareig i apareixen a damunt un grup de soldats i veïns. Els actes de la Festa Major de Castellciutat continuen avui. A les 10 de la nit hi ha cinema La Fresca, al pàrquing de Cal Duat, i demà també a les 10 de la nit teatre de Festa Major amb la companyia Castell City a la plaça de l'Arbre amb l'espectacle L'Armari i el Llit al Primer Crit. A més, després hi haurà un concert de ranxeres per completar la nit al llarg d'aquest dijous. Del gruix d'activitats començarà divendres amb el sopar popular pregó de Festa Major al Vall amb duet Láser, l'Escarrana Nocturna i el Castell Sona amb les actuacions dels grups Dirty Blunt i DJ Rabat. Joves agricultors i ramaders de Catalunya JARC ha presentat una esmena a la totalitat dels projectes Plater que el Departament de Territori vol implantar arreu de Catalunya, principalment per incrementar el nombre de plaques solars i molins de vent. Segons denuncia l'organització agrària, aquest pla d'energies renovables de la Generalitat posa en risc la sobirania alimentària del país i també el futur dels joves agricultors a l'hora de poder treballar a la terra. Cisco Esquerda, responsable d'Agenda Rural i Transició Energètica del sindicat, ha posat de manifest el malestar del sector exposant els arguments de les al·legacions. Adverteix que el Plater posa en perill fins a 300.000 hectàrees agrícoles productives d'arreu de Catalunya. Aquest rebuig total al projecte s'afegeix a les peticions de retirada o les al·legacions que han fet desenes d'ens locals. És el cas del Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell, que divendres passat va demanar ja que es paralitzés el Plater i es torni reformulat de dalt a baix, considerant que la tramitació s'ha fet amb molt poca transparència i dificultant la participació dels afectats, tant d'institucions locals com de particulars. Darrerament també hi ha mostrat el seu rebuig parcial o en alguns casos total desenes d'ajuntaments i consells comarcals de Catalunya, entre ells els del Solsonès i el Berguedà, a més del Consell General d'Aran. I els esports, el club Cadí Canoe Kayak i l'Ajuntament de la Seu d'Urgell han anunciat avui mateix que organitzen un acte de benvinguda per Miquel Travé i Mònica Dòria, que, recordem, aquest divendres passat es proclamen respectivament campió del món de seu masculí i subcampiona del món de seu femení, a resultats històrics que han obtingut els mundials disputats a Oklahoma City. La rebuda, que és oberta a tothom, tindrà lloc avui mateix, d'aquí a poca estona, 8:15 del vespre, a la plaça del Parc Olímpic del Segre. Precisament, just després d'arribar, Mònica Dòria va oferir una roda de premsa en què assegura que encara està assimilant l'èxit que va aconseguir aquest divendres passat, que és el millor resultat històric de l'equip de piragüisme d'Andorra en uns campionats del món i també el millor resultat femení del Cadí Canoe Kayak en una competició com aquesta. Dòria creu que això reforça la confiança en la feina feta, tenint en compte també que els mundials no van començar gaire bé perquè a l'inici va quedar eliminada dels time trails de kayak cross. Després es va concentrar totalment en l'eslàlom. Dijous va quedar-se a prop de la final de K1, un 15è lloc, i finalment divendres va aconseguir per primer cop pujar al segon calaix del podi en uns mundials. I el temps amb una calor que no afluixa. Per cert, aprofitem per recordar que l'Ajuntament de la Seu ha activat novament els refugis climàtics de la ciutat i també la gratuïtat de la piscina per a infants i gent gran des d'avui i fins que s'acabi aquest nou episodi d'onada de calor, que podria ser divendres. Des d'avui i fins llavors, els menors de 12 anys i els majors de 65 poden accedir de franc a l'espai aquàtic, a la piscina, a partir del migdia. Ahir a la capital urgellenca ja es va tornar a arribar als 37 graus, una dada que es preveu que repeteixi almenys fins divendres. La darrera previsió del Meteocat indica que aquest dijous i divendres pot arribar a 40 graus a Tremp, 39 a Solsona, 38 a la Seu, 37 a Sort i al Pont de Suerto, 35 a Viella, entre d'altres valors. I diumenge disposem de les màximes que hi ha hagut avui, que indiquen que a l'Observatori de Bellestar, a prop de la Seu, s'ha arribat fins als 36,4 graus. Ha tornat a superar, doncs, àmpliament els 35, i la més alta de la comarca, de moment, ha estat a Organyà, amb 38,3. També destaca el valor d'Oliana, on s'ha arribat fins als 37,8, més amunt a 1.200 metres. A Alinyana ha assolit els 33, la mateixa dada que s'ha arribat a Puigcerdà, que també està a 1.200 metres. Ja és un quart de sis, fins aquí a les notícies, les ampliem a les 7 a l'informatiu.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, aparthotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
4: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
5: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
4: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
5: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
4: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
5: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
4: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I, com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

és inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor banyador. Quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
1: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic.
2: Apondo!

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibrociment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més, tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1:00 PM. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bona tarda, vespre, són les 7. Els bombers de la Generalitat treballen l'extinció d'un incendi de vegetació o de civís a l'àrea del Pic del Salòria. Les tasques es veuen condicionades pel fet que la zona afectada és un indret de difícil accés i amb un fort pendent, situat a més de 2.000 metres d'altitud, el cim és a 2.789 metres. El cos d'emergència s'ha informat que l'avís del foc s'ha rebut cap a 2:15 del migdia, concretament a la 1:32, quan s'ha observat una columna de fum que començava a expandir-se per la zona, formada bàsicament per pi negre i vegetació de sotabosc dins el terme municipal de les Valls de Valira i a poca distància tant del Pallars Sobirà com d'Andorra. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat de moment 6 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris dels bombers, amb el suport d'una unitat del grup d'actuacions forestals, el GRAF, i d'efectius dels bombers d'Andorra, que hi han desplaçat 3 helicòpters. A causa del fort pendent de la muntanya en aquell punt, els efectius del GRAF han estat transportats fins al lloc dels fets amb helicòpter. De moment es desconeix la xifra provisional de superfície forestal afectada. L'indret forma part del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Poc abans de les 7 del vespre, els bombers han informat que ja han aconseguit estabilitzar el perímetre de l'incendi. També han detallat que a causa de la dificultat d'accés s'hi està treballant sobretot amb mitjans aeris i amb eines manuals sobre el terreny, atès que els camions no hi poden arribar. Diversos helicòpters han sobrevolat la zona per fer-hi descàrregues d'aigua. L'objectiu ara és tenir-lo com més controlat millor abans no es faci fosc. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell, tot seguint les indicacions de Protecció Civil de la Generalitat, ha tornat a activar les mesures especials per onada de calor que inclouen com a decisions més destacades l'habilitació de refugis climàtics en edificis públics i l'accés gratuït a la piscina municipal per a infants menors de 12 anys i per a gent gran majors de 65. És la quarta vegada que es posa en marxa el dispositiu especial per calor aquest estiu. Quan els refugis climàtics operatius des del consistori recorden que en cas que sigui necessari, tothom qui vulgui pot accedir a diversos edificis municipals que disposen d'aire condicionat en els seus horaris d'obertura habitual. Són la Biblioteca Sant Agustí, l'Oficina de Turisme, l'Espai Armengol i el mateix edifici consistorial. També es pot accedir a d'altres espais públics climatitzats com són el Sant Hospital i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell. L'Ajuntament també recomana fer ús d'espais sense aire condicionat, però amb zones d'ombra on es pot gaudir de la fresca, concretament el claustre del Racionero, el Parc Olímpic del Segre i el poliesportiu municipal. Pel que fa a la piscina, els menors de 12 anys i els majors de 65 anys hi poden accedir de franc aquests 3 dies a partir de les 12 del migdia i fins a les 8 del vespre. En el cas dels infants, hi han d'anar acompanyats d'una persona major de 18 anys. S'hi podrà entrar sempre i quan no s'arribi al límit oficial de cabuda de la instal·lació. En aquesta nova activació, aquesta gratuïtat es mantindrà fins que es mantingui oficialment la situació de calor anunciada per Protecció Civil. Les indicacions emeses pel govern també recomanen tant a institucions com a particulars tenir especial vigilància dels col·lectius que més poden patir la calor. Entre aquests han esmentat persones majors de 75 anys, sense suport familiar o sense recursos, persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat, persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure, incloses les activitats laborals, i persones amb malalties cròniques. Després, el cap de setmana passat, les temperatures van baixar. Diumenge, Bellestar no es va passar dels 28 graus. Aquest començament de setmana el termòmetre s'ha tornat a enfilar ràpidament. Ahir dimarts, al migdia, l'observatori de Meteoseu a la zona del Parc de Bombers ja va assolir els 37,4 graus. A la mateixa hora s'assolia 36 graus a Organyà, 35,5 a Oliana o 31,8 a Linyà. A la resta del Pirineu cal destacar les màximes de Sant Romà d'Abella, 37,9, Tremp, 36,7, la Pobla Segur, 36,5, Solsona, 36,3, Viella, 35, el Pont de Suert, 34,3, Sort, 33,4, 33,9, Guardiola de Berguedà també 33,9 i ja a 1.200 metres d'altitud, Puigcerdà a 32. La previsió de Meteocat apunta que tant aquest dijous com divendres es tornarà a superar àmpliament el llindar dels 35 graus a molts municipis de l'Alt Urgell i del Pirineu. Concretament, pel que va als principals nuclis de població, es preveu que tots dos dies es podrà arribar als 40 graus a Tremp, 39 a Solsona o 38 a la Seu, en aquest cas, a l'Observatori de Bellestar. Els bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimecres al matí una parapentista que havia desaparegut ahir dimarts al terme municipal d'Organyà. Segons ha informat el cos d'emergències, l'avís de la desaparició es va rebre passades les 9 de la nit, després que persones pròximes a l'aficionada van advertir que no tenien notícies d'ella després que durant el dia havia estat practicant parapent a la zona. Arran de l'avís es van mobilitzar efectius del GRAE, de la Seu d'Urgell i del grup Caní de Recerca, amb el suport de drons dels grups especials i dotacions terrestres. També han donat suport efectius dels bombers d'Andorra. La recerca ha continuat al llarg de tota la matinada i finalment ha donat resultat aquest matí quan la dona ha estat localitzada sana i estàlvia. La 51a edició del retaule de Sant Ermengol incorpora enguany una nova escena històrica, l'ampliació de l'escena dedicada a la Batalla de Còrdoba i noves projeccions visuals. L'organització aspira a consolidar la recuperació en l'afluència de públic que van experimentar l'any passat quan van duplicar el nombre d'espectadors del 2024, mentre que ja prepara l'edició del 2027, que volen que sigui especial perquè se commemoraran 70 anys de la primera representació d'espectacle que va tenir lloc l'any 1957. La presidenta de l'Associació del Retaule, Sònia Lanau, el director artístic del muntatge, Xavier Piguillem, i l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, han presentat aquest dimarts les representacions d'enguany que tindran lloc del 7 al 15 d'agost cada nit a les 10. L'acte s'ha fet al claustre de la Catedral de Santa Maria d'Urgell, que, com és habitual, es convertirà en l'escenari d'aquestes sessions al llarg de 9 nits consecutives. L'organització aspira com a mínim igualar els 700 espectadors que van assistir al retaule l'any passat. Pel que fa a les novetats, Xavier Piguillem ha explicat que s'han proposat reforçar el ritme i l'interès de l'espectacle. La nova escena històrica està dedicada a la recreació de la consagració de l'església de Sant Pere de Frontanyà, l'actual Sant Pere de la Portella, situada al municipi de la Quarra, al Berguedà. L'escena mostra una conversa íntima i paternal entre el bisbe d'Ermengol i el jove comte Ermengol II, un fet documentat que aprofundeix en la dimensió humana i civil que va tenir el personatge. L'espectacle en format compta amb un equip d'un centenar de persones entre actors, actrius i equip tècnic de llum i sons, explica la presidenta de l'associació, Sònia Lanau.
3: Que bé que al darrere hi ha molta gent, som unes 100 persones que estem entre actors, actrius, regidors, regidores, això, els tècnics que estan també a lo que és llum, so, vull dir que som una bona colla de moltes persones de la Seu que si no fos pues aquí en aquest indret no ens trobaríem. És una representació intergeneracional perquè hi ha des d'infants fins a gent molt gran que ha estat des de la primera representació, vull dir que és una bona mostra de la ciutadania que tenim al nostre municipi, que fem pinya i que la veritat que ens ho passem molt bé, perquè darrere de lo que es veu també som una gran família i la veritat que s'agraeix.
2: Joan Barrera ha volgut agrair el compromís de la Junta, del director i del centenar de voluntaris per garantir la continuïtat d'aquesta celebració que explica també la història de la Seu i la nostra pròpia identitat. L'alcalde ha reiterat el suport de l'Ajuntament al projecte.
4: És evident que el retaule de Sant Ermengol és un esdeveniment, és un acte, és una celebració que ja és imprescindible al nostre calendari. Per tant, un any més, per 51a vegada, doncs es torna a repetir aquí en aquest marc incomparable, com deia el Xavier Piguillem, que és el claustre de la catedral, a la nostra ciutat.
2: Una de les grans novetats d'aquesta edició és la voluntat d'apropar la figura del bisbe Ermengol als escolars des d'un vessant pedagògic i civil, tot posant en valor el llegat que va deixar pel que fa a la construcció d'infraestructures, ponts i camins a l'antic comtat d'Urgell. Per aconseguir-ho, l'associació ha encarregat l'elaboració d'una auca a la historiadora, il·lustradora i soprano Laura de Castellet, que també és membre de l'equip del retaule. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de la Seu ha aprovat aquest dilluns el projecte d'obres per millorar la zona de joc infantil de la plaça del Firal, situada en la confluència dels carrers de Montorull i de la Serradora. Actualment aquest espai disposa d'una àrea de joc amb un tobogan i diversos balancins sobre un paviment de sauló, a més de bancs al voltant i una font. El nou projecte preveu la renovació de la zona de joc amb la instal·lació d'un paviment de seguretat de suro sobre una base de formigó armat amb l'objectiu d'oferir una superfície més segura per als infants. L'actuació també inclourà la incorporació de nous elements de joc, entre els quals hi haurà nous balancins i molles. El pressupost total d'aquesta intervenció ascendeix a 32.571 euros IVA inclòs. I també en l'apartat local, amb l'arribada del període estival, l'Oficina d'Atenció Ciutadana, l'OAC de l'Ajuntament de la Seu, adaptarà el seu horari habitual d'atenció al públic durant tot el mes d'agost per adequar-se a la reducció de la demanda i a la mobilitat pròpia d'aquestes dates. Així, entre l'1 i el 31 d'agost, l'OAC obrirà les seves portes de dilluns a divendres al matí de 9 a 2. Durant aquest període, el servei no oferirà atenció les tardes de dilluns i dijous, ni tampoc els dissabtes al matí. A partir de l'1 de setembre, l'oficina reprendrà la seva activitat en horari ordinari habitual. Es recorda a la ciutadania que la seu electrònica Ajuntament de la Seu, eSeu, continua operativa les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. La gravació del nou videoclip del cantant Makuka, que és previst que es dugui a terme a aquesta ciutat, ha estat ajornada. Des de l'organització han explicat que a causa de l'arribada d'aquesta setmana d'una nova onada de calor, la quarta d'aquest estiu, han decidit cancel·lar la data que havien previst inicialment, que era aquest divendres 31 de juliol a la tarda. L'enregistrament correspon a la nova cançó titulada Happy. S'ha de fer a la piscina de l'hotel La Glorieta, a tocar del nucli urbà de la Seu d'Urgell. Tenint en compte que es tracta d'un espai a l'aire lliure i amb l'objectiu de garantir el benestar de tothom i evitar inconvenients tècnics de gravació i il·luminació, finalment han acordat canviar la data de la producció. Han avançat que amb tota probabilitat es farà el mes de setembre. Des de l'entorn del cantant andorrà han agraït el suport de totes les persones que ja s'havien apuntat per prendre part en la gravació del videoclip, per la qual calculen que necessitaran al voltant d'un centenar de participants. I a l'apartat comarcal, l'Ajuntament de Peramola preveu aprovar pròximament, mitjançant acord de ple, la cessió de la documentació històrica del consistori perquè sigui custodiada per l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell. Així ho ha anunciat l'equip de govern al darrer plenari, en què s'ha desestimat una moció presentada pel grup municipal de Compromís en què proposava iniciar els tràmits per dipositar aquest fons documental a l'arxiu, tot mantenint-ne la titularitat municipal i garantint-ne la conservació, la classificació i l'accés sota criteris tècnics del sistema d'arxius de Catalunya. També s'ha descartat un prec de l'oposició relatiu a l'ús de la documentació registral. L'alcalde de Peramola, Joan Puig, ha explicat que ja fa temps que es van plantejar de fer aquesta sessió, però la proposta es va quedar en un calaix i darrerament l'han tornat a reactivar mitjançant converses entre el director de l'Arxiu Comarcal, Julio Quílez, i el conseller de Cultura del Consell Comarcal. Marcal. Puig ha volgut subratllar que hi ha una clara voluntat de preparar i fer efectiu aquest acord a curt termini, però alhora entén que un tràmit com aquest no s'ha de concretar per aquesta via, sinó mitjançant un acord de ple. Escoltem l'alcalde de Peramola, Joan Puig.
5: No, perquè l'alimentació havíem estat mirant fa temps i ho havíem deixat amb un calaix parat, però no, ara ho hem tornat a reactivar i el director de l'Arxiu Comarcal del Consell ha parlat amb el nostre regidor de Cultura, que té una amistat especial, perquè el nostre regidor de Cultura ha estat becari seu, i res, ho farem, ho portarem a terme. L'únic que nosaltres veiem que potser no és una moció, sinó que s'ha de fer a través d'un acord de ple, però simple ho prepararíem, i a través d'un acord de ple pues, veiem que el Consell Comarcal tingués tot l'arxiu de Peramola ben posat, ben indexat, i quan això estigui fet, els papers que ens demana el regidor pues, se li podran donar sense cap problema. La informació que ens demana sobre la llet, sobre les mines de l'oxita, sobre les prospeccions petrolíferes, tot el que demana, jo crec que al final no demana res sensible ni que sigui objecte de voler-ho amagar, sinó que el que volem és que no es perdi més documentació i que tot arribi al lloc que ha d'arribar.
2: Sobre els motius per desestimar la moció, el Batlle ha reiterat que l'equip de govern, que engloba 6 dels 7 regidors, no l'ha acceptat perquè consideren que una moció no és el mitjà adient per aprovar una mesura com aquesta. A més, Puig hi afegeix que Compromís hi havia afegit al text d'altres termes que no tenen a veure directament amb l'objectiu principal de la proposta. El portaveu de Compromís per Peramola, Toni Mas, ha lamentat el vot negatiu a la moció que havia preparat, perquè creu que ara, per ara, la documentació històrica d'Ajuntament es manté en una situació de vulnerabilitat, sense garanties plenes d'accés objectiu ni de preservació especialitzada. Pel que fa al prec sobre ús de la documentació registral, Mas ha explicat que instava a revisar exhaustivament la documentació notarial, registral i cadastral abans d'afrontar litigis que poden afectar espais vinculats al patrimoni municipal. Joves, agricultors i ramaders de Catalunya, la JARC, ha presentat una esmena a la totalitat als projectes Plater que el Departament de Territori vol implantar arreu de Catalunya, principalment per incrementar el nombre de plaques solars i molins de vent. Segons denuncia l'organització agrària, aquest pla d'energies renovables de la Generalitat posa en risc la sobirania alimentària del país i també el futur dels joves agricultors a l'hora de poder treballar la terra. Xisco Esquerdà, responsable d'Agenda Rural i Transició Energètica al sindicat, ha posat de manifest el malestar del sector exposant els arguments de les al·legacions. La presentació de les reclamacions l'han fet com a mostra del rebuig en una granja que ja està envoltada de camps fotovoltaics al Carràs, al Segrià. Esquerda ha instat al govern a començar de nou i deixar sense efecte aquest plàter perquè posa en perill 300.000 hectàrees agrícoles productives. L'escoltem també a continuació.
6: Per nosaltres el que fem és una esmena a la totalitat, que es deixi sense efecte aquest plàter i tornem a començar de nou i d'una altra manera, no? Podríem acabar amb això renovable, sí, però d'aquesta manera no, que és un vell com les nuclears i com tantes coses, no? Però jo crec que amb el territori s'està actuant tan malament i de fa tant temps que la gent pues, està cansada i totes les propostes que ens fan, la gent se'hi tira que no. A grans trets, nosaltres el que veiem és que aquest plàter xoca directament amb la llei d'espais agraris, que és anterior a la llei de renovables. El que passa és que no s'ha desenvolupat el reglament, per tant, ha passat davant la llei de renovables a la llei d'espais agraris. Les integrades, produccions ecològiques, tot aquest tipus d'agricultura de qualitat la protegeix. I aquest plàter passa pel damunt d'aquesta llei, destrossant-ho tot i poder posar plaques a tot arreu. Llavors, també posa en risc la sobirania alimentària. S'està parlant de 300.000 hectàrees que estan possibles per posar aquestes energies renovables, i el que no pot ser és que tot això és terres agràries, no? Quan veiem que no prioritza, que Plater no prioritza prou a les, diuen, terres artificialitzades, zones artificialitzades, que és polígonos industrials, cases, zones urbanitzades, magatzems, granges, la mitjana de l'autopista, les vores de l'AVE, això s'hauria de prioritzar, i quan estigui això ple, pugui posar en zones que no siguin aquestes, no?
2: Aquest rebuig total al projecte s'afegeix a les peticions de retirada o a les al·legacions que han fet desenes d'ens locals. És el cas del Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell, que divendres passat va demanar que es paralitzi el plàter i es torni a reformular de dalt a baix perquè consideren que la tramitació s'ha fet amb molt poca transparència i dificultant la participació dels afectats, tant d'institucions locals com de particulars. JARC ha volgut posar de manifest el malestar generalitzat que ha aflorat en l'obertura del període d'al·legacions al plàter arreu del país. L'organització considera que, per molt que es consideri necessari, el desplegament de les energies renovables està ple d'incongruències i riscos, i per això diversos sectors, incloent-hi ajuntaments, consells comarcals, diputacions i cambres agràries, han presentat al·legacions massives per exigir aquesta esmena a la totalitat que ara també presenten ells mateixos. Pel sindicat, el plàter xoca amb la llei d'espais agraris, ja que el pla prioritza l'ocupació de terres agràries per damunt de la protecció de les produccions de qualitat i ecològics. Un altre punt que JARC ha criticat durament és que, malgrat les promeses polítiques prèvies de deixar els regadius fora del pla, el cert és que el text presentat per territori no contempla i permet instal·lar plaques en aquestes terres fèrtils. En aquest sentit, hi han afegit que l'anàlisi d'afectacions agràries s'ha fet sense disposar disposar d'un mapa agrobiològic unificat per tot Catalunya, tret de zones molt concretes com les concentracions parcel·làries del canal Segarra-Garrigues. Esquerra també ha volgut puntualitzar que estan sorpresos perquè s'ha exclòs el Departament d'Agricultura en l'elaboració del document clau d'afectacions agràries, el qual denuncia ha estat redactat de manera unilateral per territori. L'Ajuntament de Baix Pallars ha tornat a produir sal després de 2 anys d'aturada de les salines de Gerri de la Sal. Fins fa 2 anys ho havia fet un matrimoni del poble a mode testimonial i així evitar que l'ofici i la tradició salinera acabés desapareixent. Ara l'Ajuntament ha agafat el testimoni i ja ha completat la tercera recollida d'aquesta temporada, un pas decisiu per evitar la pèrdua d'un ofici documentat al segle IX i amb arrels que remunten a 4.000 anys enrere, a l'edat de bronze. La sal de Gerri és molt apreciada dins el món culinari i en algunes botigues del Pallars encara se'n pot trobar. L'objectiu de l'Ajuntament és acabar comercialitzant aquest producte. La riquesa del poble de Gerri de la Sal va estar lligada durant molts anys a la producció artesanal de la sal. A finals de la dècada dels anys 70, però, l'activitat salinera ja es trobava en regressió i decadència. I des de llavors, les salines i l'activitat salinera es van pràcticament aturar. Aroa Yagüe, directora del Museu de la Sal, ha explicat que el treball no s'acaba amb la recollida. La sal obtinguda s'ha de sotmetre encara a un procés posterior d'assecatge i neteja abans de ser distribuïda. Des de l'Ajuntament s'està estudiant recuperar el format de les caixes antigues per comercialitzar pròximament aquest producte i que continuï sent un referent gastronòmic de qualitat del Pallars.

0: La palista Mònica Dori ha tornat dels Estats Units molt satisfeta pel fet d'haver esdevingut la nova subcampiona del món d'eslàlom en la categoria femenina de canoa C1. Aquest dimarts al vespre, en una roda de premsa per valorar aquesta medalla de plata, Dori ha manifestat que ha necessitat una mica de temps per assumir-ho, perquè després de la prova, divendres passat, encara no era plenament conscient del que havia assolit. I és que aquest segon lloc ha esdevingut el millor resultat històric de l'equip de piragüisme d'Andorra en uns campionats del món i també el millor resultat femení de membres del club Cadí Canoe Kayak en aquesta competició internacional. En aquest sentit, Mònica Dòria ha declarat que de moment el que vol és gaudir-ho, però ha volgut reivindicar que aquest podi reforça la confiança en la feina feta. De fet, la palista del Cadí Canoe Kayak ha recordat que aquests mundials no van començar gens bé per a ella, perquè el primer dia va quedar eliminada als Times Trials de Kayak Cross, modalitat en la qual també aspirava al podi, i jo no va poder disputar les posteriors eliminatòries de dissabte. Dori ha reconegut que aquell inici la va afectar psicològicament i va estar plorant molta estona després de la competició, però després va aconseguir canalitzar aquesta frustració en les proves d'eslàlom, en què dijous es va quedar a prop de la final de K1, quinzena, i finalment divendres va aconseguir per primer cop pujar al segon calaix del podi en uns mundials. La canoista afirma que s'ho va prendre com una oportunitat per demostrar que estava allà i que ho podia fer. L'escoltem també a continuació.
1: Honestament, he necessitat una mica de temps per realment assumir-ho, perquè en el moment, amb tota la tensió que tens, és com que no m'acabava de... o no era realment conscient de lo que acabava de passar. I en realitat és una sensació molt, molt guai de poder acabar una competició així els següents dies, doncs et sents satisfet. És com que és una mica la reafirmació de que estàs fent bé les coses i que tota la feina que has fet doncs, avui, en aquell dia, ha tingut el resultat, i això realment dona una sensació de satisfacció i de confiança molt, molt gran. Llavors, ara estem una mica més acabant-ho de pair, però sobretot gaudint-ho, perquè a vegades ens oblidem de fer això també, de gaudir-ho.
0: Ara, la cap de files de l'equip Andorra aspira a confirmar aquesta bona evolució fent bons resultats a les dues últimes proves de la Copa del Món. La penúltima tindrà lloc del 3 al 5 de setembre a Bert-sur-Marne, subseu dels Jocs de París 2024, en què va obtenir diploma olímpic. I la setmana següent, del 10 al 13 de setembre, la Seu d'Urgell acollirà les finals del circuit mundial, amb la mirada posada ja en l'organització dels Mundials 2027. Mònica Dori ha recordat que aquestes dues competicions seran també les primeres proves puntuables de cara a obtenir plaça per als Jocs de Los Angeles 2028.
1: Justament l'objectiu número 1 a dia d'avui són les dues Copes del Món que venen, perquè són les dues Copes del Món que compten per la classificació olímpica, així que per nosaltres segueixen sent super, super importants. I a més que són a dos llocs que per mi també són com casa 2.0, que són a París i a la Seu. Llavors, l'objectiu està posat en aquestes dues competicions, i el que és l'europeu i la revalidació del títol, doncs evidentment que estaré allà per treballar-ho, però queda totalment a posteriori d'aquestes dues. És a dir, ara mateix són l'objectiu és aquest.
0: També en relació amb aquests recents mundials, el Cadí Canoe Kayak i l'Ajuntament de la Seu han anunciat avui dimecres l'organització d'un acte de benvinguda tant a Mònica Dòria com a Miquel Travé pels resultats històrics que ha obtingut a Oklahoma City. La rebuda oberta a tothom tindrà lloc avui mateix, al vespre, tot just a 8:15, d'aquí 5 minutets, a la plaça del Parc Olímpic del Segre. Són 5:05 de 8, les 7:25, fins aquí el darrer informatiu del dia, l'informatiu vespre de Ràdio Seu. Tota la informació també a la nostra pàgina web, a radioseu.cat, també als perfils de X, Facebook i Instagram.

A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya,

0: i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: pot parlar, deu posar-se al sí, filmet sí. Tothom, eh?
1: A mi és un encert.
2: Sí, sí, ho crec també. Bé, arribem a les 8. Completem la primera hora del Tot Costa. És el moment d'actualitzar-nos, però compta amb l'actualització de la informació general amb el Marc Güell. Marc, us hi posareu a 8:45.
3: A 8:45.
2: Fins a les 9, amb quins arguments?
3: Doncs mira, avui hem de començar parlant també d'aquest nou episodi de calor intensa. Demà els agents rurals eleven el risc d'incendi al nivell màxim en 102 municipis. Això és més del doble de les localitats que hi havia avui en aquest risc màxim. També s'ampliaran, per tant, les restriccions pel que fa als espais naturals i es prohibirà l'accés a 7 parcs. Per tant, molta prudència i també molta paciència. En una entrevista a 3Cat Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació per dels agents rurals, que és en Jordi Passalaigua, ha alertat que aquestes xifres poden seguir augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
4: Aquesta pujada doncs, de temperatura, aquesta onada de calor, doncs, la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs, que fan doncs, que aquest perill d'incendi al pla AFA doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, doncs, i que no descartem doncs, que hi pugui haver possibles nous tancaments.
3: I és que atenció, perquè aquest nou episodi d'altes temperatures s'allargarà ben bé una setmana i aquest escenari ha fet que aquesta tarda hem hagut d'estar pendents de 3 incendis forestals, petits, això sí, han cremat poques hectàrees i ara ja estan controlats o bé estabilitzats. Un d'ells és el de Canyelles, el Garraf, que ha obligat a confinar unes 3.000 persones. Doncs bé, l'alcaldessa Rosa Huguet ha explicat també que aquest foc ha començat per una imprudència.
5: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
3: Avui al Catalunya Vespre també ens haurem de fixar en la mina de Súria, al Bages, on ha mort un treballador després d'un despreniment de roques, un cas que ha generat malestar entre els treballadors, ho explicarem també. I una notícia que acabem de saber sobre el cas Plus Ultra, aquell cas que esquitxa José Luis Rodríguez Zapatero. Doncs bé, el jutge de l'Audiència Nacional que porta aquest cas acaba d'autoritzar la policia espanyola a investigar els comptes bancaris que té l'expresident espanyol, però també les seves filles i la seva secretària, tots ells, recordem-ho, estan imputats en aquesta causa.
2: Molt bé, Marc, gràcies, us sentim a 2:15.
3: Bona tarda.
2: Tada.
6: Pop-up Vespre.
2: Amb el Joan Fitó, què ens expliques, Joan?
7: Doncs a veure, una hora pràcticament dedicada al Barça. Hem escoltat una entrevista amb Fermín López, que la podeu recuperar ja al web i l'app de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3Cat. Fermín López deia que ha estat aquest el pitjor estiu de la seva vida. El Santi traia una mica de ferro a les declaracions del migcampista del Campillo. També hem sentit Joan Garcia, avui sí. Ha dit, els dos han coincidit que la Champions era l'objectiu, ara està jugant al Girona, mateix pausa d'hidratació, Girona 2, Castelló 2, també està jugant l'Espanyol
2: femení,
7: un amistós de pretemporada contra el Tenerife, a punt d'arribar al descans, guanya 0-1 gol de Yara.
2: És el primer amistós de l'Espanyol femení, del nou Espanyol, bé, dic nou perquè hi ha molts canvis, hi ha 9 jugadores noves en l'equip de Sara Monforte que s'estrena avui a la illa de Fuerteventura davant del Tenerife en aquest amistós. Qui també juga avui és l'Espanyol, el masculí, ho fa a l'estatge d'Anglaterra i ho fa contra el Burnley.
6: Tot costa.

0: Les 8 i 4 anem a aquesta hora cap a Anglaterra, cap al nord d'Anglaterra, cap a Burnley. Allà hi tenim l'Àlex Ávila, que és el company de TV3 que està seguint aquests dies l'activitat blanquiblava. Àlex, tal com estàs?
1: Bona tarda, tot molt bé, vosaltres?
0: Bé, molt bé. Quin ambient hi ha per aquí? Tres quarts d'hora pel partit, eh?
1: Doncs sí, ja queda poqueta estona perquè comenci el partit i la veritat és que comença a haver-hi bastant ambient i també veiem alguna samarreta blanquiblava pels voltants del Turf Moor Stadium.
0: Mira, tornem a preguntar perquè en aquests amistosos acostuma passar que sempre hi ha pericos que o bé es desplacen, bé, potser expressament per veure el partit, no, però que aprofiten el partit...
2: Per veure Burnley tampoc, igual estar a Manchester.
0: No, exacte, per veure Burnley no, Burnley no. Burnley no, no sé si has pogut... Àlex, has pogut veure la ciutat, si és molt maca, Burnley o no?
1: Home, doncs a mi, a veure, també és veritat que quan vas a un lloc sense expectatives, la veritat que és fàcil superar-les, però no m'ha desagradat. La veritat, hem estat durant aquest matí donant una volta pel centre de la ciutat, una ciutat tranquil·la, d'uns 80.000 habitants, per tant, tampoc és gaire gran. I la veritat és que m'ha encantat. Moltes cases així unifamiliars, molt típica anglesa. El Turf Moor també és un estadi bastant britànic, i sí. Per tant, al final, bastant bé. No sé si per venir de vacances, però...
0: No, home, però si això...
1: Aprofitant que juga a l'Espanyol, sí, doncs home, sí, no està malament.
0: I això, Burnley és a uns quants quilòmetres al nord de Manchester, també és relativament a prop de Liverpool, per tant, hi ha una ruteta maca, Sandy, allà,
2: Sí.
0: Si tu muntes bé.
2: No seria per estar-se a Burnley,
0: no.
2: Però si aprofites i estàs a Liverpool, Manchester, sí. Tota aquella zona...
0: Sí, sí. I l'estadi dius, Àlex...
1: No, la veritat...
0: Digues.
1: La veritat és que l'ocasió mereix la pena per visitar Manchester, Liverpool, com dius. Són ciutats que estan més o menys a una hora d'aquí de Burnley. Recordem que l'Espanyol està allotjat a Blackburn, a una ciutat una mica més gran de Burnley, que està a uns 20 minuts. Per tant, pots fer aquí alguna visita més enllà de Burnley.
0: Sí, sí. A l'estadi, hi has pogut entrar ja?
1: Sí, hem estat trepitjant la gespa. La veritat és
0: que
1: és un estadi amb l'encant britànic. Uns 22.000 espectadors que van. La veritat és que sí, és el típic estadi britànic.
0: I, per cert, tenim 11 ja de l'Espanyol per jugar contra el Burnley, el que serà, home, em podríem dir un derbi d'empresa. Perquè
2: Partit de team building.
0: Exacte. Exacte. Perquè recordem-ho, Àlex, que són dos equips que formen part del mateix entramat del grup d'inversió de l'Empeis, eh?
1: Sí, i la veritat és que és la primera vegada que s'enfronten des que comparteixen propietat amb l'Empeis. Ja es van veure les cares la temporada 18-19 amb victòria 0-2 per l'Espanyol, però és veritat que des que comparteixen aquesta propietat és la primera vegada que es veuen les cares. Veurem, perquè en aquella ocasió el rival, el Burnley, era una mica diferent, estava en posicions europees, estava disputant la prèvia per entrar a Europa i avui es veuran les cares l'Espanyol contra un Burnley en reconstrucció, un Burnley que dels quatre partits amistosos que ha fet només ha pogut fer un empat, va fer una gira pel nord dels Estats Units i la veritat és que només va poder rascar un empat. Ve de perdre contra l'Ajax 2-1 i per tant no és una situació còmoda. Estrenen entrenador, van tornar a baixar a segona divisió, recordem que és el tercer descens en les últimes 5 temporades i per tant veurem quina és la rebuda del Turf Moor Stadium al seu equip. Avui s'estrenen precisament en aquest estadi.
0: Això que et deia abans, Àlex, tens 11 de l'Espanyol per saber qui juga?
1: Sí, la veritat és que Manolo González ja aposta doncs, per un 11 una mica bastant més reconeixible. El canvi més important el tenim a la porteria, que estarà defensada per Fortuño del filial, i a partir d'aquí tenim Omar El Hilali, Riedel, Cabrera i el nou fitxatge Hugh Hartman en defensa, Urco, que després de disputar bastants minuts de central, avui torna al mig del camp, estarà acompanyat per Edu Expósito i el seu fitxatge que forma part d'aquest 11, Àlex Calatrava, i a dalt amb Jofre, Pere Milla i Roberto.
0: Mira, ara me l'estic mirant. Digues.
1: Sí, digues. No, que Marcos Fernández es baixa d'última hora per unes molèsties físiques, per tant no podrà disputar cap minut.
0: Mira, Marcos Fernández, que és el jugador aquest davanter que tenia l'Espanyol cedit al Ceuta a segona divisió, havia fet molt bona temporada a segona divisió, i un jugador que a priori l'Espanyol volia tornar a cedir i que, pel que sabem, Manolo té seriosos dubtes de que segurament se l'acabarà quedant, perquè ha fet un parell o tres de partits molt bons en aquesta pretemporada, i així com la temporada passada no el va acabar de convèncer el tècnic Blanqui Blau, aquesta temporada, ja amb un any més de rodatge i d'experiència, sembla que Marcos Fernández, aquest davanter, doncs, si no hi ha canvis i d'última hora, segurament completarà la plantilla de l'Espanyol. T'anava a dir, Àlex, que és un 11 que perfectament, amb l'excepció de Fortuño, que evidentment no serà el porter titular, podríem veure en el primer partit de Lliga contra el Llevant d'aquí a 20 dies.
1: Sí, exacte, és el que deia, bastant reconeixible. Sí que els primers partits, potser contra l'Olot, el Pau Francès sí que va apostar per jugadors menys habituals, però aquí sí que, com dèiem, és un 11 en què Urco fins i tot ja deixa de jugar de central, se situa al mig del camp al costat d'Edu Expósito, ja de davanter hi ha Roberto, en Pere Milla i Jofre, per tant, sí que podem veure cares més reconeixibles i que, la veritat, doncs, veurem quin nivell donen contra un Burnley que, com dèiem, jugarà a la segona divisió anglesa.
0: Molt bé, no sé si t'has pogut acostar o has pogut palpar una mica l'estat d'any d'aquests quatre pericos que dius que has pogut veure per aquí a la vora de l'estadi.
1: Sí, hem estat parlant amb alguns d'ells, Sergi, però la veritat és que hi ha hagut una història que a mi personalment m'ha encandilat i que és d'aquelles històries, aquelles anècdotes que els protagonistes, que els tinc aquí al meu costat, recordaran durant anys, perquè... Bueno, ara ens ho explicaran ells.
0: Aviam, què diuen?
1: Són dos nois, un de 18 anys i un de 17, i a veure si em recordeu els noms.
3: Edu, Bruno.
1: Doncs Sergi, l'Edu i el Bruno... Van venir expressament, l'Edu es va llevar un dia i va dir, escolta, que l'Espanyol juga a Burnley, podem anar a veure el partit, va trucar el seu amic i van estar tots dos d'acord, però va haver-hi un petit error, no, Edu? Aviam, explica'm.
4: Bueno, agafant els vols, en comptes d'anar a Manchester, vam anar a Newcastle.
0: No.
4: I, bueno, vam tenir que agafar bastant, bueno, dos busos i hem estat 8 hores en bus fins a arribar a Burnley i, pues, una putada perquè hem gastat bastants diners, però tot per veure l'Espanyol i ja està. Valdrà la pena amb la victòria avui.
0: Tot fos això.
1: Escolta'm, quan us veu adonar que us havíeu equivocat, quina va ser la cara que se't va quedar?
3: A mi se'm va quedar una cara bastant sorprès i sincerament em va ficar bastant nerviós, però bueno, sabíeu que sempre en sortim nosaltres perquè som amics des de ben petits, sempre sortim la nostra i pues, aquí estem i hem aconseguit, així que estem contents.
1: I atenció, Sergi, que no s'acaba aquí la història, carai, perquè demà a les 11 del matí han de tornar...
0: Clar. Ara ho veia el Sant.
1: Això, veiem aquesta tornada com la fareu.
4: Ara hem contractat un taxi que ens vindrà a recollir a les 6 del matí i arribarem a les 9 a Newcastle per al vol.
0: Escolta, bueno, pregunta'ls i Àlex si se n'han adonat a la Terra o abans de que s'havien equivocat de ciutat.
5: No, abans.
4: Bueno, ens vam adonar unes 3 hores abans del vol, més o menys. I bueno, vam estar... Ell està... Bueno, el meu amic es va fotre a dormir i jo corrent a comprar uns tiquets o alguna cosa de bus, de lo que fos... Així, bueno,
0: escolta,
4: com anècdota és de puta mare.
0: No, com anècdota, escolta, mira, m'has arreglat el programa com anècdota, fixa't. Vull dir que és no, fantàstic.
2: Jo no sé quan us costarà un taxi de Burnley a Newcastle.
5: Potser uns altres vols.
2: Però igual un vol Manchester-Barcelona us surt més barat, eh?
4: No, hem contemplat l'opció i no, és més car.
0: Vale. Sí. Escolta'm, com veieu l'Espanyol?
4: Bueno, pues venim d'una temporada que vam començar molt bé i vam acabar una mica malament, que bueno, que es pot dir que ni érem tan bons ni érem tan dolents.
0: Sí.
4: Però ara, bueno, portem 2 guanyats, els rivals no són de molta altura, però això és una cosa, i contra el Sabadell un error del Rubén Sánchez, pues va empatar el partit. I pues jo crec que ara començarem bastant bé la temporada i que no podem flipar-nos amb les expectatives, però que tampoc hem de mirar cap avall, cap amunt i cap endavant.
0: Sí, sí. Falten fitxatges encara, nois, eh?
3: Sí, sí, bueno, confiem en el que tenim, anem fent i a veure què passa.
0: Un central com a mínim, no?
3: Sí, un central no seria malament. Confiem bastant amb el Cabrera i amb el Riedel. Una pena el del Calero, que el teníem molt, molt estimat aquí. Però a veure què s'acaba fitxant. A veure si l'Aran Peix fa un treball.
0: Molt bé. Escolteu, moltes gràcies pel testimoni, per l'anècdota. Tingueu una bona tornada, gaudiu del partit, almenys avui. I res, a veure si guanya l'Espanyol i ho podeu explicar tot plegat als amics i familiars a partir de demà.
3: Sí. Moltes gràcies.
0: Vinga.
4: Sí, moltes gràcies.
0: Àlex Avila, gràcies també. Que vagi molt bé. Per cert, el partit el podreu seguir, Esport 3. Àlex, a partir de 8:45, eh?
1: Exacte, amb el nostre company Oriol Vidal, el podreu seguir en directe i també el de dissabte contra el Middlesbrough.
0: Molt bé, doncs el seguirem i tant que sí, els veurem. Gràcies, Àlex, merci, abraçada.
1: Perfecte, moltes gràcies.
5: Tot costa, amb Sergi Andreu.
6: Confessa-ho, algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
7: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot costa.
0: Vinga, un quart de nou tocat. Deixa'm acomiadar abans a la Marta Corredera, al Santi Jiménez. Us ha passat mai d'equivocar-vos d'aeroport, Santi?
2: No, no crec que en aquest sentit no m'he equivocat. Bueno, alguna vegada a Milán, entrant amb el Pensa o l'altre, sí que ha hagut de córrer. Una vegada, sí.
0: Hi ha gent que s'equivoca, que confon Àustria amb Austràlia, eh?
2: Bueno, i quan va haver-hi
0: això és terrible. No, és dramàtic,
2: final,
0: això.
2: Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, va haver-hi una penya de l'Atlètic de Bilbao que jugava, la final es jugava a Budapest, sí. I van anar a Bucarest.
0: Exacte, aquesta també és una confusió habitual. Déu-n'hi-do, gràcies. Vinga. Que vagi bé. Tito, com tenim el partit al Girona?
10: S'acaba d'avançar el Girona, recuperació de Van de Beek a 3/4, assisteix a Bannat, que entra a l'àrea, i amb la dreta la creua, per tant, minut 41 pràcticament de la segona meitat, 86 de partit, Girona 3, Castelló 2.
0: Qui fa pinta que tampoc no es confon d'aeroport és l'Ernest Macià. Ernest, com estàs?
11: Bona tarda, Sergi.
0: Tu t'ha passat mai o no això de confondre't d'aeroport?
11: No,
0: de ciutat?
11: No. Mira que m'han passat coses, però no cridis amb el temps perquè m'acabarà passant, eh? Clar que tot el que em pugui passar em passarà a la vida.
0: No, home, no. No fotem, sí, no, no. Sí. A les bones persones aquestes coses no els hi passa.
11: Gràcies, gràcies.
0: Escolta'm, Ernest, avui l'Eurolliga i l'Eurocup han fet públics els calendaris de tota la temporada. Per tant, ja sabem les dates claus, d'aquesta propera temporada de bàsquet.
11: Sí, a veure, és l'any del centenari. Aleshores, la temporada pel Barça, l'Eurolliga, començarà amb un partit al Palau, que, doncs, està bé. No serà el Sant Jordi, que hi havia gent que es plantejava, no?, de si el Sant Jordi almenys un partit pel centenari, no. D'entrada, es treballa en Palau Blaugrana 24 de setembre, apunta la data, és un dijous, 24 de setembre, primer partit al Barça a l'Eurolliga. Li toca l'Efes, que és un equip de gamma mitja, una mica com el Barça actualment, gamma mitja, l'Efes doncs potser mitja baixa fins i tot, i els 10 primers partits, comptat i debatut, doncs home, podríem dir que el Barça té una entrada tèbia, és a dir, dels 10 partits podríem dir que 3 són contra rivals complicats, però els altres 7 són compatibles, guanyables, i per tant doncs el Barça, de ser Kulitz amb tantes novetats, li pot anar bé, perquè després és veritat que van a Dubai, és l'equip de Xavi Pascual, el dia 29 de setembre. Però li ve una sèrie d'equips com el Besiktas, els Alguiris, el Maccabi a casa, que bé, doncs es pot competir. L'Olympiacos ja és més difícil, que això ja tocaria la jornada 6 a l'octubre, però vaja, podríem dir que el Barça dins de tot no ha tingut del tot mala sort. Diguem-ne que el Tourmalet li arriba ja amb 3 mesos de rodatge i després el mes de març encara en marge per arreglar-ho després els últims 2-3 partits.
0: I els clàssics del Barça-Madrid d'Euroliga els tens al cap?
11: Sí, mira, el Barça-Madrid, espero que ho he de buscar, perquè és que són tants partits, això sí...
0: Bé, ja ho direm, no pateixis, Ernest.
11: Sí, la jornada 15 Madrid-Barça, és a dir, la primera volta,
0: sí.
11: El clàssic és a fora, i a la segona volta el clàssic és al Palau a principis de març, el dia 5 de març.
0: Molt bé, fantàstic. I a l'Eurocup, el grup de la mort del Manresa, que comença amb el pitjor rival possible, oi?
11: Sí, l'Eurocup, la pista del PAOK, que és el gran favorit a guanyar aquest Eurocup, és un projecte multimilionari amb un pressupost que podria ser el primer pressupost d'Eurolliga, jugarà a la pista grega, aquest seria la mala notícia, la bona notícia és que bé, doncs el pitjor ja haurà passat, grups de 8, en aquests grups de 8 hi ha, per exemple, un equip que s'ha agafat Luka Doncic, ja ha invertit diners allà per fer-se el seu i gestionar-lo, una miqueta la Roma, com ha fet Tony Parker amb l'Asvel, com ha fet el Marc Gasol amb el Girona, doncs en fi, llavors hi ha el Batxec Sekir, que també és un projecte també multimilionari, i per tant doncs no serà fàcil. El primer partit és a Grècia amb el Pau, que el segon és amb el Ratio Farmul, amb el Congost, el dia 7 d'octubre, el 7-0, primer partit de 8 del Manresa a casa amb el Ratio Farmul, que hauria de almenys aspirar a guanyar, perquè el calendari si no serà realment molt, molt complicat. I en el grup, per cert, deixa'm dir que hi ha el Mònaco, sí, que baixa d'Eurolliga, no sabem si serà un equip potent o no, perquè ha tingut problemes econòmics, però que és el Mònaco.
0: Molt bé. Escolta'm, un últim apunt, Ernest, aprofitant que et tinc aquí. El Lleida, ha fet oficial avui un fitxatge, oi?
11: Sí, exactament. S'han fitxat un dels bases del campió de l'Eurocup del Burg, que es tracta de Darius McGee. És un base doncs, que la veritat ve a millorar el que tenia el Lleida substituint a Corey Walden. La veritat és que farà amb James Bateman una bona parella de jugadors exteriors, però el bàsquet ens demostra que si tens bons jugadors exteriors però ningú que et dirigeixi bé, doncs tindràs grans partits i tindràs partits doncs, en què no saps per què doncs, l'equip ha perdut. És un jugador doncs, interessant, que no ha estat draftejat, però que sí que Europa ho ha fet bastant bé amb el Burg i abans amb el Telecom Basc, amb el Bonn, vaja, de la Lliga Alemanya.
0: Molt bé. Podem sentir Joaquim Pardo parlant justament de Darius McGee.
12: Pues muy contentos con la incorporación de Darius McGee, un jugador que ya lleva 2 años demostrando en Europa, tanto en Alemania, en Bonn, como en Francia, en Bonn, su capacidad anotadora, su capacidad para generar, su capacidad para dirigir desde la posición de base. Creemos que es una muy buena incorporación, que va a ser, sin ninguna duda, uno de nuestros principales generadores ofensivos.
0: Molt bé. Fantàstic, sí. Ernest, alguna cosa més?
11: Sí, no, que el Lleida jo crec que ha d'apuntalar el joc interior, perquè és el problema dels últims anys, no l'ha acabat d'encertar amb un pivot que sigui el líder a dintre. Ja pots tenir jugadors a fora que juguin ràpid, facin punts, que s'ha d'equilibrar l'equip. I per tant, doncs, esperem que ho facin aquest any.
0: Fantàstic. Gràcies, Ernest. Adéu-siau.
11: Una abraçada, gràcies.
8: Tot costa, amb Sergi Andreu.
0: Parlem ara de futbol sala, perquè el CatGas Santa Coloma, compte que ara ja no li hem de dir Indústries Santa Coloma, perquè ha canviat de patrocinador, ha començat ja la pretemporada. L'equip colomenc enceta un nou curs amb molts canvis, Francesc Ripoll.
13: Sí, a la plantilla hi ha hagut molts moviments, han marxat jugadors importants, n'han arribat d'altres, també hi ha hagut relleu a la banqueta, Jorge Vargas, fins la temporada passada tècnic del filial ha substituït Xavi Closas, també canvia la presidència, perquè és la primera temporada de la història sense Vicenç García, que es va jubilar el passat mes de juny després de 51 anys al capdavant del club, i fins i tot, Sergi, també hi ha canvis al format de la competició.
0: Sí, carai, moltes, moltes coses que comentarem ara mateix amb un dels capitans, l'Uri Santos. Uri, bona tarda, com estàs?
14: Bona tarda, tot bé.
0: Davant de tants canvis, teniu la sensació que és un inici de temporada o de pretemporada així com estrany o com molt especial o què?
14: Sí, crec que és una temporada especial, diferent per tot el que comentàveu. Crec que són molts canvis en tots els aspectes del club, des de la presidència fins a la junta directiva, l'staff, molts jugadors, però crec que també és un repte intentar mantenir l'essència del club, del que ha sigut tots aquests anys amb el Vicenç al capdavant, i fer-ho doncs, amb tots aquests canvis també a nivell de competició, etc.
0: Com van aquests primers dies de pretemporada?
14: Bé, molt bé, adaptant-nos una mica a tot, a la nova forma de treballar l'estaf, als nous jugadors, als nous companys, intentant assimilar una mica tots els canvis i bé, patint una mica el que és l'inici de pretemporada.
13: Uri, ja em corregiràs, però novena temporada, novena pretemporada ja amb l'Indústries, no?
14: Sí, correcte, novena.
13: Es diu ràpid, això,
0: eh? Déu-n'hi-do, eh? Deu ser dels jugadors amb més temps a l'equip, no?
14: Sí, ara diria que sóc el segon. El que porta més anys, que em porta un mes que jo, és el Sebas Corso, el capità. Però sí, jo diria que sóc el segon amb més anys al club, ara.
13: Clar, ja ets un dels veterans, i en una temporada amb tants canvis, tants jugadors nous, cada cop som més joves i, per desgràcia, o per sort, tu també, cada cop ets més gran i més veterà. El teu rol dins l'equip, notes que a poc, a mesura que passa els anys, va canviant?
14: Totalment. Crec que des que vaig arribar aquí ara farà 8 anys, que és la primera temporada que ara comença, era pues, un dels nois joves, com molts n'hi ha ara, i el meu rol era molt secundari, intentar aprendre, quedar-me amb tot el que els altres feien, i ara a poc, doncs, al llarg dels anys i cada cop en plantilles més joves, la figura canvia una mica, és per intentar ajudar a tots els nous, a la gent jove que puja, intentar liderar l'equip doncs, en potser moments que són més complicats durant la temporada, i òbviament el rol de cadascú va canviar al llarg del temps, sí.
0: Amb la nova propietat, amb el nou president, ja has parlat? No sé si ja han tingut temps de traslladar-vos alguna cosa, no sé si ha canviat alguna cosa al club?
14: Bé, durant la segona part de la temporada passada, que és quan ja es va començar a fer la transició entre el que era la junta directiva de l'antic president del Vicenç i de la junta directiva entrant, que era la liderada per el Julio, sí que ja es va començar a posar en contacte amb l'equip, amb els jugadors, també per enfocar una mica la nova temporada, i sí que és veritat que l'altre dia, la presentació, el primer dia, doncs va venir i ens va donar la benvinguda a tots, sobretot als nous, i res, jo crec que la forma de treballar és bastant semblant al que s'havia fet fins ara. Òbviament hi ha retocs, hi ha potser una estructura més gran, més professional, però bé, segurament l'essència de Santa Coloma, de la ciutat, de la gent d'aquí seguirà sent la mateixa.
13: Clar, això t'ha de preguntar, suposo que deu ser important també, i tu com a persona que portes molts anys al club, el fet que per molt que hi hagi tants canvis, l'essència que fa gran l'Indústries, ens farem un fart, Sergi, sí, d'equivocar-nos aquesta temporada, sí. Ja ho veig. Mantenir l'essència de Santa Coloma al club ha de ser important, i potser aquí tu també, i la gent més veterana, teniu un paper important.
14: Sí. 100%. Crec que és molt important que el club es mantingui o mantingui els valors que havia tingut fins ara amb tota la gent d'aquí a Santa Coloma, intentar arrossegar-la al màxim perquè vingui al pavelló, perquè no es perdi la tradició que hi ha en aquesta ciutat pel futbol sala, que és segurament el valor més important que el Vicenç ha aconseguit traslladar al club i que s'ha traslladat també a Espanya a la competició. I aquest ha de ser un dels objectius principals. Crec que la junta directiva també està enfocada aquí, per tant, no crec que hi hagi cap dubte. A part, amb l'entrada del Jorge, de l'entrenador del filial que ara és del primer equip, també és una mica la idea de mantenir el que es venia fent fins ara.
0: Uri, hi ha el canvi de format, ho explicava el Ripoll ara a l'inici, per resumir-ho molt, desapareix la Lliga tradicional, s'estrena un format amb dos tornejos independents, una obertura i una clausura, també desapareix la Copa del Rei, es queda únicament la Copa d'Espanya. Com ho veus tot plegat? Com afronteu aquests canvis?
14: A veure, és realment un canvi molt important, perquè afecta les dinàmiques de la competició durant la temporada. Al final, que hi hagi dos competicions independents fa que potser, depèn de com vagi la primera, et prenguis d'una manera diferent la segona part de la temporada. L'eliminació de la Copa d'Espanya, com la coneixíem, pot obrir portes a altres equips que potser a les anteriors edicions ho tenien més complicat. Llavors, bueno, jo crec que serà una temporada d'adaptació, d'anar veient com funciona. Sí que és veritat que crec que el futbol sala necessitava algun canvi, perquè el format que hi havia fins ara, amb la situació econòmica de l'esport, crec que estava portant al mateix esport a una situació complicada. Però bueno, caldrà veure com funciona, si surt bé, i ens anirem adaptant.
13: I mira, una cosa que no canvia és que hi haurà play-off pel títol. La temporada passada us veu quedar a segons, Uri, de jugar-lo. L'objectiu del club i teu és jugar-lo molts anys després, o com feu cada any, primer la salvació i després pel que vingui?
14: Jo crec que primer hem de ser conscients de que el nostre objectiu és la salvació, i si les coses es van donant bé a poc, doncs hem de pensar en gran, ja sigui el play-off o la Copa d'Espanya mateixa. Crec que són dos objectius importants. La Copa d'Espanya sí que la vam poder jugar fa un parell de temporades, però el play-off se'ns ha resistit els últims anys, i sí, si les coses van bé i ens veiem opcions, crec que ha de ser un dels objectius dels que ens hem de marcar.
0: Molt bé. És l'Uri Santos, un dels capitans del CatGas Santa Coloma, amb qui hem conversat una estona aquesta hora al Tot Costa a Catalunya Ràdio. Uri, res, que acabi d'anar molt bé la pretemporada. Molta sort per la temporada que començareu d'aquí unes setmanes.
14: Moltes gràcies, una abraçada.
0: Abraçada, adéu-siau.
14: Adéu.
0: Vinga, hem acabat amb futbol sala, arribem a 2:15, és el temps que tenim per acabar de repassar 4 resultats, Fito, doncs, perquè tenim mira, en joc
10: el partit del Girona 3-3 al final, ha perdut el Girona contra el Castelló, 2 gols de Bennett, un de Brian Hill, està jugant l'Espanyol femení, està a la segona part, minut 52, guanya 0-1, gol de Yara contra el Tenerife, ara a 2:15 comença el Sabadell-Manresa i a 3:15 sentíem els dos aficionats, esperem que hagin encertat amb les entrades.
0: Exacte.
10: Barley-Espanyol.
0: No hagin comprat entrades. Entrades per anar al teatre.
10: Sí, correcte. En directe per Esport 3.
0: En directe per Esport 3 podeu veure aquest partit de l'Espanyol contra el Barley, que començarà a 3:15. Ho deixem aquí. Demà a les 7 més coses i tornem al Tot Costa. Com sempre, gràcies al Sam Silva, al control, a l'estudi número 5 de Catalunya Ràdio, a la producció, la Rita Pinyol i l'Alba Monclús, a la Conchi Vecino, al central. Gràcies també a tota la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. I a vosaltres, evidentment, per ser-hi un dia més. Adéu-siau, fins demà.
15: Mentre la risa.
16: El nou episodi de Calor Intensa dispara el risc d'incendi i es dupliquen els municipis que han d'estar més a l'aguait. Bona tarda, són 9:15.
17: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
16: Demà, un total de 102 municipis, més del doble que avui, tindran el risc màxim d'incendi. Per això, els agents rurals ampliaran les restriccions als espais naturals i es prohibirà l'accés a 7 parcs. Avui les temperatures s'han disparat i han fet que es complissin els pronòstics dels bombers amb 3 incendis forestals, petits, això sí, en aquestes últimes hores. Ara tots estan estabilitzats o controlats. Davant aquest escenari, molta prudència i molta paciència perquè aquesta calorada s'allargarà encara una setmana. Néstor Gómez, bona tarda.
18: Hola, molt bona tarda.
16: Demà, doncs, continua la calor.
18: Continua i continuarà, perquè avui ja hem arribat a la xifra dels 40 graus a Lleida.

0: avui el Meteocat de cara a la primavera de l'any que ve. Ens avisen que el Niño, que s'està formant al Pacífic, pot acabar sent un dels fenòmens més intensos que s'han registrat mai a Catalunya. Què pot passar? Més pluja, més sequera? Què en sabem?
1: Per un costat, es considera un superniño, és a dir, que ja, si ja de, en condicions normals un niño ja fa que la temperatura a nivell global del planeta sigui una mica superior, el que s'espera és que aquesta pujada de les temperatures a nivell global sigui superior al que ja seria normal per a un niño. Efectes directes sobre Catalunya, diríem que té més sobre la temperatura que no pas sobre la precipitació. El fet de que a tot el planeta la temperatura pugi clarament, doncs farà que possiblement tinguem un estiu el que ve que sigui de, que repunti la calor. Però no vol dir que tinguem un, una calor tan intensa com la que estem vivint aquest 2026. Diríem que el punt de partida apunta maneres, perquè serà un superniño, però veurem si realment acaba confirmant-se. I pel que fa a les temperatures, o pel que fa a la precipitació, no està tan clara aquesta correlació entre un niño i la precipitació que pugui caure. S'espera que pugui caure una miqueta menys i la que caigui pugui ser una mica intensa. Però no és tanta la correlació tan directa com sí que passa clarament amb la temperatura.
0: Doncs haurem d'estar ben pendents. Gràcies, Néstor. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Incendis al Marge, a Súria, al Bages, s'investiguen les causes de l'accident mortal a la mina de potassa. Un treballador de 26 anys ha mort després d'un despreniment de roques. El comitè d'empresa avisa que reclamarà responsabilitats si es detecten irregularitats en la investigació. L'última inspecció es va fer la setmana passada, segons ha explicat el conseller Dalmau.
2: S'han vingut produint des d'aleshores inspeccions. La darrera inspecció de la Direcció General d'Indústria havia sigut justament feia poques setmanes, el 23 de juliol.
0: Notícia de fa poca estona, el jutge que investiga el cas Plus Ultra ha autoritzat la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. Ara ho ampliarem. El Parlament es fa un pas més per castigar els discursos d'odi. Després de l'estiu s'inclouran multes d'entre 600 i 12.000 euros al reglament de la cambra. I justament ahir es va sancionar amb una amonestació pública Sílvia Orriols. Avui la líder d'Aliança Catalana i alcaldessa de Ripoll és protagonista per un altre cas, per haver contractat la seva filla com a agent de la policia local. Orriols nega haver intervingut en aquest procés de selecció.
3: No sóc ningú per privar a un ciutadà del lliure accés a aquest procés. És més, si l'hagués obligat a renunciar-hi, seríem davant un clar abús de poder.
0: I avui, en temps de cultura...
4: I és meravellós, perquè la gent que sube, que se sube ahí, se pone muy enfocados en su tarea de jurados. Y me hacen preguntas, a veces duras.
0: És l'actor brasiler Wagner Moura, conegut pel paper de Pablo Escobar a la sèrie Narcos i per ser el protagonista de l'Agent Secret. Demà i demà passat trepitjarà l'escenari del Grec i se sotmetrà al judici del públic. Sabrem de quina obra es tracta. I a 5 minuts per les 9, els esports, Francesc Ripoll, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Què destaquem?
5: 3 partits amistosos a 3 equips catalans. Acabat ara el Girona 3, Castelló 3. Tenim en joc des de fa només 4 minuts el Sabadell 0, Manresa 0. I a 3 quarts de 9 juga l'Espanyol al camp del Barley.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Ara passen 5 minuts de 9:15. 3 incendis aquesta tarda, tots 3 ja estabilitzats o controlats, però l'alerta per risc de foc al bosc continua sent màxima. L'arribada d'un nou episodi de calor, la falta de precipitacions i les humitats baixes disparen el perill. Oriol Pujador, bona tarda.
2: Què tal, Marc? Bona tarda.
1: De cara a demà, quin és el mapa dels riscos?
2: Doncs mira, els agents rurals situen a nivell 4 del Pla Alfa, el nivell màxim, 102 municipis. Són més del doble de poblacions de les que hi havia avui. També s'incrementa a 280 els pobles i ciutats que estaran en nivell 3, que suposa un risc molt alt. Demà es restringiran també els accessos a 7 espais naturals: Montmell, Marmellà, Prades, Montsant, Baronia de Rialb, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rubies i la Ribera Salada. En una entrevista a 3Cat Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, ha dit que aquestes xifres poden continuar augmentant.
3: Aquesta pujada, doncs, de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents, doncs, també a les tardes, doncs, predominantment de marinada, doncs, que fan, doncs, que aquest perill d'incendi al Pla Alfa, doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, doncs, i que no descartem, doncs, que hi pugui haver possibles nous tancaments.
2: Pel que fa als incendis d'aquesta tarda, com deies, n'hi ha hagut 3, un a Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat 3

0: hectàrees de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que l'incendi hauria estat provocat per un llamp de les tempestes d'ahir. No hi ha hagut aquí afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments en els altres dos incendis de la tarda. Un a Canyelles, el Garraf, ha calcinat només una hectàrea, però s'ha hagut de demanar el confinament de 3.000 veïns. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3Cat Info que el foc ha començat per una imprudència.
1: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
2: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Mas Llorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat també el confinament dels prop de 600 veïns de la zona, des de Tarragona, Clara Chavarría.
3: Cap a les 5 de la tarda s'ha pogut estabilitzar l'incendi que s'ha declarat aquest migdia en una zona boscosa entre els municipis de Montferri, l'Alt Camp i Bonastre, al Baix Penedès. Al llarg de la tarda s'han arribat a desplegar fins a una cinquantena de dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. Poc després de començar les tasques d'extinció s'ha demanat el confinament preventiu amb l'enviament d'un missatge és alert a uns 600 veïns de Mas Llorenç, Mas Arbonès i les urbanitzacions properes. Una mesura que s'ha aixecat un cop s'ha estabilitzat l'incendi. Segons els agents rurals, les flames han afectat gairebé 12 hectàrees. A hores d'ara hi queden treballant 37 dotacions, però la majoria es retiraran, excepte una part que es quedarà treballant durant tota la nit per controlar que no hi hagi revifades.
2: Mentrestant, l'incendi a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua persistint, malgrat que el perímetre del foc no ha avançat. Els bombers han hagut de lluitar aquesta tarda contra diverses revifades i això fa que la situació encara hi sigui inestable. Per això es mantenen les evacuacions i els confinaments. A hores d'ara hi ha 10.000 persones que encara no poden tornar a casa. Fins ara el foc ha cremat 9.300 hectàrees. En directe des de la Vall d'Uixó, última hora. Alba Barbosa, bona tarda.
4: Bona tarda. El foc continua actiu sense estabilitzar i aquesta nit serà crítica per determinar-ne l'evolució. Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers.
5: Sabemos dónde está la cabeza del incendio. Va variando porque va avanzando muy lentamente. Nos está dejando trabajar, pero el perímetro está... Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
4: Es reforça també el flanc oest perquè podria avançar cap a dins el parc de la Serra d'Espadà. Hi ha hagut reproduccions a la zona d'Artana, també a Moïna, en poblacions com Alfondeguilla o Tales. L'alcalde d'aquesta població, Vicent Prades, una població de 800 habitants, no preveu que els veïns puguin tornar aviat.
6: Estan atacant per la part d'Alcúdia i Veo perquè no passi. Els altres termes que són veïns, que també estan evacuats però no estan afectats per el foc, i supon que tindrem que deixar carreteres lliures...
4: Els bombers afronten un dels incendis més complexos de l'última dècada al País Valencià per la densitat de la massa forestal i per l'orografia de la zona.
2: Gràcies, Alba, des de la Vall d'Uixó. Bona tarda.
4: Bona tarda.
2: On la situació millora és a Madrid i Àvila. Aquesta tarda el Ministeri de l'Interior ha donat per estabilitzats aquests dos focs després que hagin calcinat més de 77.000 hectàrees. La majoria de veïns ja poden tornar a casa, tot i que encara n'hi ha 9.000 que estan desallotjats. Els que tornen ho fan veient que el paisatge dels seus municipis ha canviat completament per culpa de les flames. Enviada especial a la zona, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna. Bona tarda, Montse.
7: Bona tarda.
2: Avui heu recorregut les zones més afectades. Què us hi heu trobat?
7: Doncs el que hem trobat a les zones afectades pel macroincendi d'Àvila i Madrid és commoció i molta tristesa. Després de 4, 5 o 6 dies en poliesportius i cases de familiars i amics, milers de persones han tornat finalment a casa seva. En el camí de retorn, quilòmetres i quilòmetres de boscos cremats que encara fumegen i que donen idea de la dimensió del desastre. L'incendi forestal més greu de la història recent d'Espanya. A Pelayos de la Presa, per exemple, hi ha desenes de cases cremades, algunes irrecuperables, no queda absolutament res, i d'altres que s'han salvat pels pèls.
8: Por la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera, el monte que tenemos arriba se ha quemado todo, todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también, gracias a Dios no se ha quemado ninguna casa, pero lo que es el entorno, pues se ha quemado todo. Es una pena.
7: I a tocar d'aquí, el pantà de San Juan, que les flames van saltar per entrar al riu Cofio, on hi ha hagut el flanc més complicat del foc i on el desastre és majúscul. El Club Nàutic s'ha cremat sencer. Hi ha vehicles i vaixells calcinats i el càmping Ardilla Roja ha desaparegut. Les estructures de ferro s'han fos, les parcel·les s'han desdibuixat i els que hi tenien les caravanes, com la Susana, estan desesperats.
9: Hemos venido porque tenemos ahí una caravana que cuando lo vimos ya no tenemos nada, es que hay cenizas, es que no está ni la caravana. Yo creí que iba a haber la quemada. Como hemos visto la tele, muchos coches, pero no está. Está ahí cenizas, no hay nada. És com si no hubiera habido nada.
7: El foc està estabilitzat, però els bombers continuen remullant per terra i per aire les zones cremades per evitar revifades.
2: És una altra de les notícies destacades d'aquest dimecres. Un treballador de la mina de Súria, al Bages, ha mort aquest matí en un accident laboral quan era sota les galeries. La víctima és un jove de 26 anys a qui li haurien caigut a sobre unes roques que s'han desprès de les parets de la mina, Roger Santaló.
10: El Servei d'Emergències Mèdiques també ha hagut d'atendre dues persones més. Una d'elles en estat menys greu. El sinistre ha obligat a evacuar les 200 persones que treballaven a la mina i la companyia ICL ha suspès temporalment l'activitat en senyal de dol per la víctima, però el comitè d'empresa exigirà responsabilitats si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Comissions Obreres diu el mateix. El secretari general d'Indústria és Josep Rueda.
11: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el boronatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè si no, no estaria avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
10: Fa 3 anys hi va haver un altre despreniment mortal a la mateixa mina de Cabanasses de Súria que va acabar amb la mort de 3 persones.
2: Roger, l'accident d'avui ha passat, malgrat que el govern diu que està atent al que passa en aquesta mina.
10: Sí, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha dit que la Direcció General d'Indústria va revisar les galeries la setmana passada.
12: La darrera inspecció de la Direcció General d'Indústria havia sigut justament feia poques setmanes i en aquest cas doncs, s'està oberta ara mateix una investigació en el que s'està treballant justament en aquests moments per determinar quina ha sigut la causa de l'accident i prendre les mesures que s'hagin de prendre.
10: L'Ajuntament de Súria ha decretat 2 dies de dol per la mort del treballador.
2: Un minut i arribarem a 3:15. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor del crim masclista d'ahir al vespre al carrer d'Andrade, al districte barceloní de Sant Martí. L'home s'ha entregat a la comissaria de l'Eixample i passarà a disposició judicial previsiblement demà. Cèlia Forment, bona tarda.
13: Bona tarda.
2: Què en sabem d'aquest cas?
13: La víctima de 34 anys va ser localitzada greument ferida al domicili i va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències. L'agressió es va produir davant dels dos fills menors de la parella. És la quarta víctima mortal de violència masclista aquest any a Catalunya. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat aquest crim.
14: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i els dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
13: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos havien detingut la dona el 12 de juliol arran d'una denúncia de la seva parella per una presumpta agressió contra ell i també contra els seus fills, segons ha confirmat fonts policials. Recordem que davant de qualsevol situació de violència masclista hi ha disponible el telèfon 900 900 120. És un servei gratuït, confidencial, funciona les 24 hores del dia i no deixa rastre.
2: En punt 3:15, el jutge que investiga el cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. La UDEF, que és la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudez Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
15: A l'escrit, el jutge adverteix que si els serveis centrals de l'entitat bancària no tenen accés a aquesta informació, que en cap cas es contacti amb la sucursal bancària en qüestió. El magistrat també permet als agents que investiguin determinats comptes vinculats a l'empresari Julio Martínez, amic i soci de l'expresident i propietari de l'empresa Anàlisis Relevante, investigada per haver fet pagaments sota sospita a l'entorn de Zapatero, suposadament a canvi de la seva mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Pel que fa a la secretària de Zapatero, la UDEF considera necessari investigar el seu patrimoni. Volen saber com Gertrudis Alcázar va comprar una casa per 132.000 euros, sense hipoteca, ni herències o venda recent d'altres propietats que justifiquin la capacitat econòmica per comprar la casa.
2: De tornada a Catalunya, el Parlament podrà sancionar els diputats que facin discursos d'odi amb multes de fins a 12.000 euros. Ho preveu la proposició de llei que han registrat el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP per reformar el reglament de la cambra. Txell Vallespí, què diu el text?
16: Doncs que els diputats no podran difondre expressions o discursos ofensius o difamatoris que discriminin, calumniïn o incitin a l'odi i en cas que infringeixin els deures o el codi de conducta parlamentària, se'ls podrà sancionar econòmicament. La multa anirà
15: anirà dels 600 als 6.000 euros si la infracció és greu i pujarà fins als 12.000 si es considera molt greu. En cas que sigui lleu, quedarà en una amonestació pública. La reforma del reglament del Parlament, que s'aprovarà després de l'estiu, donarà cobertura jurídica i blindarà les sancions contra els discursos d'odi que fins ara es castigaven a través del Codi de Conducta dels Diputats. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions a 3Cat Info.
17: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dona aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
15: Ahir, justament, la mesa del Parlament va amonestar públicament la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats.
2: I l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local de Ripoll. Ha negat haver intervingut en el concurs de selecció en què la seva filla va guanyar la plaça. Girona, Clara Jordan.
18: En una compareixença sense preguntes, Orriols ha reconegut que va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
19: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
18: Orriols ha rebutjat delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal i com li ha reclamat Junts.
2: I a tot això, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha obert un procediment sancionador contra el mitjà digital La Directa per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola que es van infiltrar en moviments socials independentistes catalans entre el 2020 i el 2023. Ara fem una pausa i després ens fixarem en Ceuta, on en només una setmana han arribat 1.500 migrants nedant.
20: Catalunya Vespre.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3Cat.
20: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
23: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
24: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
23: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
25: L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
20: Catalunya Ràdio.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: 10 minuts i arribarem a les 9. Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants entre adults i menors en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i han arribat nedant, Clàudia Serra.
3: Sí, el centre d'acolliment temporal de Ceuta, el CETI, està ple amb més de 600 adults i més de 400 esperen fora als carrers del voltant. També estan col·lapsats els espais pels menors migrants no acompanyats. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, ha demanat al govern espanyol una resposta ràpida i contundent. Des del govern de Ceuta i la Guàrdia Civil, que assumeix part dels rescats al mar, es vincula aquest augment dràstic de les arribades amb la recent sentència del Tribunal Suprem que prohibeix retornar en calent al seu país d'origen els migrants que entrin a Espanya nedant.
2: La crònica del món també ens porta a Rússia. Aquest país ha emès una ordre de cerca internacional contra Pavel Durov, el fundador de Telegram, a qui acusa de col·laborar amb el terrorisme. Li retreu que no elimini canals que la intel·ligència ucraïnesa fa servir per reclutar joves perquè cometin atemptats en territori rus. Anem cap a Moscou. Cristina Solies, bona tarda.
4: Bona tarda. Kiev hauria captat almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys perquè incendiessin benzineres o vies de tren. Un dels detinguts ha confessat com es van posar en contacte amb ell en aquest vídeo difós pels serveis secrets.
5: Vaig conèixer una noia. Vam parlar pel xat i li vaig enviar les coordenades de l'hospital militar perquè em va dir que havia de venir a veure el seu tiet ferit a la guerra.
4: Durov ja ha respost al Kremlin amb una foto aixecant el dit del mig. Tot i que va néixer a Rússia, també té passaport francès i dels Emirats Àrabs. El seu advocat creu que París no l'extradirà. En cas que tornés, s'enfrontaria a penes d'entre 6 anys de presó i cadena perpètua. El govern rus fa mesos que bloqueja Telegram, però segueix sent la xarxa més popular entre els russos, tant per parlar com per informar-se.
2: Gràcies, Cristina. Hi ha temors creixents d'una expansió de la guerra a l'Orient Mitjà després de l'operació militar conjunta entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita contra milícies armades pro-iranianes a l'Iraq. El govern de Bagdad afirma que defensarà la seva sobirania davant d'atacs de països veïns, Ignasi Abad.
6: Sí, l'atac nord-americà i saudita a l'Iraq ha causat una vintena de morts, entre els quals hi ha 5 militars iranians. Les faccions armades pro-iranianes asseguren que respondran a aquest atac. Aquesta matinada l'Iran ja havia bombardejat una base militar nord-americana a Jordània en un atac sorpresa, segons ha qualificat el comandament militar central dels Estats Units, però la por a una extensió geogràfica del conflicte també ha augmentat després de les explosions que hi ha hagut aquesta mateixa tarda en un port mediterrani d'Egipte, al delta del Nil. Dos vaixells s'han incendiat per la caiguda d'un dron explosiu d'origen desconegut.
2: Crònica econòmica d'aquest vespre. La Reserva Federal dels Estats Units manté sense canvis els tipus d'interès, tot i que tres dels seus membres han votat a favor de pujar-los. El comitè de la FED assegura que l'activitat econòmica s'està expandint, tot i l'elevada incertesa que es deu en part al conflicte a l'Orient Mitjà, i constata el creixement de la productivitat i l'augment dels llocs de treball. Els analistes aposten perquè després de 5 reunions consecutives sense tocar els tipus, la FED acordi una pujada després de l'estiu. I a aquesta hora també us expliquem que els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya, que fan que els empresaris s'estalviïn més d'11 milions d'euros setmanals. Són els càlculs que fa Comissions Obreres, que assegura que en total hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, la meitat de les quals ho fa sense cobrar. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre estan fent tantes hores extres.
7: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes, i en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
2: 6 minuts i a les 9. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos i també L'agent secret, codirigeix i protagonitza Un julgamento, és a dir, un judici que Marta Vives tanca l'estiu al teatre del Festival Grec.
8: Sí, l'obra es basa en un enemic del poble, d'Ibsen, i es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia. Ho fa amb el públic com a protagonista, convertit per l'ocasió, atenció, en un jurat format per 11 espectadors voluntaris que haurà de dictar sentència al metge Thomas Stockman Ibsen. A partir d'aquí, l'intèrpret improvisa, però sempre partint del text d'Ibsen. Així ho ha explicat el mateix Wagner Moura.
9: És meravelloso, perquè la gent que se sube ahí, me imagino que muchos no conocen la obra de Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados, y me hacen preguntas a veces duras.
8: Aquest joc a mig camí entre el teatre i el cinema va esgotar totes les entrades de les dues funcions al Teatre Lliure d'aquest dijous i divendres, en part per la presència d'un dels actors de moda del moment, estrella indiscutible de la sèrie Narcos, en la pell de Pablo Escobar, i nominat a l'Òscar pel seu paper a l'Agent Secret, on interpreta un professor atrapat en la turbulència política enmig de la dictadura militar brasilera. Un judici es va estrenar al Brasil i ara arriba a Barcelona en el marc del Grec.

0: Ja mort als 56 anys, el músic irlandès Glenn Hansard, guanyador d'un Òscar per la pel·lícula Once, ha tingut un accident de moto prop de Dublín, on vivia Marc Ruiz.
1: La xarxa s'ha omplert de mostres de condol i missatges de record per un músic carismàtic que era molt estimat per la seva humanitat. Bruce Springsteen, el compositor i productor australià Warren Ellis, la cantautora nord-americana Cat Power o el músic escocès Mike Scott, líder dels Waterboys, hi han expressat el seu dolor. Falling Slowly, aquesta cançó de la banda sonora de Once, li va fer guanyar l'Òscar a la millor cançó. Aquesta pel·lícula del 2007 explicava la història de dos músics de carrer interpretats per Hansard i per l'autora txeca Marqueta Igrova, i amb qui va formar el duet The Swell Season. Hansard havia actuat abans en una altra pel·lícula amb la música al centre, The Commitments, de l'any 91.
0: I avui Marc també s'ha sabut la mort del DJ francès Kavinsky als 50 anys.
1: La policia creu que ha estat causa d'un ictus, també es va fer famós arran d'una pel·lícula per la seva cançó Night Call, que apareixia a Drive. Kavinsky havia col·laborat amb The Weeknd i Phoenix.
0: Ara al Catalunya Vespre, temps pels esports. Esports que repassem amb en Francesc Ripoll i comencem amb dos partits amistosos en directe perquè juguen l'Espanyol i el Sabadell.
2: Sí, tenim en joc el partit de l'Espanyol al camp del Burnley, equip de la segona divisió anglesa, al minut 8 i mig de la primera meitat. Ja hi ha hagut molta activitat al marcador perquè està empatant a 1, Burnley 1, Espanyol 1. S'ha avançat l'equip blanquiblau amb un gol de Jofre i el Burnley ha empatat fa només uns minuts. Per tant, el 9 de la primera Burnley 1, Espanyol 1. També està jugant el Sabadell, equip de la segona divisió, contra el Manresa, equip de la segona federació. El partit el tenim al minut 27 de la primera meitat, també sense gols en aquest cas. Sabadell 0, Manresa 0. Per cert que l'equip vallesà ha anunciat el fitxatge del davanter Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat cedit pel Valladolid.
0: També ha jugat el Girona, que ha empatat contra el Castelló.
2: Sí, tots dos són equips de segona divisió. Han quedat 3-3. Brian Gil ha avançat a la Girona a la primera meitat. El Castelló ha remuntat a la segona. Doblet de Benat a la segona meitat per fer el 3-2. I ja a la recta final del partit el Castelló ha fet l'empat a 3 definitiu en un nou partit amistós del Girona.
0: Més futbol. Fermín López ha reconegut que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
2: Ho ha dit en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, a la meva parella, als meus amics, he pogut tirar cap endavant.
2: Fermín, mentrestant, continua participant en l'estada de l'equip blaugrana Anglaterra, que avui ha fet una sola sessió matinal. Rafinha s'hi ha reincorporat després de participar i lesionar-se amb el Brasil al Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García, en un acte del seu campus a Tordera. El porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
4: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
2: El de Sallent també assegura que durant les vacances continua entrenant. Joan García es reincorporarà a la pretemporada del Barça el proper 12 d'agost. I t'acabo un altre punt en clau Barça, perquè la Junta Directiva s'ha reunit avui sense la presència del president Joan Laporta, que està convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris al mes de setembre, on s'abordaria, per exemple, l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini d'uns 200 milions d'euros, també d'un partit amistós possible el dia 15 d'agost a Tànger i també d'un amistós del Barça femení contra el Manchester City també el dia 15 d'agost.
0: Bona nit, són les 9. Principals arguments informatius a aquesta hora. L'alerta per risc de foc al bosc continua sent màxima. L'arribada d'un nou episodi de calor, la falta de precipitacions i les humitats baixes disparen el perill. Demà, el mapa de risc del nivell 4 del Pla Alfa es duplica respecte avui fins a 102 municipis. També hi haurà 280 pobles i ciutats que estaran en nivell 3, que suposa un risc molt alt. I demà restringiran els accessos a 7 espais naturals. En una entrevista a 3CAT Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
5: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Aquesta tarda hi ha hagut 3 incendis a Os de Civís, a l'Alt Urgell, a Canyelles, al Garraf, i també a Mas Llorenç, al Baix Penedès, que ja han estat estabilitzats o controlats. Repassem més notícies, Roger Santaló.
6: Sí, un centenar de persones s'han concentrat aquesta tarda davant del Palau de Justícia de Girona per rebutjar la sentència de 2 anys i 10 mesos de presó al conductor begut que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels. La consideren insuficient i reclamen un canvi en la llei que endureixi les penes per a aquests casos. Girona, Maria Rovira.
7: Han llegit un manifest en què exigeixen una reforma urgent del Codi Penal que endureixi les penes pels delictes de violència viària.
8: No és de justícia que conduir sota els efectes de l'alcohol no comporti una resposta penal més contundent. Conduir després d'haver begut és una decisió voluntària, no és un accident, no és una fatalitat, és una conducta conscient que posa en risc la vida de tothom. I tot i així, aquest fet contribueix a una reducció de la pena. Com és possible? Una societat coherent no pot acceptar aquesta aplicació de la llei.
7: La família de la víctima estudia recórrer contra la sentència.
0: Més coses, el govern ha posat en marxa el punt Lila Mòbil. És un nou recurs per detectar i atendre casos de violència masclista de manera més precoç. Des de principis d'any, aquest servei ja ha acompanyat una 60 de dones. A diferència dels punts liles habituals, vinculats sobretot a l'espai d'oci nocturn, aquest dispositiu també s'instal·la en mercats, piscines i altres espais amb molta afluència de públic. A més d'oferir informació, disposa d'un espai privat i confidencial perquè les víctimes puguin explicar la situació que viuen i demanar ajuda. Aquest estiu, el punt Lila Mòbil recorrerà les comarques de Girona i a partir del setembre el govern preveu ampliar el servei a la resta de Catalunya amb més recursos.
6: Els fets delictius registrats a Tarragona han disminuït gairebé un 3% al llarg d'aquest últim any. Aquests resultats, fets públics en la Junta Local de Seguretat, es vinculen, entre altres coses, amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra i el cos de la Guàrdia Urbana. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
9: Entre les dades destaca la davallada dels delictes contra el patrimoni, però d'altra banda han augmentat un 6% els delictes contra la llibertat sexual. Tant l'Ajuntament com la Generalitat consideren que la col·laboració dels Mossos i la Guàrdia Urbana ha estat clau en el descens dels fets delictius. L'alcalde Rubén Viñuales i la consellera d'Interior Núria Parlon ho han destacat.
10: Sense triomfalismes, però amb bones notícies, la criminalitat baixa a Tarragona. La col·laboració creix entre els cossos policials.
11: En el cas de la ciutat de Tarragona, incorporem ara amb la nova promoció 32 nous agents que permetran fer tot un dispositiu de reforç també en aquells barris on és important aquesta feina de proximitat i sobretot de prevenció.
0: I aquest vespre s'ha inaugurat a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, la nova exposició que organitza cada estiu la Fundació Thyssen a l'espai del monestir. Està dedicada a Modest Cuixart, coincidint amb els actes del centenari del seu naixement, i proposa un diàleg entre una 30 d'obres de Cuixart amb quadres d'artistes clàssics i contemporanis que són propietat de la Fundació. Des de Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín.
12: És una ocasió única, d'una banda, per poder veure obres de Cuixart que fa anys que no s'exposaven, de l'altra, per descobrir la complicitat de la mateixa obra de Cuixart, amb quadres d'una 20 d'autors de la col·lecció Thyssen. Un exemple, el diàleg entre el quadre Arcalina, que Modest Cuixart va pintar el 1987, i una altra obra molt més clàssica, Passeig en barca, de Francesc Miralles, de finals del segle XIX. Pilar Giró és la comissària de la mostra.
13: En aquesta obra, Arcalina, aquest personatge femení amb aquesta pell blanca i aquest vestit blau, comença a mirar el quadre del Passeig en barca i troba el seu alter ego d'un segle enrere, que és la protagonista del quadre, amb qui comparteix esperit, colors, composició. Llavors, aquí crec que és un exemple important, no?, de com Cuixart agafa aquest esperit més clàssic i el trasllada a un relat totalment contemporani.
12: L'exposició és una de les 6 que fins al mes d'octubre es poden visitar el recinte de l'antic monestir de Sant Feliu de Guíxols. L'entrada és gratuïta fins a la setmana vinent, coincidint amb la festa major de la població.
0: I pel que fa als esports, tenim futbol en directe, Francesc Ripoll.
2: Sí, està jugant el Barley contra l'Espanyol al 16 de la primera meitat. Barley, un Espanyol 1, també està jugant el Sabadell contra el Manresa a la mitja hora de joc, empat a 0. S'ha jugat ja el Girona 3, Castelló 3. Més coses, Fermín López ha dit a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça segueix amb el seu estatge de pretemporada d'Anglaterra. Avui s'ha incorporat el davanter Rafinha i en bàsquet el Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, un jugador americà amb passaport armeni que arriba del Bourg-en-Bresse francès.
0: Gràcies, Francesc. Bona nit. I aquesta calorada que ha començat avui amb màximes de 40 graus a Ponent seguirà ben intensa demà. De fet, la temperatura pujarà una mica més. S'esperen valors de 38 graus a les comarques de l'interior i de 40 també a Ponent i a la Conca de Tremp. El dia serà assolellat amb alguns núvols matinals a la Costa Daurada. Passen 6 minuts de les 9. Acabem al Catalunya Vespre i tornem demà. Bona nit.
14: Catalunya Vespre, amb Marc Güell. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
16: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
15: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
16: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on siguem.
15: L'estiu ets tu.
14: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
15: Quan em mires i somrius.
14: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
17: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
18: Digui'm.
19: Hola, mare. Surto ara de la universitat, agafo el cotxe i vinc cap a casa. Què hi ha per sopar?
18: Ui, encara no he preparat res, però et faig el que vulguis. Una truiteta?
19: Mira, pararé aquí, en un bar d'una mica més amunt, i em compro un entrepà. És el que em ve de gust.
18: D'acord, nena. Fins ara, Isabel.
19: Fins ara, mare.
20: L'enquesta de violència masclista del 2016 diu que el 7% de les dones catalanes de més de 15 anys han estat violades. I una dona de cada 4 catalanes ha patit algun tipus d'agressió masclista. Això fa que el 44,3% de les víctimes procurin no sortir soles i que el 15% portin algun objecte per defensar-se. Només a Barcelona s'atén més d'una agressió sexual al dia. Això és un augment del 33% respecte a l'any passat. Les xifres són de l'Hospital Clínic, el centre que concentra l'atenció d'aquest tipus d'agressions a la ciutat. De totes les dones que han anat a l'hospital aquest any després d'una agressió sexual, gairebé una de cada 10 ha explicat un atac en grup. Cosa que recorda el cas de La Manada, el 7 de juliol del 2016, quan un grup de 5 amics van forçar una jove de 18 anys durant les festes de Sant Fermín a Pamplona. La Manada ha sacsejat consciències i ha servit per visibilitzar aquesta realitat sovint silenciada.
21: Bona nit, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Que una dona, pel sol fet de ser dona, tingui por d'anar sola pel carrer a la nit, és indigne d'una societat que es diu civilitzada. Avui parlarem de por, de mala sort, de bones persones i de males persones. I parlarem d'una investigació molt complexa i molt intensa que va tenir èxit gràcies a un mal de ventre. A veure si som capaços de posar llum a la foscor. Comencem.
1: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
3: Crims. Per què matem?
1: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
3: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
21: Som a Lleida. Passen pocs minuts de les 10 de la nit del dimarts 23 de novembre de 2004. Una noia de 21 anys que es diu Isabel Bascunyana acaba la jornada a la Facultat de Dret, la que hi ha al costat del riu Segre, al campus de Capfont. La Isabel viu amb els seus pares a la Cerdera, una urbanització que hi ha al terme del Picat, a pocs minuts de Lleida. Com cada dimarts, aquell 23 de novembre de 2004, la Isabel s'ha passat tota la tarda a la universitat. Ha anat a classes, no a totes. Almenys sí que ha assistit a l'assignatura de Dret Públic Internacional. I més tard ha anat a la biblioteca a estudiar amb algunes companyes. Fins i tot, una d'elles li ha deixat el carnet per retirar en préstec un llibre. Un cop han tancat la biblioteca, a les 10 del vespre, ha marxat de la universitat i ha trucat amb el mòbil a casa.
18: Digui'm.
19: Hola, mare. Surto ara de la universitat. Agafo el cotxe i vinc cap a casa. Què hi ha per sopar?
18: Sí, encara no he preparat res, però et faig el que vulguis. Una truiteta?
19: Mira, pararé aquí, en un bar d'una mica més amunt, i em compro un entrepà. És el que em ve de gust.
18: D'acord, nena. Fins ara, Isabel.
19: Fins ara, mare.
21: El campus de Capfont és a tocar del que s'anomena l'Illa de l'Oci, però que la gent de Lleida coneix perquè hi havia els cinemes Lauren, avui tancats, o el primer McDonald's que hi va haver a Lleida. En aquella zona hi havia diverses cafeteries. La Isabel es dirigeix a la cafeteria L'Americano, però allà li diuen que se'ls ha acabat el pa. Se'n va ara al Gambrinus, i allà sí que compra l'entrepà. Després de la trucada de la Isabel, la família espera que arribi a casa al cap de mitja hora o a tot estirar 45 minuts. Però passen fins a dues hores i la Isabel no arriba. La família s'inquieta i la truquen. El telèfon de la noia no dona senyal. Apagat o fora de cobertura. A les 7 del matí, el pare de la Isabel alerta un dels germans, el Vicenç, i li diu que la seva germana aquella nit no ha anat a dormir a casa.
22: Passant les hores, els meus pares es comencen a preocupar. La meva germana no era una persona que això no ho havia fet mai. Sempre arribava a estar aviat, sempre anava a dormir a casa, i més un dia de cada dia. I bueno, passen la nit en vetlla. No ens volen despertar els altres germans i no ens diuen res fins a les 7 del matí, que tinc una trucada del meu pare i em diu que la Isabel no havia anat a dormir a casa. Jo en aquell moment ja sospito que havia passat alguna cosa. La intuïció em deia que allò no era normal. Era una persona que en aquest sentit no era una actuació normal. No ho havia fet mai. Amb el que coneixem a la meva germana com la coneixia, alguna cosa estranya tenia que haver passat.
21: Alertada la família, pares i germans surten a buscar-la pels carrers de Lleida de bon matí. Comencen pel campus de la universitat, el lloc des d'on la Isabel va trucar a la família per última vegada. Pregunten a companys i amics, ningú no en sap res. A l'Americano i al Gambrinus els han confirmat que havia passat per allà i prou. També van al pàrquing gratuït on saben que la Isabel hi aparca normalment el cotxe i que està al costat del campus universitari.
22: El pàrquing estava tancat perquè era un pàrquing que obria de tarda i, bueno, esperem una estona, ens diuen que el vigilant no trigarà, em sembla que obriran les 3:30 o 4 de la tarda, i apareix una persona que es va... que va, va obrir la porta, li vam preguntar si era el vigilant, es va dir que sí, li vam preguntar si havia vist a la meva germana, li vam descriure el cotxe que portava la meva germana, ell de seguida va dir que no havia vist res, que normalment se queden 3 o 4 cotxes per aquí dins a la nit, doncs perquè tanco i no els venen a recollir, és lo normal, si voleu entreu i mirem. Jo em vaig quedar fora, el meu germà i el meu pare van entrar amb ell, ell tenia una bicicleta per anar per dins del pàrquing i el van acompanyar i van arribar fins al final del pàrquing i no van veure res. Van sortir caminant i parlant i jo recordo quan estava fora que li estava comentant al meu pare que bueno, que no te preocupes que yo tengo una hija que hizo lo mismo, se escapó, estuvo unos días fuera y resulta que se había ido con un novio, ya verás cómo aparece.
21: El vigilant del pàrquing, un home molt amable, li diu al pare, ja veràs com aparece. El cotxe de la Isabel no hi era. Pel cap dels familiars passen algunes preguntes. Va anar a recollir el cotxe al pàrquing i va marxar sense que el vigilant la veiés? O és que aquell dia no hi va aparcar el cotxe, com feia sempre? L'havia aparcat en un altre lloc? La Isabel havia parlat per telèfon amb la seva mare a les 10 del vespre del dimarts 23 de novembre de 2004. A la tarda de l'endemà, dimecres 24 de novembre, encara no se'n sap res. Molta gent, entre familiars i amics, busquen la Isabel per tot Lleida. Ja és de nit i ningú en sap res, no és normal. Tothom busca un Nissan Sunny de color blanc.
22: Es va trobar al barri de la Bordeta, aparcat. La meva cosina, una de les moltes cosines que tinc, i el seu nòvio, que són del barri, van sortir a mirar si veien alguna cosa. La meva cosina és més o menys de l'edat de la meva germana i va veure el cotxe, que el coneixia perfectament. I ràpid el que va fer és trucar-me a mi. I llavors vam anar tots cap allà i llavors és quan vam avisar els Mossos d'Esquadra. Inicialment nosaltres ja havíem anat tant a Mossos d'Esquadra com a policia local el mateix dia que va desaparèixer i ens van dir que no podíem fer res, que la llei deia que fins als 20, les 24 hores, tot i que no trobés, la família no ho trobés normal, que havia passat moltes vegades, que després apareixien i, bueno, i van vindre ràpid els Mossos d'Esquadra i és quan se va desencadenar tot. Devia ser tard, dos quarts de dotze, a les 12 de la nit.
21: Han passat poc més de 24 hores des que la Isabel ha parlat per telèfon amb la seva mare. El cotxe, un Nissan Sunny de color blanc, està ben aparcat al costat d'un col·legi públic al carrer Ignasi Bastús del barri de la Bordeta. El cotxe està buit i els panys no estan forçats. No té cap rascada ni cop. A simple vista, sembla que tot està en ordre. Tot en ordre, tret d'un detall.
4: Arriba la Montse, així es deia la Mossa d'Esquadra, a més anava amb un dels seus superiors en patrulla, la criden i li diuen que han trobat aquest cotxe d'aquesta universitària que fa 24 hores que s'està buscant per Lleida.
20: Ferran Grau, periodista, investigador del cas i escriptor.
4: Arriba aquesta patrulla i el que fan és intentar cordonar mínimament com poden, perquè recordem que són dos, aquesta zona on s'ha trobat el cotxe. La Montse baixa del cotxe i se'l miren, aparentment no hi ha cap cop, no hi ha cap rascada, està aparcat de forma correcta, però ella, i a més així ella mateixa ho testifica quan hi parles, té una intuïció, si podem dir així, femenina, i és que veu al seient del copilot el bolso de la noia, el bolso de la Isabel Bascuñana, i ella, per aquelles coses de la pròpia intuïció femenina, com en diu ella, diu, és molt estrany, o la noia segurament ha de ser molt a prop d'aquí, perquè una dona mai faria això. No pot ser que una dona deixi el bolso a vista de tothom al seient del copilot. Per tant, la seva reacció lògica, a més, se li gela la sang quan pensa que aquella noia pot estar molt a prop i segurament no en bones circumstàncies, és precisament per això, perquè ninguna dona faria això, faria aquest gest de deixar el bolso a vista de tothom.
21: Els Mossos han demanat a la família un duplicat de les claus del cotxe. Ho miren tot i només els falta obrir una porta.
5: I el maleter, doncs... està al seu cos.
20: Sergi Messalles, sotsinspector de la Divisió d'Investigació Criminal a Ponent.
5: Està al seu cos, el seu cos està ocult o es pretén ocultar a través de mitjançant unes bosses de plàstic que després van esdevenir força importants, vale? I ja el que observem d'una primera valoració és doncs que ella l'han vestit, perquè la roba està al revés, i per tant, tot i que a l'espera d'una confirmació doncs, forense, doncs sembla que tot tingui un origen criminal, clarament, no? Perquè també presentava lligat al coll una mena de drap.
21: La Isabel Bascuñana és morta dins el maleter del seu propi cotxe. Són les 23:38 hores de la nit del dimecres 24 de novembre de 2004. Atenció a les bosses de plàstic que el sotsinspector Mesalles diu que seran importants. Com també ho serà l'epigastràlgia. Recordeu aquesta parauleta. Però anem als fets. La consternació es va estendre més que la boira per Lleida i Alpicat, i la tristesa i la indignació i la por es van apoderar de la universitat.
6: Els familiars que viuen en aquesta casa de la urbanització de la Cervera d'Alpicat estan consternats. Diuen que era una noia feliç, que tenia amics a la Facultat de Dret de la Universitat de Lleida, on ella estudiava. Els alumnes també estan commocionats per tot el que ha passat.
7: Nos acabamos de enterar ahora por la mañana todos, pero ha sido una sorpresa para todos porque dicen que era una chica bastante sencilla y sincera y nada.
6: Segons diuen, l'última vegada que la van veure va ser dimarts a la nit, darrere del pàrquing que hi ha a la facultat. Anava a buscar el seu cotxe. La jutge del cas ha decretat el secret de sumari. Teresa Macià, TV3, Lleida.
21: Les cròniques periodístiques del moment expliquen que els investigadors van treballar en una primera hipòtesi. La Isabel era filla d'una família adinerada, cosa que podia fer pensar que es tractés d'un possible intent de segrest ràpid per cobrar un rescat. Segons aquestes cròniques, s'arriba a pensar que la Isabel podia haver mort accidentalment a mans dels seus segrestadors. Però el punt de partida de la investigació, és a dir, el lloc on s'ha trobat el cotxe de la Isabel, no dona cap pista clara, com ens explica el sotsinspector Mesalles.
5: El començar a configurar el mòbil d'un crim, determinats casos és relativament fàcil, però en aquest cas la veritat és que no ho era d'entrada, és a dir, aquí teníem una desaparició, teníem la presumible mort criminal d'aquesta noia, perquè també presentava, si no recordo malament, un lligat al coll, una mena de drap i de més, i amb la informació que teníem en aquell moment, a les 11 o les 12 de la nit, al carrer Ignasi Bastús d'aquest barri de la Bordeta, era començar a obrir línies d'investigació. És a dir, hem de conèixer la víctima, hem de reconstruir les seves darreres hores de vida, hem de saber qui és, què fa, amb qui va, té un conflicte, no té algun conflicte. En aquell moment no tenim una única línia d'investigació, sinó que les línies d'investigació són múltiples i s'han d'explotar totes.
21: I allà mateix, a mitjanit, comença la investigació amb totes les hipòtesis obertes. Com ja sabeu, per les sèries de televisió, el primer que s'ha de fer és l'aixecament del cadàver, és a dir, s'ha d'ordenar el trasllat del cos després que s'hagin fet constar en acte totes les circumstàncies que envolten aquella mort. I en el cas de la Isabel, ho va fer una jutge que s'havia incorporat a la plaça just el dia abans. Feta la composició d'escenari i veient la dimensió del tema, la jutge va decretar de forma contundent el secret d'actuacions i va avisar que no toleraria ni una sola filtració a la premsa. La jutge era conscient de la importància d'aquell crim per Lleida. Una estudiant de 21 anys. La consternació i la por flotaven en l'ambient de la ciutat des de les primeres hores que es va saber la seva desaparició. Aquesta que sentireu ara és una veïna que vivia a prop d'on van trobar la Isabel i que en aquell moment va explicar a TV3 com va actuar la policia.
8: Jo vi que estaven les policies detrás de les cestes de les basures, que les basures les veia bien perquè estaven... I luego estaba todo ya controlado, no dejaban pasar a nadie ni nada, ¿eh?
21: La policia intentava trobar pistes dins el cotxe de la Isabel, però també els contenidors i escombraries de la zona. I així comencen les investigacions.
5: Comencem a constituir equips de treball de Mossos, d'investigadors criminals, i comencem a localitzar gent, a mantenir entrevistes, a parlar amb aquestes persones, i tot això passa
9: en el decurs mentre s'està fent inclús l'aixecament del cadàver, per dir d'alguna manera, no? És a dir, aquella nit ja es va fer molta activitat operativa de localitzar persones amb un objectiu clar. Sàpiga si havien tingut algun contacte amb ella, puga, doncs, inclús trencar una futura coartada, però en aquell moment anem una mica a les palpentes, vull dir, no sabem ben bé encara què és el que estem buscant clarament, d'acord? Vam interrogar el seu entorn d'amistats més immediats, perquè es dona la circumstància que el lloc on abandona el vehicle de la Isabel resulta que és un barri on ella té amistats. I clar, nosaltres, amb aquesta primera informació, quan ens comencen a dir que es mou amb aquesta gent, va amb aquests i estan allà a prop, una hipòtesi pot arribar a ser, ostres, han tingut una història dins de la casa, ha passat alguna cosa i ens han abandonat el cadàver a dins del cotxe o algú l'ha traslladat. Doncs hem d'anar amb aquests immobles, hem de parlar amb aquestes persones. Si no tenen cap inconvenient, hem d'entrar amb aquests immobles. Ens han de dir què és el que feien, quina és l'última vegada que han estat amb la Isabel. I tot això s'ha d'anar documentant amb declaracions, manifestacions, percepcions policials de lo que si ens estan dient és correcte o no és correcte. Eren amics d'ells, i doncs vam estar parlant amb 7 o 8 persones de l'entorn d'ella, que vivien per allí, per aquella zona pròxima. I ells deien que sí, que la coneixien, però que feia dies que no la veien, o havien parlat amb ella per telèfon.
21: En un crim així, sempre es comença pels cercles propers a la víctima, família i amics.
22: No era un cercle d'amistats curt. Tenia molts amics, la meva germana era molt eclèctica amb els amics. Tenia des d'amistats molt de nivell alt o gent hippie, no? I es feia amb molta gent. Normalment les persones tenim la tendència a tindre un estereotip de persona amb el que ens porta millor, no? I era una persona en aquest sentit que era capaç de congeniar amb gent totalment oposada, val? Això era una virtut, no? Perquè al final una persona que és així és perquè sap respectar les creences i les opinions dels altres, no? Si no, ja no és difícil, no? Que amb determinades persones puguis tindre una relació d'amistat. Pues ella era el contrari, era molt, molt oberta en aquest sentit. No saps mai... Clar, nosaltres tampoc no sabíem que hi havia una sèrie de persones que era impossible que haguessin fet allò, no? Però i una persona que coneixis amb aquesta altra persona, potser algú que s'hagués trobat, que li hagués presentat un amic i que pel que sigui se'n fies d'em, no ho sé.
21: Un amic d'un amic, qui sap. De moment s'ha començat a interrogar els amics de la Isabel i també s'han agafat empremtes dactilars de molta gent. Moltes persones han tocat el vehicle de la Isabel i els Mossos intenten aïllar una possible empremta de l'autor. Treballen a contrarrelotge.
4: 30 empremtes dactilars diferents, fins i tot de la pròpia família, perquè era un cotxe que era un Nissan que agafava tota la família. A les 30 empremtes del cotxe hi ha una anècdota, i és que es van arribar a trobar empremtes de la pròpia policia. Hi va haver alguna gent que amb els nervis també toca el cotxe. I aquí hi va haver una espècie d'anècdota policial en aquest sentit, perquè es van posar nerviosos, perquè en aquell moment tothom era sospitós.
21: El sotsinspector Messalles ens ha explicat que durant una investigació hi ha informació que no és rellevant per a la causa i, per tant, no s'inclou en l'atestat policial. I això és el que va passar amb aquestes empremtes de la pròpia policia, que van ser totalment accidentals. Entre empremtes i interrogatoris, els investigadors comencen la reconstrucció de les darreres hores de vida de la Isabel. I això ens fa tornar a la Universitat de Lleida.
9: Nosaltres havíem de saber si realment havia anat a la universitat aquella tarda. Doncs vam tindre que parlar amb molts companys de la seva universitat. Vam tindre que demanar les càmeres de gravació de la biblioteca. Vam constatar com ella sortia de la biblioteca. És a dir, a poc anem construint fins a l'últim moment que algú la veu en vida o algú parla amb ella. I a partir d'allí ja tenim aquell espai que hem de treballar amb molta profunditat. Vale? I en aquest cas doncs, tenim una persona que l'última que la veu en vida, que és la persona que li ven un entrepàs, si no recordo malament, d'acord? Això per una banda. Després tenim que la seva família parla amb ella, no recordo quina hora, ella li diu, escolta, me'n vaig a comprar un entrepà i vindré cap a casa, d'acord? Vale? I després comencem a construir quin era el que ja feia habitualment. Era dir, doncs, generalment aparcava dins d'aquest pàrquing, del pàrquing del Lauren. Doncs anem a parlar amb el del Lauren, anem a parlar amb els del cinema, anem a parlar amb tots els establiments allí de la zona, algú ha vist alguna cosa estranya, demanem càmeres de gravació. Clar, tot això, la informació per obtenir tot això, no té aquella immediatesa que tenim nosaltres, sinó que s'ha d'anar treballant, l'has d'anar construint, l'has d'anar documentant. Veure imatges no és veure un moment d'imatges. Si resulta que has captat 30 establiments de videoimatges, perquè l'últim cop que se la veu en vida és a la zona dels cinemes on hi havia els cinemes Lauren de Lleida, i se la localitza a un barri que està a 2 o 3 quilòmetres de distància, tu has d'establir hipotèticament quins són els desplaçaments que s'han pogut produir fins a aquell lloc i buscar tot el suport videogràfic que tinguis. Això has de destinar gent per fer-ho, però el més important, has de destinar gent perquè pugui visionar tot allò. A veure si localitzem el cotxe d'ella, com aquell cotxe ha arribat fins a aquell barri, perquè això es pot donar dades.
10: I no va poder visionar
9: això? No. Va tindre sort en aquest sentit a l'hora doncs, de moure el cotxe i el cadàver, perquè no va sortir enlloc.
21: Que l'assassí hagi tingut sort vol dir que no n'han tingut els investigadors. Les càmeres no mostren cap imatge del cotxe de la Isabel en el seu desplaçament de la zona de la Universitat de Lleida al carrer Ignasi Bastús de la Bordeta. Els interrogatoris tampoc han donat cap resultat. Els investigadors constaten que no hi ha cap escletxa en cap testimoni. Tothom té coartada i explica coses coherents.
9: Sobretot el que a nosaltres ens interessava molt és a dir, detectar alguna incoherència amb el que després nosaltres podíem contrarrestar o amb altres declaracions o amb imatges, i no, tot s'encavalgava correctament. És a dir, si teníem un individu que et deia que jo l'havia vist i que sortia a tal hora de la biblioteca, si miràvem les imatges, era correcte.
21: De l'escena criminal, de moment, tampoc no se n'ha tret res.

0: 7 centímetres de llarg per 2 d'ample que la Isabel tenia xafant-li la laringe.
1: Siendo mortal por necesidad, tanto por la intensidad como por la parte del cuerpo sobre la que fue realizada y la utilización para ello de un trapo con un nudo alrededor del cuello.
0: Algú va abordar la Isabel Bascuñana, la va agafar fortament i li va tapar la boca i el nas amb una mà per evitar que demanés auxili. L'autòpsia també va determinar que hi havia semen a la vagina i que només es va poder introduir per via natural.
1: En contra de su voluntad, el agresor empleó violencia causándole lesiones e intimidación por la conducta desplegada. Y además, hubo acceso carnal al encontrarse en el interior de sus vías vaginales semen, que solo pudo ser introducido por vía natural, es decir, por penetración y eyaculación de varón.
0: L'informe assenyala que la Isabel va morir el 23 de novembre a partir de 11:15 de la nit. Recordeu que la víctima estava coberta per bosses de plàstic i que hem dit que serien importants?
2: Era una bossa industrial d'una marca comercial en dues bosses. Una tenia una marca comercial i l'altra no. Afortunadament, aquesta que tenia la marca comercial ens va permetre fer una traçabilitat d'aquesta bossa, saber on se distribuïen aquestes bosses, on s'utilitzaven, i al final vam saber que aquella bossa, un dels llocs on se distribuïa era la zona universitària i era la zona dels cinemes. Per tant, tornàvem una altra vegada de l'escenari criminal, tornàvem a anar cap enrere i ens tornàvem a anar a l'escenari aquí el més gran, no? Que seria la universitat i el pàrquing, en aquest cas, de la zona dels cinemes.
0: La marca de la bossa i que permet fer aquest rastreig és Dino. Però encara hi ha més sorpreses a les dues bosses de plàstic.
2: No és les empentes que vam trobar, sinó la qualitat d'aquelles que trobem i on les trobem. Això és l'important. En aquest cas, quan se comencen a treballar els indicis que provenen de l'escenari criminal, aquí les empremtes, com ja deu saber, les més significatives són les de la bossa que cobreix el cadàver. I sobretot la disposició de les empremtes a sobre de la bossa que cobreix el cadàver, no? Que és el que a nosaltres ens dona llum en aquest tema. És la disposició de, si qualsevol de nosaltres agafem una bossa de basura, on trobarem les empremtes és en la part possiblement superior, o en la part on trenquem la bossa d'allà on venen enganxades, però en cap cas o difícilment les trobaríem com si fiquéssim aquesta bossa plana, no? I apretéssim aquesta bossa, no? I és aquesta la disposició que en aquest cas es van aïllar una sèrie d'empremtes.
0: En total es van trobar 11 fragments d'empremta a sobre de la bossa de marca Dino que cobria el cadàver de la Isabel. I heu sentit el sotsinspector Messalles, que ens ha dit que no és la quantitat, sinó la qualitat de les empremtes que es troben i allà on es troben. Doncs es veu que les empremtes poden ser íntegres o poden ser fragments d'empremtes, és a dir, completes o només una part. Les empremtes es revelen amb reactius químics i entre l'empremta que està per identificar i la que ja està emmagatzemada amb un nom i cognoms, cal trobar 8 punts de coincidència per determinar que es tracta de la mateixa persona. O sigui que amb una part de l'empremta, si és de bona qualitat, ja n'hi ha prou perquè es pugui comparar. Però deixem per un moment les empremtes i fixem-nos en altres detalls. Els investigadors arriben a la conclusió que qui va conduir el cotxe des de la zona universitària fins al barri de la Bordeta no va ser la Isabel.
2: Les dimensions del seient on estava assentat el conductor eren les dimensions d'una persona molt més alta que la Isabel. Ella conduïa molt més a prop del volant. Per tant, això és un indici més de que aquest cotxe l'havia portat algú en allà i presumiblement ja venia amb el cadàver dins del cotxe.
0: Tot ens porta de nou a la zona del campus de Capmany de la universitat. Amb la Lídia Oriols. Bona nit, Lídia.
3: Bona nit, Carles.
0: Amb la Lídia resumim tot el que tenim fins ara i continuem.
3: El dimarts 23 de novembre, a les 10 del vespre, la Isabel Bascuñana va sortir de la biblioteca de la Universitat de Lleida i va parlar per telèfon amb la seva mare. Li va dir que es comprava un entrepà i anava cap a casa. La família la va esperar tota la nit, però no va arribar. L'endemà, dimecres 24 de novembre, una cosina va trobar el seu cotxe aparcat al barri de la Bordeta, a uns 2 o 3 quilòmetres de distància de la zona universitària. Els Mossos la van trobar morta a l'interior del maleter. Estava coberta coberta amb una bossa de plàstic industrial de color negre, marca Dino. S'hi van trobar 11 fragments d'empremtes dactilars. Les empremtes estaven a sobre de la bossa, com si algú hi hagués posat les mans

0: per deixar el cadàver ben tapat. La víctima també estava mal vestida, amb la roba posada al revés. La hipòtesi de la policia és que la van despullar i després la van tornar a vestir ràpid. L'autor o autora no s'hauria entretingut a girar la roba. Al coll hi tenia un drap nuat. Va ser utilitzat per estrangular-la i és el que li hauria provocat la lesió a la laringe de 7 centímetres de llarg per 2 d'ample, cosa que, segons l'informe de les forenses, va ser mortal de necessitat.
1: I una cosa més. Als pantalons de la Isabel s'hi han trobat unes mostres de pols que es porten a analitzar per veure d'on poden ser. Les indagacions continuen centrant-se en l'entorn d'amistats i familiar de la Isabel. A hores d'ara, la policia ja ha interrogat més de 100 persones, entre elles el nòvio de la Isabel, que el periodista i amic Ferran Grau, al seu treball, anomena Ivan. Però que no es diu Ivan. L'Ivan, li direm així també nosaltres, no acabava d'agradar la família de la Isabel, però sembla que té una coartada sòlida.
2: S'investiga el mig nòvio de la Isabel Bascuñana. Aquest noi, curiosament, estudiava per Mosso d'Esquadra. En aquell moment, el dia 23 de novembre del 2004, aquest xicot, que el coneixerem com Ivan, estava a Mollet del Vallès. Va haver de certificar tant els seus companys de pis com gent de la pròpia escola de Mollet del Vallès, dels Mossos d'Esquadra, que aquell noi no havia estat a Lleida ni a cap altre lloc, sinó que es mantenia allí, i el dia de l'assassinat aquell noi no havia comès cap tipus d'acte estrany. No tenint una especial bona relació amb l'Ivan, suposo que és una qüestió de pell, però la Isabel sempre va mantenir aquesta relació malgrat l'oposició familiar. La pròpia policia li pregunta per si havia sentit algun cop dir que la Isabel rebia trucades estranyes. Ell certifica que sí, que algun cop que havia estat amb ella i havia vist o havia pogut tenir el telèfon a la vora, el telèfon de la Isabel, sí que ella rebia algunes trucades estranyes, trucades que a vegades es penjaven o trucades que fins i tot es mantenien en línia però no contestaven.
1: Haurem de buscar, doncs, aquest telèfon. Trucades estranyes i un nòvio que no acaba d'agradar la família, però amb una coartada sòlida, de moment. Entre investigar l'escena del crim, interrogar unes 100 persones i anar a casa de la Isabel per buscar algun indici al seu ordinador, al seu correu electrònic i al seu diari personal, per si hi ha alguna anotació que pugui obrir una nova línia d'investigació, han passat ja més de 48 hores des que van trobar el cadàver de la noia. 4 dies després del seu assassinat, es fa el funeral de la Isabel, a la Catedral de Lleida. És un funeral multitudinari i els Mossos hi veuen una nova ocasió per trobar-hi pistes.
3: Era un moment en què no estaves per moltes coses, però sí que és veritat que la relació amb l'equip d'investigació dels Mossos d'Esquadra va ser molt estreta i teníem molta informació, i ells ens van dir que hi hauria Mossos de paisà d'investigació perquè era possible que s'havia donat casos que el mateix assassí anava a l'enterrament, i bueno, sí, sabem que hi va haver gent a l'enterrament. Va ser un enterrament tan multitudinari que no, tot va passar molt ràpid, i bueno,
4: vam es grava amb la màxima discreció que puguem per veure conductes que potser formen més part de l'instint, no? Policial, de dir, ostres, què hem vist, quina sensació hem tingut. És a dir, tu no pots deixar de passar. Potser saps que és molt difícil que d'allí surti alguna cosa, però d'allò només tindràs una opció de fer-ho. S'ha de fer.
1: Hauria tingut l'assassí de la Isabel el cinisme d'anar al funeral de la seva pròpia víctima? Era una possibilitat. Tornem ara a les empremtes dactilars. Si vosaltres haguéssiu matat algú, hauríeu donat autorització perquè us prenguessin les empremtes i també haguéssiu deixat que us agafessin mostres d'ADN?
3: Sí, ella va donar. Sí. En la segona entrevista que mantenim, que si no recordo malament, el 28 de novembre, és una entrevista en la qual hi ha un company que manté entrevista amb ella baix, i arriba un moment en el que comenta: no acabo de veure clar el tema, i baixo, perquè em crida, baixo a baix, ens fiquem amb un locutori, continuem l'entrevista, i arriba un moment en què observem, no?, que té aquests tatuatges, que són tatuatges de presó, clàssics, i que quan volem parlar amb ell d'això sí que es produeix un canvi en la seva posicionament, en el seu llenguatge no verbal, y que no vuelve a explicar res de todo eso, que esto es agua pasada y que no tiene, no quiere volver a explicar nada de todo esto, ¿no? Allí se li demana que doni, si vol donar les empremtes, inclús una mostra genètica, i la facilita, sense cap inconvenient. Jo suposo que també el que pot passar aquí és, per part d'ells, el desconeixement del sistema. Ell no sap què pot passar si, per exemple, no col·labora. M'explico? I jo suposo que ell va veure que aquesta acció, jo crec, perquè vist després amb el temps i com va anar tot, jo crec que era la forma en què ell pensava, bueno, els facilito això i jo d'aquí marxo. I començo ja a preparar la fugida final.
5: I'm ready, my lord.
6: Crims. Amb Carles Porta.
1: Podem dir que els tatuatges d'un testimoni sospitós van ser el primer pas per resoldre el crim? Què hi ha al darrere d'aquests tatuatges que portava a la mà? Uns tatuatges clàssics, ha dit el sotsinspector Mesalles, fets amb agulles bàsiques de punxar que no són hipodèrmiques i que es mullen amb tinta. Uns tatuatges de molt baixa qualitat, típics de presó. I recordeu que abans us he demanat que no perdéssiu de vista la paraula epigastràlgia? La repeteixo. Epigastràlgia. Doncs ara n'afegeixo una altra. Erotofonofília. Sabeu què és la erotofonofília? Més endavant ho explicarem. Ara, però, una cosa molt important. Les empremtes localitzades a la bossa s'han identificat.
3: Les empremtes d'aquest individu no estan a la base de dades de la policia. Perquè aquest home no havia estat mai detingut a territori nacional. D'acord? Per tant, les seves empremtes no van viatjar amb ell des d'Equador. Si no, aquestes empremtes les hagués identificat el sistema automàtic d'identificació dactilar. Llavors, què havien de fer? Havien de comparar-les amb totes aquelles empremtes de persones a les quals els havien dit, escolti, tens algun inconvenient en facilitar les teues empremtes perquè puguin fer les comprovacions necessàries? I això es documenta, s'assigna aquesta autorització i nosaltres les comprovem. I va ser a partir d'aquí que aquestes empremtes que havia a la bolsa es van relacionar amb Chamba Jaramillo.
1: Dels 11 fragments d'empremta trobats a la bossa, 3 corresponen a Gilberto Chamba Jaramillo. Aquestes 3 empremtes estan a la part posterior de la bossa i no estan agrupades. 2 d'elles estan juntes i corresponen a la mateixa mà, i la tercera està separada uns 40 centímetres. La posició d'aquestes empremtes indica que la bossa es va manipular, però no com si s'hagués volgut desplegar per introduir-la o treure-la d'una paperera, o per posar-hi brossa. Però qui és Chamba Jaramillo?
0: Gilberto Antonio Chamba Jaramillo va néixer a la ciutat equatoriana de Loja el 1963. Feia 3 mesos que treballava com a vigilant del pàrquing de l'illa de l'Oci, on acostumava a aparcar la Isabel. Controlava l'entrada i la sortida de cotxes i feia tasques de manteniment. Feia 4 anys que vivia a Lleida, en un pis del carrer Acadèmia, un barri humil però cèntric, i vivia amb la seva companya i els seus 2 fills. A Lleida hi vivien també 2 de les seves germanes. Abans de treballar al pàrquing, va tenir diverses feines temporals, en un hostal de Soses, en una empresa de fusta a Mollerussa, a la pista d'esquí de Portainer, de Paó de carretera, a les obres de l'AVE i a l'empresa de neteja urbana gestionada per l'Ajuntament de Lleida. Alguns dels seus companys de feina el descriuen com un home pacífic, de parla suau, de maneres educades i més aviat callat. El Ferran Grau, que és de Lleida, havia creuat algunes paraules amb ell quan havia deixat el cotxe al pàrquing.
2: Una persona totalment inofensiva. Jo el descric un home amb un bigotet morè, amb els pantalons caiguts, amb la camisa molt fargada, un home que fins i tot tenia una veu melosa, era educat, i vaig creure algunes paraules, com per exemple en quina és l'horari de tancament del pàrquing, i fins i tot amics meus i van arribar a creuar una conversa una mica més llarga. Parlava de coses banals, del temps, de futbol, de qualsevol cosa que ell pogués mantenir una conversa.
1: Podria una persona així matar brutalment una noia com la Isabel? La policia es fixa en ell pel tatuatge que porta a la mà i per la seva manera evasiva de respondre en els interrogatoris. Les empremtes a la bossa poden ser importants, molt importants, però ell pot dir que va tocar la bossa al pàrquing i que l'assassí va robar la bossa sense que ell se n'adonés. Però no té cap coartada que el pugui exculpar del crim. El seu horari de feina és de 3 de la tarda fins a la mitjanit. El dia de l'assassinat, com cada dia, se'n va anar a sopar. I a mitjanit, com cada dia també, va pujar a l'oficina a deixar les claus. Va ser l'únic moment en què el van veure. Podia Xamba haver matat la Isabel, conduir el cotxe fins al barri de la Bordeta i tornar a peu al pàrquing abans de les 12 de la nit, quan una empleada del cinema es diu que el va veure?
3: Si resulta que nosaltres sabem que ella estava aquí, que l'últim lloc on se la veu en vida aquí, i després es localitza el cotxe allà, amb el seu cadàver dins, hem de saber si és viable desplaçar-se amb el cotxe fins allà i tornar caminant, perquè és que si no, ja estem creant una coartada nosaltres mateixos amb ell. Llavors farem aquesta prova i la farem per diferents itineraris i la farem amb un ritme més ràpid o un ritme més lent. Parlarem amb els taxis, si algú ha encomanat un taxi per tornar. Tot això és el que farem per fonamentar la nostra hipòtesi policial, que no sigui una hipòtesi gratuïta que després en qualsevol gestió ens la poden tombar. No. Si nosaltres diem que això és així, és que és així perquè ho hem provat. I això és el que vam fer. Vam fer provatures en aquest sentit i s'adequava, és a dir, i cabia dins d'aquesta hipòtesi. Reconstruir l'itinerari, tant d'anada amb un cotxe com de tornada caminant, perquè nosaltres consideraven que el retorn havia estat caminant. Quadraven els horaris. Sí, perquè ell en el seu lloc de treball no tenia un control massa exhaustiu de lo que feia. Només tenia una part que sí que se'l podia controlar, perquè tenia un marge de mitja hora per poder incorporar a última hora del vespre al cinema, ajudar a recollir a les sessions de cinema. Però tot l'altre que estava al pàrquing no hi havia ningú que el controlés. I aquesta era la seva zona de confort, per dir-ho d'alguna manera.
1: Els Mossos comproven que és compatible cometre el crim al pàrquing de l'Illa de l'Oci, anar al lloc on es va aparcar el vehicle, al barri de la Bordeta, i tornar a pujar a les oficines per deixar les claus a l'hora prevista, a la mitjanit. La policia té les seves empremtes dactilars i l'ha interrogat dues vegades, i alguna cosa els diu que aquell home de respostes esquives no és aigua clara. Es converteix en el principal sospitós i el posen sota vigilància, tot i que no les 24 hores del dia. La policia sospita d'ell, però no hi ha indicis sòlids per incriminar-lo. I aquí és on l'epigastràlgia, que ja us he dit que tindria molt a veure amb aquesta història, va fer la seva feina. Però abans de res aclarim una cosa. Què és l'epigastràlgia, Lídia?
0: L'epigastràlgia indica dolor a la zona alta de l'abdomen i centrat, allò que la gent diem popularment en fa mal l'estómac. Les causes poden ser múltiples. La més comuna és la gastritis, però n'hi ha d'altres, com per exemple l'úlcera duodenal o afeccions de la vesícula biliar, pedres a la vesícula. I encara hi ha altres causes, però són molt menys freqüents.
1: Ara veurem la importància del mal de panxa. Mentre els Mossos de Lleida havien vist que les empremtes de la bossa coincidien poc o molt amb les de Gilberto Xamba, ell decideix marxar. L'estaven vigilant discretament. Faltava la confirmació definitiva d'aquelles empremtes. Com que encara no arribaven, ell s'espavila i decideix marxar. Però a la mateixa andana de l'estació de l'AVE li agafa un atac d'epigastràlgia, un mal d'estómac de mil dimonis, i caragolat de dolor ha d'anar a urgències i es passa tota la nit en un ambulatori de Lleida. L'epigastràlgia li va impedir fugir. L'endemà de sortir d'urgències, l'1 de desembre a la tarda, exactament a les 17:50 hores, una setmana després de l'assassinat de la Isabel, els Mossos detenen Xamba al mateix pàrquing i el detenen perquè els ha arribat la confirmació definitiva per part dels serveis centrals de la policia científica de que, efectivament, les empremtes són de Gilberto Xamba. 3 dies després de la detenció, el 4 de desembre, passa a disposició judicial i el jutge de guàrdia decreta la presó provisional sense fiança. Xamba ha declarat durant 4 hores. Li diu al jutge que és innocent, que no coneixia la noia i que en el moment de l'assassinat es trobava amb companys de feina. El 17 de desembre tornarà a declarar davant del jutge i tornarà a negar ser l'autor del crim.
7: Aquest és el moment en què Gilbert Antonio Chamba sortia del jutjat d'instrucció número 2 de Lleida on ha prestat declaració per segona vegada durant més de 4 hores. La magistrada ha decidit prorrogar la presó preventiva a l'únic sospitós del crim de l'estudiant de dret del Picat, Maria Isabel Bascuñana. Davant de la jutge que instrueix el cas, Chamba s'ha tornat a declarar innocent. La seva advocada ha assegurat que no hi ha cap prova que l'incrimini. Tot i això, ara s'està a l'espera dels resultats de les proves d'ADN, d'unes restes trobades al cos de la víctima per saber si l'imputat es la persona que la va matar.
8: Si el señor Chamba manifiesta que él no la conoce y no ha estado nunca con ella, ni la ha tocado, ni la ha visto, evidentemente las pruebas de ADN van a confirmar lo que el señor Chamba dice, que es que él no la conoce y no la ha visto nunca ni la ha tocado.
7: Chamba es troba a la presó des del 4 de desembre passat i l'advocat de la família de la víctima ha afirmat que hi ha prou proves objectives contra ell.
9: Hi havia proves sòlides, tant les que hi ha com les indiciàries, com per mantindre's la presó, donant la gravetat del fet, que és un delicte d'assassinat, pot haver-hi condemna fins a 25 anys. I
1: un cop detingut, els Mossos van tenir accés al seu telèfon i veuen que Chamba, el dia abans justament de ser detingut i del mal de panxa, havia estat buscant combinacions de vol per abandonar el país. Planejava tornar a la seva localitat natal, a Loja, a l'Equador, o potser no volia anar tan lluny. Només desaparèixer uns dies i esperar que les coses es calmessin i es clarifiquessin una mica. Chamba ha col·laborat amb la policia. Ha deixat que li prenguin les empremtes dactilars i l'ADN. Les empremtes l'assenyalen. És un primer indici, però en cap cas una prova definitiva i concloent. La bossa industrial la podia haver agafat algú altre després que ell la toqués. I recordeu que dels 11 fragments d'empremta trobats a la bossa de la marca Dino, només 3 corresponen al detingut. Per tant, s'haurà de continuar treballant amb la bossa per mirar d'identificar la resta d'empremtes. I malgrat col·laborar en tot, ara el detenen. És Chamba Jaramillo, aquest home amable i educat, l'assassí d'Isabel Bascuñana? I si ho fos, per què no va marxar de Lleida el dia 24, el 25, el 26 o el 27? Que prou va tenir l'oportunitat de fer-ho. I quan les empremtes de la bossa de plàstic encara no havien estat identificades. Per què es va quedar aquí? La vida dona moltes voltes i amaga moltes sorpreses.
10: You want it darker.
6: Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
10: I'm ready, my lord.
6: Amb Carles Porta.
1: Chamba Jaramillo és l'únic detingut només 8 dies després de l'assassinat de la Isabel Bascuñana. El jutge que porta el cas n'ha decretat la presó provisional, però la investigació continua. Amaga alguna cosa grossa el senyor Chamba Jaramillo? Si ell ho nega tot, caldrà demostrar l'acusació amb proves tan irrefutables com sigui possible. Recordeu que es va trobar una pols als pantalons de la Isabel i que es va portar a analitzar. D'on és aquella pols? I també falta el resultat de l'anàlisi de les mostres d'ADN, que Chamba Jaramillo no va tenir cap inconvenient de facilitar a la policia. I també hi ha un altre fil encara per estirar. Recordeu que la Isabel va trucar a la seva mare quan va sortir de la biblioteca?
3: El telèfon d'ella no el vam trobar. Però ens anem al 2004. La tecnologia telefònica no té res a veure amb l'actual. D'acord? Però a banda d'això, és una qüestió de timings també. És a dir, les companyies de telefonia no et responen d'un moment a un altre. És que, a més, tu necessites una ordre judicial. El registre de les trucades, tu el que fas és sol·licitar a través del jutge que el jutge ordeni a una companyia que et digui, escolti, el telèfon aquest, del qual ella era l'usuària, quines són les seves darreres trucades? A qui ha trucat aquest telèfon? Clar, tot això, nosaltres no ho tenim. Si localitzem el cos a les 11 de la nit, no ho tenim a les 2 del matí. Això ho tenim dies i dies després. Això, clar, ens dificulta. És a dir, no ho tenim amb immediatesa, no tenim un punt d'accés on nosaltres cliquem al telèfon d'ella i ens diuen la informació. No ho tenim, això. I llavors, això és una limitació en el temps a l'hora d'avançar una investigació.

Es trobarà el telèfon de la Isabel? Què pot revelar el registre de trucades? Els investigadors l'han demanat a la companyia amb caràcter urgent només 3 dies després del crim, però encara trigarà a arribar. Veurem quines trucades ha fet la Isabel amb el seu mòbil. Podrem posar llum a la foscor? Avui ho deixem aquí perquè el que vindrà és tan sorprenent com indignant. Tornem tan aviat com puguem.

Dreams. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Oriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Marc Güell. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat aquest vespre quan la Guàrdia Urbana de Barcelona ha alertat els Mossos que hi havia una persona ferida al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià del Besòs. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets on han comprovat que hi havia un home ferit per arma blanca. Segons fonts policials, agents de la Guàrdia Urbana han iniciat maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergències que han seguit amb les tasques però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La divisió d'investigació criminal s'ha fet càrrec del cas. De moment, no hi ha cap persona detinguda. Més notícies, Joan Aleix Mata.
2: Pedro Sánchez defensa que l'indult parcial a Laura Borràs no té res a veure amb la seva relació amb Junts, ni amb la negociació dels pressupostos, ni amb la necessitat de refer relacions de cara al nou curs polític. El president espanyol ho ha dit després de trobar-se amb el rei Felip VI aquesta tarda a Palma en la tradicional trobada d'estiu. Ho ha seguit des de Palma la Caterina Carmany Jaume.
3: Pedro Sánchez ha desvinculat l'indult de Laura Borràs de la política i d'una voluntat d'acostar-se a Junts.
4: Lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni, por supuesto, tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
3: El president espanyol venia a les Balears amb un anunci. Ha demanat a la Comissió Europea que Mallorca aculli el Centre de Prevenció d'Incendis de la Mediterrània Occidental i també s'ha referit un dels temes més polèmics aquí, la manifestació històrica contra la massificació turística de diumenge. Ha defugit posar l'accent sobre l'accés de turisme i s'ha referit a la crisi de l'habitatge. En aquest sentit, ha passat la pilota a ajuntaments i comunitats autònomes perquè regulin a partir de la llei espanyola de l'habitatge. Caterina Carmany Jaume, Catalunya Ràdio, Palma.
1: Els mitjans digitals La Directa i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola que es van infiltrar en moviments socials independentistes catalans entre el 2020 i el 2023. La sanció per als dos mitjans podria incloure una multa de 7.000 euros i la retirada de part del contingut publicat. Desenes de periodistes, diferents organitzacions i partits com Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat que s'arxivi el cas.
2: La Comunitat de Madrid ha comprat un àtic de gairebé 500 metres quadrats com a oficina temporal per a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya alega que el farà servir per a reunions institucionals perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres i assegura que la compra en cap moment ha estat pensada per ser una residència presidencial. Però l'oposició critica l'operació immobiliària i li demana més explicacions. Ayuso se sent perseguida.
5: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
1: A Lleida, una cinquantena de treballadors del sector social han protestat aquesta tarda per reclamar millores laborals i salarials. Denuncien que el model actual és insostenible i que falten recursos per garantir una bona assistència a les persones vulnerables. Lleida, Júlia Albacar.
6: Bona nit. En la protesta s'han reclamat més recursos, equiparacions salarials i millors condicions laborals per als treballadors d'este sector, a més d'una reducció de les ràtios als centres d'atenció de persones vulnerables. Marc Sosa és un dels membres de la plataforma d'educadores socials de Ponent.
7: Nosaltres cuidem sobretot a moltes persones en situació de vulnerabilitat, però ningú ens protegeix a nosaltres de certes vulnerabilitats socials i econòmiques que patim diàriament.
6: Unes reivindicacions compartides arreu de Catalunya, però s'ha optat per Lleida per descentralitzar les protestes. La manifestació ha començat a les 7 de la tarda al davant de la Paeria i ha acabat a la seu del Departament de Drets Socials on s'ha fet la lectura del manifest. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
1: Els esports, Francesc Ripoll, bona nit.
8: Bona nit, dos partits amistosos en joc, el Barley 2, Espanyol 1 i el Sabadell 2, Manresa 0. Ja s'ha jugat el Girona 3, Castelló 3. Brian Hill i Benat per partida doble han fet els gols dels gironins. Fermín López ha dit a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça segueix amb el seu estatge de pretemporada a Anglaterra, avui s'ha incorporat el brasiler Rafinha. En bàsquet, el Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, un jugador americà amb passaport armeni. i ja sabem quin és el calendari de l'Euroliga. El Barça debutarà el 24 de setembre, un dijous a casa contra l'Efes d'Istanbul. A l'Eurocup, el Baxi Manresa debutarà la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.
0: Fins aquí les notícies.
9: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

Visca la ciència. Endavant, Marta. El búnquer.

0: Quina cançó tan maca. Què és aquesta nena tan maca que canta? Ah, és aquella nena petita catalana que canta.
1: Sí, la Melody.
2: Què? La Melody no és catalana.
1: No, ja ho sé que no és catalana. Ah. Però és que nena petita catalana que canta, qui és?
2: Hi ha una nena ara que canta amb el seu germà, no? L'has vist? Un vídeo que corre per Instagram?
1: Ginestar, no és
2: no,
1: tan petita.
2: No, són Ginestar. Hi ha una nena petita. No és el seu germà, perdó, és el seu cosí.
1: El cosí de qui?
2: Sí. La nena i el nen gran, la nena petita i el nen més gran,
1: sí,
2: són cosins.
1: Però què, que
2: van sortir a cantar un dia el Tot es mou, van cantar la cançó d'Oques Grasses.
1: Santa Espina.
2: Què? Van cantar, no sabeu de què va Catalunya o què passa?
1: Ara t'he de demanar disculpes, t'he de demanar disculpes per lletrat i analfabet ara, però no sé de què polles m'estàs parlant.
2: Ja t'ho ensenyaré, ja t'ho ensenyaré.
1: Una nena petita, però una nena petita vols dir una nena baixeta?
2: No, una nena petita d'edat.
1: Menor d'edat, eh?
2: Menor d'edat, sí, sí.
1: Que canta molt bé.
2: Canta molt bé, es veu, sí.
1: Vale,
2: ja està.
1: Doncs ja està.
2: La que està cantant ara...
1: Doncs ja està, doncs que se'n vagi a fer Maricel.
2: Ja està, la que està cantant ara...
1: Qui és?
2: El que sona es diu Will You Be There. No, Will Be There, perdó, i he ficat un you... I he ficat la de Michael Jackson, ara, un moment.
1: Jo dic... A veure, jo aquí he escrit ja I'll be there.
2: I'll be there.
1: Ara.
2: Per favor, per favor, un moment, que m'heu despistat amb la nena catalana. Ja, ja ho he fet jo sol. És un dels grans èxits que sonaven el 1970, que és l'any en què ens situem. És una cançó que canten els Jackson 5.
1: Però si Michael Jackson ja l'hem fet, Peyo, aquí.
2: No!
1: Què vols fer, l'altre, en Germain, l'altre
2: loco? Simplement l'hem posat per situar l'any que som, ja està. Volíem que al principi sonés alguna cosa bonica, perquè avui tot anirà malament. Dit això, ja podem canviar la musiqueta.
1: Ara és tu. Tan maca que és.
2: Sí que és maca.
1: Oh, carai, quin canvi.
2: Som a Portland.
1: Hòstia.
2: Una ciutat com a Portland, trista i grisa. Repleta de gent, trista i grisa. L'ambient. Te pregunten per l'ambient.
1: Sí, l'ambient què?
2: Trist i gris.
1: I el paisatge?
2: Trist i gris.
1: Hosti, quin panorama, no? Trist i gris.
2: Trist i gris.
1: Trist i gris. Era l'embarbussament aquell, no? Trist i gris.
2: No ens podem encallar a cada frase. Sisplau.
1: És veritat, és veritat.
2: Seguim el guió.
1: Perdó, estem trencant l'harmonia de la narració. Perdoneu. Ara. Som a Portland.
2: Però sí que fa gràcia, Trist i Gris. Trist i Gris va tenir Trist i Gris. Vinga, va. Avui en dia Portland és diferent. En diuen la ciutat verda.
1: Què dius?
2: Sí, però a la dècada dels 70 la corrupció, les drogues i l'atur la feien un mal lloc per viure. En una ciutat com aquesta no hi ha gaires alegries, però avui una família de Portland té motius de sobres per estar de bon humor. Són els Harding i acaben de ser pares. Ha nascut la nostra protagonista, la Tònia.
1: Tònia d'Antònia.
2: La Tònia.
1: La Tònia.
2: I separat, no la Tònia al país.
1: Sí, sí, sí.
2: La Tònia Lituània, no la Tònia. Per celebrar el seu naixement, els pares organitzen una gran festa que, com és habitual en ells, s'ha acabat desmarxant.
1: Noi, noi, sisplau, què estem guardant aquí?
2: Mira, tu... Els Harding van molt fort. Beuen, beuen, sempre s'emborratxen fins a perdre el nord. L'estampa a casa és esperpèntica. Els pares de la Tònia van sempre tan torrats que a vegades ni se'n recorden de donar menjar a la pobra criatura.
1: Per favor, què és això? Què és això? Gent insultant els pares aquí, bueno...
2: Nois, nois, calma.
1: Calma, calma.
2: La situació s'allarga fins que la Tònia té 2 anyets. Llavors, d'un dia per l'altre, el pare desapareix i abandona dona i filla a la seva sort.
1: Aquí, si voleu insultar el pare, sí que...
2: Ara sí. Des d'ara, la Tònia creixerà amb la seva mare, sense pare.
1: Doncs millor. No el trobarem a faltar, aquest home.
2: A ell segur que no, però quedar-se amb la mare tampoc és garantia de res. La mare de la Tònia és tan desastre com el pare. Veu més del compte, cosa que passa molt sovint, i paga les frustracions amb la nostra amiga. A casa, el Látigo Fuet va que vola.
1: Si vols dir que ho remuntarem, això. Hem començat fatal, eh?
2: Mira, just en aquest moment de la història tenim un petit moment de felicitat. Quan la nostra protagonista fa 3 anys, la mare li fa un regal que li canvia la vida.
1: Una ampolla de Johnny Walker.
2: No! Li regala...
1: Què?
2: Uns patins.
1: Oh! Bé!
2: El patinatge artístic és l'esport de moda i creu que si la Tònia comença a patinar des de ben petita, potser quan sigui gran podrà tenir un futur més digne que el que ha tingut ella.
1: Clar que sí, senyora.
2: Jo d'entrada ho trobo amb moltes esperances amb uns patins.
1: Sí. Sí, però ja ho fa la gent, eh?
2: Sí.
1: Hem comprat un piano petit, però ja em sis pianista. No sé si baixis.
2: Aviam. Som al 1975. Amb 5 anys, la nostra amiga ja fa les primeres piruetes de patinadora. El primer concurs en què participa el guanya descaradament.
1: Què dius?
2: El segon, també, el tercer i el quart també se'ls emporta ella. En el cinquè fa una davallada i queda segona.
3: Fuera, perdedora!
1: Bueno, un moment, senyor,
3: que n'ha guanyat 4.
2: Tranquils, perquè en els següents es recupera i torna a guanyar els campionats.
1: Clar que sí, clar que sí. Això, perquè és americana, la nena, sí. Queda segona. Ah, ho he de fer millor. Primera, això passa a un espanyol?
2: No.
1: En una tenda de campanya punxant-se a cavall el següent dia.
2: Un patinador artístic
1: un
2: espanyol.
1: Un patinador artístic espanyol? Una abraçada des d'aquí als patinadors artístics
2: que ens escolten, espanyols. Els dos que ens escolten.
1: Som, ara mateix estem fent el programa des d'un lloc que hi ha tradició de patinadors o no?
2: Sí, home, a Osona. A Osona hi ha molt de patinador. Sí.
1: Bé, que han començat petits els patinadors.
2: Sí, clar. Sí,
1: perquè,
2: sí.
1: Si us plau, una afició que no heu de fer ja passat els 40 és començar a patinar.
2: No,
1: això
2: no,
1: sí que no ho feu,
2: No.
1: Ja crossfit ja no n'hauríeu de fer.
2: Hi va haver una època que voltava més per Barcelona, que coincidíem amb horaris amb una gent adulta que sortien a patinar, amb patins en línia.
1: En línia, eh? Mm.
2: Un grup gran de gent, eh? Potser 20 o 30 persones estic parlant. Que jo penso que hi hagi un raro, vale, però 30...
1: S'ajunten, eh?
2: S'ajunten,
1: eh? Sí, sí. Déu els crea i
2: ells s'ajunten. Bé, la nena es refà, bàsicament, sí. Perquè és l'única cosa que li queda. No pot fer una altra, no pot triar, perquè l'esbroncada que s'emporta de la seva mare quan perd un campionat és monumental.
1: Ostres.
2: Cada cop que la Tònia fa una errada, la mare li fot un pet de crits i un parell de cops de cinturó.
0: Un altre dia quedes primera, nena!
1: Bueno, això li feia el pare de Michael Jackson amb Michael Jackson.
2: Sí, i mira si
1: va
2: acabar bé al final.
1: Va acabar perfecte amb Michael.
2: Durant l'entrenament, la mare, si la veu poc concentrada, la nena també llepa fort. Si l'enganxa fent-se amiga de les contrincants, també li cau fuetada.
1: Senyora, que està parlant! Que és una nena,
2: Diu que les contrincants no són amigues, són enemigues. La mare colla la Tònia fins a nivells malaltissos. Heu de tenir en compte que un dia, a mig entrenament, la nostra amiga s'ho acaba fent tot a sobre perquè la seva mare li té totalment prohibit anar al lavabo mentre entrena.
1: Hauríem de trobar un terme mig entre això i...
4: Quan el nen es vegi amb cor de jugar... Doncs
2: ja jugarà.
1: Ja ho decidirà ell si vol jugar. Bueno. Ja ha d'haver... Hem de trobar allò, eh?
2: Sí.
1: Si no vol competir, però l'hem apuntat a futbol, bé que haurà de marcar algun gol, no?
2: És que aquí,
1: clar, hi ha un marcador que els distreu. Home,
2: se va veure un reportatge, no fa gaire, d'un equip. Han fet un equip a Catalunya, no et vull dir noms, però han fet un equip que diuen que no competeixen. I ho diuen que no competeixen. La frase inicial era, no, aquí no competim perquè volem recuperar el joc d'abans del carrer. I jo penso, el carrer ens quedàvem d'hòsties. O sigui, jo no sé quin carrer jugàveu vosaltres, però al meu carrer hi havia una samanta d'hòsties.
1: Bueno. Ha sido alta. Què? Ja està. Ja senties com s'obrien les navalles.
2: Portem 4 pàgines. Hauríem d'avançar, Jair, i 10 minuts de programa.
1: Ostres, tira, ens estem encallant.
2: Va.
1: La Tònia, què li passa?
2: La mare li diu que paga classes perquè patini, no perquè estigui asseguda al vàter. Llavors, venga, nena, eh?
1: Però si això és pitjor que el pare de la Serena i l'altre.
2: Exacte, és pitjor que l'Anna Tarrés. Catalunya oblida molt de pressa. Però aquesta senyora va estar al govern, no?
1: És que és tan gros el que has dit que seguirem amb el guió.
2: Endavant. La Tònia té una infància terrible per culpa de la seva mare. La té tan collada que acaba perdent la mirada pura i brillant que lluïa cada cop que patinava.
1: Això és tristíssim, això.
2: És bon esportista i arriba a l'adolescència amb un arsenal de medalles sota el braç, però la pena se la menja per dins. Avancem fins als anys 80. Va. La nostra amiga continua igual, sent una bona patinadora que quan arriba a casa rep els maltractaments de la mare. No se la treu de sobre ni amb aigua. És la seva ombra. Ara És la seva mànager, i segurament per això cap marca comercial vol patrocinar la nostra amiga.
1: És que no fa pinta que sigui fàcil negociar amb la senyora aquesta.
2: Amb 20 anys, la Tònia té un palmarès envejable, però és la neguet lleig de la competició. A diferència de les seves rivals, que van vestides de marca, netes i polides, ella competeix amb vestits vells i pollosos que acusa la seva mare. Va feta un parrac, està lluny de ser una noia popular.
1: Sisplau.
2: Això sí, malgrat l'estampa que fa, la Tònia aconsegueix robar el cor a un noi, en Jeff, amb qui es casa l'any 90. Per fi pot abandonar la casa de bojos on ha viscut sempre.
5: Ara remuntem, home, ara!
2: I al costat d'en Jeff, la Tònia viu el seu millor moment professional. El 1991 i el 94 es proclama campiona dels Estats Units i subcampiona del món.
1: Molt bé, necessitava un tio com en Jeff, allà al costat. El públic tampoc està ajudant a que la història avanci.
2: No.
1: Que m'agrada, que és un
2: està
1: públic
2: que
1: sensacional.
2: Està bé que participi.
1: Endavant, endavant. Sí. Però
2: heu de saber que en Jeff està sonat i porta la Tònia pel camí de l'amargura. Però és un borratxo i un maltractador que colla fins i tot més que la seva mare. Viure amb ell és un infern.
4: Però què estem fent? No hi ha cap cançó bonica que hagi durat més de 10 segons?
2: Per això hem ficat la primera.
4: Clar.
2: És un desastre de relació, però la Tònia i en Jeff són dels que van i venen tota l'estona.
3: Es un
2: sap...
3: tóxico, es un tóxico.
5: Lo tienes que dejar.
3: Red flag.
2: Ningú sap quan van junts i quan s'han separat. Ho fan contínuament. L'únic que sabem del cert és que es divorcien l'estiu de 1993. I que mig any després, l'hivern del 94, tornen a estar junts.
4: Jo conec gent que ho fa, això, eh?
2: Sí que ho fan.
4: Que quedes un dia per dinar... I
5: no estàveu vosaltres dos, no havíeu dit que...
2: Ah, bueno.
4: Però estàveu junts o no?
2: Noi, aquests dos últims datos els sabem segur pels fets que passen durant uns entrenaments de patinatge classificatoris pels Jocs Olímpics d'hivern de Lillehammer, a Noruega.
4: Sí.
2: Som el 6 de gener de 1994, el Clackamas Town Center de Detroit, el centre esportiu on hi ha les patinadores candidates a representar els Estats Units als Jocs.
4: 6 de gener, eh? Data i lloc concret, el dia a dia, Reis.
2: Entre totes les patinadores n'hi ha dues que ens interessen especialment, la nostra protagonista i la seva principal rival, la Nancy Kerrigan.
4: Me n'he de recordar el nom d'aquest, l'apunto?
2: Sí, és un personatge clau en la història. Jair,
4: ens ha de caure bé la Nancy Kerrigan?
2: La Nancy Kerrigan l'hem d'apuntar, de moment. Apunta-la. Nancy... Apunta-la, ja, llavors ja valorarem.
4: Nancy Kerrigan.
2: L'odia a mort a la Nancy Kerrigan, perquè és tot el que sempre hauria volgut ser ella. És guapa, elegant, va ben vestida, les marques comercials se la rifen i, a més de tot això, és la patinadora amb qui s'ha de disputar la plaça pendent per ser als Jocs. La competència és brutal i la Tònia no la suporta. El caràcter ultracompetitiu que li ha inculcat la seva mare fa que odiï la Nancy amb totes les seves forces.
4: I la Nancy, què? Que l'estem pintant molt bé, de rosseta i guapa, però...
2: A veure,
4: és una...
2: l'animadversió és mútua, tot i que passa força de la nostra amiga. La ignora i se'n riu d'ella a l'esquena. Fa com si no existís per ella.
4: Tot això fa molta ràbia.
2: Els entrenaments són molt tensos. S'estan jugant la carrera i es prenen a ser els Jocs Olímpics com una cosa de vida o mort. Per acabar-ho d'adobar, totes les televisions del país retransmeten les esdeveniment en directe.
4: Vale.
2: No sé, poques coses havia per fer la tele el dia de Reis, trobo, també.
4: Era l'any 94, hem dit, eh?
5: Anem a retransmetre l'entreno de patinatge artístic.
4: El dia de Reis tu no estaves mirant Nadal a tres bandes?
2: Això sí.
4: Ah.
2: No, perquè ho feien per Sant Esteve.
4: Ai, és veritat.
2: Mira si ho mirava, nano. Quan la Tònia surt en escena no és la favorita, però és prou bona com per presentar batalla. Podria ser una candidata a guanyar la competició.
4: Va, Tònia, demostra-li a la pija aquesta.
3: Demuestra-li com se patina.
2: Quan la Nancy fa acte de presència a la pista queda clar que és la rival a batre. Només de veure-la, la gent la comença a aclamar. I això que tot just està escalfant. És la clara preferida pel públic.
3: Mira-la, la Nancy, José, que s'ha puesto...
5: Qué guapa.
3: S'ha puesto el traje rosa ese que te gusta.
4: José, nano, no sabia que li agradava tant el patinatge artístic.
2: La nostra protagonista està molt neguitosa. Si la Nancy clava el seu exercici, s'esvairan les seves opcions de ser als Jocs Olímpics d'hivern. S'acosta el moment de la veritat. La Nancy acaba el seu escalfament. Enfila el camí dels vestidors. Just abans d'arribar-hi, passa el que sentireu ara mateix. És un tall real captat per les càmeres que graven la competició.
4: Aviam.
2: Ha passat que quan la Nancy ha entrat als vestidors, un encaputxat l'ha atacat amb una barra i li ha rebentat la cama. Home, ha passat just abans que pogués començar el seu número.
1: Hosti, quina casualitat.
2: Els crits que heu sentit són de la Nancy, estesa al passadís amb la cama feta un cromo. Tot ha sigut molt ràpid, però ell assegura que l'han atacat amb una barra de ferro. El personal de seguretat el busca per tot el recinte.
6: Vigila, Tònia, que aquest boig pot ser qualsevol lloc. També la pot atacar ella.
2: Pots estar tranquil, Jair. T'asseguro que la Tònia no corre perill.
6: Han arrestat l'encaputxat?
2: No, no.
6: Estem de sort.
2: Què? No l'han detingut. Ha fugit, però encara que no hagués marxat, la nostra amiga seguiria sense córrer perill perquè l'agressor de la Nancy ha actuat per petició de la Tònia. Ella li ha demanat que ataqués a la pobra Nancy.
1: És gros, és de les coses grosses que s'han dit aquí, eh?
2: Entenc que voleu saber qui és l'home que ha atacat la Nancy amb una barra de ferro.
1: Evidentment.
2: Doncs en Jeff.
1: Hòstia, en Jeff.
2: La parella de la nostra protagonista. Com que la Nancy era la principal amenaça per la Tònia, entremat lesionar-la i deixar-la fora de combat abans de saltar a la pista.
1: Com a pla? Com a pla, tu tens, practica per ser millor que la Nancy o rebenta-li els turmells amb una barra de ferro, jo poder, aviam,
2: jo,
1: no sé.
2: Sí, home, a mi si m'ho diuen ara, que he d'anar als Jocs Olímpics, trio la 2.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Rebenta-li les cames perquè tinc feina per davant.
1: Clar. Sí.
2: L'atac de la Nancy és de les jugades més brutes que hi ha hagut mai en tota la història de l'esport. Això sí, és efectiva, perquè durant molt de temps la nostra amiga competeix com si res i sense la Nancy fent-li ombra. De fet, amb la seva rival de baixa, la Tònia aconsegueix la plaça que s'estava disputant amb ella.
1: Gros.
2: La nostra protagonista assistirà als jocs, però quan arriba a la cita es troba amb una sorpresa. La Nancy s'ha recuperat. I la delegació americana li ha donat una plaça perquè també sigui present a la cita olímpica. Per tant, la Tònia i la Nancy es tornaran a trobar en una pista de patinatge.
1: Mira que no és dels meus esports preferits, però jo me'l miraria,
2: home,
1: eh?
2: I tant que sí. Aquella competició olímpica es converteix en un fenomen als Estats Units, que es pren el duel com una representació de les dues Amèriques. La rica i guapa, que mai es rendeix, la Nancy, contra la pobra i desgraciada que fa el que calgui per tirar endavant, la Tònia.
1: No pot ser més peli americana, eh?
2: Atenció, perquè finalment la Nancy aconsegueix guanyar una medalla olímpica. La mossa aconsegueix la medalla de plata, tot i haver estat mig any lesionada per culpa dels cops de barra. I mentre ella puja al podi, aclamada per tothom, la nostra protagonista és esbroncada. I a més s'ha de conformar amb la vuitena posició.
1: Oh, Tònia!
2: Des de llavors, cada aparició a la pista de gel de Letònia és un festival de xiulets i insults per part del públic. No és oficial, però tothom sap que és la responsable de l'atac. I això la converteix en la dona més odiada dels Estats Units. L'americà no, perdona, eh?
1: No, no, l'americà no.
2: La pressió és tan gran que acaba abandonant el patinatge l'any 95. Si no ho hagués fet, igualment hauria plegat poc després perquè s'acaba demostrant la seva responsabilitat i la Federació de Patinatge la sanciona de per vida. Arribats a aquest punt, qualsevol altra persona hauria fet un pas enrere, però la Tònia està feta d'una altra pasta. Al cap i a la fi, només és una noia de 25 anys amb molt de camí per recórrer, així que es posa a entrenar fort i busca una sortida fora del patinatge que li permeti seguir competint.
1: Encara li queda corda? Plega, dona, home!
2: Encara no, Jair. Hi ha un esport on es rep amb els braços oberts la gent com ella. La boxa.
1: Ojo al giro, eh?
2: Per tant, es tanca el gimnàs i es prepara per la nova disciplina.
7: Dale!
8: ¿Cómo se llama?
7: Imagínate que el saco es Nancy.
1: També és, hi ha uns quillos.
2: Hi ha uns quillos.
1: Hi ha uns quillos allà. I ara pla ella, si serà una bona quillaca.
2: La nostra amiga salta al ring per primer cop entrats als anys 2000. La reben de la mateixa manera que sempre, amb escridassades i insults del públic.
6: Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou. Però un moment, el públic del patinatge la va veure boxejar també o què
2: no,
6: passa aquí?
2: No sé. Ella també pensa que ja n'hi ha prou, però la gent no perdona. Tampoc hi ajuden les notícies que van sortint al voltant de la seva figura. Des de vídeos sexuals gravats amb en Jeff, que filtra sense el consentiment d'ella...
1: Però bueno, què és això?
2: Fins a declaracions de la Nancy fotent merda sobre la Tònia. La Nancy diu que mai l'ha perdonat i mai la perdonarà. De fet, l'enfonsarà tant com sigui possible. La Nancy...
1: Quina rancúnia, també, per una mica de trompada amb una barra de ferro.
2: Sí, noi. A més, no va ser ella, tampoc.
1: No va ser ella, va ser l'altra.
2: Va ser en Jeff. L'únic que podria salvar la imatge pública de Letònia seria una gran carrera en el món de la boxa. Però, malauradament, us hem d'admetre que el seu pas per la disciplina és discret. De 6 combats que disputa, en perd 3.
1: És que sense una barra de ferro és més difícil, si has d'anar només...
2: El seu últim combat es disputa el 2004. Després, més enllà d'alguna aparició en espectacles de lluita lliure, no torna a trepitjar més cap ring. A partir de llavors, amb 35 anys, la nostra protagonista decideix fer una vida nova, ara sí allunyada de l'esport i els focus mediàtics. Accepta el seu rol de persona non grata i es dedica a fer un dia a dia tranquil, amb un marit nou al costat, un home més bona persona que en Jeff, amb qui acaba tenint un fill. Escriu unes memòries, apareix en programes de televisió, fa de comentarista esportiva i ajuda a escriure una pel·lícula basada en la seva vida. Actualment té 54 anys i ha deixat enrere la vida trista i grisa que la va acompanyar des de la seva infància.
1: Bé, Tònia.
2: Letònia Harding.
1: Letònia Harding.
2: La voleu veure?
1: La vestida de patinatge?
2: Vestida de patinatge.
1: Sí.
2: Aquí la teniu...
1: És que és exactament el que imaginàveu. És una autèntica redneck. Oh,
2: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do. Quina bona quillaca, eh? Tònia Harding, és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
2: Sí!
1: Sí, sí, que entrarà.
2: Ens agrada
1: sí,
2: la gent que lluita pels seus ideals.
1: Ara, pels seus somnis.
2: Tònia Harding, fort aplaudiment per ella, que entra al búnquer!
9: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Neus Ocell, què passa amb el cap dels auriculars?
1: Bueno, que se'n posa aquí entre... Sí. Ha sigut ell, no jo, eh?
0: En fi, de què ens vols parlar avui?
1: Doncs mira, dels Jocs Olímpics d'hivern.
0: Oh, aquest gran desconegut, eh?
1: Aquest gran desconegut, sí.
2: Aquest que s'havia de fer als Pirineus, això, eh?
1: Sí, sí, als Pirineus, sí, sí. I just quan posaven els canons a tot tall de neu falsa.
2: Bueno, portàvem 3 anys de sequera...
1: Doncs anirem als Pirineus.
2: Els Pirineus anirà perfecte per baixar amb els esquís sobre la molts.
0: Mare de Déu, i tant.
1: Els Jocs Olímpics tradicionals sabem que va començar a Grècia, a la ciutat d'Olímpia, d'aquí ve el nom, i fa molts anys que va passar això, el 776 abans de Crist.
0: Ostres.
1: Molt, molt, molt. Però els Jocs Olímpics d'hivern són més nous. Concretament es van iniciar el 1924.
0: A l'hivern.
1: A l'hivern. I sabem l'any, però no el lloc, perquè m'ho dirà la gent de... Ametlla de Merola.
0: Mira, home, bé que ho han de saber.
1: Vinga, on es van celebrar els primers Jocs Olímpics d'hivern de la història? Opció A, a Chamonix. A Chamonix, perdoneu, a França.
0: Chamonix.
1: Opció B, Sochi, que és a Rússia.
0: Sí.
1: I opció C, Zermatt, a Suïssa.
3: La B. Sí.
0: La B, eh?
1: La B, vinga.
2: Sochi van ser fa no gaire,
0: sí.
2: Sochi.
0: Sí.
1: És a Chamonix.
0: Chamonix.
1: Un 25 de gener fins al 5 de febrer i van participar, atenció, 247 homes i només 11 dones.
0: L'any 24 encara em semblen masses.
1: Per l'època que era. Va, i pregunta d'actualitat, a veure si la sabeu.
0: Sí.
1: Hi ha un esport d'hivern que aquest any ha estat acceptat com a disciplina olímpica dels Jocs Olímpics d'hivern del 2026.
0: Sí.
1: No facis aquesta cara perquè t'ho dic de veritat, això és, eh? Per aquest any era massa precipitar, però finalment formarà part doncs d'aquest món, aquesta disciplina, que no us diré perquè us la dirà la gent de Gironella.
0: Aviam.
1: Quina d'aquestes disciplines serà nou esport olímpic als Jocs Olímpics d'hivern? Opció A, esquí de muntanya. Opció B, curling. I opció C, skeleton.
0: Ah.
1: Ostres, ai, no sé.
0: Breakdance.
3: Pot ser, però dos em sonen...
1: Breakdance sobre
3: ja sigui, no?
4: Diana.
3: Va, va, va, foli.
1: Vinga, la.
0: Vinga.
1: Esquí de muntanya.
0: Esquí de muntanya.
1: Alerta, que això ho podem guanyar nosaltres, eh?
0: Esquí de muntanya.
1: Home, amb en Cardona i tal.
2: Esquí de muntanya, que és el de pujada, diguéssim.
1: Sí, com sí, l'esquimo, que vas amb els...
2: amb les pells de foca.
1: Amb les pells de foca.
2: Hi ha una mossa que entrena pujant a Muntanyola. Amb això, amb uns que tenen rodes.
1: Ah!
2: Hi ha uns que tenen rodes i hi ha una carretera molt dreta i jo quan pujo cap a dalt a Muntanyola sempre em trobo un cotxe que va molt a poc, que és la seva mare, pobra, que ha d'anar amb el cotxe darrere esperant.
1: Clar,
2: i llavors un tros més amunt trobes la nena anar fent...
1: Sí, espero que vingui, allà, que vagi al Pirineu, que en trobem molts nosaltres
2: bueno,
1: allà.
2: Però aneu a viure per aquí a Osona.
0: És la Tònia Harding d'Osona.
1: Sí, ho veig, i la seva mare, doncs, l'aigua.
2: I està allà entrenant-se, que deu ser bona, perquè entrena molt sovint, eh?
1: Ja.
0: Endavant, endavant.

0: que ve aquesta música després de tan gris i tan, tan trist tot. Avui tenim nosaltres una persona que diria que no ha participat als Jocs Olímpics d'hivern.
1: No, sabria
0: dir-me quan va començar, perquè va estudiar història.
2: Mira.
0: Ah, alerta'm això. Ho vam saber gràcies a la seva mare, almenys jo.
2: No vas estudiar història?
1: Sí, sí, però no sabria dir-te.
0: No, però va estudiar història, no va acabar, però aquí també...
3: Aquí ningú ha acabat res, només has acabat tu els estudis.
0: Jo vaig saber això, que havia estudiat història gràcies a la seva mare, perquè va parlar al suplement l'any 2019 amb en Roger Escapa.
2: Sí que és veritat.
0: Que ara és pare del seu fill i també de la seva parella.
2: I en aquell moment éreu parella?
0: No, va ser primer cop.
2: O sigui, quan us veu conèixer, ja coneixia la sogra.
1: Exacte.
0: De fet, es veu que va ser l'any 2019, el suplement, i parlaven les mares o els pares
2: dels famosos. Sí, jo hi vaig anar-hi en aquesta entrevista.
0: I va parlar Roger, eh?
2: Vaig anar-hi amb la meva mare, sí.
0: Ostres, que bé. Doncs va ser en aquest moment en què Roger Escapa parlava amb la seva futura sogra.
4: Busquem la filla de la Montse. Més o menys quina edat deu tenir la teva filla?
5: Estem en una franja entre els 25 i 35. Va estudiar història a la universitat.
4: Historiadora?
5: No va acabar la carrera.
4: La teva filla és la Diana Gómez?
5: Sí, senyora.
0: És ella, senyora.

0: Que em fas de la mare, no? En aquell moment.
1: Bé, ara ja sabem que la nostra convidada va estudiar història, però recordem que és actriu. Ahir vam descobrir molts dels llocs on ha treballat i avui descobrirem que va viure 2 mesos a Argentina i que no suporta fer escenes d'estiu quan és hivern.
2: Ah, clar.
1: Que té tot el sentit del món, haig de dir jo.
2: Sí, sí. Sí.
1: Perquè, clar, nosaltres veiem des de casa el sofà amb una manta, veiem, oh, mira, mira, que bé, que estan aquí en biquini i tal.
2: I es carden de fred,
0: és veritat, no tinc mai gens en compte, això.
1: Jo tampoc.
0: És terrible.
1: N'has fet gaires, Diana?
3: Déu-n'hi-do. Sí, l'última vegada, Madrid. Passa que això ho porto millor, el tema de que és estiu i hem d'anar amb abrigats i això. Però quan fa molt fred, jo recordo una vegada a Hongria, que a més era època...
0: Què fas a Hongria?
3: Les aventures del capitán a la triste.
2: Mira.
1: Ah, mira.
3: Sí.
1: I allà era estiu,
3: No estiu, però era època, feia molt fred. I a més a mi em passa una cosa, que som molt blanca de pell i se'm posa la pell lila quan tinc fred.
1: Oh.
3: Llavors dius...
0: Clar. Mira quin estiu més raro està fent.
2: Sí.
0: No?
2: Sí.
0: I el director, no puedes tener más blanco el color.
1: Respecte a les intimitats, també nosaltres sabem que li agrada dormir en pijama, que desitja dormir 10 hores i que per adormir-se escolta un podcast, que deu ser ben avorrit si la fa dormir.
2: És el nostre. Ai, Déu.
3: O algun podcast. Sí, per poder dormir. El búnquer.
4: Oh, el suplement.
1: A veure, no ho heu sentit perquè hem aplaudit perquè estàvem molt contents, però se sent en Roger Escapa dient...
5: El suplement.
1: Pobre. Sí, sí. Així escoltes bastant el búnquer, eh?
3: Sí. Llavors, escolto fins que m'adormo, llavors després he de tornar a escoltar-ho, perquè com que m'he dormit, m'he perdut el fil, llavors escolto com 2 vegades.
0: Perfecte. Ja això, aquestes bones audiències són perquè la Diana escolta 2 cops.
2: Sí. Els AGMs, quan surtin, ho ha de dividir per la meitat.
1: Exacte.
2: Però són gent que escolta 2 vegades.
1: Va, rebem un fort aplaudiment a Diana Gómez! A part d'Argentina, la Diana també va estar a Londres i allà va guanyar uns calorons anant 2 cops a un lloc concret.
0: Ep, cuidado, què dius.
2: Carai.
1: A veure.
2: Aviam.
1: La pregunta és per la gent de Santa Ponça.
2: Santa Ponça?
1: Santa o Santa?
6: Santa.
2: Santa Ponça, això és a Mallorca.
1: Sí. La pregunta és, on anava la Diana a guanyar diners a Londres? Opció A, al casino. Opció B, a fer de testadora d'anuncis. Allò, a veure què et semblen, perquè has de saber si... I opció C, a la gossera a passejar gossos.
2: Hòstia. Que maco han dit, eh?
7: Home,
8: no era la B, sempre?
7: Jo diria la B, no? Sempre és la B.
8: Home,
7: sí. Pues, fer testadora, si feia anuncis, va.
6: Sí, la B.
1: La B, vinga.
2: La B.
1: Molt bé! Com ho vas passar? Jo també ho he fet, això, eh?
3: Però a tothom posar aquestes coses al cervell.
2: Sí,
3: és que jo vaig flipar. Jo vaig trobar com una pàgina de Facebook que hi havia actors i actrius que buscaven feines així com de poques hores. I vaig arribar allà, em van posar com unes coses aquí al cervell.
2: Primer, uns electrodos.
3: Uns electrodos, sí. Llavors després em feien passar com unes proves de ara apreta el vermell, ara el verd, ara no sé què. I després veia un anunci de maternitat i després havia d'explicar què m'havia semblat.
2: Sí. Ostres.
3: I em donaven un xec de 35 lliures i ja està.
2: Vinga,
1: cap a casa. Quan vas a un país nou, fas això.
2: Jo, sí, a Ginebra també ho vas fer, això?
1: Sí, a Ginebra.
2: I què pagaven a tu?
1: No me'n recordo, però eren francs, clar, jo. Sí, però és veritat que t'acabes veient ell i penses, Déu meu, què estic fent?
3: Què estic fent? No, per mi el pitjor a Londres va ser, vaig anar en un bar una nit que havia de vendre xupitos de Jagger. I va ser el pitjor que vaig fer.
2: Sí,
3: vaig passar molt malament. La gent no et compra xupitos, jo després havia de pagar, que jo no ho sabia, havia de pagar l'ampolla.
2: Ostres.
3: Vull dir que em va sortir fatal. Vaig estar allà com moltes hores.
2: Una mica de fafa, eh? No?
3: Sí.
2: Has de vendre els xupitos si no pagues l'ampolla. Déu-n'hi-do. En fi, l'han encertat les 2 últimes files del búnquer.
1: Sí.
2: Per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de Conselles Ferrer! Lot de Conserves Ferrer, que a més ve acompanyat de 2 entrades per venir a veure el comiat del búnquer confidencial al Teatre Tívoli de Barcelona.
0: Oh, que s'endurà!
2: Bon regal.
0: No aplaudiu tant, que només s'ho endú això que inserti la cançó de la Neus.
9: Ara sí que sento el pas de temps, sopa de cabra.
2: Carai, a veure si direm...
1: Un moment. No es diu ara sí que sento el pas de temps i no és de sopa de cabra.
9: Ara sí que sento el pas del temps.
1: Vull
9: anar de pressa i ell
1: va bé. Sí, de qui és?
9: Ai,

0: De l'Alexandre Busto.
1: Molt bé.
2: Ai, es diu
1: molt bé.
2: Ara. No ara.
1: Molt bé, la cançó. Dir... Es diu ara, però ha estat a punt de dir tota la cançó.
0: Sí.
1: Se la sabia tota, eh?
3: Dos notes.
1: En fi, la Núria, que ho ha endevinat. L'Alexandre Busto, fort aplaudiment per ella i per la Neus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som tres gats.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
3: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Saré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
2: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
3: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
4: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
5: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
4: I se't transmet el fred a la mà?
5: Suposo.
4: Oh.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat, amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
9: Quan Àtila i els uns van irrompre...
10: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
0: En Guàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
10: Una hora d'història que us captivarà.
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
12: Una de les 10 candidates és... Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
13: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
14: Ei, bon migdia, bon Carles. Una pregunta ràpida i directa. A vegades escolto àudios que envia la gent que diu: hola, sóc en Manelic de Sant Joan de Vilatorta. Sóc la Teresa de no sé quan, doncs sigui, de Catalunya. I jo em poso atent de dir: ai, serà important que es presentin i el lloc. I després la pregunta és completament random, arbitrària, no té res a veure amb la presentació que han fet. Cal presentar-se si després preguntaràs qualsevol cosa?
15: Sí que cal, completament cal. Si no, al final ens tornarem uns energúmens que no voldrem saber ni com es diuen les altres persones. A més, heu de saber, és una tècnica que s'utilitza en ràdio, que sempre que es diu el nom d'un poble, guanyes l'atenció d'uns quants oients. Ah, això és allò que està aquí al costat. Aquest poble jo hi havia estat quan era petita. Per això, Carles Cuny, quan feia la nit dels ignorants, saludava la gent dient: Blanes, bona nit. En vez de dir el nom de la persona.
16: Amb aquella alegria, Blanes, bona nit. Quan us presenten a molta gent, de cop, tu ja sé què et passa, però Diana, et presenten a 7 o 8 persones i et diuen el nom d'aquestes persones, què passa pel teu cervell? Creus que te'n recordaràs d'algun nom?
17: No.
16: Automàticament ho descartes?
17: No ho descarto, ho intento, però després dic: ha dit Maria Àngels o ha dit...
16: És que és absurd.
15: És complicat.
16: Has de dir als meus amics.
15: Sí.
17: Clar.
15: I en un càsting, quan arribes el primer dia, per exemple, a una pel·lícula, i hi ha actors amb qui hauràs de compartir coses que potser no coneixes. I els coneixes en aquell mateix
17: moment.
15: Quan
17: dius coses, vols dir petons, també, no?
15: Coses, exacte.
17: No, però moltes vegades t'envien l'ordre del dia abans, llavors ja mires una mica de dir: tal es diu tal.
16: Tal es diu tal.
17: El que passa, el que sí que fan els càmeres és es pengen la llista dels actors al costat de la càmera i així et poden cridar pel nom. Alguns ho fan. Fan trampetes, sí.
16: Però no hi ha el càmera de tu, a la izquierda.
17: També,
16: la rúbia.
17: O que et van movent mentre estàs a l'escena. Això és molt divertit.
16: Això és molt gros.
17: I això que deia en Peyu de petons o escenes de sexe i tal...
15: Jo no he dit això, tot això no ho he dit jo.
17: Has dit coses.
15: Jo he dit coses.
17: Has dit coses.
15: Jo he dit coses.
17: I jo dins de coses he entès això, cadascú.
15: O que tu hagis agafat...
17: T'estàs posant vermell i tot,
16: Això que ha dit en Peyu, el sexe
15: petons. No recordo. No m'he dit sexe en cap
17: coses,
15: moment.
17: Però ara dic jo, doncs.
15: Endavant.
17: Això. Clar, hi ha persones que no coneixes amb qui hauràs de compartir coses, com deia en Peyu.
16: Intimitat. Moments íntims.
17: Llavors, clar, els cantants, quan hem de, o gent que canta, quan hem de cantar, escalfem la veu. Vosaltres...
18: què feu? Perquè, clar, no coneixes, i d'en fred, no sé si pots anar a fer una escena.
17: Home, en fred no, en fred mai passa que t'has de fer un petó amb una persona que acabes de conèixer. Normalment tens uns assajos, o has anat com intentant també que aquestes escenes no siguin el primer dia. Vull dir, clar. I últimament, si hi ha els coordinadors d'intimitat,
18: això va molt bé.
17: Llavors, obligatòriament tens un assaig on et poses una mica els límits i llavors assages aquell moment, aquella escena.
15: Coordinadors d'intimitat, es
17: sí,
15: diu això,
17: sí,
15: eh?
17: Sí, sí, sí.
18: Vaig veure una entrevista on deies que et semblava impossible que no n'hi haguessin abans.
17: Sí, de... sí, sí. Clar, perquè parar-se un moment, clar, potser hi ha gent que diu llengua sí, llengua no.
18: Clar, clar.
17: Però clar, clar. Ostres, que hi hagi una persona a qui tu li puguis explicar quins són els teus límits i aquesta persona sàpiga els límits de tothom i llavors entorn a això facin l'escena, doncs clar, està
18: clar.
17: Molt bé.
18: Clar, clar.
17: Que no es passi per sobre ningú.
15: Bueno, i que antigament, no? Abans quan hi havia una escena on algú mig es despullava, apareixia per allà hasta el del càtering, no? Era com...
17: O productors, o productors.
16: O productors. Sí. No, sí. Aquest senyor no ha vingut a cap dia del rodatge. Ara, què passa? Ara, què passa?
17: A mi em va passar una sèrie que de cop apareix el productor i estava en Bernús. Dic, ostres, portem aquí un mes i just has apareix...
15: Avui? Nada menys avui.
16: Mira, avui...
15: Avui li anava bé, li anava bé, avui li anava bé de passar.
16: Ja li passant en Harvey Weinstein. Ha decidit passar avui, tu.
15: Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
18: Sí, mira, la Núria de Mataró. Té una pregunta i una cosa per donar-nos.
15: Aviam,
18: també.
15: Núria.
16: Sisplau, que no siguin llimones.
15: Ja t'ho ve a buscar, la Neus.
19: Una cosa personalitzada per tots els de la taula.
15: Ah, sí?
19: Sí, inclús per la Diana també.
15: Fins i tot per la Diana. I com ho sabies que vindria la Diana?
16: Aviam, un moment.
15: Aviam. Aquí hi ha una.
18: Diu Neus.
15: Ja. Cadascú el seu.
16: Aquí hi ha...
15: Ai, però són coses diferents, a més a més.
16: Aquí hi ha una taula de billar.
18: Jo tinc una tassa, no, tinc una taula. Billar, no, de billar,
16: futbolí. És de futbol.
15: És de futbol.
16: Per al convidat convidada.
15: Per al convidat.
19: Ah, hòstia.
15: Què és aquesta mena? Què és aquesta mena d'amic invisible?
16: Aquí hi ha un sobre amb el meu nom i una...
15: El meu té una caixa.
16: Una caixa de colònia d'en Peyu.
15: De colònia amb la meva cara, per favor.
18: A veure, s'ha de parlar de tot, eh?
15: No pot ser. M'han regalat la colònia de David Bustamante.
18: Muy mío, Power. Que està...
15: No pensava que arribaria aquest moment en la meva vida.
18: Ostres, Peyu, quines ganes d'olorar-te.
16: Moment, sí. Moment, evento canónico.
15: On me la tiro? És que no sé...
16: El coll! I transformarem... El coll!
15: Jo he de fer coses després d'aquest programa.
18: El coll! Més! Més!
16: Un moment. Un moment!
18: Fa bon olor!
16: No és tan de quillo com pensava. Quilleja, però no excessiu.
17: Home, el nom quilleja molt, eh?
18: Sí.
17: Muy mío, Power.
15: La verdad es que da una frescor estupenda.
16: S'ha tornat en castellà! Sabíem que passaria! Escolta, sou de colònia? És de colònia, Diana?
17: Sí,
16: l'estàs sentint?
17: Sí, sí,
18: sóc de colònia. Mare de colònia, fa una bona olor, aquesta dona.
15: No està pas malament, eh?
17: No està malament.
15: Mal, eh?
17: No.
18: És massa d'home.
15: És massa d'home?
16: Bueno,
18: sí,
15: i per mi, vols dir?
18: No, per mi és massa d'home.
15: Ah, vale,
16: és que, home, és que és muy hombre.
18: I passen moltes coses aquí, eh?
16: Ojo, que a mi m'han donat unes cartes de màgic on sortim tots tres, que sí que apunt de plorar.
18: I, perdona, diu màgia.
16: La darrera, eh? Atenció, perquè la Neus és la comtessa d'Innovamat.
18: És que, atenció, perquè...
16: En Peyu és l'usonenc de l'any.
15: Home!
16: I jo sóc el CEO de Banyoles. Que és dels millors càrrecs.
18: Jo tinc una tassa que diu gràcies, Innovamat. Cosa que no m'agrada gens, Innovamat, ja ets a dir ara des d'aquí.
16: Innovamat, eh?
15: I la convidada per què? Un camp de futbol?
18: Home, perquè és del Barça.
19: Sí, un futbolín, és perquè aprengui a jugar al futbolín.
18: Ah! Que sempre preguntem.
15: És veritat que sempre preguntem als convidats que en Llucià Ferrer ja està organitzant el campionat de futbolín.
18: Però ja l'hi preguntarem després.
15: Sí.
18: Que Diana, per cert, abans t'he comentat que en Peyu...
17: Sí. Que és de l'Espanyol.
15: Ets de l'Espanyol.
17: Això no se sap, Catalunya no ho sap, això.
15: I si ho anem dient, no cal dir-ho tampoc.
17: Ho ha de saber, Catalunya, això.
15: A veure, jo ho he explicat moltes vegades. El meu pare és de l'Espanyol.
18: Sí, però la Diana...
15: Ho ha sigut tota la vida. El meu pare és de l'Espanyol, també, perquè dins de la misèria de les Masies de Voltregà, pel restaurant passava un home que era de l'Espanyol i per treure'l del restaurant quan tenia 8 anys se l'emportava a Barcelona a veure l'Espanyol. I el tornava i era el seu moment d'esbarjo, diguéssim. Llavors...
16: És de l'Espanyol per trauma.
18: Sí.
15: I jo, per seguir la... De veritat, respecte a la gent de l'Espanyol. Jo, per seguir la tradició del meu pare, era de l'Espanyol i tinc certa simpatia. El que passa que m'agrada molt el futbol.
18: Diana, ho acceptes, això, com a excusa?
17: Ostres, no sé, eh?
15: A veure, jo he vist a la meva vida molts més partits del Barça que de l'Espanyol.
17: O sigui, que ets de l'Espanyol així, així.
15: És que no sóc de l'Espanyol.
18: Sí,
15: de, o sigui, els que són de l'Espanyol volen que jo sigui de l'Espanyol.
18: Ja ho entenc.
15: Sí, podem dir que tinc, no els odio a mort com els culers odien a mort els de l'Espanyol.
16: Simpatitzant.
15: Sóc una persona que em poden... els puc entendre.
18: Els pots entendre.
15: Empatitzo amb la gent de l'Espanyol.
18: La Núria tenia una pregunta també.
19: No, era per tu, Neus, de mestre a mestre, una mica seguida amb el monotema. Sí. Què prefereixes ensenyar? Indovamat o robòtica?
18: Oi!
19: És que estic com tu.
18: Ostres, no, música, jo. Deixa'm en pau. Robòtica, no, és molt complicat.
15: Fan robòtica, ara, la canalla, eh?
16: Robòtica per la canalla.
18: Sí, fan robòtica, i és molt complicat, eh?
17: I en què consisteix?
18: Mira, doncs estic tens una bivot, que és una espècie de...
16: Una bivot?
18: És una abella.
15: Una abella. Ah,
18: una abella amb rodes, i tu li has de posar endavant, endavant, de costat, costat, i després l'has de fer anar fins al lloc, perquè estàs fent programació.
15: Fas moure un
18: i fas dret-esquerra, això amb els petits, els grans, no m'hi poso.
16: Endavant, costat, que balla en línia.
18: Sí, exacte.
15: La teva criatura no hi ha arribat aquí encara.
17: No, encara no.
15: Quina
17: encara
15: etapa
17: no.
15: Passem ara?
17: Ara comencem a fer les lletres. Diu, però aquesta és la meva lletra.
18: Però quants anys té?
17: Tres.
18: Perquè això hi ha moltes escoles que no t'ho saben pas dir, la lletra que tenen.
16: Ja escriurà amb el mòbil. Ja escriurà amb
18: el mòbil. Això. No, és veritat.
15: Cuidado.
20: Des del búnquer fa 5 anys que celebrem la tos amb sang.
15: El nano ens ha agafat la tuberculosi!
20: Nosaltres tampoc acabem d'entendre com hem arribat fins aquí.
18: Adéu!
21: És Jair, Peyu i Boncaires. Soc la Laia i m'esteu acompanyant viatjant sola, així que moltes gràcies pel programa. I la meva pregunta és, totes aquelles persones que han fet cim, de normal van acompanyats d'uns xerpes. Llavors els xerpes, per no sortir el nom que també han fet el cim d'aquella muntanya, com s'ho fan? Paren una mica abans i així no fan el cim? O simplement els anulen d'aquella notícia i que no surti el seu nom? Gràcies.
15: És veritat, això.
18: Però que estava pujant un cim, ella, ara.
17: Ella estava molt cansada.
15: Sembla que se li ha acudit mentre pujava un cim. La sensació era aquesta.
16: Sí. Sí. Jo recordo haver llegit que quan van fer per primera vegada el cim de l'Everest, en Ten Singh i l'Edmund Hillary, l'Edmund Hillary, que compta com el tio que primer que va pujar a l'Everest, li va dir en Ten Singh, el seu xerpa, si volia sortir la foto, va dir, no,
15: jugar. No. Jo aquestes coses de pijo tant me fan a mi, no?
16: Gent modesta. Els herois de veritat, sí, els xerpes. Els és igual, els importa un pito.
18: Que porten les cordes i tot, que això pesa molt,
15: Ets de pujar a muntanya?
17: Gens.
18: Però fas esport? T'agrada esport?
17: Ballo. Sempre he fet dansa des de petita. Sí.
18: Dansa què? Contemporània?
17: Jazz musical.
15: Jazz musical?
17: Sí, jo de petita volia ser actriu de musical. El tema cantar no se'm dona bé i mira...
15: Ballaves.
18: Amb la teva veu sembla que sí.
17: No.
16: Fes algun musical o alguna cosa, no?
17: M'encantaria.
15: Però que no sap cantar, t'està dient.
17: No sé cantar, però...
16: Que en sap, el que passa és aquella humilitat de l'actor.
17: No en sé, però bueno, poden posar veu en off i jo faig allà una mica de dansa.
16: Ballar jazz, eh?
18: I quants anys has fet de jazz?
17: Vaig començar amb 3-4 anys a fer dansa.
18: I segueixes?
17: Sí, ara més intermitentment, perquè a vegades hi vaig com dies comptats, però quan puc hi vaig.
18: Ostres, que bé. I què més fas? Fas ceràmica? Fas alguna cosa més?
15: Ai, deixeu-la, pobra.
18: Ai, és que m'interessa.
17: No,
18: perquè com que abans, ahir va dir que va sortir per anar al pediatre, dic que tot el que deu fer deu ser per en Gael, no? Llavors, dic, no sé...
17: No, un dia em vaig posar a pintar aquarel·les amb ell i vaig pensar, ostres, potser...
15: És divertit. Sí, però no ho has professionalitzat.
17: No, gens.
15: Bé, Neus, no sé si tenim alguna pregunta.
18: Sí, l'Eduard de Gavà.
15: Eduard, endavant.
22: Hola, mira, aquesta és una pregunta per tots.
15: Bueno,
22: igual que a la Tònia li van regalar uns patins, sí, quan era petita, a tots ens han regalat alguna cosa especial quan érem nens.
15: Sí.
22: Quants de vosaltres els ha passat com a mi que d'adults hem anat a recuperar algun d'aquestes coses a casa dels pares i un forat negre se les havien passat i us les heu tornat a comprar només pel fet de tenir-les a casa?
16: Sí, senyor. Sí, senyor Eduard.
15: Això passa.
18: Eduard, què t'ha passat?
16: Què
18: és el
16: que vas perdre la teva mare?
22: Les meves joguines de petit les deuen tenir els nens dels fills del veïnat.
18: Yeah.
16: Oh, les figuretes de Star Wars.
22: Ànims,
16: Eduard, ànims. Estem amb tu, Eduard.
22: Eduard has recuperat.
15: Les has recuperat? Vols dir... has anat al nen del veí a prendre-li. Nen, això era meu, aparta.
22: He tirat-te a Wallapop.
18: Ho he anat a comprar. T'ha passat, Diana, o no?
17: No. A casa meva som bastant de guardar-ho tot.
15: Mira.
17: Sí que alguna cosa de... Jo és que fins i tot feia col·leccions dels tiquets de metro que anaven canviant, no sé, col·leccions aquestes estúpides, i crec que això sí que m'ho van tirar.
15: I què en fas dels dibuixos del teu fill? Anem a ser sincers.
19: L'altre dia vaig estar a punt de triar, començar a fer tria.
15: Tria, eh?
19: Llavors, un que són quatre ratlles que posa... Això és el papa, per la mestra. Llavors aquests sí que els tenim penjats, però no ho sé.
15: Jo no trio ja, eh?
19: No? És que hi ha unes coses...
15: No trio en el sentit invers, van tots a les escombraries, eh?
18: No, ja sabia que anava per aquí, ja.
16: Sí, hi haurà un moment...
15: Que no es pot abarcar tot allò.
16: Quan siguin adolescents, tu diràs, aviam, aquesta merda que va pintar, això no té ni cap ni peus.
19: Però què li dirà quan sigui?
15: No!
19: Però el que hi ha a les mans, mira, perquè veus l'evolució de les mans.
16: Ah, sí, el que hi ha a les mans i els peus, sí.
19: Però poc més, eh?
15: Poc més. Cuidado. Cuidado, perquè...
18: Jo guardo coses d'alumnes, eh? Sí? Que sapigueu, sí.
15: Ah, sí?
19: I on ho guardes?
18: En una capsa.
15: En una capsa que no mires mai.
18: De tant en tant la miro.
15: No
18: i
15: la mires mai, Neus. Aquella capsa no la mires mai.
16: Que té un quadre d'un alumne emmarcat.
18: Sí, ah, no, sí.
15: Mira. En fi, arribem a l'últim minut del programa. Temps per acabar de fer quatre preguntes a la Diana.
16: La que ens quedava per fer, que no ha contestat, saps jugar al futbolín?
19: No.
16: No? Sí,
15: a veure,
16: no,
15: espera't,
16: no, un moment, no tan ràpid. No tan ràpid, que necessitarem gent famosa pel campionat de famosos.
15: Sí.
16: Res, no he jugat mai?
19: Sí, però soc molt dolenta.
16: Però, bueno, nosaltres també som molt dolents.
19: Bueno, és anar fent així.
15: Anar fent així. Està clar que no en sap.
18: No en sap. Però el billar, per exemple, en saps?
19: Tampoc.
18: No, res que tingui a veure...
16: El parxís, el domino.
19: El parxís m'encanta.
16: Parxís
19: m'encanta.
16: Quedeu per jugar a vosaltres.
18: M'agrada el parxís, sí.
15: A veure, campionat de parxís de famosos de Catalunya.
19: Una mica català.
15: No està mal.
16: Parlem-ne.
15: Tens tot un públic de 60-70 que els tens allà, eh?
18: Un dominó.
19: Sí, el que fa barrera i tot, això, alerta amb això.
15: En fi, Diana, moltes gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies al búnquer. Anirem seguint a tot arreu. Nosaltres hi tornem, com sempre, a la 1 del migdia, al búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
18: Adéu-siau.
19: Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Dos homes estan en estat greu després que s'hagi produït un incendi en un pis a Molins de Rei, al Baix Llobregat. Les flames s'han declarat en un cinquè pis d'un edifici situat al carrer Riera d'en Bonet. Els bombers hi han desplaçat 6 dotacions i han apagat el foc que ha afectat una habitació d'aquest habitatge. El fum ha afectat, però, la resta de l'immoble i el SEM ha hagut d'atendre 6 persones, 4 han estat donades d'alta al mateix lloc dels fets, mentre que 2 més en estat greu han estat traslladades a l'Hospital Moix és Brogi. Pel que fa als focs forestals, avui s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya, a l'Alt Urgell, i 2 més que han obligat a confiar veïns a Canyelles, al Garraf i a Mas Llorenç, al Baix Penedès. Tots 3 han quedat estabilitzats o controlats en poques hores. Més notícies, Oriol Pujador.
2: Mentre estan pendents d'altres incendis, per exemple, el de la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha cremat més de 9.300 hectàrees, continua calcint en terreny, tot i que l'evolució és més favorable després que els bombers l'hagin pogut perimetrar. Al llarg de la nit s'hi treballarà amb drons tèrmics per controlar les flames i evitar revifades. Per tot plegat, emergències ha mantingut l'evacuació de tots els pobles afectats i encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa seva. Pel que fa als grans incendis de Madrid i Àvila, que han calcinat més de 77.000 hectàrees, ja estan estabilitzats. Així ho ha explicat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: Llevamos más de 48 horas sin que el perímetro haya avanzado, con lo cual nosotros razonablemente esperamos que no vaya a avanzar.
1: La Reserva Federal dels Estats Units manté sense canvis els tipus d'interès, tot i que 3 dels seus membres han votat a favor de pujar-los. El comitè de la Fed assegura que l'activitat econòmica s'està expandint malgrat l'elevada incertesa en part pel conflicte a l'Orient Mitjà. El president de l'entitat, Kevin Warsh, assegura que si cal no dubtaran a actuar.
4: La inflació segueix elevada en relació a l'objectiu del 2%, però el comitè es manté compromès i aconseguirem l'estabilitat dels preus.
2: El president espanyol Pedro Sánchez ha justificat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Sánchez ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI en una audiència a Palma.
5: La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos, ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
1: El jutge del Clas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i de les seves filles i de la seva secretària Gertrudis Alcázar. A l'escrit, el jutge Calama ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020. Entre les dades que volen investigar, el jutge hi ha el patrimoni de la secretària de Zapatero, que va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca i amb pagaments periòdics per transferència entre els anys 2021 i 2023. A Lleida, l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu per buscar feina a la campanya de la fruita fa que el govern i l'Ajuntament hagin d'ampliar el dispositiu d'acollida de temporers. Ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al ras, una situació inèdita a la ciutat. Lleida, Júlia Albacar.
6: La Paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això, l'Ajuntament habilitarà 169 noves places al pavelló 4 de la Fira, que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà quins usuaris estan treballant i n'informaran Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que incompleixen el conveni i no ofereixen allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes.
7: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha, però lo important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball.
6: Un motiu que pot explicar aquesta situació és que cada vegada les plantilles són més estables i hi ha menys ofertes per a les persones que deambulen pel territori enllaçant campanyes.
1: Als esports, tres equips catalans han jugat partits de pretemporada aquest vespre. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Burnley en el primer partit de la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han estat els golejadors.
2: També ha jugat el Girona, que ha empatat a 3 davant del Castelló, i el Sabadell, que ha derrotat el Manresa per 2-1.
1: Fermín López ha dit a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça segueix amb el seu estatge de pretemporada a Anglaterra. Avui s'ha incorporat el brasiler Rafinha.
2: En bàsquet, el Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, un jugador americà amb passaport armeni que arriba del Burgam francès.
1: I ja sabem quin és el calendari de l'Eurolliga. El Barça debutarà el 24 de setembre, un dijous, a casa contra l'Efes d'Istanbul. A la segona jornada, el Barça visitarà Xavi Pascual, el seu exentrenador, a Dubai. A l'Eurocup, el Baxi Manresa debutarà a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.
0: Fins aquí les notícies.
8: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: L'estiu ets tu. La llum dins dels meus ulls.
8: Catalunya Ràdio.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
3: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
4: 11, 25... 40, 41 i 45. I els sols, 1 i 5.
3: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio. Tu.

0: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
1: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
0: I avui tornem a Califòrnia, nova entrega de la sèrie Revolució 4.0 a Silicon Valley, catalans a Silicon Valley. Avui reviurem el viatge en cotxe autònom que vaig fer a San Francisco amb l'Andreu Franci. Una experiència al·lucinant. Com és viatjar en cotxe autònom? Per què ja és habitual en alguns llocs dels Estats Units? De seguida ho descobrirem. I també parlarem avui de com està creixent la transformació digital a la Xina, que està totalment disparada i avança la carrera als Estats Units i Europa. Ho parlarem amb la gran dona TIC, Laura Gil. També descobrirem com i per què les telecomunicacions són claus per a les emergències. I acabarem el programa parlant i sabent com la IA pot ser molt útil per la gent que té TDAH. Arrenquem com serà el món de demà. Comencem a revolucionar-nos. Avui també amb especial catalans a Silicon Valley, entrevista número 2.
2: Dame un grrr.
3: Un què?
2: Un grrr.
3: Un què? Un què?
1: La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0, dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
2: Dame un grrr.
4: Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Especial Silicon Valley.
0: Avui reviurem un dels grans moments que vam viure a San Francisco en el viatge de Silicon Valley, on vam entrevistar una quinzena de catalans i catalanes que treballen a les companyies tecnològiques més importants del món. I perquè quedi clar que quan diem que anar allà és com entrar al futur, és perquè et permet viure experiències impressionants, com circular amb tota normalitat, diem, amb un cotxe autònom. Això és el que vam fer gràcies a l'Arnau Franci, que treballa a Zoox d'Amazon, amb qui vaig provar un dels vehicles autònoms, i ara ho sentirem. I també vaig anar amb un cotxe Waymo de l'empresa Alphabet de Google. I és que a San Francisco, oients, els cotxes autònoms circulen amb normalitat, amb molta normalitat. És normal que circulin els taxis autònoms, com també passa a Las Vegas. És com està al segle XXII. Aquí trigarem una mica, diuen els experts, que en uns 10 anys arribaran a Barcelona. D'aquí pocs anys, les nostres carreteres s'ompliran, per tant, també d'aquests vehicles. Benvinguts al futur.
5: S'acosta el dia que els vehicles autònoms omplin els carrers i les carreteres. A Europa s'estan fent proves, però aquí, als Estats Units, comencen a circular amb normalitat algunes ciutats, com per exemple aquí a San Francisco, Las Vegas, i hem trobat un català que treballa en aquest sector i és un dels responsables que aquests vehicles siguin ja una realitat.

0: Estic molt contenta de ser a San Francisco i conèixer l'Arnau Francis Rodón. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé.
0: Arnau, amb tu hem provat ara mateix el vehicle cotxe autònom. He flipat. He d'explicar als oients que veuran aquest vídeo a les xarxes socials com pot ser que San Francisco ja tingueu cotxes autònoms.
1: Perquè els projectes van començar fa uns quants anys i han anat evolucionant fins al punt que estan disponibles pel públic.
0: Explica'm aquest cotxe autònom que hem pujat avui.
1: Doncs, com has vist, és un cotxe dissenyat per ser autònom, no té volant, és com un vagó on tots us esteu mirant les cares i que està preparat per conduir de manera autònoma, de manera que està envoltat de sensors i tots aquests sensors s'encarreguen d'adquirir informació de l'entorn, prendre en sentit, és a dir, entendre la part geomètrica del voltant, la part semàntica, i d'aquí poder prendre la millor decisió en cada situació.
0: De seguida parlarem més d'aquests cotxes autònoms, però explica'm, Arnau, quan vas arribar als Estats Units, la teva història. Sé que tens diverses beques de la Generalitat. Has estat molt bon estudiant?
1: Crec que era el més espavilat dels bons estudiants, probablement dels que feien física en aquell moment, i llavors vaig tenir bones notes, però també em vaig encarregar d'intentar aconseguir beques perquè volia venir als Estats Units, sobretot a Califòrnia. Tenia la impressió de que aquí era on aquests projectes punters acabaven fent-se realitat, i això ha sigut.
0: Com vas anar a parar al món dels vehicles autònoms?
1: Doncs jo m'havia especialitzat en el camp de la intel·ligència artificial, en robòtica, i els vehicles autònoms em semblen l'epítom del que podries fer si estàs ficat en el meu camp. De manera que fa 3 anys vaig parlar amb Zux i va sorgir aquesta oportunitat i em vaig incorporar com a membre de l'equip de percepció que s'encarrega de donar sentit al món, com t'explicava abans.
0: Ara parlem de Zux, que és propietat d'Amazon, però tu tens 10 patents pròpies, m'han explicat?
1: Clar, amb tots aquests anys de carrera vas fent descobriments i tens l'avantatge de que estar ficat en aquests projectes tan capdavanters et permeti entendre una subtilesa o una novetat que encara no s'havia descobert com a aplicació comercial. I ara mateix en tinc 11, de fet, en diferents estadis. Algunes més primerenques i altres que són obertes ja.
0: Escolta, felicitats. L'Arnau és un català que està triomfant als Estats Units, a Silicon Valley. Ara també parlarem dels gurus tecnològics, però abans, aquest cotxe autònom que m'ha sorprès, no? Perquè realment et porta, entres, estàs a dins, et sents segur. Això serà una realitat segurament en els propers anys també a Europa. Parlem de Zux. Amazon la va comprar el 2020 per 1.200 milions de dòlars i també teniu, he estat veient, Waymo a San Francisco, on he vist molts cotxes autònoms funcionant, i també hi ha altres empreses nord-americanes. Aquesta imatge serà més normal d'aquí pocs anys, Arnau?
1: Per mi hauria de ser normal. És una millor organització de ciutat. És més ecològic, tens taxis que operen per moltíssima gent en comptes d'un cotxe per cada persona, i és còmode. I és també segur, que crec que és una preocupació principal que a tots ens sembla rellevant. Pots medir d'una forma objectiva com de segur són aquests cotxes. Està clar, sempre que existeixi un marc governamental que et permeti avaluar aquesta informació de forma justa, però no depèn només de confiar en el conductor.
0: Escolta, segur que algun oient de 3CAT Catalunya Ràdio pensa, però això segur? És a dir, jo com sé que pujo a un cotxe autònom i que no tindré cap accident? Jo he de dir que avui, quan hem provat a San Francisco, oients del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, aquest cotxe autònom, he vist clarament quan veia un vianant separat, és a dir, ha funcionat del tot perfecte i hem estat recorrent de 20 a 30 minuts, l'hem provat diverses vegades. Per tant, la seguretat és essencial per a vosaltres?
1: És essencial, i crec que la percepció pública fa que hagis de ser molt més eficaç que un conductor humà perquè et puguin acceptar com una operació normal que estigui a les ciutats de tot el món. No pots ni tan sols dir que ets tan segur com un humà. La manera com avui funciona això és que tens moltíssims casos que s'avaluen cada vegada que hagis de desplegar operacions en una ciutat per assegurar-te que no hi ha cap imprevist i que no passaran coses que quedin fora del que haguessis considerat durant la recerca. A part d'això, són molts sistemes en orquestra que s'asseguren de que si algun fallés, l'altre entri, de manera que no és gaire probable que ni tan sols t'acostis a una situació de risc, com has pogut veure en diverses ocasions, on es veu un vianant que va creuar a 30 metres i ja alenteixes la marxa o comences a prendre accions de manera que evitis posar-te en una situació final una mica més arriscada en el que hagis d'improvisar, que és el que no vols.
0: Sé que la xifra dels cotxes actuals crec que no me la pots dir, però segurament esteu pensant ja en un mercat europeu en un futur, sí?
1: Estem en expansió. De moment és San Francisco i Las Vegas i ja aniràs veient i els oients que estiguin interessats poden anar a seguir les xarxes o a la web per veure tots els avenços. I si no ho fan, en algun moment veuran el cotxe de la seva ciutat, així que ja veuràs que tot serà més ràpid del que pot semblar avui en dia. Estem a un punt clau ja d'enlairament, diguem, d'aquesta tecnologia. No és recerca, ja.
0: I funciona, explica-m'ho d'una manera fàcil, perquè ja saps que la intel·ligència artificial, els sensors, tot funciona per sensors, té paràmetres que controla per segon o per mil·lisegon, el que sigui, és a dir, d'una forma fàcil, com funciona un cotxe autònom?
1: Doncs tu tens tots aquests sensors, alguns dels quals has vist i altres que no són tan visibles des de fora, i aquesta informació que cada un dels sensors captura la marines i entre si intentes treure'n l'entrellat de què passa al teu voltant. Veure que allò és una persona o un cotxe o una part estàtica de l'entorn que et sembla menys important, i a partir d'aquí cada moment et dona la millor decisió que podries prendre i vas reavaluant aquestes hipòtesis cada vegada per assegurar-te també de que no has pres una mala decisió puntual.
0: Ja, si hi ha un accident, èticament, què passa? Vull dir, es pot jutjar un cotxe autònom? No, oi? No? Preguntem.
1: És una pregunta molt interessant. Crec que l'analogia més senzilla que podríem fer en aquest cas és la d'un metge. Avui en dia, si un metge comet un error durant una operació, no se'n va a la presó. Té una sèrie de responsabilitats i el que fa és que s'avaluï si els actes comesos durant aquesta operació entren dins de la praxis normal d'un metge. Si això és així, no hi haurà repercussions més grans, més enllà potser de multes o compensacions econòmiques per la persona afectada. Si es va cometre alguna negligència, aquesta persona pagarà el preu d'haver omès la seva responsabilitat. Això podria ser un marc legal en el que funcionés la conducció autònoma. Avui en dia no està tan desenvolupat encara. El que tenen els cotxes són permisos d'operació en cada una de les ciutats i una relació molt més directa amb les administracions municipals en aquest cas. Però a la llarga crec que és molt important que es desenvolupi aquest marc jurídic, i et diria també que una part important és mirar quin és l'efecte en quant a les mortalitats i lesions que puguin causar anualment. No tant de qui és la culpa, sinó què és més segur.
0: T'atreveixes a posar una data de quants vehicles autònoms tindrem als Estats Units cada vegada més? Però si ara som al 2025, al 2030, 2035, tindrem molts més vehicles autònoms? Xifres?
1: Sí, crec que l'aplicació més òbvia són els robotaxis. En aquest cas, a les ciutats crec que veurem molts més cotxes autònoms, i en el camp i a les zones menys poblades potser no n'hi haurà tants encara.
0: Volem conèixer una mica més l'Arnau, que viu aquí, és pare, té família, portes molts anys vivint a San Francisco. Em deies, a San Francisco hi ha les tecnològiques més importants del món. Fes-me una radiografia de quines tecnològiques hi ha a San Francisco.
1: Et diria que totes. Tens l'àrea de la Bahia, que és com els americans es refereixen a San Francisco, perquè no es concentren només en la ciutat, sinó l'àrea metropolitana. Però totes les empreses grans, fins i tot les que tenen els headquarters a Menlo Park o altres àrees, com poden ser Facebook o Google o Meta avui en dia, tenen també operacions a San Francisco de bastanta envergadura, perquè la gent vol viure a les ciutats, fer vida de ciutat, etc.
0: Per tant, aquests gurus tecnològics, que en parlem moltíssim, el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, el Sam Altman, l'Elon Musk, tota aquesta gent viu aquí a San Francisco?
1: L'Elon Musk famosament no, perquè va acabar rebotant que no l'estimessin prou a la ciutat i s'han anat a Texas a veure si li fan més cas, però la resta diria que sí. OpenAI, Sam Altman, viu aquí a North Beach, de fet. És un bon petit, no vol dir que tots ens coneixem, però sí que tens un punt de localitat amb la tecnologia que és irònic, però va bé poder estar aquí i tenir tot el talent que et porta l'estar instal·lat a la Bahia i també aquestes relacions interpersonals que fa que puguis créixer molt més també en quant a entendre què funciona, què no funciona, on està el camp avui en dia, etc.
0: Perquè com explicaries que les empreses tecnològiques avui en dia manen el món? Nvidia, no? És una de les més valuoses. Sempre estem parlant, no?, de grans empreses com la teva, no?, en aquest cas, Flux d'Amazon, de Google, etc. Per què són tan valuoses? Per què estan tan de moda?
1: Perquè poden fer molts diners a ras i curt, però per què poden fer tants diners? Perquè escalen. Amazon potser és el pitjor exemple de tot aquest grup, però escalen d'una forma molt més agressiva que les empreses tradicionals, que necessiten una quantitat d'infraestructura que no cal pel software. Una vegada tu resols un problema, resoldre'l per 1.000 persones o 1 milió suposa molta menys diferència que si tu haguessis de fer 100 o 1.000 ponts, que sí que cada vegada que fas un pont has d'invertir-hi un esforç que és inevitable.
0: Diuen que treballeu molt aquí, és veritat, es treballen moltes hores. Com és el ritme a San Francisco Silicon Valley?
1: Sí, interessant. No crec que treballem moltes hores d'alta intensitat, però hi ha una tendència molt més gran aquí, estar sempre connectat a la feina. Si jo envio un missatge a les 11 de la nit, em respondran, i això pot ser bo i pot ser dolent. La forma en què sempre he intentat enfocar-ho és pensar que és part de la meva vida i veure com un projecte personal. Això també té les seves limitacions, crec, i sobretot ara que tinc un fill, a vegades has de recalibrar. Però també aquesta espècie d'organització una mica més orgànica, que no té tant a veure amb hores fixes, em permet al matí estar amb el meu fill fins les 10 i després accelerar una mica més en altres hores. Així que no em sembla un mal equilibri.
0: Quantes hores treballes al dia?
1: Censurat. Masses. Però, com et dic, també em prenc respirs durant el dia, de manera que pugui estar una mica amb el meu fill. En un dia normal et diria que començo a treballar de forma una mica interrompuda a les 8-9 i acabo a les 7 de la tarda.
0: Teniu vacances, com nosaltres?
1: Il·limitades. Això és,
0: teniu vacances, dic, eh?
1: Il·limitades. És bastant exclusiu d'aquests mons competitius tecnològics en els que intentes oferir diferents beneficis per atraure talent. Llavors, a la pràctica no és il·limitat, perquè si algú es prengués 3 mesos de vacances, li ficarien a la porta. Però jo ho he fet durant un mes, o sobretot et permet agafar-te vacances quan vulguis durant l'any, que m'ha resultat bastant pràctic a vegades, també.
0: Molt bé. Què enyores de Catalunya?
1: Ara ho comentàvem al cotxe. Per mi, l'espontaneïtat, una certa alegria de fer, però no crec que estigui tan allunyat encara com per veure-ho tan distant. Hi vaig anant i no m'ho perdo.
0: Què em diries? Què és el que més t'agrada de l'estil de vida americà i el que menys?
1: M'agrada la voluntat de poder, aquesta ambició de portar endavant projectes de tota mena, que crec que defineixen sobretot aquesta regió d'Estats Units, i té també molts, diguem, estímuls que no podries tenir tan fàcilment potser a altres bandes del món, com pot ser la naturalesa, els esports, etc.
0: Escolta, tu coneixes a gurus tecnològics? Ara que estic aquí a San Francisco i ja et conec a tu, Arnau, no sé si em pots explicar alguna anècdota, perquè clar, quan estàs treballant en empreses tecnològiques segur que els tens a prop, no?
1: Sí, però et diria també que a vegades de conferències potser, i no tant, d'estar vivint a San Francisco. Justament el Sam Altman, de qui em preguntaves, no el conec en persona, però sí que conec sobretot aquells que estan relacionats amb la conducció autònoma. Et diria que tots els gurus, potser menys coneguts de cara al públic, com Sebastian Fran o Frank Delaert, són gent amb qui he tingut converses i he passat estones prou llargues.
0: A qui et mires en el món tecnològic? Em diries tu que et dediques a aquesta part? Has decidit no treballar a Catalunya, sinó als Estats Units, a San Francisco? T'has emmirallat amb algú? Et mires algú d'aquest món?
1: No és el meu tarannà, però sí que hi ha molta gent que admiro. I un exemple molt fàcil és Ilya Sutskever, que és el cervell tècnic dins d'OpenAI, que ara va deixar l'empresa fa un any, però em sembla increïble el que ha aconseguit. És una persona que més o menys té la meva edat, és uns anys més gran, però són talents generacionals, i d'altres podrien ser el Sebastian Tran, que també he esmentat, que és el pare fundador de la conducció autònoma.
0: Per anar acabant, t'he de preguntar, el talent teu, perquè ets una persona talentosa, només cal veure el teu currículum, que és brillant amb totes les beques que has aconseguit. Ens preguntem, on guanya millor la vida vivint també als Estats Units que a Catalunya, no? Hi ha millors sous, també, és un tema comentat.
1: Sí, tens molta més capacitat de negociació, també, pel teu sou, i la competició és al final el que genera l'ecosistema a Silicon Valley. Si tu ets una empresa tecnològica i vols contractar gent, aquí tens la quantitat més gran de gent amb talent i estudis superiors rellevants pel teu camp que puguis trobar. I alhora, si tu has tingut aquests estudis, vens aquí perquè hi haurà prou empreses com per poder negociar i saltar d'una a l'altra, si és el que t'interessa, maximitzar el benefici econòmic. I pots acabar guanyant-te la vida molt bé sent un desconegut, diguem.
0: Creus que tornaràs a Catalunya a treballar?
1: Segur. Segur que ens veurem aviat.
0: Ah, sí?
1: Fem una segona part de l'entrevista. Sí, jo segueixo pensant que m'aportaria molta felicitat el poder començar un projecte que tingués impacte a Barcelona, que és no només la ciutat d'on soc, sinó la ciutat d'on és el meu pare, el meu avi, etc.
0: Per tant, pretens jubilar-te potser a Catalunya?
1: Tinc un triangle de 10.000 quilòmetres ara entre Argentina, Catalunya i Califòrnia, així que ja veuré cap on acaba tirant tot plegat.
0: Doncs escolta, Arnau, m'ha agradat molt conèixer-te. M'ha agradat molt conèixer també aquest cotxe autònom. Quedeu-vos amb aquesta empresa, ho pronuncio bé, eh? Zucs Zucs d'Amazon. Hem provat aquest cotxe autònom, realment impressionant. Per acabar, no sé si els taxistes o no, que ens escolten, també es preocuparan, però cal dir que la IA fa que evolucioni també en moltes professions.
1: Exacte, crec que la paraula és evolucionin. Tampoc avui en dia hi ha conductors de carrosses i no crec que tota aquella gent es quedés asseguda durant 40 anys de la seva vida.
0: Però poden evolucionar, és a dir, poden conviure també, molt important, cotxes autònoms i taxistes encara, no?
1: I hi ha noves feines que la conducció autònoma genera. Has vist que quan estàvem ara en el cotxe hi havia un moment en què entrava un operador per assegurar-se que tot estava funcionant bé, hi ha mecànics que es necessiten per aquests cotxes, hi ha una cadena de subministre que s'encarrega de fabricar aquests cotxes. Al final del que es tracta és que a Catalunya i a Europa en general tinguem tecnologia pròpia. Si tu tens la tecnologia, tens moltes feines relacionades amb la tecnologia. Si tu n'ets només un consumidor, allà és on pateixes.
0: Arnau, Franci Rodon, espectacular aquest jove que deia diverses beques de la Generalitat, de l'Ajuntament, per anar a estudiar un màster als Estats Units. Després d'acabar el màster, doncs, va començar un doctorat. Després va venir a San Francisco i està treballant amb la IA, amb l'aplicació robòtica, cotxes autònoms. Felicitats, molta sort en un futur i que vagi molt bé. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Hola, sóc la Isona Passola. Xantal, enhorabona per tots aquests anys d'informar, d'il·lustrar, d'instruir i d'educar a tota una generació com la meva, que som absolutament incults amb el tema digital. Segueixo fent, que ens convé. Una abraçada.
3: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Connexions amb Laura Gil.
4: Amb 1.400 milions d'habitants, la Xina s'ha convertit en una de les locomotores del món a tots els nivells. És un gran desconegut per a molta gent, però la seva influència i el seu pes són cada vegada més grans. Fa 200 anys, Napoleó va dir allò de quan la Xina es desperti, el món tremolarà. Doncs sembla que ha arribat aquest moment. So kiss me the way that you would if we die. I saludem a una gran donatic, la Laura Gil, Chief Digital and Data Officer d'Adam. Què tal? Com estàs?
5: Molt bé. I tu?
4: Molt bé, molt contenta de veure't. Avui amb la Laura Gil volem parlar de la Xina, un dels ecosistemes digitals més dinàmics del món, i perquè la Laura ha estat allà. I per començar, com descriuries el ritme de transformació que s'hi viu? Perquè sé que has vingut impactada, no? Una mica?
5: Sí, una mica sí. Doncs bé, en primer lloc he estat a Shenzhen, no? Que és el que diuen el Silicon Valley xinès.
4: Sí?
5: I sí, és una de les ciutats que ha patit o ha viscut una transformació, bueno, diuen que és la de les més grans en la història de la humanitat, no? Fa pocs anys era quasi un poble de pescadors i ara són vora els 20 milions d'habitants, no? Imagina't com és la transformació d'una ciutat així. És una de les ciutats, per dir-te coses així una mica que impacten, eh? Que té més gratacels del món, el 90% dels productes electrònics es fabriquen a Shenzhen, l'edat mitja és molt molt jove, és entre l'edat mitja dels ciutadans és d'entre 20 i 30 anys, amb la qual hi ha molta innovació, i és on es concentren les grans ciutats i les grans empreses de tecnologia, no? Podem trobar allà les seus de Tencent, d'Alibaba, Huawei, de JI dels drons, la BYD dels cotxes elèctrics. Hi ha un ventall molt ampli d'empresa tecnològica. Això al final atrau a molt talent jove a treballar en aquest sector, i alhora va creant un ecosistema, no? com va passar a Silicon Valley fa molts anys, doncs també hi ha les universitats, o sigui, al final es va creant tot un ecosistema d'innovació, i és el que ha viscut Shenzhen en els últims anys.
6: Clar. Un dels aspectes, Laura, que més sorprenen és el paper del mòbil, m'han dit, no? Que és cert que gairebé totes les connexions a internet es fan totes des d'aquest aparell, és a dir, i sembla que Xina està al segle XXII i nosaltres al segle XXI.
5: Sí, és cert, o sigui, mira, una dada és que el 98%, així, ara no recordo exacte, però el 98 o 90 molts, de les connexions a internet eren via mobile. O sigui, imagina't, no? Tots van amb mòbils, la ciutat està plegada de powerbanks per carregar el mòbil, perquè ara mateix sense el mòbil no agafes el tren, no pots pagar res, o sigui, ho tens tot concentrat al mòbil, i imagina't, no?, que a molts negocis no hi ha ni ordinador, tot és mòbil.
6: Que fort, o sigui, aquesta dada impactant, que l'ordinador està desapareixent a la Xina, és a dir, treballem a través del mòbil.
5: No sé si desapareixent, no diria tant, no en soc conscient, però imagina't que tot és que sí que el foc és mobile.
6: Lligat a tot això, Laura Gil, les superapps, què són exactament? Què t'ha sorprès d'aquestes superapps de la Xina?
5: Això sí, funciona molt diferent de la Xina de com funciona aquí, on tenim una app per tot, no? I són apps, a més, que tenen molta competència entre elles. Però sí, allà tenen una, el que li diuen superapps, on tenen tot concentrat, no? Serveis, dades, pagaments, experiències, xarxes socials, tot ho tenen en una sola aplicació. Bueno, de fet, n'hi ha diverses, hi ha la més coneguda és WeChat, no? Però sí, també teníem a l'IPay, o sigui, són apps amb les quals ho pots fer absolutament tot, i no només són unes aplicacions, sinó és com una entrada a la vida del país, no? Sense

0: s'han de tenir molt, molt en compte, sí, sí.
1: Gil, ja la vam veure amb el cotxe autònom a Silicon. Has anat també amb cotxe autònom, perquè la mobilitat, és veritat que la majoria de vehicles circulen són elèctrics també allà, no?
0: Sí, exacte. El cotxe autònom, així com a San Francisco, trobem els Waymos i estan ja molt ben implantats. Aquí no diria que estan tan implantats, encara que sí que en trobes. I el que sí que hi ha és, per exemple, Shenzhen, ens van estar explicant que el 80% són cotxes elèctrics, vehicles elèctrics ja. Tot el transport públic és elèctric també. I a més és l'empresa BYD, que aquí també ja se'n comencen a veure molts de cotxes, tenen molt mercat. I bueno, dir-te que allà al final, clar, com no sents el soroll de les motos, dels cotxes i així, que van pitant tota l'estona, el qual és bastant molest, però és l'única manera de que entenguis de que està venint cap a tu, no? I l'altra cosa que em va sobtar, doncs, totes les motos circulen per la cera amb els vianants, o sigui que això també va ser una mica caòtic, però sí, sí, em va sorprendre bastant, no?
1: Què t'emportes per tu, no? Com a directiva, tu que ets, no?, de tecnologia d'AM, no?, i que domines tant tota la intel·ligència artificial, què t'emportes, no? Creus que hi ha algunes coses que val la pena implantar, quedar-se, o què destacaries, no?
0: Sí, al final, conèixer altres ecosistemes d'innovació i conèixer altres coses com funcionen sempre inspira. També l'eficiència, no?, de les cadenes productives, de robòtica, la intel·ligència artificial, al final... Sempre és positiu veure altres coses, altres empreses com ho estan fent, no? I també en aquest cas, que m'emporto d'aquest viatge, la gent que hem anat, no?, que he conegut també molta gent molt, molt interessant, que sens dubte ja...
1: Amb ISDI, no estava, sí?
0: Sí, això és un viatge que va organitzar ISDI, i la veritat, la part més important de vegades és les persones, i en aquest cas han estat persones meravelloses que han fet d'aquest viatge un viatge inoblidable.
1: Clar, cerimònia del te allà també és molt important, no?, generar vincles, sí, no? Les relacions personals, no?, també fan negoci.
0: Sí, sí, el de la cerimònia del te em va explotar una mica el cap, perquè li dediquen molta estona i hi havia molta litúrgia i molta cosa que havies de saber a l'hora de participar, no?, en una cerimònia d'aquestes que pel que es veu arrenques molts negocis, no?, fent la cerimònia del te. I no, res, que són un munt de coses que has de saber si no vols enviar a Norris un bon negoci. Sí, sí. Així que recomano a tothom que vulgui fer negocis a Xina que s'enteri bé de com funciona a tot.
1: Gràcies, Laura Gil, gràcies per aquesta informació de la Xina, i com dèiem l'altre dia, que parlàvem de Silicon Valley, Estats Units és puntera en tecnologia, però la Xina encara més, i Europa, no sé si ens estem quedant curts, intentarem atrapar-los. Gràcies, Laura, fins una altra.
2: Les idees són fàcils, implementar-les és el difícil. T'ho explico.

0: Ciber 4.0.
1: Darrerament estem vivint situacions d'emergència que ens estan posant a prova, inundacions o grans incendis, o fins i tot situacions com la gran apagada que vam tenir durant unes hores, han provocat que visquéssim moments complicats. El que és molt important en cas d'emergència és disposar d'un sistema de telecomunicacions. El més important en cas d'emergència és no quedar aïllat.

0: Està clar que les telecomunicacions, i això n'he parlat molt en aquest programa, el Revolució són fonamentals per tot, no? Per si hi ha alguna emergència, per cada aïllat, no? Què ens pot passar? És a dir, ens hem de protegir com a ciutadans. I avui ens visita l'Albert Tort, ja el coneixeu, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat. Què tal? Com estàs?
1: Doncs molt bé, un plaer tornar a ser aquí.
0: Molt bé, ens hem de sentir protegits, no? En aquest sentit, i a vegades amb les telecomunicacions, avui en dia és no, una manera important per sentir-se protegit. Per tant, tenim una bona xarxa ara mateix, i què ens falta per sentir-nos protegits?
1: Sí, el que hem de fer és diversificar tot el que puguem les xarxes de comunicacions, perquè Clar. Quan tenim una situació d'emergència, sí. Sabem que totes les comunicacions

0: comunicacions depenen d'infraestructures, en aquest cas d'infraestructures digitals, i normalitzem molt que tinguem carreteres tallades, que no puguem accedir als boscos, per exemple, quan hi ha un incendi. Ho tenim clar en tot allò que és físic, però en un servei que és el de connectivitat, que ja no és un luxe, que realment totes les transaccions que fem, molt bona part de la vida social arreu del territori, depèn de les telecomunicacions, quan hi ha una situació d'emergència, també hem de saber que les infraestructures digitals poden caure, poden patir aiguats, poden patir talls d'electricitat, i això fa que no sempre funcionin. Per tant, hem de diversificar i tenir xarxes resilients, també, que en moment d'emergència, si ens cauen les comunicacions tradicionals, clar, doncs puguem tenir altres xarxes, diguem-ne, alternatives i funcionant, i respectant sempre aquells serveis que, diguem-ne, que són crítics.
1: Clar.
0: Poden ser serveis crítics, diguem-ne, que els cossos, per exemple, de seguretat, d'emergències, puguin continuar operant i parlant entre ells.
1: Clar. Per això també hi ha un projecte que es diu XCAT Connecta, que és una connexió de 6.164 seus de la Generalitat. Ens podries explicar una mica? Perquè a vegades els ciutadans no sabem tot el que passa, no?, quan estem tan connectats.
0: Bé, això prové de que, més enllà del que són les xarxes de les operadores privades de telecomunicacions, que són les que ens donen serveis, diguem-ne, de connectivitat a casa nostra, al telèfon, la Generalitat de Catalunya té un projecte que és pioner, que és el desplegament d'una xarxa de fibra òptica de titularitat pública, que aquest any es preveu que superi els 8.000 quilòmetres a tot Catalunya. Aquesta xarxa, que és pública, que són unes línies blaves que, si vas per la carretera, els oients s'hi poden fixar, aquelles línies blaves...
1: La veig si vaig per la carretera.
0: Ara us heu de fixar, és a dir, al costat de la carretera hi ha moltes línies blaves, a vegades. Aquelles línies blaves marquen la xarxa de fibra òptica pública de la Generalitat.
1: Doncs ara bé, miraré quan vagi en bicicleta, el cap de setmana.
0: Ara podem mirar-ho, perquè allò és més important del que sembla, perquè ja cobreix molt bona part d'arreu del territori, i això ens permet una cosa molt important, que les més de 6.000 serveis públics que tenim, hospitals, comissaries de Mossos, bombers, etc, etc, es puguin, en lloc de tenir contractes, diguem-ne, amb xarxes d'operadors privats, doncs les puguem posar totes, amb aquest projecte XCAT Connecta, connectades a la xarxa de fibra òptica de titularitat pública. I a nivell de resiliència d'aquests serveis públics, a nivell de poder, més endavant, per exemple, fer proves d'encriptació quàntica, de poder ser molt resilients a nivell de seguretat, pot ser un salt importantíssim. També, per exemple, a nivell de mobilitat intel·ligent, de sensors per la gestió del trànsit, tot basat en aquesta xarxa de fibra òptica de titularitat pública, que és un projecte, aquest sí, de país.

0: parlant de la xarxa avui, hi ha moments d'emergència, no?, que cal atendre la població, i això ens preocupa, no?, a vegades, quan hem vist la Dana que ha passat al País Valencià. Hi ha la xarxa Rescat, no?, aquí, que també és una infraestructura que, en el cas de l'apagada que vam patir, no?, va posar en marxa iniciatives noves, no?, com a mínim va ser també un toc d'alerta important, no?, també, i hi ha hagut ampliacions, no?, arrel de tot el que va passar.
1: Totalment. Cada vegada que hi ha alguna situació d'emergència, com l'apagada, hem d'aplicar la millora contínua. I, per tant, hem de fer-ne una reflexió i parlar-ne. Jo sempre explico una curiositat,
0: digues.
1: Que és que tinc l'honor, diguem-ne, d'haver dormit al Palau de la Generalitat el dia de l'apagada.
0: Ah, sí?
1: Per què? Perquè estàvem allà...
0: I per què vas dormir allà?
1: I vaig dormir perquè no podíem marxar, perquè hi havia una cosa que era important, que era, per exemple, garantir que el 112...
0: Sí.
1: Que el donem per fet, i que depèn de les xarxes de telecomunicacions de les operadores privades tradicionals, pogués estar actiu i que no caigués. Que el 100% dels hospitals, per exemple, tinguessin els serveis, diguem-ne, informàtics i totes les aplicacions funcionant. No ens interessava tant en altres sectors, però imaginem les conseqüències que hi hagués pogut haver si els hospitals públics, per exemple, no estessin al 100% funcionant, malgrat no tenir energia elèctrica, no?, i haver de mantenir tots els seus sistemes en comunicació i funcionant. Doncs bé, aquest tipus de coses no els hi donem importància fins que hi ha una situació d'emergència. Si cauen les comunicacions, que normalment ve a conseqüència a vegades de que cau l'electricitat...
0: Va ser un dels dies més estressants de la seva vida en feina,
1: sí,
0: no?
1: Sí, també enriquidor vist després, però va ser estressant, però sobretot interessant, perquè és quan poses en valor xarxes com la xarxa Rescat. La xarxa Rescat és una xarxa que és no per la ciutadania, però sí per bombers, SEM, Mossos, l'utilitzen ja més de 50.000 usuaris d'aquests cossos operatius. Per què? Per comunicar-se quan no funciona la connectivitat tradicional amb les operadores tradicionals, perquè no hi ha subministrament elèctric o passa alguna cosa que fa que no tinguem connectivitat i no puguem parlar pel mòbil. Però això no ha d'impedir que els cossos operatius puguin treballar en l'emergència, això no ha d'impedir que els bombers puguin comunicar-se per anar a rescatar algú que està, per exemple, en un ascensor...
0: Això funciona via satèl·lit o via fibra?
1: A través d'unes torres específiques,
0: vale,
1: que estan repartides arreu del territori, també en zones específiques, i una xarxa exclusiva només per garantir la resiliència en moments d'emergències. No són allò uns dispositius, diguem-ne, com els mòbils que entenem ara, s'assemblen més a uns walkie-talkies, per dir-ho d'alguna forma, però permeten aquesta resiliència en
0: les comunicacions. És un titular, és a dir, quan si tenim una altra apagada, no?, hem de saber que els bombers, en aquest cas, els Mossos o el SEM, estan connectats.
1: Estan connectats.
0: O sigui, que aquí hi ha una apagada, però que no patim, perquè ells estan connectats, no? Seria una mica perquè ho entengui tothom.
1: I el que hem inclòs és que també, evidentment, les institucions i el govern, que també ha de participar en la coordinació, també han de poder comunicar-se i estar connectats, no? En aquest cas, vam haver d'estar al Palau, tots els consellers, membres del govern... Vam haver de muntar una xarxa wifi allà, diguem-ne, improvisada, per poder parlar. Llavors, per això hem extès també com a reacció tot això...
0: I per això també hi ha el TETCOCAT, no?, que també hi ha la relació amb la vintena que en vam parlar, la vintena,
1: sí,
0: d'operadores adherides, no?, per,
1: sí,
0: millorar al final la connectivitat del territori en cas d'emergència, perquè, escolta, l'època Covid pot tornar, una apagada pot tornar, pot passar la vida, no sabem què pot passar.
1: I hem de separar el que són emergències del que són incidències que poden passar en els municipis que tenen, clar, una afectació. Aquí és on entra el TETCOCAT, en el sentit que també quan hi ha incidències de les operadores hem de poder parlar, saber què passa i incloure el món local en tota aquesta gestió.
0: Molt bé, doncs estem més segurs del que pensem. Això també seria un titular. A vegades pensem, doncs he de dir que avui també jo he après, perquè escolta, totes les dades no les tenim. Estem més segurs del que pensem. Moltes gràcies, Albert Tor.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Hola, sóc la Judit Mascó i amb aquest missatge vull felicitar el programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Des de fa 10 temporades sou una finestra imprescindible per entendre la transformació digital i la innovació. Per molts anys més, estimats.
3: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
0: De seguida parlarem amb un especialista que ens proposa usar la intel·ligència artificial per millorar la vida de la gent que té dèficit d'atenció i hiperactivitat, un trastorn que es calcula, oients, que afecta gairebé el 9 o el 10% de la població mundial. Déu-n'hi-do. Martí, a veure, la IA, resposta breu, eh? La IA pot ser una bona ajuda per organitzar-nos la vida, sí?
4: Sí, la IA ens pot facilitar moltes coses, és una bona eina.
0: És una bona eina. El Martí Sala, anem a explicar que és divulgador, és coach especialista en TDA. D'entrada cal dir que tu també estàs diagnosticat, oi que sí, de trastorn, de dèficit d'atenció i hiperactivitat, i dius que saber-ho et va canviar la vida. Per què? Perquè vas entendre millor què et passava?
4: Jo tinc TDA des de fa més de 25 anys i em permeto acompanyar persones, ja que jo tot el que proposo ho he viscut. I llavors sí, em va canviar la vida, va ser als 13 anys. Als 13 anys nosaltres el que volem és pertànyer a un grup d'iguals, sentir-nos iguals, i al primer moment hi va haver una negació, per què jo? Després hi va haver un... moltes de les coses que m'han dit no m'estan quadrant, i finalment hi va haver una acceptació i una comprensió i vaig adquirir noves eines.
0: Clar. Expliquem per això, per a qui no ho conegui, explica breument què vol dir tenir TDAH i com t'afecta això en la vida quotidiana.
4: Va bé, el TDAH és el trastorn per dèficit d'atenció, i jo em permetria dir que una de les coses que veiem moltes persones en TDAH és que el nom està mal triat, perquè sí que hi ha un dèficit d'atenció per fer determinades coses, però si a una persona en TDAH li interessa alguna cosa, hi ha una hiperfocalització. Com pot afectar la vida diària? Doncs a nivell de gestió emocional, a nivell després de la gestió del temps. Moltes vegades realitzem una mala gestió del temps, sovint perquè arribem tard als llocs, però també pot ser perquè no gestionem lo suficientment bé. Després hi ha una impulsivitat i hi ha moltes altres coses associades que anirem explorant.
0: Per tant, com ho ha de saber una persona si en té? Ara mateix algú digui, jo doncs soc impulsiu, soc desorganitzat, com pot saber-ho si ho té?
4: Clar, i què passa moltes vegades amb el TDAH? Que persones que no ho tenen diuen, ostres, a mi això també em passa, però la diferència és, a tu et bloqueja la vida i no et permet avançar en diferents àrees, t'ha passat en diferents moments de la vida i veus que és d'una forma repetitiva, o t'ha passat puntualment i sí que et permet avançar?
0: Val. Qui no ho pateix no n'és conscient de les dificultats que comporta, no? Em diries? A més, és un trastorn que genera molta incomprensió, no? Per què?
4: Genera molta incomprensió perquè moltes vegades el que es diu és que és la mínima disfunció, si així ho volen dir, des del món clínic. I clar, a més, nosaltres si veiem una persona que dia a rodes, hi ha una visibilitat, no? Hi ha alguna cosa visible. En canvi, una persona amb TDAH no porta res que l'identifiqui com que té TDAH. Llavors, moltes vegades s'ha parlat només de l'inatenció i va molt més enllà de l'inatenció. Jo diria que una de les coses que més afecta és amb l'autoestima i el fet de la persona se senti suficient i vegi que els seus ritmes encaixen, que no va ni massa ràpid ni massa lent.
0: Molt bé. A la tecnologia, dius que la IA pot ser una bona aliada per superar aquests problemes. Per què?
4: Bueno, la IA, i concretament la IA generativa, ens pot ajudar a apagar aquest soroll mental posant ordre i ajudant a prioritzar, que és algo que les persones amb TDAH tenim dificultat. Quan hi ha diferents tasques, veure què és el més important. Després,
0: Com ho fa? Amb exemples, eh? Per exemple, què fas al ChatGPT? Actua com un copilot, sí?
4: Exacte. És un assistent. I, per exemple, les persones amb TDAH són persones molt creatives. I, per exemple, utilitzem pluges d'idees, però, clar, per executar-les, després aquestes pluges d'idees necessitem un pla d'acció. Doncs ens pot ajudar a desenvolupar aquest pla d'acció.

0: Per tant, avui parlant de la gent que pateix TDAH, però a més, que la intel·ligència artificial ajuda a organitzar, a posar ordre. En aquest cas, ens ho explica el Martí, que tu pateixes personalment i també has notat, no?, com la IA o el ChatGPT o altra IA generativa t'està ajudant a la teva vida, correcte? Sí?
1: Exacte.
0: Llavors, també et vull explicar, i que m'expliquis, Martí, hi ha un concepte de la teva tasca com a coach que es diu gamificació. Què és i per què creus que és útil, sí?
1: Val, la gamificació serveix per fer tasques quotidianes que considerem molt avorrides d'una forma en forma de joc. Això ens pot ser molt útil tant a adults com a nens com a adolescents. Per exemple, en què consistiria? Doncs a tenir un determinat nombre de punts per fer una tasca determinada. Amb la intel·ligència artificial ho podem lligar amb la gamificació portant una col·lecció d'aquests punts. I després tinguent una recompensa, quan, per exemple, parlem dels nostres fills adolescents o l'edat infantil.
0: Clar. Per tant, és important la intel·ligència artificial. Explica'm ara com es pot detectar, algú que ara mateix em digui o pensi, jo tinc TDAH, com ho pots saber?
1: Bueno, primer de tot, jo no faig diagnòstics, jo el que faig és acompanyament postdiagnòstic, perquè el diagnòstic moltes vegades es pensa que és un final. Li posem un nom i ja està, i és l'inici d'un llarg camí. Llavors, qui fa aquest diagnòstic és un psicòleg clínic, per mi com més humà millor, perquè es parla molt que som l'era de les màquines. I estic relativament d'acord, perquè vivim en una era que és una combinació entre intel·ligència artificial més intel·ligència emocional. I és molt important tenir esperit crític. Uh-huh. Llavors, aquestes persones que tenen això, és molt important que vegin en quines àrees els hi afecta més i en quins moments. I aquí és on jo els puc acompanyar.
0: Val. Aquí els acompanyes, no? Per tant, expliquem que és important, no?, la intel·ligència artificial com un complement del propi entrenament mental i emocional, no? I tu treballes amb empreses, amb emprenedors, esportistes, estudiants, no?, i famílies que volen millorar les dues coses, gestió personal i rendiment. Rendiment en quin sentit?
1: Bueno, que el TDAH, moltes persones diuen tinc molt de TDAH, i no consisteix en tenir molt o poc TDAH, sinó el que depèn és quines simptomatologies tens, amb què veus que t'afecta i l'entorn t'entén o no t'entén. Perquè, per exemple, amb el que m'agrada molt treballar és amb emprenedors o intraemprenedors, perquè les persones amb TDAH moltes vegades funcionem per nivells d'energia i per objectius, ens encanten els reptes. Si tu tens la capacitat de marcar objectius i reptes, pots tenir una persona amb TDAH que tingui intuïció, després que tingui la capacitat de lligar idees inconexes i que et generi grans oportunitats. També és un molt bon qüestionador.
0: Ja. Per cert, què et diuen, no? Tu com a coach, per anar acabant, com a coach, què et diuen un cop en Raül les seves classes? Què et diuen?
1: Bueno, a mi hi ha algú que m'agrada molt i molt rebre, és el fet que em diuen gràcies a tu, Martí, m'estic parlant molt millor i això em permet estar molt més connectat amb mi. Jo els hi torno aquesta afirmació i aquest elogi que em diuen, en el sentit de moltes gràcies, però és perquè ells han confiat en mi, han vingut amb una formació, han vingut amb unes jornades amb una empresa o amb un acompanyament individual, i ells hi han confiat, perquè amb una sessió o amb poques sessions es pot notar una diferència. Clar. Si una persona no hi confia, pot venir molt que no hi hagi una diferència.
0: Molt bé. Són persones intel·ligents, normalment, les persones amb TDAH?
1: Bueno, més enllà del TDAH, m'agrada que formulis aquesta pregunta, perquè no és que són persones amb TDAH, sinó que tenim TDAH, i hi ha persones amb TDAH que tenen els coeficients intel·lectuals i altres persones que no, però en més d'una ocasió el TDAH també pot anar lligat a les altes capacitats o altres trastorns o condicions.
0: Molt bé, Martí, realment interessant el que ens has explicat i que ens aporta un nou punt de vista sobre el que sovint diem al programa. La IA ens pot obrir moltes portes perquè, com sempre diem, el més important de la tecnologia és l'ús que en fem, i en aquest cas relacionat amb la salut, no? Un tema que encara no havíem tocat, TDAH, la gent que el pateix, que també l'ajuda, doncs, a organitzar-se molt millor. Gràcies, una abraçada.
1: Moltes gràcies.
2: Quan has estat a l'espai, aprecies com de petita i fràgil és la Terra. Valentina Tereixkova. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.

Acabem el programa, oients, avui amb una frase de Jess Wade, física i divulgadora científica, i és aquesta. La ciència no és un boys club, és un woman club. Una frase que ens recorda que al món TIC hi ha d'haver moltes més dones que cal trencar d'una vegada les bretxes de gènere.

0: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolution.
1: Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha avançat aquest dimecres que l'exèrcit del seu país respondrà amb força als míssils llançats des de l'Iran la nit passada contra una base militar nord-americana a Jordània.
2: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
1: Aquest mateix dimecres l'exèrcit nord-americà ha conduït una operació militar conjunta amb l'Aràbia Saudita contra milícies pro-iranianes a l'Iraq que havien atacat els últims dies territori saudita. El balanç és d'una vintena de morts, entre els quals hi ha 5 militars de l'Iran. L'explosió en un vaixell atracat al port mediterrani de Damietta a Egipte fa tema l'expansió territorial de la guerra a l'Orient Mitjà. Segons una firma de seguretat britànica, la deflagració ha estat causada per l'impacte d'un dron. Les autoritats del Caire, però, han evitat mencionar l'origen de l'explosió. El preu del barril Brent de petroli ha pujat aquest dimecres un 8% fins a fregar els $90. Més notícies, Oriol Pujadó.
3: 380 municipis catalans estaran aquest dijous en risc alt o extrem d'incendi forestal. El nou episodi de calor que afecta bona part del país ha disparat el risc i això ha fet que els agents rurals també decideixin a tancar els accessos a 7 parcs naturals. Jordi Passalaigua, cap de la unitat de planificació i coordinació dels agents rurals, n'ha parlat a Terescat Info.
4: Aquesta onada de calor, la humitat relativa baixa i aquests vents a les tardes de marinada fan doncs, que aquest perill d'incendi al Pla Afa ens augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem.
3: Aquest dimecres s'han declarat 3 incendis a Catalunya, un d'alta muntanya, a l'Alt Urgell, 2 més que han obligat a confinar veïns, a Canyelles, al Garraf i a Masllorenç, al Baix Penedès. Tots 3 estan estabilitzats o controlats.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat aquest dimecres al vespre, quan la Guàrdia Urbana de Barcelona ha alertat els Mossos que hi havia una persona ferida al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. Diverses patrulles s'han passat al lloc dels fets, on han comprovat que hi havia un home ferit per una arma blanca. Segons fonts policials, agents de la Guàrdia Urbana han iniciat maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergències que han seguit amb les tasques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida.
3: Un treballador de la mina de Súria, al Bages, ha mort aquest dimecres en un accident laboral. La víctima és un jove de 26 anys a qui li hauria caigut a sobre unes roques que s'han desprès de les galeries. També s'ha hagut d'atendre 2 persones més, una de les quals han estat menys greu. El sinistre ha obligat a evacuar les 200 persones que treballen a la mina, la mateixa on 3 persones, recordem-ho, van morir el 2023 per un altre despreniment. La companyia ICL ha suspès temporalment l'activitat en senyal de dol.
1: Ceuta alerta que està en situació de col·lapse de davant l'entrada per mar de 1.500 immigrants entre adults i menors en una setmana. Només aquest dimecres, més de 800 hi han intentat arribar i la majoria han estat aturats per les autoritats marroquines. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha demanat al govern espanyol una resposta ràpida.
5: Si no se aplican medidas y si se mantiene la intensidad del flujo de entradas, en breve podemos estar en unas cifras parecidas a las que hubo en el episodio de mayo de 2021.
1: Fa 4 anys van entrar nedant unes 10.000 persones a Ceuta procedents del Marroc.

0: Aquest dimecres ha mort als 56 anys el músic i actor irlandès Glen Hanser, guanyador d'un Oscar per la pel·lícula Once. Ha perdut la vida en un accident de moto prop de Dublín, on vivia.
1: El tema que sentim, Falling Slowly, de la banda sonora de Once, li va fer guanyar l'Oscar a la millor cançó. Aquesta pel·lícula del 2007 el va catapultar a la fama mundial. Explicava la història de dos músics de carrer interpretats per Hanser i per la cantautora txeca Markéta Irglova, amb qui va formar el duet The Swell Season. La pel·lícula va tenir un gran impacte arreu i la seva adaptació com a musical a Broadway va obtenir 8 premis Tony al 2012. Hanser havia actuat abans en una altra pel·lícula centrada en la música, The Commitments, dirigida per Alan Parker, l'any 1991.
0: Els esports, Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça segueix amb el seu estatge de pretemporada a Anglaterra. Aquest dimecres s'ha incorporat el brasiler Rafinha.
1: L'Espanyol ha empatat davant del Barlin 2-2, el primer dels dos amistosos que disputarà la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han estat els autors dels gols blanquiblaus.
0: També hi ha partits de pretemporada de dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
1: Mentre l'equip femení de l'Espanyol ha disputat el seu primer partit de pretemporada, empatat a un contra el Tenerife, tot i que ha perdut a la tanda de penals.
0: En bàsquet, el Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius Magui, un jugador americà amb passaport armeni que arriba del Bourg-en-Bresse francès.
1: I ja se sap el calendari de l'Euroliga. El Barça debutarà el 24 de setembre, un dijous a casa contra l'Efes d'Istanbul. A la segona jornada, el Barça visitarà Xavi Pascual, el seu exentrenador, a Dubai. A l'Eurocup, el Baxi Manresa debutarà la pista del principal favorit, el PAOK grec.
2: Fins aquí les notícies. Amb Sa de Cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
3: Obeses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
2: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
3: Cobla amb so de dona, Filomena.
2: Memorial Ricard Vilarassau.
3: Revolucionem el so de la cobla.
2: Tota la informació a amsodecobla.cat. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
2: De 7 a 12, el Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
5: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
6: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
5: Donem espai als testimonis en primera persona.
7: Fins al punt de voler marxar de casa el pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
5: Fem reportatges.
8: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
5: I denúncia.
9: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
5: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
10: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
5: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda. L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
11: Catalunya Ràdio.

0: ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: La Vermella, un podcast del doblatge en català.
2: Fa sermons sobre la vida i la mort, però l'únic que sap és el que ha après al seminari amb el manual per aprenents de capellà. La mort és agredolça. És agra perquè ens fa mal, però és dolça perquè és la salvació. Si és això el que sap de la vida i la mort, és patètic.
3: Abans aquí els pacients se'ls engrillonava i se'ls deixava podrir entre els seus excrements. Els apallissaven, com si les fuetades els haguessin d'expulsar les psicosis. A molts els trepanaven el crani o els submergien en aigua gelada fins que es quedaven inconscients o s'ofegaven.
2: Què vol dir que sóc graciós? Sóc com un pallasso del circ? Et faig riure? Et penses que sóc aquí per divertir-te? Per què sóc graciós? Què em trobes tan graciós?
4: Avui ens acompanya un actor amb una llarga carrera professional i amb una veu molt reconeguda dins del món del doblatge. Ha doblat moltes pel·lícules i, a part d'alguns protagonistes, com Clint Eastwood o Bruno Ganz, també ha doblat actors secundaris de luxe com Ben Kingsley, Bob Hoskins o Joe Pesci. Lluís Marco, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
5: No, gràcies a tu, home.
4: El doblatge és cultura?
5: Sí, i escola, i ensenyament, i moltes coses. Jo quasi tot el que sé de cine ho he après amb el doblatge. Vull dir que després a fer l'ofici d'actor en el món del cinema, a mi l'escola del doblatge ha sigut vital per mi.
4: I com vas començar en aquesta professió? Com van ser els teus inicis?
5: Doncs mira, jo em vaig arruïnar, que tenia una empresa, i se'm va ocórrer trucant a l'Albert Trifol, i el dia mateix de la trucada em va dir: vine a casa meva, que començaràs a fer doblatge. I aquella mateixa tarda, doncs, em vaig iniciar en el món del doblatge. El món del doblatge se'n volia quedar, però jo tenia una vocació molt clara, que era el teatre, a part del doblatge, que forma part de l'estatus d'actor, però vaig anar compaginant. No em vaig voler quedar únicament en el món del doblatge.
4: Clar, això va ser a l'Ever, imagino,
5: sí,
4: no?
5: Sí.
4: A l'estudi que hi havia a la plaça Lesseps.
5: Allà.
4: I allà vas començar als anys 80-90? O...
5: Allò va ser el 83, si 83. No recordo malament, el 83.
4: És quan va començar TV3.
5: Sí, i les privades, o sigui, Telecinco, i van començar les concessions. O sigui, va ser un bluff tan gros de doblatge que no ens acabava amb la feina. I llavors era benvinguda la mà d'obra, doncs, com jo. O sigui, que va ser una entrada clandestina. Vaig allò usurpar feina a altra gent, però a altra gent tampoc, perquè feia falta molta mà d'obra.
4: I... De fet, no hi havia doblatge català gairebé o res
5: gens
4: en aquell moment, no? És a dir, que
5: sí,
4: va sortir com una mena de professió nova o via nova pels actors.
5: I jo vaig tenir la sort d'enganxar-los a tots, vull dir, des del Sant Salvador, la Elsa Fàbriques, el Joaquín Díaz, en fi, tots. Allò era una meravella i per mi un somni, perquè jo m'he criat amb les veus del doblatge en el cinema. I clar, quan els tenia a la vora, deia: ui, James Stewart, ui, Harrison, ui, estava tot el dia amb l'ull a la boca.
4: I vas tenir algun mestre en particular de totes aquestes llegendes que parles del doblatge?
5: En vaig tenir dos de molt importants, o sigui, vaig coincidir amb algunes sèries perquè em tenia ella allà. La Elsa Fàbriques va ser per mi una professora de luxe, i un altre que em va agafar molt de carinyo jo amb ell va ser l'Arsènic Corselles, vull dir, i és clar, amb dos mestres així no podia sortir malament res.
4: I feies els takes, no?, amb ells al faristol, imagino. Què vas aprendre? Què et van ensenyar?
5: De tots vaig aprendre, haig de dir que el meu promotor per això va ser l'Albert Trifol, o sigui, que si no hagués sigut per ell, jo no hauria tingut ocasió d'entrar, i va ser un gran mestre també, eh? Però vaja, amb ells. Què vaig aprendre? Mira, de l'Arsènic Corselles vaig aprendre a doblar a partir dels ulls, no de la boca. Ell sempre deia, tapava la boca de l'actor i deia: ara, aviam si poses ara la frase. I evidentment els actors amb els ulls parlen, és a dir, els bons actors, no? O sigui, i de la Elsa vaig aprendre, doncs, l'amor en aquesta professió. Ella adorava aquesta professió. En fi, vaig aprendre a estimar el doblatge com a professió.
6: Bé, parlarem una mica de tot, perquè has tocat moltes tecles, no?,
5: sí,
6: que se sol dir.
5: M'esvero.
6: Però anem a pams. Un dels primers doblatges que vas fer per TV3 va ser a la sèrie Magnum. Dirigida per Joaquim Díaz, que ell feia en Higgins, i on tu vas posar la veu al personatge TC, que era TC, el que portava l'helicòpter.
5: El més gran de tots, era molt alt. O sigui, el Jaume Comas em passava a mi un pam i ell feia el petit i jo feia el gran.
7: O sigui, que reconeixes, sense coacció, que tu no hi tens dret, cap dret, de dir-li a en TC que pot aterrar aquí.
8: Higgins, em tens atrapat. TC, no podies aterrar aquí.
9: Ah, doncs, si és així, val més que ens n'anem. Nano, si en aquest moment tingués un míssil antiaeri, segur que faria servir.
6: No. Què recordes de Magnum i d'aquella època?
5: Entranyable. Un altre professor meravellós, el Joaquim Díaz, a part d'un dels millors actors que jo he conegut, actor amb tota l'extensió de la paraula, no només actor de doblatge, que jo crec que són actors, tots els actors de doblatge, i un altre mestre, i allà el Sant Salvador al costat, un altre mestre, és a dir, bé, una fortuna. A la vida hi ha un component de sort, i jo l'he tingut. O sigui, tot m'ha succeït en el món aquest artístic en el moment oportú, adequat. He estat en aquell lloc quan s'ha destapat TV3, he estat a TV3 quan s'han destapat els colabrots, vull dir, he estat al teatre quan ha començat el teatre de text, el centre dramàtic, O sigui, la sort m'ha acompanyat, no l'he xulejat mai, però m'ha acompanyat i dono gràcies.
6: Allò d'estar en el lloc adequat, en el moment adequat, doncs, allò tan buscat, no?
5: Sí, doncs a mi...
6: Has tingut alguna fórmula o ho has perseguit o com diries que has aconseguit aquestes feines?
5: No ho sé, però sí que et dic que eren dos constants. Una, que els diners no em van importar mai, perquè ja m'havia arruïnat, ja sabia el que era treballar per diners. Llavors, el que m'interessava i el que em va introduir sempre era el meu amor a la meva passió a fer aquesta feina. Aquesta era la premissa per mi més important. I la segona, la constància, la perseverància, el treball, la honestedat, o sigui, tota una sèrie de valors que havia après a l'escola i a casa meva. I, per tant, aplicats aquests dos fenòmens, la sort m'ha acompanyat. No, com es busca, com es té, no ho sé. Jo he anat amb aquests dos farols per la vida, el de treballar molt tot el que he pogut amb honestedat i el d'estimar tot el que he fet. Inclús quan he fet de cambrer, que vaig fer quan era jovenet, si he fet una cosa, l'he fet sempre de veritat, per amor, no queixant-me.
6: Va ser la millor època del doblatge en català? Aquells inicis, aquells anys 80, l'època daurada, o no?
5: Va ser important perquè era la primera i no hi havia més fonaments i hi vam posar moltes bases, no? Vull dir, des de la lingüística, des de la manera de treballar, des de la incorporació inclús de menys veu i més actor, és a dir, no era tan important que tinguessis una gran veu, sinó que era important que interpretessis més fidels a l'original. Es van fer coses també molt positives, que és una llàstima que es vagin perdent, perquè jo crec que no hi ha exigència, i hauríem de tornar-hi, a l'exigència. Aquest ofici, el d'actor de doblatge, el d'actor de teatre, sense l'exigència acostuma a anar malament.
6: Repassem més actors a qui has doblat, per exemple, Joe Pesci, un dels nostres, o a Casino. Dues pel·lícules que vas doblar al costat de Ricard Solans, que feia a Robert De Niro i que també es van doblar als anys 90.
10: Mira, no sé per què, Sammy, però com més parlo amb tu, més tinc la sensació que no vols tenir tractes amb mi. És o no?
11: Ho has dit, exacte. No vull tenir tractes amb tu. T'ho dic així de clar. No vull participar en res de tot això.
10: Entesos?
11: Vull portar un local legal i ja està. Vull el meu permís. Vull absoluta i total discreció. I ja està.
10: Això en dius discreció?
11: Home, ho has tot de context. No ho puc controlar, això, jo. En Ronnie i en Billy eren allà que t'expliquin.
10: Escolta, des de casa no surtis amb perill. Es fa mal efecte.
11: Sí, et diré que fa mal efecte. Cada cop que tu surts a la tele, parlen de mi. Això fa mal efecte. Això fa mal efecte.
10: Què collons t'ha passat? Explica'm.
11: Què m'ha passat? I a tu, què? T'has descontrolat?
10: Que jo m'he descontrolat.
11: Sí, t'has descontrolat.
10: Camines com l'imbècil de John Barrymore, amb un batí rosa i un cotxe de broquet de senyor, i jo m'he descontrolat. Mira, no volia treure el tema, però fa temps que veig que tractes la gent amb molt poc respecte, inclosa la teva dona.
5: Un altre monstre, o sigui, els Solans, o sigui, escoltar-lo era un plaer. Dic, jo em posava la barra d'un bar quan acabàvem, anàvem a prendre unes copetes i escoltaves això, el Robert De Niro, el Robert Mitchum, ell una tremenda, era meravellós. Jo...
6: Què t'explicaven, Ricard Solans?
5: Poca cosa, no era muy ducho en palabras, o sigui, però era encantador, tenia una mirada sempre tendra, vull dir, estava orgullós del que ell feia, de la seva feina, li agradava. Jo vaig aprendre de tota aquesta gent l'amor al doblatge. Ells estimaven aquesta feina i jo no puc deixar d'estimar-la.
6: Tenia alguna peculiaritat especial doblar aquests personatges mafiosos que també va interpretar, per exemple, Joe Pesci, i que et van donar a tu?
5: Sí, em va ensenyar perquè eren grans actors, de tots ells vaig aprendre. O sigui, vaig aprendre que la meva veu era una veu dura, era una veu de càstig, era una veu, o sigui, autoritària. Segurament el meu interior és bastant més tendre que tot el que manifesta la meva veu. I és veritat, perquè segurament fins als meus fills els he espantat en el moment que t'estiguis quiet, i hauria pensat, ja, i el pare, fa por.
6: Però tens caràcter, tu creus?
5: O... Sí.
6: Sí, eh?
5: Sí, tinc caràcter. El que passa que tinc molta vehemència encara, és a dir, cada dia conto més, ara ja fins a 50. Quan era més jove contava fins a 10, i la vehemència et fa que l'arpeig de la veu, o sigui, et fa guerrejar. O sigui, jo soc incapaç d'agafar una arma. La puc agafar al cine, per això faig cine, perquè pots matar algú, però seria incapaç, jo em cagaria per la pata avall.
6: I què és el més important per tu quan estàs davant del faristol doblant un actor? Com t'enfrontes a un take?
5: Aquesta és una pregunta que m'encanta. M'enfronto amb una premissa única, o sigui, no ultratjar a l'actor. És a dir, jo sé que aquella persona ha fet, no sé, 6 mesos el projecte, se l'ha estudiat a casa, ha patit el rodatge, o sigui, i llavors el sentiment, tot el que ell ha treballat, m'emprenyaria molt trencar-ho des de només limitar-me a posar la veu. I això no ho he sabut fer mai. Si de vegades el Bruno Ganz, per exemple, en el Hundimiento, aquell home allà no parlava, bordava. I allò era molt difícil, a les 8 del matí. En castellano. Bé, agafar el treball d'un altre era el que més m'ha preocupat sempre.
6: Parles d'una de les escenes més icòniques, potser, del cinema dels últims anys, sobretot també per parodiada, però d'una gran qualitat en la versió original. L'escena de la pel·lícula L'enfonsament, on vas posar la veu a Adolf Hitler davant dels seus generals en la recordada escena dins el búnquer.
12: Vull parlar soles amb el Keitel, el Jodl, el Krebs i el Burdorf. L'ofensiva era un ordre! L'ofensiva de Steiner era un ordre!
13: Mein Führer, aquests homes donarien la vida per vostè.
12: Són tots una colla de traïdors, de covards i de fracassats!
13: Mein Führer, això que diu és indignant.
12: Els meus generals són la vergonya del poble alemany! No tenen honor! Més m'hauria valgut fer executar tots els alts oficials, com va fer l'Stalin! El poble alemany ha estat víctima d'una traïció escandalosa. Però si es pensen, senyors meus, que abandonaré Berlín, s'equivoquen de mig a mig. Abans em clavaria un tret al cap.
6: Posar-te la pell de Hitler és el personatge més difícil que has fet mai?
5: Sí, però estava fet, l'havia fet el Bruno Ganz. És a dir, Bruno Ganz era Hitler. I aquella pel·lícula va ser molt polèmica a Alemanya perquè va mostrar una part molt tendra de Hitler, que van renyar molt els alemanys. Era un senyor que era capaç de felicitar la cuinera pels macarrons, perquè estaven molt bons, o de tocar la galta d'un nen amb un pessiguet, dient-li que maco que ets, noi. Era un home entranyable. I això, després dels discursos guerrers on odiava la humanitat perquè la volia conquerir, eren de gos. Seguia, deia, no es pot doblar, és que borda. I això el Bruno Ganz A mi em va emocionar, em va meravellar. Més que Hitler, el Bruno Ganz. Sí.
6: Clar, de fet, la pel·lícula semblava mentida, no?, com pogués presentar a Hitler com una persona. Perquè, clar, aquest és el tema.
5: Però aquest és el treball sempre dels actors. O sigui, ningú que és dolent sap que és dolent. És a dir, sap les seves conseqüències, les fa pel bé comú. Ell no creu. Per això passa molt quan fas teatre. Fas Shakespeare i tu dius, home, sí, el Macbeth no està enamorat, jo què sé. Vols intentar la part humana del personatge, que no sigui, és dolent, faig un dolent. No. Per què és dolent? Jo crec en això, no? I en aquest cas, el Bruno Ganz, jo penso que ho va fer... Jo és un actor que li tinc entranya, perquè jo vaig estrenar al Teatre Lliure, al Parc del Boto Strauss, amb l'Anna Lizaran, amb la Portacelli, que ho va dirigir, i ell ho va fer al Berlin Ensemble, o sigui, el mateix personatge, l'Oberon. O sigui, que en aquella època el Bruno Ganz em perseguia.
6: Teníeu unes carreres paral·leles.
5: Sí, sí, unes vides paral·leles com a actors, i salvant la distància, i la diferència és un actoràs que ha fet un currículum en cine meravellós.
6: Parlant de política, tu sempre t'has mullat, has dit el que penses?
5: Uh-huh.
6: Com veus la situació actual de la llengua, concretament, del català?
5: En aquests moments està molt malament, perquè hi ha un interès, no especial, un interès de sempre, però en aquest moment molt punyent i molt fort, de l'estat veí, o sigui, d'aniquilar-nos. És a dir, una manera d'aniquilar un poble és aniquilar la seva llengua. I jo no puc entendre encara ara que no hi hagi un reconeixement de la cultura catalana, del poble català, del país català. És a dir, això seria tan senzill. Després vindria la part econòmica, però jo no puc obviar que aquest país, aquest poble, aquesta nació, té una cultura. Ho dic des del murciano, ho dic des de l'home que es va criar amb castellans. La meva mare no va venir aquí a aixecar Catalunya. La van aixecar amb ella perquè passava gana a Múrcia. Va venir i la meva mare donava gràcies cada dia d'haver-se llevat gràcies als catalans. I, per tant, una cosa tan senzilla a mi se m'escapa. Hi ha maldat, hi ha animadversió, hi ha odi cap al nostre poble i l'han sembrat, i això jo a la meva edat ja no ho puc perdonar. I per tant m'esforço, perquè la llengua l'he après a cop d'ulls, a cop de mirar, a cop de llegir, i m'esforço molt, perquè crec que és la base perquè vosaltres, els més joves, sapigueu d'on veniu, d'on venim. Aquest poble ve de molt lluny. I això és senzill. Després hi ha les economies, després hi ha altres coses. Però l'arrel d'aquest poble ve de la seva llengua, del català, és un país.
6: L'única manera de salvar el català, creus que és tenir un estat al darrere?
5: Sí. No hi ha cap més manera. Perquè l'altre és opressió. L'altre és sempre un constant dir com aniquilem això. És a dir, si Catalunya fos una regió pobra d'Espanya, ja l'hagueren esbandit. Però, esclar, Catalunya és un motor important d'Espanya, i tots aquests acords econòmics fan, i el que no puc suportar és que això, el que vulguin és anul·lar-ho, quan saben que ens necessiten. I jo he passat d'anar a Madrid i dir que buenos sois los catalanes, que bien hacéis las cosas los catalanes, da gusto aprender de los catalanes, i és veritat que ho han fet, i després ara ens diuen què coño queréis más los catalanes, i jo ja els hi responc el que és nostre. Jo he pagat aquí més impostos que tu, jo he pagat aquí més autopistes que tu, jo he pagat aquí més escoles que tu, i per tant a mi ara que m'has desgastat les rodes i tinc que fer vàlvules i taquers, o sigui, ara m'has de donar els diners que em pertanyen per poder mantenir la meva solidaritat envers el poble espanyol. Jo no tinc res contra Espanya, contra el govern espanyol ho tinc tot. Contra Espanya, jo adoro la morcilla de Burgos i el pescadito frito d'Andalucía. A mi m'encanta Espanya. Però el govern espanyol està contra mi i ha venut un odi cap a mi i cap als meus fills i cap als meus nets que no el perdono.
6: Has treballat molt a Madrid, com comentes.
5: Sí.
6: alguna vegada t'ha comportat algun tipus de represàlia o perdre alguna feina el fet de posicionar-te políticament o no?
5: No ho sé, no em vull queixar d'això. Vull dir, sí, jo sé que des que em vaig declarar obertament independentista pràcticament no he anat més a Madrid, però no crec que sigui aquest el problema. El problema és que et fas també més gran i amb menys papers i llavors... La meva professió no m'ho he trobat. He pogut dialogar. Així com amb els polítics estic segur que no em donarien ni una engruna per poder-me defensar, amb la meva professió sí, perquè t'escolten, no ens donen la raó, i està bé, tu penses blanc, jo penso gris, ja ens entendrem algun dia, perquè formem part d'un món dialogant. Per tant, jo no tinc aquesta sensació. És possible que m'hagin dit, ojo, és conflictiu, perquè és veritat que m'he manifestat molt, perquè crec que per edat tinc l'obligació. Mira, ara aquest Alain Mbappé està preparat contra el feixisme. Per què? Perquè jo sóc d'una professió, no em puc manifestar. Per què m'han de negar la feina si jo em declaro independentista? Si podem parlar... Jo no vull fer la guerra, però ells sí que han fet la guerra. I jo no sé si tu ho recordes, però a l'1 d'octubre nosaltres no li vam pagar a ningú. Anàvem a votar, vam somriure fins a l'últim dia, vam tirar ni un paper a terra, vam ser tontos, excessivament tontos, i els nostres polítics ens van enganyar també molt. Ens van equivocar molt. Per això també tinc ara, en fi, les meves discrepàncies. No obstant, veig el got sempre mig ple. La Catalunya interior, vas als poblets, i el meu net s'està criant en un poblet, i estimen el català, estimen Catalunya, estimen les coses catalanes, tenen un gra al cul si ens volen eliminar.
6: Una altra persona que no tenia por a posicionar-se a favor de la independència va ser l'actriu Montserrat Carulla, on vau coincidir moltíssimes vegades, per exemple, també en el món del doblatge, a Superman 3, tu doblant a Richard Pryor i ella a Annie Ross.
14: Totes les gasolineres dels Estats Units estan controlades...
15: Ordinadors, ja ho sé!
14: Et vols deixar parlar, sisplau?
16: Perdoni.
6: Què recordes de la Carulla?
5: Entranyable, o sigui, és un amor, era una persona que estimava i li agradava molt la seva professió. I recordo la humilitat, la senzillesa. Jo la vaig dirigir amb doblatge, amb una coseta, aquella època jo encara alguna coseta vaig dirigir, i li vaig demanar disculpes d'entrada, dic, escolta, ets tan gran, ets tan important, no gran d'edat, sinó tan important que jo no sé què dir-te aquí a la Trilla. M'ha dit, fill meu, digue-m'ho tot. O sigui, ajuda'm, tu. No, jo et diré si t'ha quedat curt, si t'ha quedat llarg, però jo com ho has de dir, em sento incapaç. Bé, un amor, jo te'n podria explicar mil. És una de les persones que he estimat més. Junt amb l'Anna Lizaran són dues dones, per mi, significatives del món del teatre.
14: Harcourt, Harcourt Fenton-Matt, què has fet aquest cop? Res de bo, segur. Fixa't bé el que et dic, ets un estúpid, no vals per res.
17: Ja n'hi ha prou.
18: Montserrat Carulla i Ventura va néixer el 19 de setembre de l'any 1930. Va començar de molt joveneta fent teatre i alguns cursos a l'Institut del Teatre a la dècada dels anys 40. Als 30 anys comença la seva carrera professional en teatre amb obres com Soparem a casa o El fiscal Requesens. Amb l'arribada de TV3 i el doblatge en català, als anys 80 va participar en diferents produccions, com per exemple la pel·lícula situada en l'època romana Quo Vadis, posant la veu a l'actriu Nora Swinburne en el paper de Pompònia.
19: Jo veig les coses d'una altra manera. Lizzie et mira amb molts bons ulls. Ja me n'he adonat. Però tu no has canviat. No sembla que t'hagi afectat gaire. T'has mostrat tan fred, tan orgullós. Pensa-hi bé, Marc. Reconeix la veritat, no et vulguis enganyar.
18: Les seves grans dots interpretatives i la seva perfecta dicció la van portar a interpretar molts personatges en doblatge, com per exemple Yves Leclerc a la pel·lícula Agnes de Déu, al costat de Marta Angelat, que doblava a Jane Fonda en el paper de la doctora Livingstone.
15: El meu deure com a metge és...
16: Has de prendre una decisió sobre el seu estat mental el més aviat possible i no ficar-te en el procés judicial.
15: No, perdona'm, hi estaré tant com vulgui.
16: Com més triguis a prendre una decisió, més difícil ens ho posaràs.
18: Va combinar el doblatge amb el teatre i la televisió i va participar en sèries com Secrets de Família l'any 1995, Dones d'aigua l'any 1997 o El cor de la ciutat l'any 2000. Però mai va deixar el doblatge i també va participar a les pel·lícules del mag més famós del cinema posant la veu a la professora Arabella Fick, a Harry Potter i l'Ordre del Fènix.
16: The Mentors, el Little Winging. Ja és el que em faltava per veure. El món s'està tornant boig.
15: No ho entenc. Com ho sap que existeixen els...
16: En Dumbledore em va demanar que et vigilés.
15: En Dumbledore? Coneix en Dumbledore?
16: Quan tu ja saps qui... Va matar el pobre Diggory l'any passat. Et pensaves que et deixaria rondar per aquí tot sol? Valga'm tot, m'havien dit que eres llest.
18: En cinema va treballar en moltíssimes produccions, tant en català com en castellà, com per exemple a Barcelona Nit d'hivern, i segurament un dels personatges més recordats va ser el de Benigne a la terrorífica pel·lícula L'Orfenat, dirigida per Juan Antonio Bayona, i que ella mateixa es va encarregar de doblar el català.
17: Em dic Benigne Escobedo. Sóc assistenta social. Ahir em van fer arribar el seu expedient i vaig pensar que els havia de venir a veure, presentar-me per si necessitaven alguna cosa.
18: La seva trajectòria professional va ser reconeguda amb nombrosos premis, com el Margarida Xirgo, el Botaca i el Gaudí d'Honor, i reconeixements públics com la Creu de Sant Jordi i la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya. Es va casar amb el també actor i director de doblatge Felipe Peña, amb qui van tenir 4 fills, tots ells amb professions artístiques. La difunta Isabel Peña, que va treballar durant dècades a Televisió Espanyola, la Marina Peña, durant molts anys guionista de TV3 i adaptadora i directora de doblatge, l'actriu Vicky Peña i el director, adaptador i traductor de teatre i doblatge,

0: ara no es pot criticar, que si res, fas algú i diuen, ai, ara el Marco ja està, ja s'està passant. No, hi havia sentit de l'humor, hi havia amor, no sé, va, companyonia, jo ho he après, les trobo a faltar, o sigui, amb la Montse, per l'edat, ja no vam treballar tant, però amb l'Anna, cada cop que estreno, encara miro cap a dalt i dic, Anita, vaig a passar una altra mala nit, i m'acompanya.
1: Vull parlar d'una pel·lícula especial, una comèdia que es va doblar als anys 90, però que és de l'any 1976, que és Un cadàver per postres. Una divertidíssima comèdia que no sé si recordes, paròdia de les pel·lícules de misteri, on cinc detectius, els més importants del món, són convidats per un multimilionari, doblat pel Pep Sais, que els avança que a mitjanit hi haurà un assassinat.
2: Senyor Wang, la víctima és aquí, en aquesta mateixa taula, en aquest mateix moment. I també hi ha, senyores i senyors, el terrible assassí.
1: I tu doblaves el personatge del Peter Falk, és a dir, a qui feia el Colombo a la sèrie, que feia d'un investigador privat nord-americà.
3: Callin tots plegats i que ningú no es mogui, que tothom es quedi allà on és.
4: Què passa?
3: He de tornar al lavabo i no em vull perdre res.
5: Jo també hi vaig, Sam.
3: M'estimo més fer-ho sol, Tess. Gràcies, però...
1: El recordes?
0: Més que d'aquesta pel·lícula, sí, però el que el recordo és com a Colombo. O sigui, perquè, això té anècdota, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí. O sigui, quan va el Chus Nieto, era el que el doblava en castellà.
3: Que feia aquesta cosa del Colombo, que todo, oiga, póngase, que estava tot el tiempo con la voz así y tal.
0: I la Glòria Roig, que va dirigir la sèrie del Colombo en català, quan va sortir el Peter Falk per allà, el vam sentir i feia... Tota la meva la tenia aquí dalt el nas. I la Glòria jo vam dir, hòstia, com ho doblem, això? Com el Chus Nieto, o com el Peter Falk, perquè...
1: Clar, en original tenia una veu molt nasal, el Peter
0: molt
1: Falk.
0: Nasal.
1: Res a veure amb el doblatge que s'havia fet en castellà.
0: El que passa que el doblatge del Chus Nieto havia sentat càtedra.
3: Clar. Ahora vamos a hacer... Com acabaves en lloc de fer això? Ara vindrà la meva mare. Era una altra cosa.
0: Clar. I vam trucar a TV3. I al final, la decisió com a prendre a TV3 és que el doblessin com el Chus Nieto. O sigui...
1: I per tant, li vas fer la veu...
3: La veu aquesta així escardada tot el rato, perquè, oye, jo copiava a Chus Nieto hacia esto, pues jo ho feia en català. O sigui...
1: Clar, és que jo no recordava que tu l'havies fet al Colombo.
0: Jo vaig començar...
1: Tu vas començar la sèrie, sí. I després el va agafar l'Enric Isasis Asmendi.
0: Ah, exactament.
1: Val. Però tu vas començar la sèrie...
0: Vaig començar a recalcar, sí, fent el Colombo.
1: I vas imitar, per tant, no?
0: El Chus Nieto.
1: El Chus Nieto. La veu, clar, havies de...
3: Sí, trencar-la tot el rato, era tot el rato portar-la aquí, tot el rato, era això, tot el rato.
0: Era una dificultat perquè arriba un moment que et fas mal fent això.
1: Te la vas haver de cuidar d'alguna manera durant aquells capítols o...?
0: Mira, havia de parar inclús, perquè si feia molta estona, amb la Glòria havíem de dir, escolta, pues, ja hem fotut 33, 35, ja farem demà en farem uns altres, perquè era fatigant, sí. No era, tècnicament era més difícil, perquè no podies mudar, o baixar o pujar és una cosa, però que tot el rato està roto...
1: Home, el personatge del Colombo era boníssim.
0: Era entranyable.
1: Era boníssim. No, allò que feia ell, un moment, no? Allò que era cada cop...
3: Un moment.
0: Clar, allò... És que encara em surt en castellà.
1: Sí, és curiós. La veu, has notat que t'ha canviat,
0: sí,
1: al llarg del temps?
0: Sí.
1: Com ho has notat?
0: Ho he notat veient pel·lícules que hi ha hagut alguna que no m'he conegut. O sigui, he dit, ostres, quin tros de veu. Quan fumes, bueno, i era més jove, i prens alguna copa, i surts de nit, la cosa se acentua, se queda un poco... A part de que hi havia les veus del Corselles, la de Sant Salvador, tots tenien una mica aquests aparells potents, i llavors el deixar de fumar, les cordes vocals es netegen i pots agafar l'aire d'una altra manera i vibren d'una altra manera. M'ha anat canviant, he perdut força, bueno, és un problema d'art, no? I del fumar. Jo sé de molts actors que a Corselles no deixava de fumar perquè, com que feia tants esports, ell deia, perdré massa cèntims. Sí, sí.

0: deixo de fumar.
1: Inclús a la sala, no?
2: Sí, sí. Bueno, allò era un desastre. Ja érem 15 a dintre d'una sala petita com aquesta i estàvem fumant els 15.
1: Clar, clar. Més actors de Hollywood a qui has doblat? Per exemple, a Clint Eastwood, com a la pel·lícula Gran Torino.
3: Jo ja tinc sang a les mans i ja estic brut, per això hi aniré sol allà. Estic orgullós que siguis amic meu, però tu tens tota la vida davant teu. Jo haig d'acabar el que he començat. Sempre ho faig i ho penso fer sol.
1: Clint Eastwood, de fet, encara està en actiu en el món del cinema. Mm-hmm. Tu et veus com ell, treballant fins que puguis?
2: Jo sí. En aquest sentit, sí, perquè aquesta feina nostra, ja et dic, és generositat, és amor, i per tant vas canviant i ara pots fer coses, doncs això, de 70, les que estic fent. Estic fent avis, estic fent tiets, estic fent papes, estic fent els papers que em pertoquen. Un senyor amb un consell d'administració, doncs, que és l'avo i que té ja 75 anys i està retirat. Sí, i sobretot perquè em manté viu i em manté en contacte amb vosaltres, amb la gent més jove, i pots intercanviar, o sigui, jo no sé, per mi la jubilació és de júbilo, és a dir, no tinc sensació de, al contrari, m'agradaria ser més pràctic, ajudar més, és a dir, forma part de la meva feina. No m'ha cansat. El dia que trobi que estic molt cansat, doncs ja la deixaré, o el dia que se me'n vagi l'olla. Jo sempre els dic als meus fills, quan veieu que foto molt el ridícul, digueu-me que me'n vagi, i ja me n'aniré, però us faré cas.
1: Tens una filla, la Marta Marco, gran actriu, que també ha seguit els teus passos, mm-hmm. i l'hem pogut veure tant en teatre com en televisió. Què vas pensar quan et va dir que es volia dedicar a aquesta professió?
2: No, li vaig dir que no, que estudies una cosa paral·lela, que això... Li vaig dir una mica el que em van dir els meus pares a mi, però d'una altra manera. I va fer fins a segon de periodisme. Sí, el que passa que a partir d'aquí va dir, ja no puc més, pare, tinc que deixar una cosa. I quina? Diu, periodisme. I aquí està ella, que ara jo sóc el pare de la Marta Marco.
1: Hem parlat amb ella i li hem demanat que et dediqui unes paraules i ens ha dit això.
4: Doncs, evidentment, el meu pare ha suposat per mi una mena de mà que t'acompanya, que et protegeix, que t'abraça, que t'escolta i que, de la qual pots extreure'n tota la saviesa que ell té. Per tant, li dec moltíssimes coses al meu pare. Suposo que la meva carrera, una part també li he d'agrair amb ell, no? Perquè sempre ha estat al meu costat i m'ha ensenyat moltíssim. Tot i que és veritat que jo admiro profundament la seva feina en el doblatge i no crec que sigui recíproc, perquè sempre em diu que no ho faig del tot bé. Em queda molt per aprendre en doblatge. De fet, n'he fet poquet i ell és un gran mestre. O sigui que encara ens queden moltes coses per aprendre junts. Espero que per molts, molts més anys. Sí, el meu pare és un mestre per mi. És el meu referent.
2: Bé, sí, jo li agraeixo. És veritat, jo sé que de reull, perquè ell ha intentat sempre tenir personalitat pròpia. De vegades tenir un pare com jo marca i ella no volia aquest marcatge. Vull dir, intentava desmarcar-se sempre i per això diu que és veritat, que em vigila com de lluny. I això és cert, però no pots evitar-ho com a pare. Però... pertany a una altra generació, s'ha fet a si mateixa, s'ha fet amb els seus, els Joan Carreras, els Manrique, la Cristina Genovat, són una sèrie de gent, l'Ivan Benet, s'han fet a si mateixos, tenen una preparació superior a la nostra, una cultura més forta del que és aquesta feina, i el que sí és veritat, que ell ha enganxat molt és aquest respecte, aquest estimar la professió, estimar els teus atos mayores, el tipus Carulla, l'Elisabant... Però és un heroi amb identitat pròpia des del primer dia.
1: Creus que diu molt a favor d'ella que no hagi volgut la teva ajuda, diguem-ho així, en el món professional, per no ser la filla de...
2: Sí.
1: Guanyar-se per ella mateixa la feina?
2: Diu tot, o sigui, jo això li agraeixo molt i a més no he tingut mai que preocupar-me en aquest sentit de la seva feina. D'això ja s'han preocupat ella, però sí que sé que jo he intentat inculcar una sèrie de coses i ella ha extret el gra de la palla perquè ho fa molt bé, perquè és una noia, en fi, una dona molt preparada. Gràcies a Déu, si és que existeix, vull dir, o sigui, les dones estan començant a invadir el terreny com ho han de fer, no com ho fan algunes polítiques que porten faldilla però fan el mateix que el dels pantalons. En teatre ja n'hi ha unes quantes que imposen el seu criteri femení i que jo els hi agraeixo, tipus Clara Segura, tipus la meva filla, tipus la Emma Vilarassau, o sigui, les dones són molt importants i venim, no ens oblidem de que no votaven, que les hem menyspreuat molt, venim d'una misogínia i d'un masclisme preponderant durant una època, ni ha estat, i per tant això es va eliminant, i jo agraeixo molt que la meva filla formi part d'aquest ramillet de flors importants.
1: Bé, anem acabant, i no volia fer-ho sense acabar parlant d'altres disciplines artístiques, per exemple, de televisió, que n'has fet moltíssima. De tot el que has fet, perquè, com hem comentat, també vas anar a Madrid, però aquí vas començar amb les sèries de Bon Poble Nou, Estació d'Enllaç, Vent del Pla, allà, Hospital Central, Mir... Et quedes amb algun personatge especial o alguna sèrie, alguna feina, alguna producció de tele que hagis fet?
2: Sí, em quedo amb un personatge. Més que sèrie, totes m'ho he passat bé i he après. Ara hi ha un personatge que a mi em resulta entranyable i que inclús el voldria elevar i donar-li categoria de teatre algun dia. És el doctor Perquè de Dinamita.
0: No vull ni pensar-ho. Qualsevol dia, algú no ens saluda pel carrer i tot perquè ens ha caigut aquest maleït àtom específic. Reflexionem-hi, sisplau. Reflexionem-hi. Reflexionem-hi.
2: El reflexionem-hi, sisplau, jo és de les coses més tendres i més maques que m'han passat aquesta professió.
1: Era el professor que sortia al final de cada episodi,
2: sí.
1: Que acabava sempre dient això, reflexionem-hi, sisplau. Sí. Com et va arribar aquest personatge? Perquè, clar, ell cavilava molt, donava moltes voltes, no? Era com el dubte, la pregunta, sempre, i acabava amb això, que ja es va convertir en un clàssic,
2: sí, sí,
1: d'una època de televisió catalana. Com et va arribar? Què recordes?
2: Això em va arribar gràcies a un tio meravellós que es diu Paco Mir, o sigui, del tricicle. El Paco, això ho va escriure, eren monòlegs de dos minuts, de minut i mig, a més, plano seqüència, no em podia equivocar, aprendre-me'ls de memòria. El primer any va ser una tortura, i vaig dir, no m'ho puc aprendre més, això, perquè era molt dur, però entranyable, perquè la gent de 30 i pico d'anys ara encara em para alguna vegada, va dir, reflexionem-hi, sisplau, eh? I per això, o sigui, i els nanos amb 8, amb 9, amb 10, amb 12 anys em paraven pel carrer. I és una de les satisfaccions més grans que tinc d'aquesta feina, la canalla petita.
1: Tot era guió? O tu aportaves alguna cosa?
2: Tot era guió. Home, possiblement sobre la marxa amb el Paco rectificàvem alguna frase, traiem alguna cosa. És possible, vull dir, però el Paco és un cucú meravellós. Jo, és un home amb el que vaig fer després el sopar als idiotes, que vam estar 2 anys amb un èxit al teatre, vam fotre una pila d'espectadors, i ara últimament ens hem vist, i això jo li he dit ja que tinc ganes a... Mira, m'agradaria fotre un monòleg del doctor Perquè, fotre-la en teatre i passejar-me per les generacions aquestes, que encara m'heu parat algun per dir reflexionem-hi, sisplau.
1: Home, estaria molt bé, no?, trobar-li la vida a aquest professor, que és el que fa cada dia, no?, que és el
2: sí,
1: que va a la universitat, si no...
2: Ho vaig rondant, el que passa que encara jo que vaig tenir feina, perquè ara que em despavilar, ara tinc 3 o 4 projectes, però per l'any 25 i 26, ja els he dit, si estic viu, ho faré, perquè és que ja l'edat que tinc a tan llarg plaç. Però sí, és un personatge de tots els que he fet, per mi, el més entranyable.
1: I recordes algun monòleg especial? Perquè quants vas arribar a fer? Perquè va haver-hi temporades i després va tornar de dinamita sí, el 2006.
2: Jo després ja, a la tercera o quarta, jo crec que vaig fer 2 o 3 de temporades. Després ja va canviar-ho. Però no, amb especial no recordo cap, perquè és que érem tots.
1: És que parlava de tot.
2: De tot.
1: De la vida, de la mort, de les guerres.
2: Dels ocells, de no sé què. què, i de cop i volta acabàvem embolicant tot. La televisió, que no servia per rei, la tirava. Sí. Era un fenomen.
1: Sí, però el cable anava com a boig, eh?
2: I molt difícil de fer, ja t'ho dic jo, perquè no et podies equivocar. Ja després, a la segona o tercera temporada, vam fotre el teleprompter, perquè ja anàvem amb una mica de trampa, perquè...
1: Però molt millor per tu, clar, més tranquil.
2: Sí, perquè és que aprendre't allò de memòria, eren monòlegs, i hosti, era difícil, però bueno.
1: Jo recordo molt la sèrie Pobre noi,
2: també,
1: de
2: maco.
1: La Llull.
5: Aquesta és la història d'una mare que busca el fill que no sap que va tenir, d'un amant amb una accidentada vida amorosa, d'un marit que vol recuperar la seva dona. Això és Pobre noi.
1: Que era una paròdia de Poble Nou, en aquell moment, als 90, la primera sèrie, el primer col·labrot de TV3 als migdies, on tu feies el marit de l'Helena, que era la Llull, que primer estava a la presó, després li feia companyia mentre estava en coma a l'hospital.
6: M'ajudaràs a buscar el meu fill?
7: Sí, ho he promès al senyor.
6: A quin senyor? M'ho jures?
7: Tu no em diràs mai més, Jorge Enrique.
1: Què recordes de Pobre noi, una sèrie fatal?
2: Jo, del Pobre noi, recordo amb el Boris Ruiz una escena que jo em vestia de dona i em disfressava amb una perruca. Jo, com a dona, soc lletjíssim. O sigui, era una cosa insuportable. I en un cementiri se'm declarava el Boris Ruiz. I no podíem. O sigui, era impossible. Acció! I era, t'estimo. I el t'estimo ja no l'acabava. I jo tampoc. Perquè era impossible.
1: O sigui. És que era potser la millor paròdia que s'ha fet mai d'un col·labrot, perquè és que en cada escena era com allò en castellà que es diu rizar el rizo, perquè era i encara més, i cada escena passaven als finals de sèrie, normalment, no?, que sempre passa alguna cosa explosiva, doncs en cada escena n'hi havia dos o tres, que hi havia girs de guió completament.
2: Allà, aquesta també diria que també és un dels bons records, la vam rodar en un estiu, allà a TV3 mateix directament, i ens ho vam passar amb grande, o sigui, també la recordo plenament, ho vam passar molt bé.
1: Amb la Llull.
2: Amb la Llull, clar. Hi havia això, el Boris Ruiz, sí. la Barbany, l'Anna Maria Barbany.
1: Sí, senyor.
2: O sigui, el Kremel va venir de Madrid a fer un personatge, que jo érem molt amics, de correries de joves.
1: La veu en off la feia el Jordi Buixaderes.
2: El Buixaderes.
1: Que era curiós perquè era una paròdia, però tots els actors fèieu realment.
2: Sí, sí, sí.
1: Sèries, no?, de veritat, diguem-ho, no? I vosaltres mateixos us parodiàveu.
2: Ens vam parodiar.
1: Bé, Lluís, ja per acabar, què és per tu la màgia del doblatge?
2: La màgia del doblatge per mi ha sigut poder transmetre en el teu idioma, o sigui, la feina d'un altre actor, no sé com dir-ho. A mi em produeix, i després tenir molt a la vora actors tan importants, pues això, com l'Anthony Hopkins, que pots agafar la seva feina i veure-la, perquè és take a take, trosset a trosset, analitzant què està dient aquell home, com ho està dient, des d'on ho està dient. O sigui, per mi és com una investigació. La màgia és que jo he après com alguns grans actors han investigat el seu paper, perquè ho treus fotograma a fotograma, no sé com explicar-te això, és...
1: Disseccionar la interpretació, no?
2: Sí,
1: la tècnica interpretativa.
2: Sí. Com ho ha fet aquí el Clint Eastwood, per exemple, el Gran Torino, per poder, amb 90 anys, fotre això encara? Com es belluga? Perquè es veuen moltes trampes en el cine passat, així, fotograma a fotograma. Bueno, és una feina també artesanal. El cinema encara, tot i aquesta indústria meravellosa que tenen a Hollywood i que fan, però el cinema encara és molt artesanal. I jo, estàs als rodatges i no s'acaben mai. Sempre falla alguna cosa, sap? Posar un parafina perquè hi ha un llum que fa ombra. És el ser humà. Bueno, jo no puc entendre com els estats no es preocupen més de la cultura, en aquest sentit, audiovisual, teatral, o sigui, de museu, perquè la pandèmia l'hem salvat, per exemple, les plataformes. La gent a casa s'ha fet un fart d'aguantar hores gràcies a quatre inútils com jo, que hem estat fent allà sèries. I això els importa un comino. I jo penso, hosti, com pot ser tanta guerra? Encara no hem après al segle XXI a fer les guerres de mentida. no? Ara te les has de menjar al telediari amb lo d'Ucraïna, amb lo de Gaza. És cruel que aquests individus que són capaços després d'anar als toros o de fer broma o la Fórmula 1 de l'altre dia aquí, a fer aquestes pallassades, vull dir, amb to pejoratiu i no de pallasso, hosti, no puc entendre que no tinguin amor a la cultura. No sé on s'han criat tota aquesta colla de dropos.
1: Lluís, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i que et vagi tot molt bé.
2: Moltes gràcies a tu, perquè, mira, hem estat aquí dient les nostres veritats. No sé si són veritats. M'agrada veure't, arbre centenari, ple de llucs i de brots, com si fossis un adolescent. Ensenya'm el secret d'envellir així, oberta a la vida, a la joventut, als somnis, com qui sap que la joventut i la bellesa només són esglaons cap a l'eternitat. Aquest poema es titula La visita. És de Helder Camara.
8: La Vermella, un podcast del doblatge en català. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat. Oh!

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. 380 municipis catalans estaran aquest dijous en risc alt o extrem d'incendi forestal. El nou episodi de calor que afecta bona part del país ha disparat el risc i per això els agents rurals tancaran els accessos a 7 parcs naturals. Jordi Passalaigua, de la Unitat de Planificació i Coordinació dels Agents Rurals, alerta a 3cat Info que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
3: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs que fan doncs, que aquest perill d'incendi al Plafa doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, doncs, i que no descartem doncs, que hi pugui haver possibles nous tancaments.
2: Aquest dimecres s'han declarat 3 incendis a Catalunya, un d'alta muntanya, a l'Alt Urgell, i 2 que han obligat a confinar veïns a Canyelles, la Garraf i a Masllorenç, al Baix Penedès. Tots 3 han quedat estabilitzats o controlats en poques hores. Repàs altres informacions, Òscar Callau.
4: El jutge del cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero i de les seves filles. La unitat de delinqüència econòmica de la policia vol creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles. Unes operacions que els investigadors sospiten que podrien constituir una trama de tràfic d'influències. El jutge també vol investigar el patrimoni de la secretària de Zapatero, que va comprar una casa per 130 32.000 euros sense hipoteca.
2: Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants, entre adults i menors, en una setmana. Només aquest dimecres, més de 800 hi han intentat arribar i la majoria han estat aturats per les autoritats marroquines. El centre d'acolliment temporal de la ciutat està saturat i més de 400 persones esperen fora en un campament improvisat. L'auge d'arribades coincideix amb una sentència del Tribunal Suprem que prohibeix retornar immediatament al seu país d'origen els migrants que entrin a Espanya nedant.
4: Els mitjans digitals La Directa i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola infiltrats en moviments socials i independentistes catalans. En el cas de La Directa, 4 agents van denunciar que havia vulnerat el seu dret a la intimitat. Per la seva banda, VilaWeb ha explicat que l'expedient s'ha obert per la reclamació d'una policia infiltrada en els moviments populars de Girona i Salt. La sanció per als dos mitjans podria incloure una multa de 7.000 euros i la retirada de part del contingut publicat.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat aquest vespre quan la Guàrdia Urbana de Barcelona ha alertat els Mossos que hi havia una persona ferida al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i de moment no hi ha cap persona detinguda. El Teatre Museu d'Oli de Figueres ha presentat aquesta nit la nova visita nocturna que fan cada estiu des del 1992. Es tracta de Dalí, nit i subconscient, un audiovisual que apropa la figura de l'artista i la del personatge que es pot contemplar al pati de les lògies.
5: Tengo que firmar un libro de 30 años.
4: El muntatge intercala músiques amb imatges de Dalí, de la seva obra i de la seva vida. També recull documents sonors amb la veu del pintor i de la seva esposa Gala en un recorregut audiovisual que reivindica el llegat del geni surrealista, com ha explicat a l'ACN la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer.
6: Volem que entenguin Dalí, el surrealisme, perquè Dalí va ser un referent a la cultura de masses i encara ara és un símbol d'un imaginari col·lectiu, no? Ell i la seva obra. I Dalí, aquest personatge que ha creat, que considerem que és una obra més, també estarà molt present.
4: La visita nocturna també inclou un dibuix de Gala que s'exposa molt poques vegades per la seva fragilitat. El públic la podrà fer de l'1 al 23 d'agost.
2: Esports, Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura del dit petit del peu. Mentrestant, el Barça continua amb el seu estatge de pretemporada a Anglaterra. Aquest dimecres s'hi ha incorporat el brasiler Rafinha.
4: L'Espanyol ha empatat davant el Burnley 2-2, el primer dels dos amistosos que disputaran la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han fet els gols blanquiblaus.
2: I també han jugat els dos equips catalans de segona divisió amb aquests resultats. Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
1: Fins aquí les notícies. Amb so de cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
7: Obeses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
1: Guillem Batllori i Cobla la Principal de Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
7: Cobla amb so de dona, Filomena.
1: Memorial Ricard Vilarassau.
7: Revolucionem el so de la cobla.
1: Tota la informació a amsodecobla.cat.
8: Vanguardia, amb Enric Calpena.
9: Quan Àtila i els uns van irrompre...
10: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
8: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.
11: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
8: La cinta de Mòbius.
11: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
8: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
11: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de la cinta de Mòbius. Fins la propera.
8: La cinta de Mòbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada. Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: Es llegeixen els llibres i també les persones.

0: a la periodista cultural i prescriptora literària Anna Guitart, quan la vam veure per primer cop a la televisió, vam reconèixer algú entusiasta, que es llegia els llibres, que li agradava preguntar i escoltar, però sobretot algú, ara riuràs, que s'asseia a la punta de la cadira, una posició que només agafen els qui s'entreguen. S'ha entregat tant que fa uns mesos l'Anna Guitart ha passat a ser la directora del Ramon Llull, la institució que vetlla per la projecció i difusió exterior de la llengua i cultura catalanes. Jo ho explico perquè a vegades hi ha dubtes. Estava millor entrevistant a Premis Nobel com Annie Ernaux o Svetlana Alexievich? No ho sé, li haurem de preguntar ara.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Anna Guitart, com
2: què
0: estàs?
2: Què tal, Montse? Bé. Molt, home, contenta, feliç de ser aquí amb tu. Estàs molt cansada, ahir va ser el teu primer Sant Jordi.
0: Exacte, estem les dues una mica...
2: Sí, però jo no havia de signar.
0: Sí, sí, però jo et vaig veure movent-te molt, eh?
2: Sí,
0: movent-te molt per Catalunya.
2: Això sí.
0: I quan vas amb Maricana i així has de fer-te la institucional, encara és pitjor, jo crec, perquè un sua, li passen coses.
2: Sí, mira, ahir feia una temperatura prou bona per anar amb Maricana, no em puc queixar, no em puc queixar.
0: Escolta, jo he dit això de que et posaves a la punteta de la cadira, perquè crec que és una cosa que t'he vist fer a tu i veig fer a moltes dones. I és una qüestió com d'entrega, com d'escolta, com de prendre-s'ho en sèrio. No sé si m'equivoco.
2: Mira, té un punt d'això i realment jo quan faig entrevistes vull estar molt atenta, però ara et diré una cosa, que és que també sordejo una mica.
0: Ai, és això, d'acord.
2: Aleshores, és veritat que això em fa posar... A veure, hi sento perfectament bé, però per si de cas, és veritat que jo també tinc aquesta cosa com de tirar-me endavant, no? Que per això jo crec que a vegades, inclús quan camino, vaig com una mica endavant.
0: Projectar-se. Escolta, ressaca, m'imagino, d'ahir... Com va anar el dia?
2: Va ser preciós.
0: Sí, a mi, amb polen i tot, eh?
2: Això va ser horrorós. Jo ho deia, sortirà totes les cròniques perquè és que era insuportable, jo no tinc cap al·lèrgia.
0: Era el confeti, no, jo estic explicant tot el dia avui que és el confeti de la festa dels llibres.
2: Val, no? És el confeti que ens cau pitjor per això, no?
0: Exacte.
2: Però vaja, no, va anar molt bé. Jo sempre em passa cada any que uns dies abans de Sant Jordi estic cansada, no? Bé, sempre és molta feina. Aquest any és veritat que a mi me n'ha suposat menys de prèvia, però sempre hi ha un moment que dic, val, Sant Jordi. Llavors arriba el dia i sóc tan feliç, no? O sigui, em desperto abans que soni el despertador, hi ha com una excitació, a mi m'agrada molt el dia.
0: Com si fossin el dia, clar, com si fossin el dia de Reis, pràcticament.
2: Sí, de fet, jo tinc un tema, que és que hauria de dir que per mi el millor dia de l'any és Sant Jordi, però és que competeix molt fortament amb Reis, llavors no sabria massa què dir-te.
0: Sabies triar. M'imagino que per Reis també deuen arribar llibres a casa teva.
2: Sí, uns quants.
0: Sí. Sí, sí. Jo no sé si et puc fer aquesta pregunta, ara que ets directora del Ramon Llull, però ahir va caure algun llibre...
2: La faràs igualment, no?
0: No, jo te la faig i tu no me la respons, si vols, o te la inventes.
2: No, no me l'invento.
0: Algun llibre i...
2: Mira, sí, em va caure un llibre fantàstic de l'Steffi Kremser, l'últim que ha fet edicions de 1984, que ara no recordaré el títol i quedaré fatal.
0: És el de... No, és el
2: les
0: de...
2: Les cases.
0: Sí, el de les cases. Ja en sortirà.
2: Sí. Sí, sí, ens hauria de sortir, perquè m'agrada molt com escriu l'Steffi Kremser, és el primer que escriu en català i tinc moltes ganes de llegir-la.
0: I és un llibre, a més, en la Barcelona en la que estem, i tu que ets tan barcelonina, sí, amb tota la crisi de l'habitatge, no, perquè en el fons em sembla, el sí, llibre parla justament sí, de perdre una casa.
2: Sí, sí, i perquè dol, els van fer fora, a ella i a la seva parella, el Jordi Puntí, i em sembla que parteix d'aquí efectivament el llibre, és que és un tema gravíssim.
0: Perdre la casa, tenim la Llucia Ramis també amb el metre quadrat,
2: Mira, aquest no és d'ahir, perquè és d'abans d'ahir, el de la Llucia.
0: Exacte.
2: I em fa il·lusió llegir-los en paral·lel. A mi m'encanta com escriu la Llucia i crec que aquest llibre pot ser boníssim perquè, no?, un recorregut per totes les cases on ella
0: viscut,
2: va viure a Barcelona.
0: I escolta, tu ara et pots permetre relaxar-te o ja estàs, quan tu vas a les parades, ja estaves ullant de dir, ai, aquest llibre el podríem traduir, aquest el podríem enviar no sé on, aquí podríem fer això...
2: Tens aquesta mirada, per força, però no me la sento gens obligada, però em surt. I em fa il·lusió que em surti, perquè fa 3 mesos que sóc al Llull i al començament m'havia de situar molt, o sigui, havia d'entendre una mica com funcionava, no? Jo ja havia treballat com externa, diguem, no?, des de fora, i em va fer il·lusió ja tenir aquest xip, no?, d'anar veient, a veure doncs, quins llibres, quines obres que podem portar cap a fora, no?, que és el que ens interessa.
0: Estem en un moment d'eclosió literària, jo crec que hi ha tants títols que estem tots també a vegades desbordats de tanta cosa com hi ha. Sí. Però sí que si estàs a Les Dones i els Dies t'he de preguntar per les dones. I estem en un moment que hem passat de no publicar dones o publicar-ne poques a que ara sembli que les dones ocupen molt espai. Mm. Com ho vius això? Com una alegria? Com a vegades també amb recel de dir a veure si ens l'estan colant? O com ho vius això?
2: Mira, l'altre dia vaig ser amb el Llull, vam anar al Festival del Llibre de París i vaig aprofitar per comprar-me uns quants llibres i sense adonar-me'n, quan allò els vaig agafar per la maleta tal, eren 5 llibres, 5 dones. I vaig pensar, ostres, això fa... no va dir 10 anys, però m'atreviré a dir 5 anys, potser encara no hauria passat, no? I per tant em fa molt feliç. Sí que és veritat que m'agradaria saber si hi ha molts més homes que llegeixen dones i no som sempre les dones les que llegim dones. Mm-hmm. Que això és una reivindicació que no em canso de fer, perquè hi ha alguns homes que sembla que no els interessin, no?
0: Coses de dones.
2: Això de coses de dones és una frase a extingir. No la puc suportar.
0: Sembla que jo tampoc. Amb aquesta qüestió també dels llibres, jo crec que també venim de tanta escassetat, de tant de desert, que ara les dones també tenim moltes ganes de llegir dones per trobar-nos els llibres, perquè no ens hi hem trobat.
2: És que és molt important. Llegir un llibre i sentir que d'alguna manera parla de tu és meravellós. Jo no dic que els llibres sempre hagin de fer això. Afortunadament els llibres fan moltíssimes coses, però aquesta jo la trobo molt important. No? Imagina't fa 15 anys algú que volgués llegir una novel·la, no un estudi, no un assaig, sobre la menopausa, per exemple. A veure, hi havia poc on triar. Ara, en canvi, és un goig, no? Perquè realment hi ha molta literatura que en parla. Literatura, la paraula és aquesta.
0: Estem aquí. Escolta, avui també, dia de ressaca de Sant Jordi, els més venuts, com ho veus tot això? Amb certa... És a dir, són els més venuts, però no sé si és la literatura que hem d'exportar, l'hem d'exportar aquesta literatura. Com veus aquesta part?
2: Jo crec que hem de tenir una literatura rica, i crec que la catalana ho és, ha de tenir de tot. Ha de tenir el best-seller més... No estic fent referència en directe als d'ahir, eh?
0: Sí, sí.
2: Però vull dir que hem de tenir-ho tot. Un best-seller que pot ser més bo o més dolent, però que es vengui molt i que sigui un fenomen, i alguna cosa molt literària. Jo crec que precisament el que hem d'aspirar és això. Això és una literatura normal. I després veurem, jo, si hi ha un best-seller que funciona molt bé i podem fer que funcioni també molt bé fora, és que em sembla meravellós, la veritat.
0: Doncs vinga, és divendres, són Les Dones i els Dies, estem amb l'Anna Guitart, directora del Ramon Llull, i ja sabeu que proposem que ens diguin, que ens parlin de les seves músiques preferides. I m'agrada molt, no sé si ens admira resar o què, però que triï aquesta dona per començar.

0: I comencem amb Madonna. Sí. Què, t'hem d'imaginar amb el rosari a la mà en plan Rosalía, com va això?
1: No, perquè jo era bastant tímida amb aquestes coses, sí? I era una persona bastant
0: però
1: senzilla.
0: Però t'agradava veure-la.
1: M'agradava passar desapercebuda. Sí, m'agradava molt veure-la. A més, era aquella època, clar, jo ja tinc una edat, en què si volies veure ho havien de passar a la tele. Jo veia els programes musicals que habitualment feien els dissabtes a la tarda i ho veia amb el vídeo preparat, allò de play rec, igual que quan sonava una cançó a la ràdio i apretaves el casset.
0: Els dos dits allà.
1: Els dos dits, i maleïes els locutors que parlaven per sobre, sí. No? La nova cançó de Madonna, i pensaves, calla, que estàs trepitjant la Madonna, saps?
0: Exacte.
1: I sí, per mi la Madonna, quan em veu dir això de la música, vaig pensar, és que no pot no ser-hi. Per mi va ser molt important. Quan preparava la tria de cançons, me'n vaig adonar que escoltava molts més homes i molts més grups masculins que no pas dones. I la Madonna, jo crec que va ser la primera vegada que vaig veure com una superestrella que era una dona, i a mi em va flipar. O sigui, realment estava al·lucinada, i aquest videoclip em va fer patar el cap.
0: A més, jo crec que no havíem vist tampoc una dona com aquella dalt d'un escenari. És a dir, ara parlem molt de Rosalía i tal, però molta...
1: Que fem-ho, parlem-ne,
0: sí,
1: sisplau.
0: Sí, sí, sí. Però igualment, és a dir, el que li vam veure fer la Madonna en aquell moment,
1: hòstia,
0: era molt bèstia, perquè estava parlant de religió, de sexualitat...
1: Supertransgressora.
0: Exacte. Sí, és a dir, sí, que ara tenim a la Rosalía perquè vam tenir la Madonna, que jo crec que a vegades
1: totalment
0: no ho recordem, això, eh?
1: O... Això és superimportant. Saber que hi ha hagut gent abans que nosaltres i abans que la Rosalía és importantíssim. Jo estic convençuda que la Rosalía no només n'és conscient, sinó que també se'l deu haver mirat el vídeo, no? És molt més jove, però de Like a Prayer, de la Madonna, no?
0: Escolta, ara em deies que t'agradava passar desapercebuda. Mm. Has sigut bona nena, tu?
1: Sí.
0: Ets de les bones
1: nena,
0: nenes,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, era la gran de quatre, intentava treure bones notes, no molestar gaire. Sí. Mm-hmm. Sí, perquè a casa tenien molta feina, llavors jo crec que devia considerar. La meva cosina, que té un any més que jo, em diu, sempre ha sigut com la responsable. I la veritat és que sí, que m'hi reconec bastant amb això.
0: La responsable. Escolta...
1: Un rotllo, no? Ara t'ha semblat un rotllo, això.
0: No, sé que em menteixes, però no passa res. És una entrevista. Quan veniu a la ràdio totes dieu que éreu sèries de petites, però estic segura que feies alguna cosa.
1: Jugava a fer ràdio.
0: Veus?
1: Això sí, però ja em diràs tu. Quina cosa tan transgressora, no? Sí,
0: però
1: sí.
0: A l'habitació no et posaves a ballar Madonna o alguna cosa així?
1: Sí, segurament sí.
0: Clar.
1: Però això, perdona, Montse, però això no és res de l'altre món, no?
0: No, ja, però estem parlant de la infància, cadascú té...
1: Val, sí, no,
0: sé.
1: Ballar sí. Ballar sí. M'agrada molt. Molt, de sempre.
0: Escolta, tu quan t'hem vist entrevistar molts autors, hem vist que tens un francès fantàstic, vas estudiar Liceu Francès, i jo crec que, clar, bé, per mi és una literatura... És a dir, estar de petit estudiant Rimbaud no és el mateix que estudiar altres coses que vam estudiar aquí. No estic dient que Cervantes no m'agradi,
1: Val.
0: Però estic dient que sí, que és un món on la literatura és molt important.
1: Sí.
0: I això jo crec que ha de marcar.
1: Marca molt. Marca molt. Jo crec que tenir la possibilitat, que és un privilegi absolut, jo en som conscient, d'estudiar en una altra llengua és una cosa que jo crec que t'obre el cap, d'alguna manera, no?
0: Això els haurien de dir els que tenen por del bilingüisme, eh?
1: Bueno, això és igual. Deixem-ho, perquè si comencem ja només parlarem d'això. Mm-hmm. Però, a més, clar, vaig tenir molta sort. Jo sóc molt de lletres. I el sistema francès, la literatura, és una cosa que es cuida, que s'estima, que es reivindica. I clar, jo vaig créixer amb moltes lectures de grandíssims autors, que no vull dir que aquí no en tinguem, perquè en tenim, i de fabulosos, i no em canso mai de reivindicar-los, però és una manera també d'acostar-te als llibres. Jo recordo...
0: És un país que respecta molt la cultura.
1: Respecta molt la cultura.
0: I tenen programes de llibres des de fa 70 anys.
1: Sí, i tant.
0: I hi ha tot un... Vull dir, tu vas al cap de setmana a França amb una llibreria i hi ha cua per comprar. No, no s'esperen el dia de Sant Jordi.
1: Sí. No, això passa. Jo recordo, per exemple, que els meus llibres de l'escola eren molt bonics. O sigui, es preocupaven perquè els llibres on tu estudiaves fossin xulos. Jo tinc quatre volums de la història de la literatura francesa, des del 16 fins al 20, em sembla que era, o devia, sí, una cosa així. I són espectaculars. I jo veia els llibres dels meus amics i eren com em sap greu dir-ho així, però com més cutres, no? És com que, d'alguna manera, s'esforçaven més a fer bons materials com a mínim d'aspecte, que és molt important, també, en un llibre.
0: Clar.
1: No? Que sigui bonic, que no estigui tot allà. O o sigui, que la lletra s'entengui, que... i això sí que recordo que em sorprenia una mica.
0: I recordes algun llibre que et marqués, així de petita, una primera lectura o...?
1: Recordo el llibre amb el qual vaig aprendre a llegir, que es deia Daniel et Valéry, que era un llibre molt senzill, d'un nen que es deia Daniel i una nena que es deia Valéry, aquí que et pots imaginar...
0: Aquí teníem el Colacin.
1: El Colacin.
0: No, el Colacin, que... I no t'explico res més. Tira, tira.
1: Val.
0: A veure, Daniel Valéry, molt millor.
1: Sí. I també recordo, perquè no sé si ho recordo, m'ho han explicat, jo crec que m'ho han explicat, que quan em van ensenyar a llegir a l'escola, el meu pare va anar a donar-li les gràcies a la professora per haver-me ensenyat a llegir.
0: Perquè així la teníeu quieta, la teníeu quieta o no?
1: No, perquè els llibres a casa meva eren importants. O sigui, a casa meva no s'anava especialment al cine, ni al teatre, ni se sortia a concerts, perquè érem quatre fills, no hi havia ni temps ni diners per fer tot això, tampoc anàvem a sopar o a dinar o el que fos.
0: Però es va invertir en l'educació.
1: Sí, es va invertir en l'educació, a més s'ho van plantejar com una herència, que crec que és una cosa molt bonica. I després, per exemple, eren del Círculo de Lectores, que aleshores sí, eren castellà. Després em sembla que hi va haver el Cercle de Lectors i llavors era aquesta cosa que cada mes o cada dos mesos...
0: Era el Tupperware dels llibres.
1: Dels llibres. Picava un senyor a la porta, et deixava el catàleg, doncs miri, tenim això pels pròxims, quins voldrà, et deixava els que havies demanat. Llavors a casa meva es llegeix molt. Tampoc es llegien coses d'alta literatura, o sigui, llegien una mica de tot i una mica el que venia amb el Círculo de Lectores. Sí que, doncs, el Quixot era un llibre important perquè al meu avi li agradava molt, llavors hi ha com aquesta herència. Però jo llegia, bueno, les Agatas Christie's, que a la meva mare li agradava molt, el Maigret, també, per exemple, i jo de petita llegia les germanes Santa Clara o les gemeles
0: de Santa Clara.
1: Sí, les gemeles de Santa Clara. I tot això, que eren molt bonic, que això m'agradava molt, que eren els llibres dels meus pares, o Guillermo el Travieso. Llavors, em semblava un tresor tenir a la mà el llibre que hi havia llegit el meu pare o la meva mare.
0: I que ells,
1: no?
0: Vol dir que ells ho conservaven?
1: Ells ho conservaven, clar. Sí, sí,
0: tu ets de guardar, em fa l'efecte.
1: Sí.
0: Sí?
1: Soc molt de guardar, sí. Tinc capses senceres que posa records. Llavors els obres
0: i et pots
1: sortir de tot.
0: A veure, una guitarra, això m'està agradant.
1: No, és que entrades de concerts, cartes de nòvios, d'amigues, postals, una exposició que m'ha agradat, dibuixos que em fa la meva germana, que és, bueno, és editora i il·lustradora, i de sempre ens ha fet uns dibuixos preciosos, ara coses del meu fill... Sí, m'agrada guardar les coses.
0: O sigui, és d'aquelles persones que quan fan trasllat de casa no truquen als amics, oi? Per poder-los conservar.
1: Sí, n'hi ha alguns pobres. Clar, jo quan faig trasllat a casa trasllado molts llibres. I això és bastant dramàtic. Yeah. La veritat és que, sí, quan ara l'última vegada que vaig haver de buscar una casa pensava que difícil, tal i com està, no? Com està la cosa.
0: Exacte.
1: Per trobar casa, trobar una casa que a més hi puguem anar el meu fill, jo... i els llibres que m'agradaria conservar.
0: Sí, just ara que treus aquest tema, abans hem parlat d'un llibre de la Stephanie Kremser,
1: sí?
0: I no hem dit el nom, i ara si algú se'l vol apuntar, perquè és un llibre fantàstic, Acció de Gràcies per una casa.
1: És veritat,
0: ja vol dir moltes
1: abans,
0: coses.
1: Sí, aquí,
0: ho hem buscat,
1: ja és.
0: Ho hem buscat mentre parlàvem.
1: Molt ràpides.
0: Escoltem més cançons?
1: Sisplau.
0: Vinga.

0: Nina Simone, aquí fans, farem samarretes amb aquesta dona.
1: Sisplau, porta'm en una.
0: El que faci falta.
1: Sí, que bona.
0: Per què aquesta cançó? Què significa per tu aquesta cançó?
1: És que la Nina Simone em sembla una tia brutal. Jo vaig conèixer primer la Nina Simone justament amb aquests programes que deia abans a la tele, perquè va sortir un videoclip seu d'una cançó que es deia, crec, My Baby Just Cares For Me, que era com en blanc i negre, amb uns gats, que era molt xulo, i al meu pare li agradava molt també. Llavors m'agradava molt que m'agradessin les coses que agradaven als meus pares, no? Abans et deia allò dels llibres, doncs llegir...
0: Això vol dir que els admiraves, els teus pares. Vull dir que a vegades els nens no volen assemblar-se als pares o diuen, això que li agrada al meu pare és molt pesat.
1: No, jo no. Que també sóc una nena bona i sempre així com molt... Sí, no, jo he tingut molta sort amb els meus pares, són unes persones fantàstiques i sí, m'encanten els meus pares. M'agraden moltíssim i la relació que tenim és fantàstica i amb els meus germans també, i és una cosa que em fa particularment feliç. I tornant a la Nina Simone, que és el que em demanaves, jo vaig entrar per aquesta cançó del videoclip dels gats, i després vaig arribar a aquesta, i és una cançó, no sé si et passa, bueno, segur que et passa i li passa a tothom, que a vegades hi ha cançons que t'arriben superdirectes, que al principi no saps ni què diuen, però que t'emocionen, no? Aquí, el moment en què passa el piano i hi ha com aquest solo, jo, quan l'escolto, faig com aquesta cosa de... I pujo el volum a tope, perquè és com si m'omplís la música, és com... A casa meva són bastant musiqueros, el meu pare, sobretot, la meva mare no tant, perquè a casa seva no s'escoltava molta música. I el meu pare, els diumenges, perquè normalment els dissabtes també treballava, però els diumenges ens despertàvem perquè sonava música a la sala. I llavors ell ens posava discos i moltes vegades ens venia a buscar a l'habitació, pujàvem als seus peus i ens portava fins a la sala i allà escoltàvem la música amb ells, amb ell.
0: I ballàveu.
1: I ballàvem també a vegades i per mi... Viure sense música seria impossible. Jo tenia una àvia que no li agradava gens la música i recordo que per Nadal doncs posàvem nadales i quan arribava les havíem de treure. I jo pensava, però
0: què li passa a aquesta senyora?
1: Clar, sí, no sé. Jo crec que viure sense música seria una tristesa infinita.
0: Ara estem sentint aquesta cançó i la lletra diu alguna cosa així, doncs preferiria estar sola abans que feliç amb algú altre, diu la lletra.
1: Sí.
0: Les dones amb això tenim, jo crec, molta feina, perquè hem crescut molt amb la idea aquesta de l'amor
1: no
0: per sempre.
1: No em deixis.
0: Sí. I la parella per sempre, sí. I l'amor romàntic, i l'ideal aquest, la mitja taronja. I clar, tu ets bona nena, llavors tu això t'ho has cregut, o no? O no eres prou bona nena?
1: A veure.
0: Ara te l'estic tornant.
1: A veure, no, i tant.
0: Acabarem descobrint que hi ha una mala peça aquí dins.
1: No, hi ha un punt que tu creus. Jo tinc un record d'estar al Passeig de Gràcia, quan al Passeig de Gràcia encara hi havia cines, amb una amiga meva acabant de veure una pel·li, que sí que sóc incapaç de recordar quin era, però d'estar les dues al carrer parlant del protagonista de la pel·li, de la relació increïble que tenia amb ella, i les dues, que no teníem 14 anys, en teníem més, pensant...
0: És que aquesta droga...
1: Clar, per això.
0: Arriba molt lluny.
1: Arriba molt lluny.
0: La droga del sucre i del romanticisme,
1: total,
0: i la parella ideal, etc.
1: I estàvem allà desitjant allò, el que acabàvem de veure a la pantalla, i ara penso, que fort, però jo patia molt. O sigui, jo en aquell moment era el que volia, era el que trobava a faltar i era el que creia que havia de tenir. I clar, després, doncs, la vida, no? Doncs, a vegades no és així, vaja. Normalment no és així.
0: Ja, i què fem quan no és així?
1: Plorem molt.
0: Plorem?
1: Jo sí. Ens
0: posem cançons i plorem?
1: Sí.
0: O llegim, o què fas?
1: No, jo escolto cançons.
0: Cançons.
1: I a més era molt de... És que ara fa molt temps que no ho faig, però...
0: No tens temps.
1: No tinc temps. És que no tinc temps ni de pensar en això.
0: Exacte.
1: Però sí, jo era de les que es posava cançons que em feien sentir encara pitjor. O sigui, que em destrossaven absolutament.
0: Com una pel·li francesa, perdona.
1: Com una pel·li francesa,
0: clar.
1: Una mica sí.
0: És en plan això, semblant bui aquí, rendezvous als teus braços.
1: Totalment, totalment. Sí, no, l'amor romàntic ha fet mal.

0: moi danser, deixa'm ballar.
1: Aquesta he pensat que t'agradaria.
0: Sí,
1: tu,
0: a mi m'encanta. Dalí no? M'agrada tot.
1: Sí?
0: Sí, no, tot no, ara m'he passat. Però sí, algunes cançons que m'encanten. I la versió de Bang Bang, de Dalí, també sí. M'agrada molt.
1: No l'he sentit, aquesta.
0: Ja te la posarem. Ah, ja
1: fantàstic.
0: La buscarem i te la posarem.
1: Que bé, fantàstic.
0: Deia la Dalida, diu això, deixa'm ballar, no sé què sí. Tal. Però també diu, descriu-me o alguna cosa així, em descriu la meva vida o descriu la meva història. Tu deies, et descrius a tu mateixa com a nena bona, però ja hem dit que jo penso que aquí ja...
1: Val, et queda una estona per rascar, no? A veure si t'he enganyat.
0: Però sí que ara estàs, i ho dèiem al principi, dirigint el Ramon Llull.
1: Sí, aquí s'ha de fer de nena bona.
0: Que aquí s'ha de fer de nena bona, sí. Però també suposo que hi ha moments que toques garrapar quan convé, perquè estàs aquí perquè evidentment ja hi havia hagut una altra directora dona.
1: Sí, però la Yolanda Batallé.
0: Exacte, però si mirem a la trajectòria del Ramon Llull, ha costat que hi haguessin dones. No? La majoria eren homes. La veritat és que sou les dues primeres que heu estat dones. I també, ho dèiem abans de començar, que hi ha un punt i que tu vas decidir dir que sí perquè creies que era un deure. Explica'm això.
1: Sí, jo tenia una mica una sensació de responsabilitat també en aquest sentit, de dir, som dones, anem a ocupar espais, perquè crec que no hem tingut l'oportunitat de fer-ho. Uh-huh. I no et diré que dir que sí va ser al 100% per això, perquè vaig necessitar uns dies per pensar-ho, per diversos motius, que si vols ja en parlarem, però aquest va ser un motiu molt important, allò de dir, doncs ara t'ho estan oferint, tens l'oportunitat de ser-hi, digues que sí, perquè és molt important. Mira, fa pocs dies estàvem amb uns amics i un amic que treballa en un lloc va dir, doncs hi ha aquesta dona que no us fa gaire bon paper, les dones, perquè és molt dolenta. I li vaig dir, perdona, molt dolenta com ho són tants homes. És que clar, és que ara resulta que les dones hem de ser totes excel·lentíssimes, fer la voltereta doble, triple, saltar i caure dretes. No, perdoni. Hi ha dones pues, que ho fem millor, que ho fem pitjor... Que, no
0: que ens
1: sé
0: podem
1: què,
0: equivocar.
1: Que ens podem equivocar, no?
0: I a més sembla que, pel que sembla, les presidentes, algunes que han plegat tot, moltes vegades és perquè demanen perdó, perquè no s'hi van aquell càrrec, perquè no veuen que estan conciliant com haurien. És a dir, que en general estem demostrant més sentit de la responsabilitat quan tenim càrrecs.
1: No, jo crec que sí. Jo crec que totalment. O sigui... El fet mateix, no? Et proposen una cosa, l'has de pensar, l'has de valorar, has de veure què pots aportar tu. No és una decisió així que prens a la lleugera. I aquesta cosa, el que dius tu, no? A vegades, doncs, de demanar perdó. Jo crec que també aquí hi ha aquesta cosa també eterna de la manera de liderar, no? De no liderar com han liderat els homes, que hi ha homes que lideren molt bé, eh? Jo ara no vull dir que els homes no sàpiguen liderar, perquè és mentida. Jo he treballat amb molts homes meravellosos, amb qui m'he entès perfectament, però sí que hi ha com... una mica una idea i, per exemple... Doncs,
0: del que és l'autoritat.
1: Del que és l'autoritat.
0: De fer-se respectar.
1: De l'actitud que has de tenir, de com has de tractar la gent. Clar, jo... Això, aquesta idea que tenim al cap, que jo crec que ara tothom sap de què estem parlant, no és la meva manera de fer. Però jo crec que es pot treballar així i que les coses funcionin. Jo he estat 2 anys muntant la participació de Barcelona a Guadalajara. Érem equips molt grans i jo ho estava liderant i ens hem entès tots i hem treballat bé i la cosa ha sortit, no? O sigui que sí, que hi ha maneres de fer diferents.
0: I deies que tu vas haver de pensar 2 o 3 vegades abans d'acceptar el càrrec. També venies justament de fer de comissària de Barcelona com a convidada d'honor de la Fira del Llibre de Guadalajara i també va ser un moment tens perquè van haver-hi crítiques, sempre n'hi ha quan
1: sí,
0: passen aquestes coses, però... Era com, estic segur que em vull posar... Perquè, clar, quan estem parlant de poder, quan estem parlant de diners, perquè se't va discutir el sou, etc, igual que es discuteixen els premis literaris, doncs quan passen totes aquestes coses, una diu, jo estic molt tranquil·la entrevistant a Michel Houellebecq.
1: Sí, hi ha un punt d'això. Per això també et dic que t'ho has de pensar bé, perquè estàs en el punt de mira i seria molt ingenu pensar que pots no ser-hi, perquè és igual, sempre hi ha algú que té opinió i que té ganes de compartir-la, i està molt bé que la gent tingui opinió, eh? Vull dir que no és una cosa que critico, però has de saber que això passarà. Quan em van encarregar el comissariat de Barcelona... doncs també hi va haver un punt de dir, val, hi haurà crítiques i hi haurà gent que... Perquè hi ha gent, això també passa, hi ha gent que abans que faci la feina ja ha decidit que no la faràs bé. I això existeix, i seria tonta si... I hi va haver un moment que jo vaig intentar, com la gent que deia coses, com explicar-li, no? Doncs no feu això, no, sí que ho hem fet, però vostè no ho ha vist, no sé què. I al final me'n vaig cansar, perquè vaig pensar, és que és igual, és que és la dinàmica. Jo no arreglaré res ni canviaré res, la gent que digui el que vulgui només faltaria, llavors el que sí que has de fer tu és intentar protegir-te una mica.
0: I això que em deies ara d'aquella gent que es pensa ja d'entrada que ho faràs malament, creus que hi té a veure amb el fet que eres dona?
1: Crec que en alguns casos

0: algunes entrevistes.
1: Wow.
0: Semblen un western.
2: Sí.
0: No és aquesta, no és aquest cas, però és una cançó preciosa. És la banda sonora d'una pel·lícula ja em sortirà. És igual, ara no em surt.
2: És igual, però per Sant Jordi.
0: Però per Sant Jordi estem totes molt cansades, sí. Que l'hem dit. Però vaja, aquesta cançó és fantàstica i parla d'això de dos nens amb pistoles quan eren bambinis, amb el meu italià de Gratallops. La cosa és que sí, que m'imagino que quan estaves llegint a casa teva els llibres de la teva família, no t'imaginaves que algun dia tindries premis Nobel davant, com Alexandra Alexievich, com la Annie Ernaux.
2: No m'ho imaginava, no.
0: Michel Houellebecq no és premi Nobel, però no. Qualsevol dia d'aquests ho és.
2: L'Oclisió.
0: Exacte, sí. Vull dir, com has viscut aquesta part, també? Has anat amb armadura a l'entrevista? Com t'has plantejat aquestes entrevistes?
2: No, hi he anat amb molts nervis. Molts, molts nervis. Jo sempre pateixo molt i fins a l'últim moment estic allò revisant, perquè després no m'agrada tenir papers quan faig entrevistes, llavors, però sí que fins a l'últim moment m'ho miro. Però no, pistoles mai. En general, jo crec, tens, quan fas una entrevista, tens uns minuts just abans de començar, que jo sempre crec que són molt decisius, que és l'acostament que fas a la persona, que jo sempre dic que s'ha de pensar molt bé què li dius i com li dius, perquè és la teva entrada en aquesta persona, no? Llavors, aquí sí que procurar d'alguna manera com caure-li en gràcia, començar a crear un mini vincle, mini, perquè imagina't què pots fer amb aquells 3 minuts que li posen al micròfon, i el que jo feia, l'únic que sí que feia a les entrevistes era pensar la primera pregunta. Pensava que havia de ser una pregunta que l'altra persona, o sigui, les millors preguntes que vulguis fer o els temes que vulguis abordar, jo crec que no han de ser l'inici, perquè encara no has creat el vincle amb l'altre, però li has de donar una pregunta que li permeti estar còmode i que li permeti començar a parlar. Llavors, jo quan feia entrevistes només pensava la primera pregunta i després la resta,
0: ja va arribant. I te'n recordes alguna d'aquestes primeres preguntes?
2: Ostres, no, ara estava pensant en el Houellebecq, que va ser la primera entrevista que vaig fer així.
0: Que això, bèstia, començar per Houellebecq.
2: Sí, això va ser brutal.
0: Quantes tiles vas prendre abans?
2: Estava molt nerviosa.
0: Perquè, clar, molt és nerviosa, que jo moro, jo m'imagino, sí. I moro. Sí, jo vaig anar a l'Institut Francès a veure aquella xerrada. Perquè a mi m'encantava Houellebecq, era aquesta, no?
2: Jo li vaig fer l'entrevista al pis de dalt de l'Institut Francès, sí. Però devia ser, clar, pel mateix llibre, no?
0: Sí. I jo recordo pensar, Déu meu.
2: Sí.
0: Perquè, clar, té molt mala fama en tots els sentits.
2: Sí,
0: que pot sortir amb qualsevol estirabot, és a dir, que és una mica un ésser salvatge.
2: Jo t'he de dir que a mi va ser la generositat en persona. Mm. Venia d'una altra entrevista, havíem de començar 20 minuts més tard, i ens avisen que ha acabat abans l'entrevista anterior, perquè no s'havien entès amb una cosa i s'havia aixecat i se n'havia anat. I ens deien, si voleu fer l'entrevista...
0: Bon inici, l'haureu...
2: Sí. No, però és que a més va ser molt bo perquè em van dir, ha marxat perquè no l'han deixat fumar. Llavors jo li vaig dir al realitzador, ostres, jo crec que l'hem de deixar fumar, o sigui, el tenim aquí, fem l'entrevista, després ja veurem.
0: Clar, que mengi fuet, si vol.
2: Clar, i mentre estàvem parlant, hi va haver algú que em va fer uns toquets a l'espatlla, uns copets, i em vaig girar, i era Houellebecq, i va ser com, bonjour. Saps? Si ho vol voler bé, doncs passi i segui. Jo pensava que teníem encara 20 minuts de coll.
0: Ja.
2: Però va ser superamable, va ser molt generós, va començar. Havia anat al Cuní el dia abans i el Cuní li havia parlat de la independència a Catalunya. Aleshores, quan vam començar la conversa, ell només em parlava d'això. I quan ja portàvem 5 minuts, vaig pensar, Anna, això o ho redreces o no hi ha entrevista. Llavors li vaig dir, miri, senyor Houellebecq, aquesta entrevista la fem per parlar de la seva literatura. Jo veig que a vostè aquest tema li interessa molt, però jo sóc nova, és la primera entrevista que faig, ningú em coneix i a ningú li importa el que jo pensi de la independència de Catalunya. Aleshores, si li sembla, ara fem l'entrevista a vostè i quan acabem, jo, si vol, li explico tot el que penso. I llavors el senyor em va mirar, va fer dues pipades molt llargues del seu cigarret i al cap d'una estona va dir, d'acord. I aquí va començar l'entrevista.
0: I ja hem vist què li passa. No és només bona nena, és una mica manaire.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
4: Sigueu com les plomes d'au, sigueu com el plomí.

0: Ai, Guillermina, aquí he de dir que Anna Guitart em cau bé, però li tinc una mica d'enveja. Perquè és amiga de Guillermina Mota. Jo porto anys perseguint aquesta dona per entrevistar-la, no ho he aconseguit mai. I tu de tant en tant fas el que fem ella, oi?
1: De tant en tant fas el que fem ella. Ets aquesta persona privilegiada. Sí, bueno, som unes quantes, eh? Vull dir, sí. Sí, sí. A més, la Guillermina em fa molta il·lusió haver-la conegut. La vaig poder conèixer gràcies al pare del meu fill, que són íntims, són molt amics, i l'amistat ve d'aquesta casa, de quan feia un programa a Catalunya Ràdio, i em va fer molta il·lusió perquè jo tenia una tia, la Serrat, la meva padrina, que jo admirava molt, no? Quan parlem de dones que ens han marcat, la Serrat per mi era la germana gran de la meva mare, em feia de padrina i era molt independent, havia viscut a París, tenia una vida que em semblava meravellosa, era una mica desastre com a padrina, a vegades se'n recordava que era la mona, a vegades no, a vegades... Però era meravellosa.
0: I tinc entès que treballava amb Maria Aurèlia Campany.
1: Llavors, clar, jo en aquell moment no ho sabia, perquè tampoc li hagués donat importància, però clar. Després la meva mare em va explicar i, a més, treballava a les publicacions de l'Ajuntament amb la Maria Aurèlia Capmany, era amiga del Pasqual Maragall. Clar, és un imaginari que jo, a més, l'he fet créixer al meu cap, no? Ella va morir quan jo tenia 17 anys i, per tant, tampoc la vaig conèixer gaire, però me l'estimo moltíssim. I era pel roja. I llavors la Guillermina, per mi, tenia un aire a la Serrat. Sí, a la meva tieta. I quan la vaig conèixer li vaig explicar, i ha sigut molt bonica amb la Guillermina perquè ens hem fet molt amigues i jo me l'estimo moltíssim. I em sembla un privilegi, i a vegades doncs t'explica històries i coses i sí, és una persona important.
0: Aquesta cançó, justament, d'una bruixa com les altres, diu una frase així de que és una mare com n'hi ha moltes, és una bruixa com som totes, diu en un moment.
1: Em fa posar la pell de gallina,
0: sí,
1: aquesta cançó.
0: Aquesta frase és bèstia, i aquesta cançó explica, vaja, el que sentim moltes vegades les dones, aquesta manera de que ens veuen que sempre fem el que fem, ho fem malament, que tenim una bruixa dins.
1: Som unes bruixes, sí. Uh-huh. Que al final jo crec que hem decidit, d'acord, som bruixes, però siguem bruixes juntes, no?
0: Ho comprem,
1: una mica...
0: ho comprem.
1: Vaja, sí, o compres o dius, val, jo crec que hi ha una... Anava a dir una celebració, no sé si és ben bé això, però com que li hem donat una mica la volta i de dir, ens voleu veure així, ok, som moltes, som fortes, i ens en sortim, no? I ella barreja això també amb el fet de ser mare, i llavors és una cançó que a mi em toca molt, que m'arriba molt, sí.
0: Tu et sents bruixa, de vegades, o t'han fet sentir bruixa?
1: Sí, m'han fet sentir bruixa, de vegades, sí.
0: Més a la feina o a la vida?
1: Potser més a la vida. Potser més a la vida que a la feina. Sí, a la feina no tant. També pensa que jo he estat autònoma 25 anys i he treballat molt...
0: M'he hagut
1: d'espavilar bastant, i tampoc he estat amb gent, allò. No he tingut caps directes o no, això. Bueno, sí, alguns anys sí, però sí. Vaja.
0: T'has hagut de guanyar les garrofes, podríem dir, que saps perfectament el que és això.
1: Bueno, això, perquè ser autònom, imagina't, 25 anys d'autònoma. És la primera vegada que tinc un contracte i que, bueno, que hi ha... doncs uns horaris i això que en diuen vacances pagades, que jo encara crec que no sé si és veritat o no, ens esperarem a l'estiu.
0: Tens ganes de saber-ho, per això, també?
1: Sí, no,
0: del que és aquest món?
1: Sí, a veure, dona una mica de tranquil·litat. La veritat és que, o sigui, no ha estat en absolut el motiu per agafar la feina, però sí que és veritat que és una de les coses que dius, ostres, doncs que bé, no? Perquè és difícil, i si ens està escoltant gent autònoma, escalf màxim i una abraçada.
0: I ara estaves parlant que la cançó justament de la Guillermina ho barreja amb el fet de ser mare. Mm-hmm. Tu ets mare i...
1: Sí,
0: i
1: tinc un nen de 7 anys.
0: Exacte. I amb una situació complicada, podríem dir-ho així. És una persona, el teu fill, amb unes...
1: El meu fill, quan va néixer, al cap de poc temps vam saber que era sord, i aleshores jo dono gràcies a tots els avenços científics, tecnològics, etc, perquè li van poder fer una operació i ell porta una cosa que es diuen implants coclears, que això vol dir que el meu fill hi sent sempre, menys quan dorm, perquè a la nit els hi has de treure per poder recarregar les bateries, etc. I en aquell moment ens va semblar, al seu pare i a mi, que això era una cosa duríssima, i jo pensava que seria doncs, una de les coses més complicades que ens passarien, i al cap d'un temps el van diagnosticar, el meu fill és autista. Ara ja fa alguns anys que ho sabem, i això sí que és un cop fort, és un cop fort, sí.
0: I tot això amb la feina, com es porta? Perquè hi ha molta implicació aquí, hi ha molta...
1: Sí.
0: No és una cosa que puguis deixar estones, i més com a mare separada. És a dir, jo crec que se'n parla poc d'això. Quan tens un càrrec, ets una mare separada, i a més tens un fill amb dificultats, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, sí, és molt complicat. És molt complicat i quan estàs treballant, doncs, per exemple, d'autònoma, has de fer moltíssimes feines, no tens hores i tens una criatura. Totes les criatures necessiten atenció i necessiten tenir les mares, els pares, qui sigui que els cuidi, que els estimi a prop. Però nens com el meu fill, per exemple, encara ho necessiten més, no? Llavors es fa complicat perquè de normal ja anem cansats. També els nens com el Simó, que són autistes o neurodivergències, el que sigui, requereixen una atenció multiplicada per 10. O sigui, jo crec que sempre tenir fills és una cosa que implica una dedicació enorme, però la teva dedicació és 15 vegades més que en d'altres casos, no? I això és complicat a vegades. I per exemple, mira, m'agradarà explicar-te això, quan em va trucar la consellera per oferir-me el càrrec, jo vaig parlar amb ella i li vaig explicar la meva situació i li vaig dir, hi ha moments en què jo hi hauré de ser. O sigui, hi ha... A veure, per exemple, doncs, una mare vol arribar sempre a veure la funció de l'escola del seu fill. Jo, no només és que hi vulgui anar per veure'l, és que si jo no hi soc, el meu fill no sortirà. I ara ho estic dient com una cosa molt petita i molt anecdòtica.
0: No ho és.
1: Però... hi ha moments que ja has de ser, perquè si no, i no només no sortirà, sinó que tindrà un... Que ara aquí també, mira, m'agradaria dir una cosa, que igual hi ha gent que està pensant a casa, bueno, sí, a mi també em passa i el meu fill no és autista. Això és una cosa que ens passa molt, perdó, la gent que ho està pensant, i això ho dic amb tots els respectes. També ja passa una cosa que... És que m'agrada explicar-ho. Saps per què també t'he volgut dir que el meu fill és autista? Perquè jo intento explicar-ho molt. Perquè vull que el món sàpiga que hi ha nens que són autistes i altres coses, però a mi m'ha tocat un nen autista i, per tant, és el que explico. Igual que quan li van posar els implants coclears i la gent se'l mirava pel carrer, jo els explicava. Hi havia nens que el miraven i els hi deia, ah, que t'ha creat l'atenció això, saps què és? Doncs saps que hi ha nens que per veure hi necessiten ulleres? Doncs mira, el Simo, per sentir-hi, doncs mira, el meu fill per sentir-hi necessita portar implants, no? I amb l'autisme també ho faig, i a vegades conec algú de fa molt poquet i de seguida els hi dic, i la gent es queda una mica parada, però per mi és molt important poder-ho explicar, perquè també és molt important que la gent aprengui a conviure amb ells i també amb els progenitors d'aquestes criatures, perquè amb la millor intenció del món a vegades la gent et diu coses que no tenen res a veure amb la teva realitat, no?
0: Clar, tu ara deies, de fet, doncs semblava que t'estiguessis justificant, explicant, de dir, segur que hi ha molta gent que està sentint això i dirà, bueno, al meu fill també li agrada que el vagi a veure a l'obra de teatre, a la funció, perquè tu a vegades et sents jutjada per tenir el fill autista.
1: Sí, que et sents jutjada, i tant. Perquè moltes vegades des de la ignorància, la gent no té mala fe, però jo què sé, el meu fill pot tenir una crisi i la gent el que et diu és que és un nen mimat i que no l'has educat bé. Yeah. I dius, no perdonis, que estem intentant que aquest nen a qui el cervell li funciona diferent encaixi dins un món pensat pels nostres cervells. Aleshores, de tant en tant, ell té una crisi. Doncs perdoni, però això és així, no?
0: I com s'aprèn a ser mare d'un nen autista? Com t'ho fas? És a dir, perquè m'imagino que has tingut mil sentiments, culpabilitat, por, com
1: sí,
0: ho fas, ho estic fent
1: tots.
0: Bé...
1: Passes per tots, la culpa és molt present, sempre, no hi ets prou, no ho fas prou bé, no hi ha prou atenció, una cosa que ressona, evidentment, a totes les mares, eh? Això està clar. Jo al final intento... Bueno, intento no, jo l'estimo molt i intento ser-hi el màxim que puc, intento veure tots els recursos, tot el que puc donar-li, i per mi doncs és molt important avui estar-ne parlant aquí i poder-t'ho explicar. I dir-te que doncs, quan em truca la consellera, jo li explico que tinc aquesta situació i que hi haurà dies que no hi podré ser, i la consellera em diu, d'acord, ho farem igualment, vull que siguis la directora del Llull. O sigui, per mi, que els governs practiquin això, o sigui, que puguis ser un càrrec públic, però que determinat dia pleguis a les 5 per anar a recollir el teu fill a l'escola, i això hauria de passar, perdona, amb nens neurodivergents, i no, és molt important, i és una cosa a la qual jo estic molt agraïda, perquè jo, si no, li hauria d'haver dit, no puc fer-ho, i ella va insistir. I em va dir, sí, què necessites?
0: Clar, durant anys no hi havia dones fent aquestes feines perquè creien que s'havien de quedar a casa. Uh-huh. Perquè, a més, segurament tampoc estava preparada l'escola perquè aquestes criatures poguessin estar. I m'imagino que encara hi ha dificultats amb tot això. Però que és una decisió forta perquè implica, jo vull ser la millor mare, però també vull ser la millor professional.
1: Sí, i alhora també vol ser la millor professional per tenir molta feina, per tenir molts diners i per poder pagar moltes coses que necessita el teu fill, que altres criatures no necessiten, no? Doncs recursos, teràpies, que creus que l'ajudaran, i aleshores aquí, doncs, has d'invertir molts diners, i si els vols, has de treballar. Yeah. I si treballes, no estàs amb ell. I si no estàs amb ell, et sents culpable.
0: I tot això amb una separació pel mig, és a dir, uh-huh, amb tot el que implica...
1: Una relació molt cordial, sí. Una separació molt cordial, sí. Sí, sí, vull dir, a més, els dos teníem molt clar que el principal era el nostre fill, ens entenem molt, però clar, és molt difícil, perquè clar, una separació també implica busca't un pis per tu, que paguis tu sola, no? Hem començat el programa parlant de la situació
0: de pisos,
1: dels lloguers
0: pisos.
1: A Barcelona, jo no tinc diners de família, no tinc pisos, no, i és complicat, és molt complicat, clar, tot això ho complica, t'ho fa més difícil.
0: Com et comuniques amb el teu fill?
1: Aquesta és la part més dura per mi, perquè el meu fill parla molt poquet. O sigui, és un nen que va a l'escola ordinària i que té amics a l'escola, l'escola és meravellosa i les famílies també, però ell parla molt poc. Llavors, clar, jo em dedico a la comunicació, a mi m'encanta parlar, m'encanta estar amb gent, m'encanta relacionar-me, m'agrada molt anar als llocs, deixes d'anar a llocs perquè el teu fill s'ho passarà malament i no vols que ho passi malament, no li va bé la gent, no... I, clar, jo puc sortir de l'escola amb el Simó, agafar-lo de la mà, i fins que arribem a casa, si jo no parlo, és possible que ell l'únic que em demani és pa, aigua, no ho sé, potser formatge. Però amb frases, la frase més llarga que fa és de tres paraules, no? I això és duríssim. Jo no sé què fa l'escola. No m'ha explicat mai què li fa mal, amb qui li agrada jugar, què voldrà fer el cap de setmana...

0: Ara a mi em fa por pronunciar davant de la...
1: Què va? Què va, Montse?
0: De l'Anna Guitar, les Symphonies des Eclairs.
1: Meravellós.
0: He estat practicant tota la tarda davant del mirall. No. És aquesta cançó de Zau de Sagazan, aquesta sinfonia dels Eclairs, que també és aquella pasta genial.
1: Oh, que bons.
0: Aquells, els Eclairs, que són els palos de tota la vida, palo de nata, palo de... Jo quan ho vaig saber... Bé, ja ho sé, són diferents.
1: Són diferents, eh?
0: Sí, ja està, ja està.
1: A veure, Montse Virgili. Montse Virgili, no és el mateix un palo de nata que un eclair, per l'amor de Déu.
0: Bé, perquè l'eclair del menges a París, aquesta és la diferència.
1: Ara quin fa, també. Ara sí. Aquí fan molts llocs, eclairs.
0: Sí, sí, sí. Ai, escolta, ets llèpola o no? T'agrada el dolç?
1: Soc més de forn de pa que de pastisseria.
0: D'acord.
1: Sí, però sí, sí, hi ha coses sí. Que... La xocolata m'agrada molt.
0: Ara, et trec aquesta cançó, perquè aquesta cançó m'importa a la Joada Vibra, també. Hem anat a fons parlant de temes que ens ocupen.
1: Sí.
0: Però on trobes la Joada Vibra? Perquè has de treballar molt. Estàs a l'institut, en Ramon Llull. Ara hi ha molta feina, hi ha moltes coses a decidir. I l'Anna Guitart, quin és el seu moment de confort, que es diu ara? Que diuen els moderns?
1: Jo sóc molt afortunada i tinc uns amics meravellosos. O sigui, per mi, la meva família i els meus amics. O sigui, jo quedar amb dues amigues per anar a prendre alguna cosa, celebrar aniversaris. Jo cada any faig una festa pel meu aniversari, crec que celebrar l'aniversari sempre és una bona notícia, o sigui que a casa meva es celebrava tot, els sants, els aniversaris, he tret una bona nota, anem a celebrar-ho. Jo vinc d'aquí...
0: De celebrar-ho tot,
1: De celebrar-ho tot i de celebrar, perdona perquè quedarà molt cursi, però de celebrar la vida. A mi m'encanta la meva vida. M'agrada molt, molt. M'ho passo molt bé, em falten hores sempre per fer les coses. No ho sé, em considero una persona molt, molt afortunada,
0: o sigui que
1: de veritat.
0: T'hem d'imaginar amb amigues, amb amics, en aquests moments una mica de pau, podríem dir, oi?
1: Sí, sí, sí.
0: És el regal.
1: Intento buscar-ho, sí, la veritat és que sí.
0: Temps per fer macramé i aquestes coses,
1: macramé no. Mira, m'he proposat fer un cutler de 1.000 peces, crec que m'ho vaig proposar, me'l vaig comprar fa 5 anys, allà està, dins de la capsa.
0: Doncs escolta, no hem fet macramé en aquesta entrevista, però hem lligat alguns nusos.
1: Sí.
0: Moltes gràcies, Anna Guitart, felicitats i per molta feina i vaja, que tenim Anna Guitart per estona, perquè hi ha molta energia.
1: Moltes gràcies per convidar-me, Montse. Soc molt fan del programa, el trobo supernecessari, però és que a més és un gust escoltar-lo. Moltes gràcies. He patit amb la selecció musical, perquè porta-li cançons a la Montse Virgili, saps? Vull dir, clar.
0: Ens ha encantat.
1: Gràcies.
0: Com jo dic, casem-nos, no esperem més. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu, tot i que l'evolució és més favorable després que els bombers ja l'han pogut perimetrar. Al llarg d'aquesta nit s'hi està treballant amb drons tèrmics per controlar tot el perímetre del foc i evitar zones de revifades. Per tot plegat, Emergència manté l'evacuació dels pobles afectats i encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa seva. Ho explica el cap de l'operatiu dels bombers, Antonio Rodrigo.
2: Sabemos dónde está la cabeza del incendio. Va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está...